0: Què contem?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa, i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vostres mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No te li passa la llengua, que això segurament és un dit més d'una vegada.
9: Teniu la bandera de Girl Band?
8: Deies Maria, oi?
10: Quedeu com una de Girl Band.
11: Que mores.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Hi ha un no, no i no. Sí.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a la terra, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El K

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crack? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm o no?
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
0: Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Escoltes ICAT.
1: Són ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Govern, ajuntaments i particulars continuaran fent balanç avui dels efectes del temporal de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, que ha deixat dos morts, un desaparegut i centenars d'incidències. Una de les víctimes mortals la van trobar a Tordera, al Maresme, després que li caigués un mur a sobre el càmping on vivia. L'altra l'han localitzat a Montornès del Vallès, en un pàrquing inundat. Pel que fa a la persona desapareguda, de moment no consta cap denúncia, tot i que dos testimonis asseguren haver vist un home arrossegat per l'aigua a Pineda de Mar. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat perquè la inestabilitat pot continuar durant les pròximes hores. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, destaca l'excepcionalitat de l'episodi.
2: Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha sigut aquesta precipitació, com s'ha donat. D'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció.
1: Els bombers han fet més de 2.400 serveis amb 200 rescats de persones atrapades per l'aigua. Més notícies, Carola Gil.
3: Hores decisives per saber si Pedro Sánchez avança eleccions o bé intenta allargar la legislatura negociant noves mesures sobre l'habitatge. Si el president del govern espanyol vol que les eleccions siguin el 29 de novembre, avui hauria d'anunciar que dissol les Corts. De moment manté la seva agenda oficial per aquest matí amb la inauguració del Congrés Nacional d'Empresa Familiar. Després reunirà l'executiva del PSOE a la seu de Ferrat, on haurà d'escoltar partidaris i detractors d'un hipotètic avançament electoral.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les presidencials al Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva. Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes.
3: Prop de 600 migrants dels 3.000 que hi ha acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després de l'inici de l'operació policial aquest diumenge per desallotjar el campament improvisat davant del mar. Aquest desallotjament es fa de forma esglaonada perquè no hi ha prou espais d'acollida per atendre la quantitat de migrants arribats a Ceuta des de finals de juliol.
1: Arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest dilluns es vacunarà ja 120.000 persones que van demanar cita prèvia quan es va obrir a partir del mes de juliol.

0: El Cas Grassa s'acomiada aquesta setmana dels escenaris amb una sèrie de concerts que comencen avui. La banda d'Osona actuarà a l'Estadi Olímpic avui, dimecres, divendres i dissabte.
1: Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. El president de The Project, promotor d'aquests concerts, Titu Ramoneda, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio quin creu que és el secret de l'èxit d'Ocas Grasses.
2: Quatre estadis olímpics i amb la velocitat que es va vendre era algo que ens va agafar tots per sorpresa. Com m'ho explico? Una banda espectacular, unes cançons impressionants, una connexió amb la gent i sobretot aquesta, diríem, connexió de públics, de família, de pares, de fills, de tiets i de nens i sobretot un concepte de festa.
0: Esports, el Barça ha guanyat el clàssic de la Lliga F contra el Madrid per 7-0. Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham, Peyor i Sidney, un cadascun. Amb aquesta victòria, les blaugrana tenen 5 punts d'avantatge sobre les blanques.
1: A la segona divisió masculina, Girona 0, Mallorca 0 i Sabadell 0, Andorra 0. El Girona ara és quart en zona de play-off, mentre que el Sabadell és 7è.
0: I en motos, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó davant del líder del Mundial, Jorge Martín. El de Cervera se situa ara a 2 punts del madrileny quan queden 6 curses per acabar la temporada.
1: En Fórmula 1, Max Verstappen ha guanyat el GP de Bahrain disputat a Malàsia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners, molt bon dilluns. A veure, que és que avui feu una cara totes dues que sembla que hagueu, que us hagi tocat la loteria. Tampoc n'hi ha per tant després de fer-me el buit per rebre a Shakira totes dues a Madrid.
5: No et van fer el buit directe, me ho vam comprar nosaltres.
4: Lara García, Marta Viara, què tal, com va anar el concert?
5: Fantàstic.
4: Apa, vau publicar molt poc per això a Instagram.
5: Perquè
4: ho
5: vam viure tot en aquell moment.
4: Molt bé, això és el que s'ha de fer.
5: No vam gravar gaire.
4: És que hi ha molta gent que acaba gravant tot el concert i després es perd el que passa.
5: I a més, aquell dia ho estava gravant Amazon Prime, per tant, tot la gent que està gravant li estàvem dient: nois, mireu el concert i gaudiu.
4: Ara ens ho explicareu una mica millor. Arrenquem els matiners d'aquest dilluns.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 5 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que aquesta matinada es poden formar noves tempestes sobre el mar que podrien arribar al litoral i prelitoral. Localment poden ser fortes. A la tarda hi haurà ruixats més irregulars a diferents comarques de l'interior i a la resta s'obriran moltes clarianes. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Avui Arbeca, les Garrigues, el sol sortirà a les 7:57 i aquí el dia durarà 11:35.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. La Creu Susan Sarandon ha fet 80 anys i per això comencem la setmana amb una cita seva. No has de buscar que ningú et validi, tens la teva força dins teu.
0: Veus quina bona manera per començar la setmana? Maiol Roger, també bon dilluns.
2: Bon dia.
0: A partir de les 5 comença, a partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio, però a les 5:07, què ens pots avançar?
2: Ja ho tindríem tot a punt. Avui en ruta amb Ricard Ostell als principals llocs afectats pel temporal d'aquest cap de setmana. Estarem a Tordera, estarem a Palafolls, estarem a Montornès del Vallès, Granollers, a tot arreu on hi ha hagut afectacions aquest cap de setmana. Allà hi serem per explicar-ho. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb un ull posat a Madrid, perquè és possible, probable, ja triarem l'adjectiu, que Pedro Sánchez convoqui avui eleccions i ja veurem amb una sota la màniga segurament per aprovar els decrets d'habitatge.
0: A partir de les 6 del matí, Ricard Ostrell. Per cert, els que estigueu a punt de sortir de casa, estigueu atents, que d'aquí uns moments us expliquem com estan les carreteres del país. I aquesta, per cert, és una setmana de comiat. I quin comiat!
3: Ah, sí!

0: Avui engeguen els quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Home, seran quatre nits carregades d'emoció i de moltes llàgrimes, perquè Oques Grasses s'han convertit en la banda catalana més important dels últims anys. De fet, el 2022 vaig poder entrevistar el Josep Montero al programa Planta Baixa de TV3, una de les poques entrevistes que ha concedit Josep Montero al llarg de la seva carrera, i feia aquesta reflexió que em sembla oportuna recuperar aquest matí. Deia això:
1: per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre. I en definitiva, aquests 10 anys han estat intensíssims i ha estat una sort. Jo ho dic moltes vegades que potser moriré alguns anys abans per culpa d'aquesta intensitat d'aquests 10 anys, però...

0: Xavi Canalies. Bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. En només 5 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Abans de començar el programa, cop d'ull a les carreteres. Com ho tenim ara mateix?
2: A veure, ara mateix encara queden 3 carreteres tallades, són carreteres comarcals a causa del temporal. Són la BV-5159 entre la Roca del Vallès i Vilanova, la C1415A a Castellà del Vallès i la C352 entre les Franqueses i Canovelles. Atenció sobretot a aquells que avui us hagueu de moure en transport públic, perquè a Rodalies funciona a mig gas, encara no estan tots els trams recuperats.
1: Ah.
2: Oh, sorpresa. Per exemple, us dic, és que hi ha diversos trams que encara no funcionen. R1 entre Arenys de Mar i Massanet Massanes, R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, R4 entre Terrassa i Manresa, R7 en tot el seu recorregut, R8 en tot el seu recorregut i R11 entre Portbou i Massanet Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal.
1: Valdria més la pena dir el que funciona. Perquè pràcticament totes.
2: Sí, totes estan en certa manera afectades en algun tram. El que sí que circula pràcticament amb normalitat és ja el servei de ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona, que ahir també van tenir afectacions, però que es van anar recuperant.
1: Anirem informant al llarg del matí, sobretot pel que hagueu d'utilitzar Renfe aquest matí, tot i que en diferents trams no funciona l'R1, R2, R4, R7, R8, R11, això vol dir que també que comportarà retards en molts trams de la línia. Serà un matí complicat, per tant, atents com sempre a la ràdio pública, que us ho anirem explicant. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Mentrestant, Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que al món n'hi falten 50 milions de mestres per garantir un accés universal a l'educació de cara al 2030. Aquesta dada la dona la UNESCO. L'organisme calcula que actualment hi ha uns 107 milions de professors arreu del món, però que molts abandonen la professió. De fet, gairebé 6 de cada 10 noves contractacions que caldrien són per substituir docents que ho deixen estar. Segons la UNESCO, un mestre fa de mitjana 19 hores de classe a la setmana, però la jornada real s'enfila fins a les 60 hores si sumem preparació, correccions, reunions i paperassa. I després ens preguntem, doncs, per què volen fer vaga, no? L'informe també destaca que en molts països els salaris dels docents continuen per sota dels d'altres professionals amb una formació equivalent. I així costa, doncs, convèncer les noves generacions. Només un 30% dels joves europeus es plantegen ser professors. La publicació d'aquestes dades coincideix amb avui, que és el Dia Mundial dels Docents. I aprofitem, doncs, aquesta ocasió per reconèixer la tasca de tots els professors i mestres de Catalunya.
1: Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
1: Fins ara. Un minut, arribem a un quart de 6 del matí. Avui el món és un lloc millor. Mira, per l'objectiu de la Universitat de Girona de despertar vocacions científiques. Andreu Merino.
4: La iniciativa se centra en els alumnes de primària, sobretot d'entorns rurals. L'eina per fer-ho és una novel·la on els infants van escollint diferents camins que els porten a finals diferents en funció de les decisions que prenen. La història es basa en els casos de Sílvia Pujals i Xavier Rovira, dos científics reals que han servit per crear el llibre. L'activitat es complementa amb tallers a l'aula on els infants poden conèixer els referents científics i satisfer la seva curiositat.
1: Pràcticament un quart de 6 del matí, 3 bones notícies per engegar el dia. Alerta, Catalunya preveu centres amb dutxes, consignes i espais d'atenció per a persones sense llar. Marta.
5: Sí, la futura llei per erradicar el sense llarisme preveu que les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants tinguin aquests centres. Són espais on les persones sense llar doncs, podran dutxar-se, canviar-se de roba, guardar les seves coses i documentació i també participar en activitats i tallers. A Barcelona ja n'hi ha més d'un, com és el de la Fundació Eura, que té una mitjana de 65 persones cada dia.
1: La cultura de base es mou a Girona amb el naixement del Gat Masquer. Ot Serra.
6: És una associació que ha nascut a la capital del Gironès amb l'objectiu d'impulsar i connectar propostes diverses, entenent la cultura des d'un espectre ampli. Literatura, música, arts, pensament i coneixement, ciència, llengua, patrimoni, gastronomia i medi natural. Els artífexs del Gat Masquer són Frank Streich, Marc Malús i Pere Bugès. Convençuts que Girona necessita un teixit cultural de base viu, diuen, més divers, inquiet, agosarat i autònom.
1: Gràcies, Ot, i molta atenció perquè Jarabe de Palo anuncia que està preparant un nou projecte.

0: exacte el dia que, precisament, Pau Donés hauria fet 60 anys. Què més en sabem, Lara?
1: Doncs Jarabe de Palo ho ha anunciat a través de les seves xarxes socials. El projecte es titula El món del Pau i, de moment, en saben molt pocs detalls. Es rumoreja que pot ser un homenatge musical que recuperi cançons o imatges inèdites i, de moment, el que sabem del cert és que al post d'Instagram han escrit això. Hi ha dates que no són un dia més al calendari. Es bufa fort, s'encén la música i es celebra la vida. El dia 11 d'octubre, El món del Pau obre les portes. El món del Pau continua girant.
2: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Quina bona manera per començar aquest dilluns al matí, tal dia com avui, un 5 d'octubre del 1975, Stevie Wonder aconseguia reunir de nou els The Wailers.
1: Sí, tots tres ja s'havien separat com a grup, i Tosh i Bonnie Wailer també havien marxat al 74 per començar les seves carreres en solitari. Aquella nit, però, van tornar a compartir escenari, van acabar fent una jam a Kingston, a Jamaica, amb Stevie Wonder, interpretant un d'aquests temes que sentim, I Shot the Sheriff, i també Superstition. És, per tant, l'última vegada que Bob Marley, Peter Joss i Bonnie Wailer, la formació evidentment més coneguda, sí, pels The Wailers, van tocar junts.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: Vinga, va, que amb només 12 minuts arribem a 6:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, i els que ens seguiu cada dia ja sabeu que som fans del contingut en català que trobem a TikTok i a Instagram. Hem descobert el compte, o un compte, que es diu Floc de Neu.
2: I es presenta com un artista català anònim. Veus? I recull alguns dels grans moments a la tele i la ràdio on la nostra llengua és la protagonista. Per exemple, aquest moment surrealista al Foraster, de Quim Masferrer.
3: Escolta, tu, ets una poca solta! Sí, senyora, sí, no cal que digui res!
4: Sagristia, que ets una rata de sagristia, que sí, que tot el dia estàs a missa.
3: Jo a missa? I tu qui vas de pagat? Perquè el teu home no ho sàpiga, que t'has fet de
4: bon rector. A missa jo, apa, home!
3: Esparria, cria!
1: Moments del Foraster, estaven fent conya, aquestes dues, estaven fent broma.
2: Ara pensava, dic, uau,
5: m'hauria agradat que fos de veritat.
1: Sí. Agafant-ho de context, crec que els hi deia, el Quim els hi proposava que reproduïssin la manera que tenien de parlar habitualment.
2: Boníssim.
1: Així ho tenim. I de la tele passem a la ràdio, Marta.
2: Sí, perquè aquest compte també va publicar la conversa que va tenir el periodista Kilian Cebrià amb un home defensor absolut del català.
6: Jo sóc del Punjab i la gent quan em veu em diu, com és que parles català, no? Jo dic, com és que no hauria de parlar català, no? No visc a Londres, no, ni a Nova York, visc aquí, a Catalunya, doncs és, hauria de ser normal, no? Quan vaig arribar aquí, amb 2-3 mesos ja parlava. I la gent, quan fa que vius aquí? Jo deia, 2 mesos, i com és que parles català? Al Punjab tenim el mateix, no? Tenim la nostra llengua, que és Punjabi, i quan ve una persona de fora, si ens saluda en Punjabi, ens encanta, ens omple el cor, no? Per això entenc molt, molt bé, per mi la llengua catalana és no només una llengua, sinó són els meus sentiments. Molta gent em diu, ai, a mi no me hables català, eh? A mi no me gusta. I jo soy de Andalusia o de Galícia. I jo dic, sí, a vostè no li agrada català, i Catalunya sí. És com, la mare no m'agrada, però el menjar que fa, sí.
2: Boníssim. Perfecte.
1: I quan menys t'ho esperes, algú et sorprèn en positiu parlant en català.
2: Sí, és el que li va passar a la Juliana Canet amb la influencer Espe.
7: ¿Qué tal por Barcelona? ¿Qué te parece nuestra ciudad?
8: Muy bien, me encanta. Yo vaig viure a Sitges.
7: Oh, va... Tio, que fins a la gran puta. He preguntat, parles català? I m'han dit, no, és de Sevilla, no sé què. No,
8: però parlo català una miqueta, eh?
7: Ho arribo a saber i no faig l'esforç de parlar castellà.
8: Però collons, podem parlar castellà també, no?
7: Però és que a mi me costa muchísimo. Jo hablo en castellano i tu en català. Ara practicamos las dos.
8: Soc una miqueta nerviosa, doncs crec que no em sortirà bé. Això, vaig viure a Sitges fa 2 anys. Es diu així, eso. Ja vuelvo a l'andalú mío.
7: Pues lo recuerdas muy bien.
8: No, pero no, aprendí hablando aquí, aprendí hablando de ver series. Marlí, obviamente, todo el mundo, pero me la he visto como 7 veces. Pues me gusta la familia también, alguna serie, no sé, y me gusta mucho el idioma.
7: Ay, quina il·lusió, doncs, molt bé, que vagi molt bé, Espe.
1: Amb només 9 minuts arribem a 6:15 del matí. Vinga, va, moment d'obrir la revista del cor dels matiners i parlem de Michael Douglas, que ha revelat que va tenir una relació secreta amb Kathleen Turner.
2: Sí, ho ha fet a les seves memòries. Ha explicat que ell i l'actriu van mantenir una relació sentimental durant el rodatge de la pel·lícula Tras el corazón verde, l'any 1984. M'encanta, molt bé. La revista People ha avançat uns fragments d'aquesta entrevista en què l'actor explica que l'atracció entre tots dos va ser immediata. I que tot i la química evident a la pantalla, durant dècades van negar que haguessin estat parella. Reconeix, per tant, l'actor que aquella versió era falsa i que va decidir mantenir la relació en secret per protegir en aquell moment doncs, la seva dona i el seu fill.
1: Sí, és que no hi ha un pam de net, eh?
2: Res, no se salva ningú.
1: No se salva ningú. Falta que miris una miqueta pel forat del pany,
2: sí,
1: de cada
2: vegades,
1: persona.
2: I a vegades ni el forat del pany, eh?
1: Epa, i això?
2: No, vull dir que hi ha coses que se saben, que canten.
1: Com
2: canten,
1: ara què?
2: Canten, coses que canten. Vinga.
1: I aquest cap de setmana, que esteu contentes, Dua Lipa ha estat la convidada estrella de Shakira a Madrid.
2: Ha estat un duo inèdit que la Marta i jo hem
1: inèdit,
2: pogut veure.
1: Inèdit.
2: Totes dues van interpretar un dels mítics temes de la Shakira, Antologia, un tema que es va estrenar el 1995, just l'any que va néixer Dua Lipa.
1: Oh! Poètic. Aquestes que s'heu sentit són la Marta i la Lara, eh? No hi havia ningú més. Noies.
2: És que clar.
7: Quina nit.
2: Que bé que canta Dua Lipa, eh? I que alta que és.
1: I que alta.
2: I que alta que és. I
1: que baixets que som vosaltres, també.
2: Sí. Però clar, quan van aparèixer semblava allò, el punt i la i, eh? Vull dir-te. Aquest concert de dissabte, per cert, es va retransmetre en directe per Amazon Prime i el van veure més de 11,2 milions de persones.
1: Quina bestiesa. Vinga, doncs, ja està, però ja ho heu superat, no?
2: Sí, no, no,
1: ja
2: i
1: està,
2: tant.
1: No?
2: I no ens va ploure. No, ens va sortir el sol, de
1: veus?
2: Fet. Fortíssim.
1: Això sí que és una sort. En només 7 minuts, 6:15 del matí, quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
9: Les tempestes d'aquest cap de setmana han sigut històriques i a Catalunya Ràdio se n'ha fet un seguiment al minut. Dissabte al vespre, Ricard Ostrell i Òscar Fernández van compartir l'especial que es va allargar fins a les 2 de la matinada.
10: El Pla Inuncat està en fase d'emergència. Aquesta tarda s'han restringit els desplaçaments i les activitats en una vintena de comarques. Les pròximes hores, per tant, són especialment importants. El Meteocat preveu xàfecs molt intensos, precaució, per tant, amb risc d'inundacions i també fenòmens de temps violent.
11: Ho deixarem aquí, ara el 3Cat Info, durant tota la matinada, pendent de la situació de pluges a Barcelona, fins a arribar demà al suplement i a tota la programació de Catalunya Ràdio. Ara mateix, pràcticament les 2 de la matinada. Bona nit.
9: Afortunadament, diumenge al migdia la situació va millorar notablement i a Tarragona es va poder celebrar el concurs de castells, que vam seguir al Tot Gira.
12: Defensant el 5 de 9, aquesta supercatedral, l'agrupació Lila, la busca descarregar, busca començar també amb bon peu aquesta jornada de diumenge del concurs. Surten els sisens de la part del 2, surten els sisens de la part del 3, una mica més de gas jove, que ja el tens, aquest 5 de 9, per sisena vegada aquesta temporada, comença a aplaudir la plaça, la jove també compleix amb gama extra, la jove també compleix amb gama extra, descarregant el 5 de 9 al sisè de la temporada.
9: I comencem la setmana amb l'ull posat a Madrid, pendents de si Pedro Sánchez avançarà eleccions, després que divendres el Congrés rebutgés els dos decrets sobre habitatge. A l'àgora especial de divendres al matí de Catalunya Ràdio, David Madí, Alicia Puig i Pau Llonc van tenir un debat encès.
13: Ara mateix, viure de lloguer et col·loca en una posició de major vulnerabilitat. Per exemple, et vaig posar un exemple.
1: I els diputats?
13: No, però escolta una cosa.
1: No,
13: ara mateix, se m'espatlla a mi la caldera, jo no tinc cap mecanisme legal per fer que me la reparin. No puc deixar de pagar, perquè llavors m'enfronto a un ordre de desnonament. No puc trucar a un inspector d'habitatge.
1: M'estàs explicant? A mi, si se m'espatlla la caldera, que sóc propietari amb una casa hipotecada, em pago la caldera.
13: Bueno, clar, però perquè si ets el propietari, per favor, David,
14: és casa teva. No és la diferència? És casa teva, collons.
1: Bueno, però, escolta, aquí hi ha acords, perdó, hi ha acords entre llogaters, que depèn, n'hi ha uns que els serveis els paga el d'allò, l'altre es paga, hi ha acords diferents, hi ha casuística totalment diferent.
13: David, ara mateix...
9: I mentrestant, a Madrid, Federico Jiménez Los Santos rebatejava els decrets d'habitatge.
15: Con estos decretazos, decretos, yo digo, cojonales, ¿por qué? Porque vienen de la única zona de actividad neuronal que reconoce al presidente, que es lo que le pasa a él por ahí. ¿Por qué? Porque sí, porque es un chulángano asqueroso. Esto asqueroso es un concepto antiguo. Si quieren lo desarrollo, pero no quiero alargarme. Asqueroso, que da asco.
1: El matiner. Li donarem un palo santo al Federico Jiménez de los Santos.
2: Hi ha gent que no pot tenir micro. I ja està.
1: A bones hores. A bones hores li dius.
2: Ja està,
1: que s'ha muntat allà. Vinga, va, que li passem una mica d'energia positiva a Federico Jiménez de los Santos, perquè toca connectar-nos amb els astres i, evidentment, saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
16: Bon dia, matiners. Comencem dilluns després d'un moviment important d'aquest cap de setmana. Venus ha començat a retrogradar en el signe d'Escorpí. Durant els propers dos mesos ens toca revisar com estimem, com ens relacionem, quina relació tenim amb els diners i, sobretot, quin valor ens donem a nosaltres mateixos. El consell és ben clar. No vulguis revisar-ho tot alhora. Tria un tema, vés-hi a fons i aprofita aquest període per fer feina de debò. Perquè quan tens clar el teu valor, també canvia allò que estàs disposat a acceptar. Bona setmana!
1: Tenim feina, eh?
2: Tenim... Carai, quins dos mesos, tu! Sí.
1: M'hauré de tornar a escoltar l'Astrocat quan sortim del directe, perquè ens ha enviat molta informació la Cristina, no? I quan estem fregantjados, 6:15 del matí, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Doncs avui, dilluns 5 d'octubre, fa anys l'actriu Kate Winslet.

0: canta aquesta cançó.
1: Fa mal a les orelles, això.
0: Ai, per favor, a veure, quants en fa?
1: En fa 51, Kate Winslet.
0: Déu-n'hi-do.
1: També faig de presentadora de televisió i actriu Patricia Conde. Avui arriba als 47. El seu company a Celo que hicisteis, Àngel Martín, també fa anys, en fa 49. Que tingueu un magnífic dia d'aniversari.
0: Cada dia els matiners ens despertem amb la nota de veu i amb la música que ens proposa un rostre conegut. Uh-huh. Avui el protagonista és un monitor de fitness, és profe. Per tant, prepareu-vos perquè ja us aviso que la cançó que ens ha demanat no vindria a ser precisament una balada.
2: Bon dia, família matiners.
3: Cesc Escolar, professor de fitness televisiu. Té corda per estona.
2: M'encanta començar el dia amb la cançó Tremendo Culo de Pitbull i Lil Jon. Així que espavila, aixeca el culet i que tingueu un bon dia. Abraçada a tots, petonets. Vamos!
3: Els matiners.

0: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al 5 d'octubre. Carola Gil, molt bon dia també.
2: Bon dia.
1: Amb la Carola repassem els titulars d'aquest matí. Catalunya tanca l'episodi de pluges excepcional d'aquest cap de setmana, amb dues persones mortes, una de desapareguda i centenars d'incidències.
2: Amb la llum del dia es reprendrà la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme, després que la riera suposadament l'arrossegués aigües avall. Segons diversos testimonis, la víctima intentava fer una fotografia de la riera quan va relliscar i la força de l'aigua se la va endur. I a Tordera va morir un home de 75 anys al càmping Caravaning Internacional Costa Brava, quan li va caure un mur a sobre. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del municipi.
3: Hem rebut un avís de la caiguda d'un mur i quan s'hi ha adreçat la patrulla de policia en local ja han activat els serveis d'emergències. S'ha intentat fer l'RCP en aquesta persona i lamentablement ha acabat morint.
1: Com a mínim 6 centres educatius no podran obrir portes aquest dilluns pels efectes del forts aiguats.
2: Segons el Departament d'Educació, són l'Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i l'Institut Professional de Turisme Equestre de Santa Susana, al Maresme, el Centre de Formació d'Adults i l'Escola d'Idiomes de Granollers, el Centre d'Adults de Ripollet i l'Institut Mercè Rodoreda de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Pedro Sánchez podria anunciar avui un possible avançament de les eleccions generals que es farien el 29 de novembre.
2: Després de la derrota parlamentària de la setmana passada amb els decrets d'habitatge, Sánchez es debat entre la convocatòria electoral, tot i les enquestes desfavorables, o intentar negociar noves mesures sobre l'habitatge que facin canviar el vot de Junts.
1: Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen avui 3 les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges.
2: La manifestació convocada per dissabte es va cancel·lar per les alertes de protecció civil i es va reprogramar per aquest dilluns a la tarda. La concentració es farà a Barcelona, a la plaça Urquinaona, a partir de les 7 de la tarda. A més, també es manté l'acampada de la plaça Catalunya.
1: Prop de 600 migrants que estaven acampats a la platja del Trampolín de Ceuta han optat per tornar al Marroc després que ahir la policia espanyola va desplegar un operatiu per desallotjar i desmuntar el campament improvisat a tocar del mar.
2: En aquest campament s'hi estaven fins a 3.000 persones, segons algunes fonts, que no havien aconseguit plaça en els diversos espais d'acollida organitzats a la ciutat autònoma. El desallotjament es va fer sense incidents. Segons els càlculs d'Interior, uns 600 migrants van preferir tornar al Marroc perquè no volien que se'ls identifiqués durant l'operatiu policial.
1: Avui arrenca la vacunació contra la grip i la Covid per les persones més grans de 80 anys, els que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia.
2: Avui es vacunaran 120.000 persones que ja van demanar cita prèvia oberta des del mes de juliol. Aquesta any la campanya ha començat 2 setmanes més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar a les soques del virus de la grip i la Covid que han circulat a l'hemisferi sud. Salut Pública pronostica que la grip serà, com l'any passat, més infecciosa, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions.
1: El candidat conservador Flavio Bolsonaro ha guanyat la primera volta de les eleccions presidencials del Brasil per davant de l'actual president, el progressista Lula da Silva.
2: Amb el 99% del vot escrutat, el fill de l'excap d'estat Jair Bolsonaro ha obtingut el 47% dels sufragis, mentre que el veterà dirigent de l'esquerra brasilera ha replegat el 45% dels vots. Com que cap dels candidats ha obtingut més del 50% dels vots, la presidència es decidirà en una segona volta d'aquí 3 setmanes.
1: Els castellers de Vilafranca s'imposen al millor concurs de castells de la història.
2: Aquest diumenge, la Tàrraco Arena ha vist descarregar el primer 9 de 9 en polra de la història en una actuació superlativa de les 12 colles. Així ho celebrava el cap de colla dels Verds, Àngel Grau, pels micròfons de Catalunya Ràdio.
4: Estic molt content, és molt gros, i anàvem a darrere de feia molts anys, hem pogut descarregar-lo i no sé, veure la gent així és que es va molt feliç.
2: La Vella ha fregat el títol i han acabat segons després de mantenir una lluita aferrissada que no s'ha acabat decidint fins a últim moment amb el Castell de la Diada.
1: Que tinguis un bon dilluns, Carola.
2: Bon dia.
1: Fins ara. Molts oients que ara mateix esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, esteu a punt de sortir de casa, estigueu alerta també perquè hi ha complicacions a algunes carreteres i també O sorpresa a Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia, sí, sobretot complicacions per aquells que avui hagin d'anar en tren, en concret amb Rodalies, perquè avui el servei arrenca a mig gas després de les pluges d'ahir. Diem el llistat de línies que hi ha servei alternatiu per carretera, per tant no hi ha servei de tren. Són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R4 entre Terrassa i Manresa, l'R7 en tot el recorregut, R8 també tot el recorregut, i R11 entre Portbou i Maçanet-Massanes i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Pel que fa a Ferrocarrils i a Metro de Barcelona, que ahir també van tenir problemes, avui sí que ja arrenquen pràcticament amb normalitat, i pel que fa al trànsit, també s'ha restablert ja majoritàriament la circulació a tot arreu, però encara queden tres carreteres tallades, que són comarcals, que és la BB-5159 entre La Roca i Vilanova del Vallès, la C-1415A a Castellà del Vallès i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Doncs pendents, perquè després del temporal d'aquest cap de setmana, carreteres que s'han vist afectades, ens ho explicava ara mateix també la Maria, i aquestes línies de Renfe que veurem si van reprenent la seva activitat habitual al llarg del matí. Connectats, com sempre, a la Ràdio Pública i Nacional. 6:15 del matí, pràcticament 6 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: I la Maria, que ja la tinc per aquí, avui amb el possible avançament electoral en totes les portades.
6: Sí, a Madrid El País titula que tot està llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, i El Mundo assegura que Sánchez s'acosta a l'avançament amb l'esquerra sota mínims. I aquí a Barcelona ens quedem amb l'Ara, diu Curt i Ras, pendents de Sánchez, i La Vanguardia, que assegura que Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara.
5: L'altre gran tema del dia són les ferides del temporal d'aquest cap de setmana a Catalunya, amb fotos ben gràfiques i destacades. Del riu Besòs, amb l'aigua ben amunt, a La Vanguardia, que titula que el temporal causa dos morts, un desaparegut i danys abundants, o El Periódico, on veiem un cotxe enfangat cap per avall, arrossegat per l'aigua, a tocar d'un pont inundat.
6: Altres temes de portada, ara ho diem amb la Carola, al Brasil, que tria entre Lula i Flavio Bolsonaro, llegim-ho ara.
5: I el Barça implacable, que ha destrossat el Real Madrid. Les de Pere Romeu es van endur l'altre clàssic amb una pallissa, 7-0.
1: I avui, evidentment, el temporal també coeix els articles d'opinió.
5: A La Vanguardia, l'editorial es titula les alertes són necessàries i útils.
6: Assegura que, sense els avisos des d'alert, potser els danys ja haurien estat més greus, i insta l'administració a planificar l'adequació de les infraestructures al canvi climàtic.
5: L'Ara posa de manifest que el país no està ni de lluny preparat per afrontar uns episodis que el canvi climàtic està fent cada cop més freqüents.
6: I demana tenir això en compte a l'hora de planificar infraestructures, habitatges, cultius o indústries.
5: El País coincideix que caldrà adaptar-se a la nova normalitat de les condicions meteorològiques.
6: I també apunta que la millora de les infraestructures, com la ferroviària, és clau per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema.
5: Al Periódico, en canvi, l'editorial és pels robatoris de coure que proliferen a la xarxa ferroviària, però també en altres infraestructures i indústries.
6: Assenyala que el nivell d'afectació econòmica a les empreses i de malestar als usuaris del tren és creixent.
5: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a la possible convocatòria electoral d'avui per part de Pedro Sánchez.
6: Assegura que l'esquerra ressegueix sota mínims i que Sánchez ja només pot decidir entre allò dolent i allò pitjor per posar fi a una legislatura que, diu, ha naufragat fa temps.
1: I a la premsa digital, Madrid vol que els seus tanatoris facin olor de perfum.
6: Sí, sí, sí. L'empresa municipal dels serveis funeraris ha licitat un contracte amb el nom màrqueting olfactiu en tanatoris, crematoris i oficines de cementiris. Ho llegim al País. L'objectiu és millorar l'experiència dels clients i generar entorns més acollidors i emocionalment adequats. Volen posar una vuitantena de difusors petits i una desena de grans.
1: Encara fan troballes a Grècia.
5: Sí, han identificat l'escola on Aristòtil va educar Alexandre Magne. Ho llegim al Mundo. Es tracta d'un jaciment de l'antiga ciutat Macedònia de Miesa, al nord de Grècia, que alberga un complex d'edificis amb salons, un pavelló esportiu, un estadi d'atletisme i aules.
1: Preocupats per un fong.
6: Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. Ho llegim al Diari de Girona, l'han descobert a 7 cases i els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.
1: Qui espera ser el rival del Toro d'Osborne?
5: El Colom de Barcelona.
1: Veus?
5: Sí, ho veiem a BTV. Fa 5 metres i busca simbolitzar la degradació de la identitat barcelonina i convida la reflexió en el marc de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura. Es troba al pati de l'antiga seu de l'editorial Gustavo Gili, a l'Eixample, i perquè us en feu una idea, és el més pur estil dels cartells del Toro que es veu a les carreteres espanyoles o bé a les mítiques lletres de Hollywood.
1: Molt bé, doncs escolta'm.
5: És ben gros.
1: Uau. Uau, uau, uau. No? Gràcies.
5: Fins ara. Fins ara.
1: Vinga, va, que en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Moment de repassar alguns apunts culturals i, evidentment, hem de començar parlant d'ells.

0: moltes gràcies. Fa avui el primer dels seus 4 concerts a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Seran 4 dies emocionants. Els que tingueu entrada, recordeu que avui el concert comença a 8:45 del vespre. I avui també, Marta, comença una nova edició del Torneig de Dramatúrgia a la Sala Planeta de Girona.
1: Sí, un torneig que durarà fins aquest divendres a Barcelona. Avui també comença l'Indie Fest, que és la mostra de cinema indígena al Cinema Girona i altres espais, i també a Barcelona. El Gran Teatre del Liceu, espectacle amb la gran inigualable Sara Baras, i una altra previsió per avui mateix per aquells que siguin fans dels festivals.
0: Escoltant?
1: Doncs és Pink Panthers, que són qui van actuar l'any passat al Primavera Sound, i avui tothom molt, molt atent a partir de les 11 del matí, perquè coneixerem el nou cartell del Primavera Sound.

0: 4 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí, no sé si ja s'ha despert l'Eloi.
1: Sí, sí.
0: Eloi,
1: sí.
0: Oh, hosti, quina veu. Bon
2: mira
0: dia,
2: que ha treballat el cap de setmana, Eloi.
0: A veure, la Marta en marxa, la Lara hi és.
2: Hem vist per tot arreu.
0: Tenim un dilluns d'aquests animadets a la Ràdio. La Marta ha marxat per alguna cosa, deu tenir feina, no, pobra, avui deu anar a tope. Marta, què?
2: Estàs aquí un altre cop.
3: T'estava cridant.
0: Ah.
4: Li deu no haver xivat la pregunta.
0: No. Que a més la Maria no l'apunta mai. A veure, la Lara també la tenim per aquí. Vinga, ja hi són tots.
3: Macià
0: Closes, el nostre tècnic també preparat per jugar a la dada Maria.
3: La Carrion també ha baixat.
0: Ah, mira, el Carrion, avui també jugaràs a la dada, va. Vinga, va, anem-hi. A veure, Maria.
2: Aquesta setmana parlem d'un comiat al Doques Grasses i per això avui ens remuntem al

0: la granja de Mayol, eh? No sé si Mayol Roger tenia alguna cosa a veure, després ens ho explica.
1: Ja el tens aquí, ja el tens, faltava ja.
0: El cas és que Josep Montero d'Ocres Grasses, que al principi es feia dir així, va tocar aquesta cançó en el primer concert que va fer. Ja sentiu que el so és molt dolent, entre altres coses perquè estava gravat amb un mòbil. Aquesta és, bueno, una cançó...
1: Un mòbil de fa molt temps.
0: De fa molt temps, que no et diré quan.
1: Mòbils, clar,
0: no et diré quan.
1: Va,
0: la qüestió és que avui us pregunto...
2: A veure...
0: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero de les Oques Grasses?
1: De les Oques Grasses, en masculí.
0: D'Oques Grasses, perdó. Josep Montero d'Oques Grasses, es feien dir.
1: A veure, mira, va, vull començar a la Carrión.
3: Quants anys té ell?
1: 30 i pico, no? Però no ho mirem.
3: 30 i pico?
0: No, sí. 40.
1: 40, ah, potser, no. Potser 40? 41.
3: 41,
0: sí.
1: Vanessa, va.
4: Pregunta, estem parlant del seu primer concert o estem parlant del primer concert d'Oques Grasses?
0: Del seu primer concert, però que en aquell moment ell es feia dir ja Josep Montero d'Oques Grasses.
1: Val. Carrión, no, si, digue-m'ho per aquí, que anirem més ràpid. Ah, no pots? Digue-li, però digue-li al Macià. 25 de què? El Carrión, tu, 25 anys. No, Carrión, és una data, és una data. Maria, tornem a repetir la pregunta.
0: En quina data es va fer el primer concert de Josep Montero d'Oques Grasses?
1: Eloi, comença tu, que tinc la Vanessa, que necessita tres cafès.
4: A veure, Oques Grasses, no, jo li poso... Jo fa que ho sento, no ho sé, què, 8 anys? 8 anys, per tant, 10 anys. Li poso 5 anys més abans, doncs, restem 15 anys de l'ara, de l'actual. 2011.
3: Ui, abans, 2011. Molt abans. Jo vaig anar de festival.
1: 2011.
3: Abans, molt més vaig veure Oques.
1: Macià. 2009, diu el Macià. Vanessa. 2010.
3: Jo abans, 2007.
1: 2007, diu la Marta. Lara.
3: 2002.
1: 2002.
4: Marcant la diferència.
1: Jo dic 2000.
3: Opa. Vinga.
1: Fa temps.
3: Fa temps. Sí, és que igual 99, eh?
1: I la persona que avui guanya la dada, Maria, és...
0: Vanessa Carrión!
1: Com ho puc creure? La sort de la principiant.
0: Amb tota la precisió del món, eh? Perquè és el 13 d'agost del 2010.
1: Mira, molt bé, Vanessa.
0: Que es va fer a la sala Oxigen, al recinte de les Comes, el que aleshores s'anomenava Santa Maria de Corcó, que avui és l'Esquirol. Aquest projecte d'Oques Grasses va començar quan Josep Montero, un electricista d'aleshores 26 anys de Roda de Ter, va començar a actuar sota aquest nom que hem dit, eh? Josep Montero de les Oques Grasses. Més endavant s'hi van anar afegint la resta de músics fins convertir-se en un septet i van escurçar el nom a Oques Grasses, i el 2012 publicaven el seu primer àlbum, Un dia no sé com, on s'inclou La granja, que és aquesta cançó que hem sentit al principi, i també altres temes com aquest. Ja,

0: Los Ángeles alzaron el vuelo a la zaranda. Enguany celebra 48 anys l'històrica trajectòria artística. És que, un moment, estava dient a Lara. Lara, ves a agafar el telèfon i diu, però si a la Vanessa, per què he d'anar a agafar el telèfon?
1: Avui sí que li vaig, eh?
0: No, tens tota la raó. Vinga, el Teatre Romer de Barcelona. Funcions del 15 al 25 d'octubre del 2026. Són històries trencadores, personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Per tant, si voleu anar-hi, 9320-7474. Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ja ho sabeu, al Teatre Romer. Esperem les vostres trucades i també volem saber a aquestes hores del matí què esteu fent desperts. I a partir de les 6 del matí, pràcticament res, escolta'm, d'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, què ens heu preparat per avui?
2: Doncs mira, avui amb Ricard Ostrella en ruta per tots els, no tots els municipis, però bona part dels municipis afectats pel temporal. Serem a Tordera, serem a Pineda de Mar, on encara estan buscant una persona que va ser arrossegada per la riuada, a Palafolls, a Granollers, a Montornès del Vallès, a l'estació de Sants, perquè el servei de Rodalies anirà a mitges, a Girona i a tot arreu, insistim, on ahir hi va haver problemes, dissabte i diumenge, després d'aquest temporal històric que hi va haver a Catalunya. També parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, parlarem amb el director de Rodalies, Òscar Playà, i amb diferents persones que van estar al capdavant d'aquesta lluita, d'aquesta, de les tasques contra el temporal. I amb una mirada posada a Madrid, perquè avui Pedro Sánchez pot convocar eleccions. Veurem a quina hora es fa la incògnita. Tindrem també la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol. Bon dilluns. 9320-7474. Entrades per anar al teatre. A Todos los Ángeles alzaron el vuelo de la zaranda. Al teatre Romea, recordem, en aquestes

0: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La
1: meva mentida, ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
2: de la teva vida.

0: els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: D'aquí uns moments comencem a parlar amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts, quan falten pràcticament ja 10 minuts per les 6 del matí. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Bon dia, bona hora.
1: Hem tingut un cap de setmana complicadíssim, també ho estàvem alertant a finals de setmana amb aquest temporal que ha afectat i que ha escombrat pràcticament tot el país. Quin dia ens espera per avui, Eloi?
2: Doncs mira, avui un altre dia una mica complex també, perquè tenim tempestes, un altre d'aquests sistemes de tempestes que s'ha format sobre el mar, entre la costa catalana i les Illes Balears, i no ens afectarà en principi, però sí que pot arribar a formar algunes tempestes que s'acostin al litoral. Són tempestes molt localitzades, molt irregulars, poden afectar el litoral, a tot estirar el prelitoral, i a la resta, com a mínim més cap a l'interior, hauria d'obrir-se clarianes. Avui també preveiem a la tarda alguns ruixats que puguin aparèixer en punts de la Catalunya central, del Prepirineu, potser a l'interior de Girona, en alguns llocs de muntanya a les comarques de Tarragona, també sempre de caràcter irregular, però insistim encara en puntualment forts i que poden descarregar amb ganes. I les temperatures d'avui sí que els llocs on faci una mica de sol poden recuperar-se una miqueta i arribar als 25, 26 o 27 graus.
1: I quina és la previsió per aquests propers dies, Eloi?
2: Doncs mira, hi ha una altra tongada d'inestabilitat que ens arriba de cara a demà, amb l'arribada més aire fred a les capes altes de l'atmosfera. Segurament a partir de demà, migdia, tarda, torna a arribar més pluja a molts llocs de Catalunya. No estem parlant d'una pluja tan forta com la que vam tenir el cap de setmana, ni de bon tros, de moment els models marquen això, però sí, doncs, l'arribada d'això, de precipitacions, demà a la tarda, i segurament això obrirà les portes un cop s'allunyi a una massa d'aire una mica més fresca durant la segona meitat de la setmana, que ens recordarà que som a la tardor, de debò.
1: Oi, doncs vinga, estarem pendents d'aquests canvis de temps i, com sempre, informant en tot moment des de Catalunya Ràdio. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
2: Fins ara, adéu-siau.
1: Adéu, adéu. Vinga, va, 9 minuts, arribem a les 6 del matí, 93207474, l'ara preparada per escoltar els oients.
3: Preparadíssima.
1: Doncs vinga, anem a parlar amb ells. Començo aquesta ronda de trucades saludant en Domingo. Domingo, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I tu des d'on ens truques?
4: Des de Linyola.
1: Des de Vinyoles.
3: Pla d'Urgell.
4: Linyola.
3: Molt bé.
1: Perdó?
4: Linyola.
1: Linyoles, és que jo sordejo una miqueta, Domingo, no et preocupis. Des de Linyoles, escolta'm, què fem desperts a aquestes hores del matí?
4: Pues mira, donar la volta a l'Estany Llibar.
1: Ah, molt bé, però estàs passejant, estàs fent esport?
4: Fent esport, estic entrenant.
3: Molt bé, perfecte. Ho fas cada dia, això?
4: Sí.
1: Molt bé.
3: Déu-n'hi-do, molt bé.
4: Jo us estic escoltant a les 5.
1: Molt bé, això és el més important. Escolta'm una cosa, Domingo. Sí. Una horeta de passejada cada matí?
4: Sí, bueno, són dos.
1: Dues hores, al final, Déu-n'hi-do, no sí. Està gens malament. Doncs si tu camines dues hores, jo et dono el número 1 per participar en aquest sorteig. Domingo, t'envio una abraçada, que tinguis un bon dia.
4: Igualment.
1: Adéu, adéu. Gràcies, que vagi bé. Vinga, va, d'en Domingo saludo aquest matí a la Gemma, que ja la tinc per aquí. Gemma, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Com ha anat el cap de setmana?
5: Bé.
1: Hem fet molta cosa o no?
5: Pluja, però bé.
1: A veure, cap de setmana, sí. Fer, si no ets fora del país, poca cosa es podia fer, Gemma?
5: No res, ahir encara, però el divendres molt mal temps.
1: Però escolta'm, que bé que s'està a casa amb un llençolet o una cosa així mirant la tele mentre a fora està plovent, sí. No?
5: Un bon llibre,
3: sentada
5: al sofà.
3: Ara ho has dit.
5: Perfecte.
1: Ja està, home, doncs a veure si ho acabem de reblar tot amb aquest parell d'entrada. Gemma, t'envio una abraçada.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Amb només 6 minuts arribem ja a les 6 del matí. Acabo saludant a Moisès. Moisès, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: I tu cap on vas, que sento que estàs a dins del cotxe?
6: Doncs cap a la feina. Mira, estic a punt d'entrar aquí a la feina.

0: Molt bé.
1: Falten 2 minuts, sí.
0: Entenc que hi entres a les 6, eh, Moisès?
1: Sí, sí, a les 6, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: com sí, ha anat el cap de setmana?
1: Doncs mira, com a tothom, ahir ha aguantat una mica... sí, el xaparró i en casa, que també s'està bé a vegades.
0: El que estàvem comentant, que escolta, a casa no s'està gens malament tampoc. Moisès, tens el número 3. De quins moments desvelem qui s'han portat aquest parell d'entrades?
1: Doncs molt bé, moltes gràcies i bon dia i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, Moisès, que vagi molt bé aquest dilluns. Adeu.
1: Vale, gràcies,
0: adéu. Ah, Lara García, que tinguis un bon inici de setmana.
2: Fins demà.
0: Avui ens espero un matí una mica animat.
2: Sí,
0: ja
2: avui
0: ara,
2: mogudet.
0: Avui pinta un dilluns mogut.
2: I tant.
0: Per sort, sempre hi podem posar la música de Black Eyed Peas amb aquest gran número.

0: Música de Black Eyed Peas a aquestes hores del matí per arribar ja pràcticament a les 6 amb un dels seus grans números 1. Una cançó que segurament heu reconegut i que es diu Where is the Love? Acabat o que sabem quina reflexió va acabar el divendres l'Agnès Marquès després de sortir de fer el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Divendres jo me'n vaig anar cap a casa pensant en l'entrevista que li van fer el Catalunya Nit a l'actor Mario Gas, que aquests dies puja tot sol a l'escenari de la Sala Beckett per representar el monòleg El pessimismo alegre. I ens va fer una reflexió des del seu punt de vista, des de la seva vida viscuda, que el temps és un invent que hem fet els humans. No és res més que això, i que la vida, ell continua tenint tantes ganes com abans de fer moltes, moltes coses. I després d'un cap de setmana en què el temps l'hem vist una mica qüestionat, en el sentit que ens hem hagut de quedar a casa per tota l'alerta meteorològica que hem tingut, doncs hi he pensat, perquè efectivament normalment el dissabte i el diumenge tendim a omplir-los de molts, molts plans i acaben passant com una revolada, i després d'aquest cap de setmana, més de mirar per la finestra i cap al cel que cap altra cosa, doncs és veritat, ja ho diuen, no?, que el temps és relatiu, en tot cas, relatiu o no, sí que és ben bé un bon invent dels humans. Au, que vagi bé el dilluns.
0: I de la reflexió de l'Agnès del divendres a l'actualitat amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Ricard.
2: Hola, què tal? Bon
0: dia. Escolta, abans de que m'expliquis què fas enfilat a un cotxe, digue'm un número de l'1 al 3.
2: El 3.
0: Doncs vinga, Moisès, que se'n va cap al teatre, en aquest cas al Teatre Romea de Barcelona. I avui, la ràdio al territori, Ricard.
2: Avui estarem en ruta al matí, sí, ja estem a punt amb la unitat mòbil, a punt d'arrencar. De fet, encara l'estic veient des d'aquí, des de l'estudi. Sí.
0: Hola.
2: Ara no em veus, no?
0: Sí, sí, sí, però t'intueixo.
2: I res, i a punt de marxar cap a Pineda de Mar. Farem ruta avui pel Maresme per seguir també les conseqüències d'aquests aiguats d'aquest cap de setmana.
0: Doncs vinga, avui, com sempre, dia de ràdio a partir de les 6 del matí. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
2: Gràcies, fins ara.
0: L'actualitat arrenca amb el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres...

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una mirada

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat mentre Protecció Civil manté encara operatiu el pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 5 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Pedro Sánchez podria anunciar aquest dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports, pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I en cultura, els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, quines complicacions continuen encara perdurant a dia d'avui. Per tant, connectem amb el RAC i que en Ferran Aràndiga ens ho expliqui. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb diverses incidències. Recordem que tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès, en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundació encara es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 entre el punt de les Franqueses del Vallès. També la C35 es talla a la sortida 87 a l'altura de Vidreres. De la AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31, a Sant Adrià de Besòs, també està allà l'enllaç amb la ronda litoral en sentit Trinitat, i també a hores d'ara ja podem trobar també diversos bassals d'aigua a la carretera, concretament a la C58 entre Montcada i Reixec i Barcelona en direcció Sabadell. Per altra banda, fa tot just una estona hem de sumar una avaria de vehicle a la AP7 a Sils, que talla un carril de circulació en direcció Girona. Tot plegat, sumat també de les cues habituals, ens deixa moltes retencions, molta intensitat, sobretot en direcció Barcelona, en tot el vessant Besòs, Llobregat i Rondes. També al Vallès, però trobem intensitat a la AP7 en direcció Tarragona, entre Montmeló fins a Barberà del Vallès. També a la C58, com dèiem, hi ha retencions en direcció Barcelona des de Sant Quirze cap al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència, prudència i bon dia.
1: I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies es veu afectat també a aquesta hora per múltiples efectes del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un servei o amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens posa el dia també. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si el cap de setmana ha estat complicat pel que fa a la pluja, hem d'estar pendents una altra vegada d'aquests ruixats que cauen a hores d'ara i amb moltes ganes, i que de fet s'aniran succeint al llarg del matí des del Baix Camp aproximadament ja fins al Cap de Creus. Per tant, de forma intermitent aniran caient algunes tempestes i tot en aquesta costa, arribant fins al prelitoral, on esperem que plogui més, és a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en canvi, moltes més clarianes cap a l'interior, però amb algunes boires que hi ha hores d'ara a les fondalades. Pel que fa a aquesta tarda, gran part d'aquestes tempestes de la costa marxaran, en quedarà alguna o més aviat algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya central o del Pirineu i Prepirineu, però en general la tarda una mica més tranquil·la i sempre amb una suavitat total. De fet, aquesta tarda més bonança que no pas ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país. A la 20ena de comarques afectades i a última hora d'ahir, a la nit, es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
4: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del Caravaning Internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat a Malgrat de Mar. Mentrestant, aquest matí han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
5: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca, si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobús. Busos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat el caràcter històric d'aquestes crescudes.
6: Feia 32 anys concretament que no les assolíem, l'any 94, amb aquests, tenim un registre de 1.350-1.300, però bueno, va per aquí la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: El temporal més gruixut ha passat avui, però en canvi la pregunta persisteix i es fa més necessària que mai després del capítol d'angoixa i por que han viscut molts ciutadans. Ens hem d'acostumar a fenòmens com aquest? Aquests episodis seran part de la nova normalitat? Li preguntem a Marcos Portabella, ell és investigador del CSIC, a l'Institut de Ciències del Mar. És un expert climatòleg. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem, hem viscut pluges excepcionals. Quines són les condicions que ho han provocat?
7: Bé, diem que des del punt de vista de les tempestes, evidentment la dinàmica atmosfèrica és la que preval, però un cop aquestes tempestes es generen, diem que un factor que sabem que és molt, molt, molt rellevant en quant a que s'extremi aquesta tempesta és les anomalies que tenim ara mateix al Mediterrani. És a dir, el Mediterrani s'ha escalfat molt en els últims anys i això és, diguem, com una mena de combustible per a aquestes tempestes que genera el Mediterrani.
1: I el que hem vist forma part d'una tendència que ja s'està consolidant o encara podem parlar d'un fet extraordinari?
7: Diguem que aquests fenòmens extrems segueixen sent poc freqüents, però sí que hem vist en els últims anys i realment a la costa de la Península Ibèrica hem patit unes quantes d'aquestes tempestes, que aquesta freqüència sembla que s'està incrementant.
1: S'ha parlat de possibles mini-huracans mediterranis i d'un clima cada cop més tropicalitzat. Entenem que el Mediterrani s'està tropicalitzant realment?
7: Això és el que sembla. Els experts és el que estan ja alertant des de fa un temps. Aquesta tempesta no és una tempesta aïllada. No, sembla ser que no s'ha arribat a desenvolupar com un Medicane, no, com un huracà del Mediterrani, però aquests fenòmens ja estan passant des de fa més d'una dècada o s'estan aguditzant des de fa més d'una dècada. I s'ha de dir que, efectivament, el fet de que la tempesta generi el Mediterrani, sobretot si s'instal·la al Mediterrani, doncs un Mediterrani amb unes temperatures tan anòmales, tan calentes, fa que aquestes tempestes, doncs, en un moment donat, agafin una estructura molt similar a la dels huracans. I això què provoca? Doncs, bàsicament, no és que tinguem uns vents tan extrems com els huracans, però tenim uns vents molt més forts, sobretot una estructura molt més compacta, i que quan arriba a terra descarrega moltíssima aigua.
1: Senyor Portabella, i el canvi climàtic n'és la causa immediata? És a dir, fins a quin punt aquest canvi de patró és conseqüència directa d'aquest escalfament global o també intervenen altres factors, diguéssim, de caire més regional?
7: Una cosa que he de dir és que, evidentment, l'escalfament global és un factor molt important. La física ens diu que, evidentment, un oceà o un mar excessivament escalfat és combustible per a aquestes tempestes, però no és l'únic condicionant. Aquesta mateixa estació d'huracans a l'Atlàntic és una de les més tranquil·les que hem tingut en les últimes dècades. Llavors, s'ha de dir que, evidentment, es necessita una sèrie de condicionaments atmosfèrics perquè generi aquesta tempesta, i si aquesta tempesta es genera, doncs, evidentment, un mar escalfat és un combustible, diguem, continu, i, evidentment, com més temps estigui al mar, doncs més s'extrema aquesta tempesta. És el que veiem vivint a l'Atlàntic, és el típic, que les tempestes es generen doncs, a l'Atlàntic més oriental i després es van desplaçant cap a l'oest i a poc a poc van agafant més i més energia. No? Doncs si això passa al Mediterrani i aquesta tempesta d'alguna manera s'estanca al Mediterrani, pensem que el Mediterrani evidentment està, té molta costa al voltant, però si s'estanca al Mediterrani, doncs això pot provocar que aquestes tempestes es magnifiquin. I això va passar, per exemple, a la tempesta Daniel fa 3 anys, que va provocar un desastre enorme a Líbia.
1: Ens agradaria també saber, a nivell de Catalunya, perquè ens agrada mirar-nos el Malic, que té una orografia complexa i també és, a més una alta densitat urbana en determinats territoris, en determinades comarques. Som, doncs, davant d'un territori especialment vulnerable davant aquest tipus de tempestes, o això no hi té res a veure?
7: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València, no? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per, diguem, el temps que ens ve.
1: Doncs ho haurem de fer, sens dubte. Marcos Portabella, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies i bon dia.
7: Moltes gràcies, bon dia.

0: altre punt informatiu destacat avui el trobem a la plana política. Estem pendents aquest matí, avui especialment, de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombés divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionessin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. En aquest context, ministres i representants dels partits que formen l'espai de Sumar s'han reunit telemàticament aquest diumenge per analitzar la crisi generada pels problemes d'habitatge i una possible convocatòria electoral. Des de la formació també es fa una crida a participar a la presentació del Front Ampli i del seu full de ruta el pròxim 17 d'octubre, on es podria conèixer qui prendrà el relleu de Yolanda Díaz com a cap de cartell de Sumar. Mentrestant, el PP redobla la pressió perquè s'avancin eleccions. Des de les files populars ja especulen amb un futur proper amb Núñez, amb Alberto Núñez Feijóo com a president del govern espanyol. El secretari general del PP, Miguel Tellado, li demana a Pedro Sánchez que no s'ho rumi més.
1: Queremos lanzar un mensaje directo al señor Sánchez. Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos. Desde el Partido Popular estamos preparados, estamos listos, estamos deseándolo.
0: La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda, a les 7, i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'Assemblea va votar mantenir l'acampada, que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. Passen 19 minuts de les 7 del matí. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així també com el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
2: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
3: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden fer durant els mesos de tardor i hivern a la població. Llavors, l'objectiu que tenim amb aquesta campanya és arribar a principis de desembre amb la majoria de la població vacunada.
2: La campanya arrenca amb la vacunació a la població vulnerable o de risc, les persones que viuen en residències, majors de 80 anys, embarassades, els infants de 6 a 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari.
0: També us expliquem avui que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 43 anys relacionats amb la mort violenta d'un tercer home dissabte al barri de la Bordeta de Lleida. La policia va rebre l'avís que una persona estava inconscient en un descampat. Segons les primeres investigacions, els implicats s'haurien barallat entre ells. Pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el 6è en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de seleccions. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la Nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara 7è a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què va disposar, de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posició de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
4: La justícia al futbol és molt relativa i el que s'ha dit fet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que bueno, defensivament és fort, s'ha defensat amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, ens podria emportar de partit.
0: A la una del migdia se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb el Barça encara exempt, hi haurà segurs 7 equips catalans. L'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Reus, Redis i el Manresa. S'hi afegirà el Prat si supera l'eliminatòria contra el Sant Rafael Eivissenc, que domina per 5-1. A la tarda es farà el sorteig de la tercera eliminatòria de la Copa de la Reina amb 3 equips catalans al bombo, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. Mala jornada per als equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha encaixat la primera derrota a la competició havent perdut a la pista del Múrcia per 194. Va cedir a la dels de Sekulic. Van mantenir el marcador igual fins a la darrera període, però en el darrer els locals van imposar la seva llei. Els 18 punts de Panther i els 17 de Robinson van ser insuficients per neutralitzar el bon registre anotador dels locals, amb un parcial de 30-21. La desfeta fa caure els blaugranes a la 5a posició de la taula. I uns darrers minuts per oblidar van embrutar un bon partit de l'Illerna a Lleida en la derrota davant el Burgos per 81-94. De res van servir els 17 punts de Parran, els 16 de Batebone i els 15 de Jim davant d'un conjunt castellà que va controlar el ritme del partit per aconseguir la primera victòria. És la primera derrota dels lleidatans després d'haver sorprès el València a la primera jornada. I derrota també del FIAC Girona, que queia a la pista del Baskonia per 40 punts de diferència, 118-78. De poc servien els 15 punts de Jasel Pérez i els 12 de Mac McGlund. L'equip de Moncho Fernández ha encaixat la primera derrota de la temporada davant un Baskonia imparable en atac, liderat per Cris Duarte, autor de 19 punts. I la selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
5: La pista no va bé, és impracticable, rellisque moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu, pues, podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any...

0: quina bogeria, quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Àlex Alonso, Manel Urbano.
2: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els Verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els ho han posat gens fàcil. La Colla Vella dels Xiquets de Valls han acabat en segona posició, doncs, després d'una actuació d'altíssim nivell, com us expliquem, que els han portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa, destacant-vos que Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Aquest matí han de continuar les tasques de recerca del jove que hauria caigut en una riera a Pineda de Mar. Tot plegat en un dilluns en què serà difícil recuperar la normalitat, sobretot pel que fa a la mobilitat. 6 centres educatius del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme no podran obrir portes pels efectes de les inundacions. Tot plegat, mentre Protecció Civil manté encara operatiu el Pla Inuncat per fer seguiment de la recuperació de la normalitat després d'un episodi de pluges torrencials que ha obligat a fer més de 200 salvaments pels registres superiors a 200 litres per metre quadrat que han caigut, sobretot, a l'àrea metropolitana de Barcelona. El risc de desbordament de rius ja ha decaigut després que s'hagin registrat cabals històrics en cursos com el del Daró i el Besòs. L'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques a l'Institut de Ciències del Mar, Marcos Portabella, ha alertat des del Notícies en xarxa d'un canvi de paradigma climàtic que farà més freqüents aquests fenòmens i que obligarà a estar preparats.
2: Tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: De seguida anirem en directe a la llera del Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, per veure com baixa el cabal. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Pedro Sánchez podria anunciar avui dilluns l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. El PSOE incrementa la pressió sobre el president del govern espanyol per anar a les urnes en uns comicis que es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. Analitzarem tot seguit els escenaris polítics que s'obren amb aquesta possible convocatòria en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar fins aquesta tarda a la plaça d'Urquinaona la manifestació que s'havia de fer dissabte. El Consell de Ministres podria tornar a aprovar demà els 2 decrets d'habitatge tombats la setmana passada. Avui arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, així com també el personal sanitari. Dels esports destaquem que la pallissa del Barça vaja sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F s'ha imposat per 7-0 en un duel disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Clàudia Pina, amb 4 gols, ha estat la gran protagonista de la victòria. Graham Hansen, Eva Pajor i Sidney han arrodonit el triomf de les blaugranes que deixen l'equip blanc a 5 punts abans de l'aturada per partits de seleccions. I els castellers de Vilafranca tornen a fer història guanyant el concurs de castells de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 en folre i manilles i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 en folre de la història. Sumen així la 14a victòria en aquest certamen. I quan passen 4 minuts de 8:15, obrim pla de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha diverses incidències. Estan tallades per esllavissades la C1415A a Castellar del Vallès en tots 2 sentits. També la BB5159 a la Roca del Vallès. Per inundació es talla la G682 a Blanes i la C352 a Franqueses del Vallès. També a la C35 es talla la sortida 87 a Vidreres, a l'AP7 a Cardedeu estan tallades les sortides i entrades a la mateixa autopista i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral en sentit Trinitat. I fa tot just una estona sumem una avaria de vehicle a l'AP7 a Sils que talla un carril en direcció Girona. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies també es veu afectat a aquesta hora per múltiples efectes per culpa del temporal. Això fa que línies com la R1, la R7, la R8 i la R2 Nord hagin de fer part del servei o la totalitat amb un transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest matí continuaran els ruixats entre el Baix Camp i el Cap de Creus de forma intermitent. Cauran xàfecs i algunes tempestes a la costa i al prelitoral, amb més intensitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'interior hi haurà més clarianes, tot i la presència d'algunes boires a les fondalades. A la tarda, la majoria de tempestes de la costa desapareixeran i només quedarà algun xàfec a les muntanyes de la Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. En general, serà una tarda més tranquil·la, amb més estones de sol i temperatures suaus una mica més altes que les d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en el sumari, Catalunya afronta el primer dia laborable després dels aiguats extrems i excepcionals d'aquest cap de setmana al litoral i prelitoral, que han deixat un balanç de 2 persones mortes, una de desapareguda i centenars d'afectacions, sobretot en infraestructures. Un cop aixecades les últimes restriccions a l'Alt i al Baix Empordà, Protecció Civil manté encara activat el Pla Inuncat aquest dilluns per seguir de prop un restabliment de la normalitat que serà progressiu per la magnitud de l'impacte de les pluges torrencials. Sense anar més lluny, aquest matí hi ha 6 centres educatius que no podran obrir portes per les inundacions a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental i el Maresme. Tot plegat com a resultes d'un episodi de temps violent en què els bombers han rebut prop de 2.500 avisos i han hagut de fer més de 200 salvaments de persones atrapades en vehicles i habitatges, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els registres de més de 200 litres per metre quadrat s'han succeït a diferents punts del país, a la 20ena de comarques afectades, i a última hora d'ahir a la nit es comptaven encara més de 12.000 clients sense subministrament elèctric. Ara en són 6.200. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat el caràcter insòlid d'aquestes precipitacions i ha fet una crida a la prudència per la inestabilitat que encara es manté avui, tot i que en un grau molt menor.
3: Es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat.
1: Sens dubte, la derivada més tràgica d'aquestes pluges torrencials són les 2 persones que han perdut la vida. Un home ha mort a Tordera, al Maresme, quan li ha caigut un mur a sobre a les instal·lacions del caravaning internacional Costa Brava, on vivia. La segona víctima mortal és una persona que els bombers buscaven en un aparcament inundat, amb el Grat de Mar. Mentrestant, aquest matí, han de continuar les tasques de recerca d'una altra persona desapareguda a la Riera de Pineda de Mar. Els equips d'emergència treballen amb la hipòtesi que es tracta d'un jove que hauria relliscat mentre era en una zona propera a un institut del municipi. David Borrell és el cap dels bombers.
4: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments que l'han vist caure a la Riera de Pineda. Hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
1: Com us dèiem, algunes de les afectacions més importants d'aquest episodi es concentren a les infraestructures i això es notarà avui i molt en la mobilitat. A banda dels trams afectats per carretera que hem repassat als serveis, el servei de Rodalies no es podrà recuperar a tota la xarxa aquest dilluns. A la línia R1, els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera i el trajecte es farà en autobús. En el cas de les línies R7 i R8, el servei es cobrirà íntegrament per carretera, com també passa a la R2 Nord amb autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4, un servei alternatiu connectarà Terrassa i Manresa. Pel que fa als cabals dels rius, progressivament s'ha anat normalitzant la situació i decau el risc de desbordament dels cursos del Daró, Ridaura i Tordera a l'Empordà i la Selva. En el cas del Besòs, s'ha arribat a un registre proper al miler de metres cúbics per segon a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Això és el triple del cabal habitual i ha calgut tancar durant unes hores algunes sortides de la ronda litoral, així com algunes estacions de metro. L'aigua també ha baixat amb cabals excepcionals a altres rius com el Mugent i el Tenes al Vallès Oriental. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ha apuntat al caràcter històric d'aquestes crescudes.
5: Feia 32 anys concretament que no les assolíem. L'any 94, amb aquests, tenim nosaltres un registre de 1.150 i 300, però va partir la cosa, i abans doncs ens hem de remuntar al 1990, 1971 i al 61, doncs, en aquesta gran riuada que va haver-hi. Efectivament, aquestes riuades tenen això, o sigui, venen de forma molt sobtada, són puntes de cabal que tenim en un moment, perquè són pluges molt intenses, molt localitzades, i per tant, màxima precaució en aquest sentit.
1: I recollim encara més valoracions d'experts. És el cas de Marcos Portabella. Ell és investigador del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar i atribueix bona part d'aquests temporals extrems a l'escalfament que s'ha anat produint al Mediterrani els darrers anys, que provoca fenòmens fins i tot similar als huracans tropicals. Portabella, a més, recorda que l'orografia del nostre territori ens fa vulnerables i ens obliga a estar preparats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: I tant, que som vulnerables. El que va passar a València no és una cosa només circunscrita a València. No? A Catalunya se sap que tenim una orografia complicada, hem urbanitzat en zones on no havíem d'haver construït i, evidentment, tenim aquesta vulnerabilitat i ens hem de preparar des del punt de vista infraestructural per el temps que en ve.
1: En plana política estem pendents avui de Pedro Sánchez, que podria anunciar l'avançament electoral després que la majoria de dretes formada per PP, Vox i Junts li tombessin divendres els decrets d'habitatge. La desfeta a la Cambra Baixa ha fet que diversos ministres i líders socialistes pressionin el president perquè convoqui eleccions. Sánchez, però, s'ha pres el cap de setmana per reflexionar i escoltar les opinions del seu nucli de confiança i s'espera que avui, durant l'executiva del PSOE, pugui fer algun anunci. Si opta per anar a les urnes, les eleccions es podrien celebrar el diumenge 29 de novembre. També s'especula amb que demà el Consell de Ministres torni a aprovar els dos decrets d'habitatge que entrin en vigor de manera immediata i que es dilati el debat al Congrés per convalidar-los al màxim. Això seria en un màxim de 30 dies i podria convertir-se en un acte de campanya per a les diverses formacions polítiques. Doncs en aquest context parlem amb el politòleg Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB i director de Simple Política, per entendre què hi ha al darrere d'aquest moment d'incertesa i quines claus poden marcar, de fet, el futur immediat de la política al nostre país, a casa nostra, si més no a Espanya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Caballero, aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Ho dèiem, la derrota dels decrets ha accelerat les especulacions sobre eleccions. És realment el moment oportú per convocar-les o encara és massa aviat? En quin moment creu que Pedro Sánchez podria anunciar la data? Avui mateix?
6: Avui podria ser el moment, i en quant a si és aviat o no, en realitat jo crec que ha sigut la gran pregunta d'aquest cap de setmana. Sabem que el president Sánchez s'ha reunit amb moltes persones i s'ha pres aquest cap de setmana com a reflexió, i la principal reflexió és si d'aquí endavant tindria alguna altra millor oportunitat per convocar aquestes eleccions. Irònicament, la derrota, com bé comentaves, al Congrés, li ha obert una finestra d'oportunitat en la qual l'habitatge es podria convertir en el principal tema i, per tant, deixar enrere Ceuta, els casos judicials, i és una realitat. Potser no hi ha una altra finestra d'oportunitat millor pel Partit Socialista i per l'Esquerra.
1: Adrián Caballero, aquesta també era una pregunta que vostè ja m'insinuava. Pedro Sánchez podria convertir la crisi de l'habitatge en eix de campanya. És una aposta amb recorregut o una mica, com també ja ens insinuava, una cortina de fum per tapar altres crisis? Vostè les citava, Ceuta o els procediments judicials que l'afecten directament, també al PSOE.
6: A veure, és un tema important, és un tema que està al carrer, per tant, cortina de fum no és, perquè és una de les principals preocupacions, sinó la principal preocupació dels catalans i els espanyols, per tant, és un tema important. A partir d'aquí, És un tema que li interessa emprar a Pedro Sánchez i a l'esquerra? I tant, perquè és un tema on l'esquerra es domina molt millor en les seves propostes que no tant amb la migració, més millor dit, o amb altres qüestions com la corrupció. I això ho demostra també les enquestes, perquè les enquestes estan dient que fins i tot més de la meitat dels votants de dretes recolzaven d'alguna manera aquests decrets o com a mínim algunes de les mesures.
1: La mobilització per l'habitatge, avui hi ha precisament aquesta tarda la manifestació, les acampades, les protestes, les crides a la vaga, pot ser un factor real de vot? Sánchez en pot treure rèdit també d'aquesta qüestió?
6: Aquí el més important és recordar que una vegada es publiqui el BOE, la dissolució de les Corts han de passar 52 dies, o dit d'una altra manera, si es convoquessin pel 29 de novembre, l'objectiu del govern o el repte del govern serà que d'aquí al 29 de novembre continuem parlant d'habitatge, o que com a mínim es parli molt més que d'altres qüestions que no li seran favorables. Si s'aconsegueix mitjançant la convalidació dels decrets d'habitatge, mitjançant una campanya ferotge en termes socials, si s'aconsegueix, l'esquerra tindrà alguna oportunitat, malgrat, i cal posar un asterisc molt gran a qui ens escolti, les enquestes continuen dient que PP i Vox són els clars favorits i que la majoria absoluta la tenen, bueno, gairebé assegurada, tot i que Pedro Sánchez moltes vegades ja ens ha sorprès.
1: Junts també ha pres protagonisme, sobretot el divendres i el cap de setmana, perquè justament han estat claus en la derrota dels decrets. Junts ha calculat bé les conseqüències d'aquesta maniobra?
6: A veure, això és difícil de dir, però és veritat que el propi divendres ja es parlava de què estava passant amb Junts i a veure, Junts és un partit que té una heterogeneïtat en el seu votant. És a dir, si atenem a l'escala ideològica, el seu votant es posiciona proper més a l'esquerra que a la dreta, és un 4,9 en una escala del 0 al 10. Però també si mirem el seu electorat, veiem que és el partit que més percentatge de votants ja tenen un habitatge en propietat i pagat. I a la vegada és el partit que menys votants té que viuen de lloguer. Per tant, clar, atenent una mica les dades, potser Junts creu que no li farà tant de mal o que el vot en contra no li farà tant desgast com posicionar-lo com el principal partit en contra del govern aquí a Catalunya.
1: Adrián Caballero, acabo molt ràpidament. A Catalunya, podem quedar-ne... Em pot quedar esquitxada, jo m'introduïa també com a catalana, però vaja, en tot cas, Catalunya em pot quedar esquitxada d'un avançament electoral, tenint en compte que molts acords pendents amb els socis d'investidura de Salvador Illa depenen directament de Madrid.
6: Sí, però jo crec que qui quedarà esquitxat és precisament Salvador Illa i el seu govern, perquè necessiten el govern de Madrid o la complicitat del govern de Madrid per segons quines qüestions que Salvador Illa vulgui fer o mesures ambicioses que hi hagi a Catalunya. Així que els catalans no ho sé, però el govern de Salvador Illa sí que quedarà una mica tocat si hi ha en aquestes eleccions i sobretot si guanya la dreta.
1: Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, gràcies un dia més per atendre'ns. Estarem pendents, evidentment, del que decideixi avui Pedro Sánchez i segurament que haurem d'analitzar-ho d'aquí uns quants dies. Gràcies, que vagi bé.
6: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs la pluja i els avisos meteorològics de perill no han fet aixecar l'acampada per l'habitatge a la plaça Catalunya de Barcelona, però sí que han obligat a ajornar la manifestació que s'havia de fer dissabte a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat. Finalment, la mobilització es farà aquesta tarda a les 7 i també canvia d'escenari. Serà a la plaça Urquinaona de Barcelona. A prop d'allà, a la plaça Catalunya, l'acampada, com dèiem, ha resistit al temporal del cap de setmana. El vent i la pluja de dissabte a la nit van ser especialment durs, mentre que el fred d'ahir diumenge va obligar alguns dels acampats a anar a casa a escalfar-se. Malgrat tot, l'assemblea va votar mantenir l'acampada que ha rebut suport de la ciutadania en forma de menjar, roba seca i material. I més ítems que avui també són notícia i que també acaparen la nostra atenció, i és que avui, aquest matí, arrenca la campanya de vacunació de la grip i de la Covid-19. En aquesta primera fase estan cridats a vacunar-se les persones amb un alt risc de complicacions si contrauen aquestes malalties, però també està recomanat que es vacunin el personal sanitari. Ens en dona tots els detalls la Caterina Tallón, de Penedès TV.
7: Avui comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de protegir a la població de les conseqüències d'aquests dos virus, que poden arribar a ser greus en alguns casos, i concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Ho explica la referent de vacunació a la Regió Sanitària Penedès, Elisabet Badiella.
8: L'objectiu, com cada any, és protegir la població més vulnerable i reduir l'impacte assistencial que aquestes dues malalties poden

0: 28, la que travessa el port de la Bonaigua unint el Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran, tancarà per franges horàries per les obres de millora que s'hi estan fent i que s'allargaran fins a la primavera. Així, de dilluns a dissabte queda prohibida la circulació des de 9:15 del matí fins a les 2 del migdia i de 4:15 de la tarda fins a les 7, garantint sempre el pas dels vehicles d'emergències. Fora d'aquestes franges horàries, així com durant els diumenges, la carretera romandrà oberta a la circulació amb pas alternatiu. Des de les Valls d'Àneu al Pallars Sobirà ja s'han alçat veus contra aquests talls i demanen que no siguin tan llargs. La voluntat de la Generalitat és avançar al màxim possible en les obres fins a l'inici de la temporada d'esquí i aleshores ajustar les afectacions al trànsit per minimitzar l'impacte en l'activitat turística a la zona. I no ens movem de la Vall d'Aran perquè aquest cap de setmana s'ha detectat una important afluència de conductors francesos al poble de Les que han creuat la frontera per omplir el dipòsit dels seus vehicles. A França, el litre de dièsel supera els 2,40 euros i el de benzina, 95, costa de mitjana gairebé 2,20 euros. La diferència amb les benzineres araneses és notable, amb un estalvi mitjà, per als conductors francesos, de més de 50 cèntims respecte a les estacions de servei del seu país. Aquesta pràctica, la d'estalviar creuant la frontera cap a Catalunya, era habitual fins ara en supermercats, estancs i licoreries, però ara s'ha estès també, com sentiu, a les benzineres. I avui obrim la crònica esportiva amb la pallissa del Barça sobre el Real Madrid en el clàssic de la Lliga F. S'ha imposat per 7-0 en un duel que s'ha disputat al Camp Nou davant de més de 40.000 aficionats. Les blaugrana van manar d'inici a fi i no van donar cap opció a les blanques. Al descans ja guanyaven per 5-0 amb 4 gols de Clàudia Pina, gran protagonista de la victòria, i un altre de Graham Hansen. A la represa, Eva Pior i Sidney es van sumar a la festa amb dues dianes més. El triomf, el sisè en les 6 jornades disputades, permet a les de Pere Romeu obrir forat i deixar el Real Madrid a 5 punts abans de l'aturada de la competició per partits de selecció. A la segona divisió, doble empat sense gols dels equips catalans. El Sabadell va signar taules amb l'Andorra en el duel disputat a la nova Creu Alta i ajornat dissabte a causa del temporal. L'equip arlequinat és ara setè a la taula, a un punt de la promoció d'ascens. També va signar un empat a 0 al Girona davant el Mallorca. La bona actuació del porter de l'equip balear, Arnau Tenes, va aturar totes les ocasions de què van disposar els de Quique Álvarez, que són quarts en posicions de play-off i a 6 punts de l'ascens directe.
1: La justícia al futbol és molt relativa i lo de satisfet, hi ha una part que sí, perquè buscàvem una millora i jo crec que avui hem fet un bon partit davant d'un rival difícil, complicat, que sabíem que, bueno, defensivament és fort, sap defensar amb pilota i sense, però hem fet un partit bastant complet i amb la sensació de que sí, que, bueno, si haguéssim estat una mica més encertats o l'Arnau no hagués estat tan encertat, es podria haver emportat el partit.
0: La selecció femenina d'hoquei patins s'ha estrenat amb un triomf als World Roller Games, que es disputen a la localitat d'Asunción, al Paraguai. El combinat ha superat França per 8-0 i avui s'enfrontarà a Xile a partir de les 11 de la nit. El partit, però, s'ha disputat amb polèmica pel mal estat de la pista denunciat per les jugadores, que fins i tot s'havien plantejat fer una plantada i no jugar. Victòria Porta ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
2: La pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa. Estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir, ei, no jugues, se suspèn. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs, de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient, si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any...

0: Quina bogeria, quina bogeria. Però és que han hagut d'anar al límit, com deia, han anat al límit, han hagut d'anar al límit.
1: Aquest era el moment de celebració dels castellers de Vilafranca, que han tornat a fer història al concurs de castells de Tarragona. Els verds s'han imposat en una jornada memorable marcada per una actuació d'altíssim nivell. Els de Vilafranca han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10 amb folre i manilles, i a la quarta ronda han culminat l'actuació descarregant el primer 9 de 9 amb folre de la història. Abans, també han intentat el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que no han pogut carregar per molt poc. Amb aquesta gesta, els de Vilafranca sumen la 14a victòria al concurs de castells després d'un frec a frec espectacular amb la Colla Vella de Valls, que no els han posat gens fàcil. Així es mostrava el cap de colla dels vilafranquins, Àngel Grau, just després de saber que havien guanyat.
2: Soc molt feliç, per mi, per tots, per l'afició, perquè ha sigut un concurs molt difícil. La Colla Vella m'ha posat molt, molt complicat amb aquest 3 de 9 sense folre, però en serament sortit havíem treballat molt i el 9 de 9 estava molt bé. Però bueno, no sé, que molt content, de veritat.
1: Ho sentíem, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha acabat en segona posició després d'una actuació d'altíssim nivell que els ha portat a estar primers en la classificació durant bona part del concurs. Els rosats han descarregat el 4 de 9 sense folre i han carregat el 4 de 10 amb folre i manilles. A la tercera ronda han fet història carregant el primer 3 de 9 sense folre vist a Tarragona. La tercera plaça ha estat per la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els liles han descarregat el 5 de 9 amb folre, han carregat per primera vegada el 4 de 10 amb folre i manilles i han completat la seva actuació amb la torre de 9 amb folre i manilles. Un podi d'un nivell extraordinari que no s'havia vist mai fins ara al concurs de castells.

0: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
1: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: En punt les 8 del matí. La represa de la normalitat després d'un dels pitjors episodis de tempestes a Catalunya es complica per les pluges que encara cauen a llocs com el Vallès i el Maresme. Amb un nou avís és alerta. El cap de setmana deixa dos morts i un desaparegut, tot i que no hi ha denúncia formal. Es mantenen els problemes a la xarxa ferroviària i els talls en algunes carreteres, quan encara s'ha de fer balanç de danys a molts municipis. Una desena de centres educatius no obriran avui les portes. Pedro Sánchez es vellarà avui, s'avança les eleccions espanyoles pel proper 29 de novembre. Ho farà després d'un cap de setmana de reflexió en què ha parlat intensament amb el seu partit i el seu nucli més directe. Nombroses veus socialistes li demanen convocar eleccions. Els sindicats en defensa de l'habitatge reprenen les mobilitzacions a Catalunya un cop passat el temporal de pluges. La manifestació convocada per dissabte es farà aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquina, una de Barcelona. A més, tots i els aiguats es manté l'acampada de plaça Catalunya. L'ultraconservador Flavio Bolsonaro s'ha imposat a la primera volta de les presidencials del Brasil amb el 47% dels vots davant del 45% de Lula da Silva. La presidència es decidirà en una segona volta d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca el període de vacunació contra la grip i la Covid de les persones més grans de 80 anys, les que viuen en residències, els infants i el personal sanitari. Salut pronostica que la grip serà més infecciosa que l'any passat, però que no farà quadres greus ni tampoc dispararà les hospitalitzacions. La crisi climàtica fa augmentar el matrimoni infantil, la violència sexual i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món, segons un estudi de l'organització Plan Internacional. Les sequeres i inundacions deixen sense ingressos les famílies que casen les seves filles com a estratègia de supervivència. Els castellers de Vilafranca s'imposen al concurs de castells de Tarragona després de descarregar per primera vegada a la història el 9 de 9 en folre. El públic de la Tarraquarena va ser testimoni d'un concurs de màxima qualitat i rivalitat amb una actuació superlativa de les 12 colles. La Vella de Xiquets de Valls ha acabat segona. I Oques Gràcies fa aquesta nit el primer dels recitals de comiat a l'Estadi Olímpic. Les 220.000 entrades que es van posar a la venda es van exaurir de seguida. La banda osonenca posarà així punt final a 14 anys de trajectòria amb 3 concerts més dimecres, divendres i dissabte d'aquesta setmana.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Golejada del Barça al Madrid a la Lliga Femenina de Futbol 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. A la segona divisió empats a 0 del Girona amb el Mallorca i del Sabadell amb l'Andorra. Amb la victòria al Japó, Marc Márquez se situa només 2 punts del líder del Mundial de Motociclisme, Jorge Martín. I la selecció espanyola debuta al Mundial Femení d'Hoquei Patins amb un 8-0 davant França.
0: Es mantindran els ruixats fins al migdia litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, localment amb alguna tempesta una mica intensa. A la tarda s'obriran clarianes, però a l'interior i als Pirineus es tornaran a formar ruixats localment amb tempesta. Temps insegur, amb un lleuger ascens del termòmetre.
3: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 5 d'octubre de 2026. Tornem, doncs, amb la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primera setmana sencera de cap a peus de l'octubre per endavant. Per tant, ens arremangarem i començarem a fer el trajecte que pertoca. I això vol dir, d'entrada, analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis dels dilluns i les fortes pluges com a protagonistes encara avui. En parlarem de tot plegat. De seguida rebrem, com sempre, amb els braços ben oberts a la bona viatgera de la República, la Sílvia Quero de Cima Travel. I tal i com manen les ancestrals costums d'aquesta casa, els dilluns tenen una segona tertúlia matinera, la dedicada exclusivament als esports, amb els nostres veterans en competicions tant locals com nacionals i de tot tipus. No és poca cosa amb el que encetarem, doncs, aquest nou ringle del calendari amb un dilluns de República Santboiana del tot humit, però això sí, aixopluc. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible, producció. Àngel Rodríguez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu, què tal?
0: Aquí, ja ho veus, això que dèiem, humit, tot plegat, el barri humit, home, el poble humit i la ciutat humida i el barri i el país i tot humit. Ja seria això.
1: És el que té com plou.
0: És el que té, és el que té. 18 graus, 18 graus aquí a això, al vell mig, al vell mig del casc antic, digue-li al barri vell, al barri centre, vaja, 18 graus. I continua plovent, evidentment el nostre meteoròleg ens explicarà millor les previsions i què és el que passarà i què és el que ha passat, però sigui com sigui, això, que també està bé que plogui, això sí, que no faci mal, malauradament, les pluges i evidentment una circumstància que sovint no es pot controlar, doncs porta també desgràcies. En parlarem de tot plegat.
1: Sí, els titulars estan plegats.
0: Sí, en parlarem perquè fins i tot alguns experts, ja t'ho dic ara, ens diuen que hi ha un canvi de paradigma climàtic, que això és més seriós del que s'havien pensat mai, que això ens obligarà a adaptar-nos a viure més sovint aquests episodis de tempestes. Insisteixo, malauradament, és que també de vegades hi ha doncs, drames que es paguen amb les vides de les persones. En parlarem durant el nostre Consell de Sàvies i Savis, sobretot de les tempestes i de moltes més coses. A l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà tocant botonets fent de tècnica. Endavant, bon dia. I comencem amb la cançó, i segurament el més fàcil és posar cançons que parlen de pluja, cançons, doncs no, nosaltres no ho fem d'aquesta manera, nosaltres fins i tot celebrem efemèrides.
1: I tant, és que una efemèride com aquesta s'ha de celebrar. És que tal dia com avui, l'any 62, 1962, és a dir, fa 64 anys, els Beatles llancen el seu primer disc oficial al Regne Unit, el senzill Love Me Do, i nosaltres avui doncs, el recuperem i l'escoltem.
0: Molt bé, doncs els Beatles.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs a veure què ens explica en Daniel Rosas. Avui els meteoròlegs, protagonistes de gran part dels informatius. Endavant, molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia. Bé, no cal remarcar el que hem viscut aquest cap de setmana excepcional a Catalunya amb un episodi de pluges amb una mena de tempesta tropical, tècnicament SMC, sistema convectiu de mesoscala. De moment no tenim més dades, però el que està clar és que és excepcional aquí a Catalunya. Malauradament hem de lamentar dos víctimes mortals, una a Tordera i una altra a Montornès. Aquí, a la nostra ciutat, la quantitat de pluja recollida en aquest episodi és de 80 mm per metro quadrat, aquí al centre del poble, però a la ciutat cooperativa, per exemple, 27 tan sols, per lo que aquí tenim la variabilitat d'aquest tipus d'episodi. A Cornellà 196 o a Espluga 130. En fi, molta variabilitat. De cara a la jornada d'avui, ens aixequem amb pluja. Ha començat ara fa una estona a tota la franja litoral i prelitoral del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Penedès, i que s'allargarà fins a mig matí o a tocar de migdia en caràcter feble, però també amb algun nucli tempestuós. De cara a la tarda, temps variable amb bandes de núvols als i mitjans i també núvols d'evolució, ens podrien deixar algun xàfec tempestuós entre el litoral i prelitoral del Baix Llobregat i Barcelonès. Poca cosa en general. Per tant, hem d'estar atents i temperatures similars a les d'ahir, entre els 19 i els 26 graus, de forma general. És tot. Que passeu bon dia.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Entrem directament amb els diaris. Estem esperant el poder també escoltar el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya. De seguida que sigui possible, doncs serà prioritat tota la informació viària i l'escoltarem i després continuarem doncs a això, amb els titulars de moment, però comencem amb el periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, ens parlen de, com ha dit el Daniel Roses i com comentàvem abans, de les ferides del temporal i veiem la fotografia d'uns efectes de la rodada de Pineda on va deixar aparèixer una persona i veiem un cotxe capgirat tot ple de brossa. També la tempesta sense precedents que va escombrar Catalunya el cap de setmana provoca dos morts, un desaparegut i greu danys, sobretot al Vallès Oriental i al Maresme. També canvien d'alerts, diuen el govern s'activa per l'avanç de les eleccions, el PSOE diu que espera que Sánchez decideixi la data per anar a les urnes i membres de l'executiu plantegen aprovar de nous els decrets d'habitatge i imposar-los amb les Corts dissoltes. També ens parlen del robatori de coure que fa salts als edificis i les electrolineres. I per acabar ens parlen de la demanda d'oficines a Barcelona que puja i només en queden lliures al 11,3%.
2: La Vanguardia força picada, però això sí, destacant dues temàtiques, sobretot per una banda, a prop de la capçalera, un sondeig d'Ipsos precisament pel grup de La Vanguardia, diu que el 65% dels catalans suspenen la gestió del govern central a Ceuta, un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya i la majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu. L'altra notícia doncs, que evidentment es destaca és el temporal que causa a Catalunya dos morts, un desaparegut i danys abundants. Les excepcionals tempestes del cap de setmana, doncs, d'aires tropicals van provocar inundacions i fortes crescudes de rius i rieres. No en va la fotografia de la portada, hi veiem doncs, el cabal del riu Besòs que va pujar notablement ahir, va cobrir tot el parc fluvial i va amenaçar de desbordament en algun punt. Això sí, molta gent fent d'espectadors per veure doncs això, aquesta anomalia en el riu de la seva ciutat, doncs això, en el canal que hi veiem, clarament, doncs que l'aigua ha pujat de manera exagerada en comparació al que estem acostumades i acostumats. També en portada a La Vanguardia, Sánchez s'inclina per avançar les eleccions sense data encara. El president de l'executiu vol prendre abans mesures sobre l'habitatge. Això una mica relacionat doncs, amb aquell sondeig que us dèiem, però vaja, és un titular també a part. I també el matís futboler, esclar, l'altre clàssic, diu un Barça impecable destrossa el Real Madrid 7-0, el clàssic femení. Anem cap al diari Ara, on hi veiem també una de les imatges més, podríem dir, espectaculars, amb el sentit, doncs, d'aquestes tempestes i a prop de mar, no?
3: Correcte, Àngel? Veiem les tres xemeneies i ens diuen dos morts i un desaparegut pel temporal. El temporal de pluja i vent que va castigar ahir Catalunya acaba amb un balanç provisional de dues persones mortes i un desaparegut. També els nombrosos danys que parlava tant els comitats de Borgandia com els del Periódico. També ens parlen del futur de la legislatura, diuen que pendents de Sánchez, el PSOE es mostra preparat per anar a les eleccions amb el marc de l'habitatge. També ens parlen de la plataforma de Front Ampli que es llançarà el 17 d'octubre a l'espera de Podem i que només aquesta setmana hi ha 90 desnonaments previstos a Barcelona. També ens parlen de Brasil, que tria entre Lula i Fabio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta lidera el recompte, però no té assegurat superar el 50% dels vots en la primera volta. I per acabar, també es parla de futbol del partit d'ahir, on Pina lidera una altra pallissa del Barça al Real Madrid.
2: Sí, senyor, doncs ara ja sí, ara pertoca fer un repàs ràpid també als esportius. Recordeu que avui és dilluns i, per tant, tindrem també tertúlia esportiva a partir de més o menys, encara no, un quart d'onze del matí. I comencem, per exemple, pel diari Esport, Àngel.
3: Sí, d'aquesta pallissa són els titulars dels esportius, on veiem a Clàudia Pina celebrar un dels gols, el 7-0 de la golejada històrica, com diu l'Esport, al Real Madrid. El Barça vuelve a arrollar al Real Madrid en otro choque de abrumadora superioridad blaugrana, així ho titulen. Diu Clàudia Pina, autora de 4 goles i MVP del partido, Graham Pajor i Sidney rodearon la victòria més avoltada en un clàssic. També ens parlen de la Fórmula 1, Alonso acaba 8è en el seu millor posició de la temporada, també de bàsquet, on el Barça perd 100-84 davant l'UCA en Múrcia, i per acabar ens parlen del Real Madrid, on Mbappé passa de les normes de Mourinho. És que es va gravant a la bicicleta quan el tècnic portuguès és algú que està prohibit als jugadors del seu primer equip.
2: Sí, sí, senyor. Escolta, anem cap al Mundo Deportivo. Infografia del tot, com sempre, perquè aquestes infografies normalment estan signades per l'amic Roger Guillemet, com sempre, espectacular, amb el sentit de també molt, molt creatiu, i és que el titular diu Histórico, però atenció, perquè la T de Histórico en realitat no acaba de ser una T, és un 7. És un 7, esclar, per què? Doncs perquè el marcador final és 7-0. Molt bé, i veiem a la fotografia una de les protagonistes, la Pina, que diu que es va exhibir amb un pòquer de gols en un clàssic en el que també van marcar Graham, Pajor i Sidney, ho explicàvem fa un moment. El Barça, diu, logra la major goleada de su història entre el Real Madrid en un Spotify Camp Nou de rècord. A prop de la capçalera també hi veiem el president del Barça fotografiat, Jean Laporta, que diu que en la cumbre por la NBA, Barça Bàsquet, ho diuen d'aquesta manera, diu el president, diu, viaja hoy a Como, donde los propietarios de la Euroliga decidirán si aceptan la oferta estadounidense. Una entrevista en exclusiva amb el que va ser una de les icones del Futbol Club Barcelona, el senyor Iniesta. Lo que Lamine tiene por delante es precioso. És una de les frases que diu en l'entrevista i que es converteix en titular, vaja. I, finalment, Motor GP, Marc Márquez conquista Motegi i aprieta el Mundial. I encara ens queda l'esportiu, que evidentment en portada celebra, i de quina manera, aquesta victòria blaugrana.
3: Correcte, i la titulen, el titular és més per al Real Madrid, i és torneu quan voleu. Parlant d'aquest 7-0, veiem a les jugadores celebrant un dels gols, òbviament de Clàudia Pina, diu el Barça es cruspeix al Real Madrid, que al descans ja n'havia rebut 5. En una altra tarda màgica, l'Spotify Camp Nou, amb 40.533 espectadors, Clàudia Pina s'exhibeix amb un pòquer de gols i Graham Hansen, Pajor i Sidney rematen la festa del líder, que treu 5 punts a les blanques. També ens parlen dels partits dels equips catalans a segona, d'un bon Girona només troba a faltar el gol, que és 0-0, i també 0-0 al Sabadell, els primers punts que s'escapen davant l'Andorra. També bàsquet a la CB, derrotes del Barça a Múrcia, del Girona a Vitoria i del Lleida contra el Burgos. I tornem també a la MotoGP, que hem parlat abans, el campió pressiona, el Márquez també s'imposa en la cursa llarga al GP de Japó, i amb el seu 5è doblet se situa a 2 punts al lideratge de Jorge Martín. I per acabar ens deixen una petita entrevista que l'han fet a Marc Castany, el tècnic ajudant de Sekulic. No m'esperava la trucada del Barça i no volia deixar escapar aquest tren.
2: Molt bé, doncs això, que també tenim molt de material per explicar i per debatre durant la tertúlia esportiva, i ho farem d'aquesta manera. Però sí, aquest Barça que el Madrid semblava que, ho dic només com a pròleg del que vindrà, aquí en els debats que fem a la República. No, que el Madrid que, home, la veritat és que va fer inversions força interessants amb jugadores que han estat referents en els seus equips d'origen, i semblava, la mateixa premsa de Madrid ho deia, no? Deia, ei, nova dimensió, nou paradigma, doncs també en el femení, no? I que resulta que davant del Barça res, perquè sí que és veritat que hi ha un canvi de disseny, fins i tot d'entrenador i, de, sí, i de fitxatges i tal, però sembla ser que els petits canvis que va fent el Barça són superiors a tot el gran canvi que pugui fer el Madrid, per exemple, o qualsevol altre equip.
3: Correcte, el Barça segueix posicionant el Madrid. Sembla que aquests últims anys, com el Madrid entrava a Champions, com començava a ser com el segon que sempre estava allà, però igualment el Barça segueix sent el millor equip del món i sempre pallissa el equip davant, ja sigui el Madrid o la Roma,
2: sí,
3: o qui sigui.
2: Doncs veurem, en parlarem evidentment ara, però us ho dèiem, de seguida que puguem connectar doncs, amb el Real Automòbil Club de Catalunya serà prioritat, doncs ja ho és, perquè en aquests moments tenim a l'altre cantó del fil telefònic en Ferran Aràndiga, que ens ho explica. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada amb diverses afectacions viàries per les pluges, ja siguin a hores d'ara en directe aquestes afectacions que estan caient o també de retruc des d'aquest cap de setmana. A hores d'ara tenim diverses vies tallades com la BB-5159 a la Roca del Vallès, també la C-1415A, a Castellà del Vallès, o també la C-352 a les Franqueses del Vallès i Canovelles. Tot plegat, doncs, també recordem que tenim carrils tallats, sobretot al Vallès, a Lliçà d'Amunt i a Parets del Vallès, a la C-17, a Vidreres, a la C-35 o també a la N-150 a Terrassa. Tot i així, més enllà d'aquestes incidències, hem de destacar les retencions habituals que a hores d'ara, doncs, com és habitual, òbviament, tot i que avui, amb més insistència, circulen amb molta intensitat, sobretot al vessant Llobregat. Tenim cues de fins a 11 quilòmetres a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà de Llobregat, o també a la B23, on es circula amb retencions des del Papiol, des d'aquest enllaç amb la AP7, en direcció a Barcelona fins ben entrada a la Diagonal. Tenim retencions en aquesta via de 14 quilòmetres i mig. Per altra banda, les vies costaneres, doncs també es circula amb uns 4 quilòmetres i mig de cues en sentit nord, tant a la C31 com a la C32, en aquest cas, des de Gavà i el Prat. Tot plegat dificulta la circulació també en sentit nord de les dues rondes de Barcelona que tenen retencions en tot el seu tram cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I molta prudència, perquè serà tot molt difícil. Moltes gràcies, Ferran, que vagi molt bé. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi molt bé.
2: I, per cert, ens acaba d'enviar un missatge doncs, a la nostra meteoròleg, en Daniel Roses, que diu que ja s'han activat les alarmes també al Vallès i el Maresme. Ho diem també i ho apuntem perquè precisament en Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya ens explicava doncs, els problemes de circulació que hi ha en aquestes dues comarques. Doncs ves per on, ara en Daniel ens ho deia, que hi ha les alarmes activades per precisament les tempestes. Fem una aturada res de 2 o 3 minuts, molt poquet temps, i de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a Fundació Miquel Valls Honor o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
3: Rutlles?
4: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
3: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
4: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
3: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
4: Tu rutlles?
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i cinc minuts a pràcticament de nou del matí, dilluns encara humit, plujós, esclar que sí, amb tempestes repartides o mal repartides, depèn de com es miri, pel país, hi ha moltes coses per explicar. Comença aquí el Consell de Sàvia i Savis dels dilluns. I saludem, esclar que sí, faltaria més, Enric Arís, molt bon dia tingueu.
1: Eduard, bon dia.
0: No t'has mullat, no t'has mullat.
1: No, ja he procurat sortir de casa quan la cosa n'és més fluixeta.
0: Bé.
1: Davant de tantes ja males notícies i de notícies...
0: Sí, perquè n'hi ha de molt dolentes.
1: Poc agradables, almenys ahir la tarda vam tenir una gran alegria, els que vam veure el partit de les noies del Barça, sí, que li van fotre no un, no dos, no tres, fins a 7 gols al Real Madrid. Home, hi havia molta gent que tenia por. Jo, entre ells, que després de la fuga de talent que ha patit el Barça femení aquesta temporada, que vegéssim un equip pues, amb menys empenta, amb menys qualitat, però, noi, vaig quedar totalment embadalit i vaig passar una tarda d'allò més bona.
0: Per cert, després en parlarem a...
1: Claro.
0: Clar, a la tertúlia esportiva... Dic, per cert, ho hem estat explicant així ràpidament, només com a punt, i no van ser 8 perquè l'àrbitre no va veure clar que agafar algú per la samarreta dins de l'àrea fos penal. A banda aquesta inversió que ha fet el Florentino i que la premsa de Madrid deien això ja és una altra dimensió, això és una altra cosa, doncs sembla ser que els petits canvis del Barça encara són superiors als de qualsevol equip.
1: Sí.
0: Però en parlarem durant la tertúlia. Josep Casamajor, molt bon dia. Què
2: tal? Molt bon dia. Mira, mireu, jo sóc dels que veu l'ampolla mig plena, i que no de pluja, sinó és
0: per la més general. No, que també ompliries ampolles, sí.
1: I més d'una.
2: I més d'una. A veure, ha caigut moltíssima aigua sobre Catalunya. A veure, tenim, ja en sortiran tots els temes, no?, però tenim una incògnita, és si Pedro Sánchez convocarà finalment eleccions o no. Tenim també una bona notícia, que és el que Donald Trump perd pistonada per tots costats, Vull dir que això s'acosten dies de canvi. I no vull dir-me més.
0: Desgraciadament, el temporal, ara en parlarem, ha causat a Catalunya dos morts... Els diaris, alguns d'aquests diaris, al tancar l'edició deien un desaparegut, altres informacions diuen que hi ha dos desapareguts, dues persones desaparegudes i danys abundants. En parlarem, evidentment. Avui tenim a l'altre cantó del fil telefònic, perquè per qüestions de logística, del temps també, doncs la tindrem via telefònica. L'Emília Bravo, molt bon dia.
3: Molt bon dia, m'escolteu bé?
0: T'escoltem perfectament.
3: Jo també, a vosaltres.
0: Sí, com va tot? Bé. Com va el tema del temps? Tu estàs en aquests moments a Castelldefels, crec?
3: Sí,
0: molt bé.
3: Bueno, és la zona de Gavà, tocant Castelldefels.
0: Val, entre Gavà i Castelldefels, molt bé.
3: A les 6 del matí, clar, jo per poder arribar-hi a Sant Boi, doncs, on estic, he d'agafar dos autobusos. Encara que fixa-t'hi que la distància és curta.
0: I es fa difícil.
3: A les 6, que és quan m'he llevat, doncs uns trons i uns llamps que d'unidor, Però, clar, estic molt a prop del mar i aquí és molt escandalós.
0: Clar.
3: I llavors ha començat a ploure molt fort i he pensat, per prudència, doncs millor que em quedo a casa, no? Vull dir que...
0: Molt bé.
3: Que davant del risc prefereixo, doncs...
0: Molt bé, molt bé.
3: Però des d'aquí, ja que hi ha aquesta possibilitat, doncs fer-ho aquí. Bé, jo volia començar la meva introducció primer, doncs...
0: Sí.
3: Lamentar aquestes dues víctimes.
0: Sobretot.
3: Fer arribar el condol als amics, família... perquè és molt trist, encara que sigui una persona, és una vida humana que s'ha perdut. I
0: en aquest cas, dues vides.
3: Exactament. Sí. Dues, sí, però el que vull dir és que encara
0: que sigui
3: una...
0: Que és el pitjor que pot passar amb aquestes coses, és quan algú perd la vida.
3: Perquè la família que li toca no es li toca, no? I això, vull dir que tenim molt present en aquests moments la dona de València i esperem que ens faci reflexionar de que hem de canviar perquè tal com estem totes les estructures a nivell logístic, a nivell de mobilitat, ara s'ha de repensar perquè aquest canvi climàtic ens està canviant també la forma de el temps que tenim i llavors ja veiem totes les pèrdues d'aigua que han entrat per tot arreu, les infiltracions, els trens que no funcionen, avui algun informatiu deia, és més fàcil dir quina línia funciona de tren que no dir les que no funcionen.
0: Sí, farien més vies, clar.
3: Farien més via, no? Farien i ara també estan dient, mentre us esperava, no? Que la zona del Vallès Oriental i la zona de Sant Andreu...
0: Sí, sí, Maresme, i Maresme.
3: Això, el Maresme, que n'ha sortit, doncs, que la gent que ara, doncs, que si es poden quedar a casa, que es quedin a casa. Vull dir, perquè estan veient que està canviant el temps.
0: Sí, expliquem que aquest temporal, com estem dient, per desgràcia, doncs, ha portat dos morts, i un desaparegut, però, insisteixo, hi ha informació que diuen que ja... hi ha dos desapareguts i danys abundants. Clar, són tempestes excepcionals, ho sabíem, aquest cap de setmana, aires tropicals que van provocar doncs, inundacions i fortes crescudes de rius i rieres, i en concret un veí de Tordera doncs, va morir quan li va caure al damunt el mur d'un càmping, i un altre home doncs, ofegat en un garatge de Montornès, del Vallès, no? El desaparegut va caure a la riera de Pineda de Mar. Imagineu-vos doncs com de perillós és tot plegat, d'aquí que es demani sempre prudència. I deixeu-me afegir, i aquí és quan us voldria escoltar una miqueta, a veure què en penseu, deixeu-me afegir que ja hem sentit o estem sentint alguns experts, experts en canvis climàtics, experts en ecologia, experts en tot plegat, que doncs home, que parlen de que aquest canvi de paradigma climàtic cada vegada el veurem més sovint i que això ens obligarà a adaptar-nos perquè trobarem, insisteixo, molt més sovint aquests episodis de tempestes i efectes ambientals. Això és així i cada cop ho veurem de manera més regular.
3: I com que no us veig, no sé si
0: sí,
3: puc parlar...
0: No, nosaltres et donarem pas, no pateixis, per fer-ho més fàcil.
3: Vale.
0: Digues.
3: Afegint el que estàs dient, vull dir, hem vist que el mes de maig van començar temperatures no normals per a aquella època, i ara tenim unes pluges a les que no estem acostumats.
0: Això, està claríssim.
3: Torno a dir que haurem de repensar, vull dir... A nivell arquitectònic, les cases no estan preparades.
0: No, a molts nivells, d'infraestructures
3: sí, i de molts nivells. Sí, però arquitectònicament, per exemple, les escoles, al mes de maig, si continua així, no es pot aguantar aquesta calor en una aula. I no estan preparades. S'haurà de climatitzar les aules. Després, el tema de les pluges, també s'haurà de plantejar doncs, tot el tema de les canalitzacions, de les rieres, on s'urbanitza... com reforçar totes les vies, tot el sistema de mobilitat.
0: Enric...
3: Posar més autobusos que funcionin perquè no se col·lapsi la carretera amb cotxes, vull dir, m'entens, no?
0: T'entenem perfectament. Enric i Josep, aquest canvi de paradigma i una mica...
2: Tot això que
0: heu viscut aquest cap de setmana.
2: Tot això que dius, Emília, està molt bé, però és que els ciutadans d'aquest país, d'Espanya, de Catalunya, el que hauran d'assegurar-se és una vivenda on passar l'estona, perquè estem parlant de la gent que està acomodada en una casa de lloguer, de compra, però que queda una evidència que s'està acampant a les places de tot el país, reivindicant una cosa que per la gent és imprescindible i que reconeix la nostra Constitució.
0: Sí. Molt bé.
3: Sí, tota la raó, Josep, tota la raó, és un tema important.
0: Anem arrossegant aquest cap de setmana totes les crítiques cap als partits que no han volgut votar a favor dels dos decrets. Estem veient les diferents cròniques polítiques que doncs, fan les seves valoracions. Uns defensen el per què han actuat de la manera que han actuat i d'altres, doncs, evidentment, fan els seus propis anàlisis, Enric.
1: Mira...
0: Ho dic perquè ja sé que estem canviant radicalment de temàtica, però que al final... fins i tot l'Emília, el mateix Josep ho ha relacionat, no? Una mica això de dir, home, per tindre en compte que aquestes tempestes, primer hem de tindre una casa i estar aixopluc, no?
1: És que, esclar, a veure, és evident amb tot això que hem vist aquesta última setmana, que la postura dels partits polítics comença a ser una mica indefensable. De tots, una mica, eh? Cadascú per la seva part. Per què? Perquè te n'adones que la major part de decisions que prenen les prenen amb un darrere pensament...
0: Estratègia política.
1: Estratègia política i de vots. N'hi ha que potser ho encertaran, n'hi ha que potser no. Ho deia, el xurro aquest jurídic que ens ha plantejat el PSOE i l'Esquerra pel tema de la vivenda, no? Aquest famosos decrets de la Mari Carmen, pobra dona, no? S'ha de reconèixer, és un xurro jurídicament, no? Però, de la mateixa manera que és indefensable això que ha fet el PSOE, jo tampoc trobo massa lògic, almenys dintre la meva manera de pensar, que hi hagin, home, que el PP i que el PSOE diguin que no, sempre, a qualsevol iniciativa que no sigui seva, això és totalment normal. I això forma part de la seva, del seu pensament i la seva manera de fer. Però hi ha partits que no acabes d'entendre massa bé que suposin, o sobretot n'hi ha un, que suposin a intentar. Insisteixo que el projecte del PSOE és un xurro, eh? Jurídicament hi pot haver inconstitucionalitats i moltes coses, no? Però, home, l'únic que jo vull dir és que des de que es va posar en marxa, que només ha durat un dia, es van aturar dos desnonaments. Jo crec que això és important, i vaig una mica al que deia el company, no? La gent ha de tenir un supluc, no? Jo crec que són càlculs electorals i veurem on porten, però jo no ho veig. No. Uh-huh. No.
0: T'entenc.
3: Sí,
0: espera't un segon. Digues, Josep, sí. És que el Josep anava a dir alguna cosa, però...
3: Sí, vale, per això és que no us veig.
0: No, pateixis. No, et donarem pas.
2: A veure, aquests dos decrets em semblaven una mica bírria, per dir-ho en una paraula castellana. De tota manera, dic que molts partits, menys... molts partits, evidentment, deixo a banda l'extrema dreta, Vox i PP, que ja sabem què fan i què pensen i què diuen. Però el discurs de la Miriam Junqueras potser va trasbalsar molts pensaments. A dins de Junts va trasbalsar, perquè ho he vist que hi ha hagut diferents opinions. Mm. A mi el missatge de la Miriam Junqueras em va semblar molt correcte i molt més correcte si s'escolta i es vol analitzar que no pas els decrets. Ara, això ja és una posició meva, sí. No de partit, que jo li hagués aconsellat, sí, clar, als polítics i jo no els hi puc aconsellar res perquè fan el que els sembla, que s'hagués abstingut, perquè la cosa hagués passat amb un respecte al mínim aquest que aquest primer decret concedia, que és que hi havia una certa paralització d'algunes coses que perjudiquen a la majoria dels ciutadans. I en aquest sentit, doncs, en soc crític. Ara bé, sí, els partits ens claven moltes mentides i promeses de sobre arreglar la vivenda. El senyor Pedro Sánchez, que la sap llarga, n'ha fet moltes a Catalunya. Dic que ara no tinc les cites, però ho vaig estar llegint ahir tantes vegades com va dir que es feien coses per arranjar el tema de l'habitatge.
0: Escolta, Emília, crec que volies dir alguna cosa i passarem a explicar també una mica la incertesa del desenllaç del que serà el que queda de legislatura. Això ho explicarem ara mateix. Però digues la teva, Emília.
3: Vale, seré molt breu. Vull dir que jo estic d'acord amb el que diu el Josep Casamajor, no? Que Junts, per mi, jo crec que s'hagués hagut d'estanir en lloc de dir no. La cosa hagués anat per un altre cantó. I una altra cosa és que per molts decrets que fem, que facin, que s'aprovin, si no es construeix habitatge, el tema no es soluciona. Aquí hi ha un problema de falta d'habitatge. Des de quan no s'ha construït habitatge en sòl públic? És dir, s'ha de canviar aquest pensament i mirar que falta. Si no hi ha, si tu no ofereixes habitatge, la solució no està en lloc. Perquè per molt que arreglis els joves, els desnonaments, no hi ha habitatge, la gent no en va viure.
1: Mira, amiga meva i companya, un senyor que es diu Ernest Urtasso, que és un comunista, l'Urtasso és un comunista de tota la vida, no? Abans eren Esquerra Unida, ara són els comuns, ara és dels comuns catalans i porten veu de Sumar, de Yolanda Díaz, del Congrés dels Diputats. Enllaçant una mica amb el que dius tu, de que manca vivenda, evidentment aquest és el principal problema, aquest senyor va dir una cosa que a mi m'ha deixat de moment una mica xocat, perquè va fer una lloança en el dictador Franco, el dictador i assassí Franco. Venint d'un home d'esquerres, un home que segurament sí que si hagués conviscut en el temps amb el dictador, hagués passat per l'adreçador, segur. I l'home va dir, diu, mireu, hem de reconèixer que en l'època d'en Franco es van construir 5 milions de pisos de protecció oficial, que evidentment la majoria d'ells van anar a parar a efectes al règim, que deien en aquella època, no? 5 milions, què va passar? Que en qüestió de 10, 20, 30 anys, aquests pisos van perdre la qualificació de vivenda protegida i van entrar al mercat lliure i es va començar a fer el gran negoci de fons voltor i companyies, no? Només vull dir això, que si això no hagués passat, i llavors buscarem responsabilitats de per què va passar, avui dia...

0: està el sol per construir.
1: Bueno, però per això tenim els polítics, no? Vull dir que és missió d'ells.
0: No, no, però si hi ha sol, hi ha sol. Si no hi ha sol, no hi ha sol. Siguin els polítics de dreta, de centres o d'esquerres. A veure, bueno, on està? A Sant Boi, on hi ha sol per construir?
1: No, jo no parlo de Sant Boi en concret.
2: No, no, a la caserna, al local de la caserna.
1: A veure, no.
2: I tant, que hi ha sol.
1: Que si no ofereix els habitatges...
2: Està ocupat per l'exèrcit.
0: Que sí, però no fem demagògia amb això, que és massa sèrio.
1: No, però a veure, a mi em sembla molt bé que es protegeixi a la persona que té una vivenda, que està, a més, una família vulnerable, que està de lloguer i que cada dia pensa si l'endemà podrà continuar estant allà. Viure així és una angoixa que bueno... que afecta la salut mental, ja ho hem vist, de suïcidis, a l'hospitalet. Vull dir, això s'ha de tenir molt en compte. I més si tens criatura.
0: Clar, clar, clar.
1: Després també tenim el propietari. Ja no parlo dels voltors aquests. No, no, parlo del petit propietari que té un pis i que el lloga, doncs que també s'ha de protegir aquesta persona.
0: Però a veure, això no té res que veure
1: però
0: si hi ha sol o no hi ha sol.
1: Però què és? Escolta.
0: Sí, no, és que ja t'escolto, però... On està el sol per construir? Explica-m'ho.
1: Però escolta...
0: Què?
1: Es pot fer habitatge, es pot fer habitatge, cal que ens reivindiquem i cal que pensem. Espanya és gran i penso que sí, es poden trobar espais.
0: A l'Espanya profunda en pots construir molts de pisos. Això
1: bueno,
0: sí.
1: Doncs llavors, en aquesta Espanya profunda potser que també tingui un bon transport, que es facin carreteres i que tingui serveis bàsics. Mare. Clar, què passa? A veure...
0: Això és canviar...
1: Construïm en vertical, no en horitzontal, construïm en vertical.
0: A veure, jo estic d'acord.
1: Els decrets no arreglaran el problema de l'habitatge?
3: El problema de l'habitatge és un problema endèmic de sempre, no?
2: Fins i tot aquest problema sembla que l'Ada Colau el té, perquè s'ha separat de l'home i ha hagut d'abandonar el pis on vivia. Aquesta senyora ha sigut alcaldessa de Barcelona i se suposava que cobrava un bon sou i, a més a més, que ella proposava arreglar el tema de la vivenda i, vaja, en fi, que ha sigut una sorpresa que és per riure.
3: Molt bé. Escolteu-me, que ja ho deia bé l'Enric, això podria durar hores a aquest tipus de debat, doncs precisament perquè són problemes estructurals, que es diu, que ja venen de base, ja venen, no?, i que han estat heretats d'una banda a l'altra, no? Jo personalment, ja us ho he explicat a vegades, jo crec que, home, el règim franquista va fer habitatge, sí, esclar, perquè el pla Marshall doncs ja obligava de dir amb el president Harry Truman dels Estats Units, no? I aquells fons europeus que no arribaven mai, doncs ja obligava a dir això és pel desenvolupament d'un país, és a dir, habitatge i indústria, perquè si no us quedeu molt enrere. Vull dir que d'alguna manera, clar, aquell home estava obligat a fer servir els calés d'aquesta manera, en aquesta direcció, però el que sí que és veritat és que fa falta habitatge i que els lloguers, clar, estan a uns preus que això aquí hi ha un problema ja polític, no? Però molt i molt polític.
1: I tant.
3: No?
0: Ara bé. És un problema endèmic. Per què?
3: Ho és, veure, de sempre, de tota
0: sí,
3: la vida.
0: Algú pot explicar per què cap, en la història de la democràcia, cap govern, ni de centre, ni d'esquerra, ni de dretes, clar, ha donat cap solució en el problema de la vivenda. Que algú m'ho expliqui, perquè ja no és una qüestió de colors, és una qüestió que ningú ha sigut capaç de posar en aquest
3: això,
0: tema.
3: No, això és així.
0: Llavors, quin és?
1: Sí. El tema de la Mari Carmen està a l'espurna.
3: Està claríssim.
2: A vegades, ser de dretes o esquerres no val. Vull dir que el que s'ha de ser és un bon gestor. I mirar una mica... per tothom, no per la teva idiosincràsia.
3: Escolteu-me, perquè en direcció a tot això que dèieu dels decrets i tot això, evidentment que ja s'està dient que el govern s'activa per l'abans de les eleccions, això està clar. I el mateix Partit Socialista Obrer Espanyol diu que espera que Sánchez decideixi la data per anar a les urnes i membres de l'executiu doncs plantegen aprovar de nou els decrets d'habitatge i imposar-los amb les Corts dissoltes, perquè aquí hi hauria una finestra.
0: Sí,
3: amb les Corts dissoltes, tu pots portar aquests decrets i poden ser aprovats com a mesura, no sé si urgent, però com a mesura necessària, tot i que les coses estiguin dissoltes. Per tant, aquí hi hauria una finestra, però això és un altre tema. Us deia que, atenció amb una cosa, perquè s'ha fet un sondatge

0: veig, vaja, a través d'Ipsos, per La Vanguardia, el grup de La Vanguardia, deixant de banda doncs el que a vegades diem tots plegats, que bueno, cada mitjà de comunicació, cada grup de comunicació doncs té la seva pròpia editorial, o digue-li com vulguis, la seva manera de fer o de pensar, és igual. El que sí que és veritat és que aquí es preguntava la gent sobre la gestió del govern central a Ceuta, val? I us puc avançar, perquè així ve publicat, que un 75% dels consultats perceben molts o massa immigrants a Catalunya, que la majoria donen suport a l'acollida de menors, però condicionada a un repartiment equitatiu, d'acord? I hi ha uns gràfics, diu, com valoreu la gestió del govern central en la crisi de Ceuta fins ara? Hi ha uns gràfics en forma de rodona, perquè marca el tant per cent, i diu, dolenta o molt dolenta, 65%, regular, un 19%, molt bona, un 14%, i el no sé, no contesto, doncs és un 2%. Vaja, que el 65% dels catalans, això, suspenen la gestió del govern. I, doncs, molta gent que formen part d'aquesta consulta doncs perceben doncs que aquests problemes doncs no s'han, bueno, no s'han portat bé o no s'han gestionat de la millor manera. Ho dic perquè tot plegat, juntament amb el tema dels habitatges i tot el que estem veient, doncs al final doncs fa que a membres de l'executiu doncs es plantegin i facin plantejar també al seu president si decideix la data per anar a les urnes, que és la pregunta més cercada en aquests moments, no? En el panorama doncs de la política i de la informació en general, i veurem què és el que passa.
1: A veure, jo penso que...
0: Perdoneu, però sí, volia apuntar aquestes dades que han estat publicades aquest mateix matí.
1: Jo penso que és evident que hi haurà eleccions anticipades. En primer lloc, perquè estem davant d'un govern que ha sigut un desastre. Ha sigut un desastre i ha tingut uns problemes de gestió enormes, començant per l'amnistia, continuant per la corrupció, amb el problema de Ceuta i ara amb el problema de la vivenda, que ha sigut incapaç, a més, d'aprovar uns pressupostos. Vull dir, aquesta legislatura està ferida de mort i està morta. I, a més, jo penso, és una idea meva particular, de que li convé en Pedro Sánchez convocar eleccions, perquè ara s'ha posat com l'adalit de les classes humils, de la gent que no té on viure, val? I llavors això ell pensa que li pot donar molts vots. De la mateixa manera que jo penso, i em sap greu perquè és un partit català, que Junts s'ha fotut de peus a la gallada al negar això.
0: Molt bé. Escolteu-me, hem d'anar cap als informatius. Si us sembla, hem escoltat aquesta reflexió de l'Enric, Josep i Emília. Després, si voleu, dieu la vostra en aquesta direcció també. Però ara anem cap als informatius perquè, a més, ens renovarem una mica l'estat del temps, de la mobilitat i de tot plegat, que també fa falta de veure com evoluciona tot. Anem cap als informatius i amb un 3 i no res i tornem. Fins ara mateix.
2: També el Garraf. Sant Pere de Ribes, 45 litres per metre quadrat. I aquesta crescuda que comentaves fa un moment del riu Tenes ha arribat als 136 metres cúbics per segon. S'ha estabilitzat els últims minuts, és a dir, ja no creix més. Hem de tenir en compte que aquesta crescuda ha passat en una hora. És a dir, en una hora ha passat de pràcticament no portar res d'aigua, a un metre cúbic per segon, a 136. Això vol dir que ara porta més aigua que el riu Ebre en aquests moments. Llavors, les tempestes continuen descarregant a molts llocs del litoral i prelitoral central, especialment al sud de la Costa Brava, arriben al nord de la Costa Daurada. Les més intenses en aquests moments descarreguen sobre el Barcelonès, sud del Maresme, el Vallès Oriental continua plovent amb molta força i també hi ha nuclis de precipitació intensos, torrencials, entre el Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès. Això continuarà així durant tot el matí.
3: Eloi, deixem posar l'accent en el que deia també un oient, sí, no? De per què no s'han arribat a enviar alertes abans, revisant els models.
4: Bé, tot plegat arriba després d'un cap de setmana també de mobilitzacions per l'habitatge i en plena atenció amb Junts, que el divendres va mantenir el seu no als decrets. I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alerta aquest matí per alerta de pluges localment intenses al Vallès Oriental i al Maresme les properes dues hores. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i també al quadrant nord-est. El temporal d'aquest cap de setmana ha deixat dues persones mortes i una de desapareguda a Catalunya, mentre la situació meteorològica comença a normalitzar-se. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès. A Pineda de Mar, els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, les línies R1, R2 Nord, R4, R11, R7 i R8 no circulen en alguns trams afectats i també hi ha problemes en les carreteres de comarques de Barcelona i Girona. A hores d'ara hi ha quatre carreteres tallades per inundacions o ja avisades. Són la BV-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, la C-14-15 a Castellà del Vallès, la C-352 entre Franqueses del Vallès i Canovelles i també finalment la GI-682 a Blanes. També hi ha carrils tallats o passos alternatius i també continuen afectats a un total de 6.200 persones que no tenen subministrament elèctric. I també la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar els residents en residències, els majors de 80 anys, les embarassades, els infants de 6 mesos a 4 anys i també el personal sanitari i sociosanitari. I sembla que la compareixença del president acaba de començar. Connectem en directe.
5: Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas.
4: Estarem pendents d'aquesta compareixença.
6: Notícies en xarxa.

0: que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprobado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional al acceso a la vivienda. Y nos hemos negado a sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos. Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Pedro Sánchez acaba de anunciar que convoca eleccions anticipades el 29 de novembre.
0: El momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país. Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja, de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Don, son las palabras.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: Onze minuts passen de les 9 del matí. Ja ho heu sentit, hem donat una mica més de marge als informatius perquè la compareixença del president del govern, Pedro Sánchez, que ja avança que sí que hi haurà eleccions, probablement el 29 de novembre. El 29 de novembre. Per tant, evidentment, els titulars des d'ara mateix aniran en aquesta direcció. Això afavorirà o no afavorirà, en aquest cas, el Partit Socialista? Què farà, doncs, l'oposició? Està per veure tot i, evidentment, mirarem els propers dies d'anar-ho analitzant i anar-ho explicant aquí a través, precisament, del Consell de Sàvies i Savis de cada matí. Però ho dic amb el sentit de que encara està tot al damunt de la taula i està per veure. Sí que hi ha, doncs, aquest anunci d'avançar les eleccions. Sisplau, expliqueu-me la vostra. Si voleu, com que visualment és més difícil tindre-la controlada a l'Emília, doncs li donem pas a veure què en pensa de tot plegat.
4: A veure, penso que el que hem dit sempre, Pedro Sánchez és un gran estratega i ha aprofitat aquesta situació perquè totes aquestes persones que estan descontentes amb el tema de l'habitatge i que veuen que en aquest govern una escletxa per millorar en el tema dels joves, doncs tota aquesta gent estaran a favor d'ell. I no hem de negar-ho. Vull dir, aquest home ha fet moltes... ha treballat molt per tot el tema social. Això l'hem de reconèixer. El que passa que digui la veritat i que realment el que diu es faci. Ho dic perquè... I torno a dir-ho, Enric, encara que ja sé com penses tu. El problema de l'habitatge no se soluciona amb decrets. Està molt bé controlar els lloguers, em sembla perfecte, però també el propietari, el petit propietari que té una vivenda en lloguer, també s'ha de sentir còmode i protegit.
5: Sí, no, sí, per això estem d'acord.
3: Fem una cosa, tornem a recuperar aquest tall on el president del govern avança que hi haurà aquestes eleccions i en traiem les conclusions de com penseu que pot anar i una mica... Sí, Emília, si et sembla...
4: Penso que anirà bé i afavorirà el PSOE.
3: Sí, no, però això explica-m'ho després. Anem a escoltar aquest tall. Anem a escoltar el tall.
4: D'acord.
3: Endavant.
4: Ah, vale, perdona, que no t'havia entès.
3: Sí, sisplau.
0: Como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley. Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos i per a vostre país.
3: Bé, això ho havíem escoltat durant els informatius, hem tornat a recuperar aquest tall perquè aquest és el titular. Josep, sisplau, fixa't, no, però fixeu-vos amb la pregunta que jo us feia perquè ho entenc, us n'aneu una mica, i aneu dient la vostra, i això està molt bé, al final sou els tertulians. Però fixeu-vos en la pregunta concreta. Això, finalment, és una estratègia, perquè això ja ve de dins del Partit Socialista, que la gent de dins ens han forçat, no?, a dir, ei, escolta, aquí hem de fer alguna cosa. Això afavorirà el Partit Socialista, o no l'afavorirà, o està tot per veure, i continua, doncs, aquesta estratègia que significa aquesta mena, políticament parlant, de partida d'escacs que veiem absolutament sempre i arreu, vull dir que no és una cosa d'aquí. No,
5: jo crec que l'afavorirà, i molt.
3: El Partit Socialista.
5: El Partit Socialista. El Partit Socialista, doncs, internacionalment ha quedat com un senyor, i aquí, doncs, l'altre dia ha quedat no gens malament amb la resta de gent que es diu d'esquerres. A veure, jo, amb tot això, doncs, jo que sóc independentista i català, per un moment penso que també sóc espanyol, i això és molt personal. Jo el que no vull, ni Vox ni el PP, al govern d'Espanya. I faré tot el possible perquè això sigui així.
6: Mireu, jo estic...
3: Enric!
6: Sí. Jo estic d'acord en que és una jugada, una bona jugada. Que, bueno, una bona jugada no, és la que li quedava, no podia fer res més. No? I que això el pot beneficiar, sí. Ara, jo no sé fins a quin punt. Si aquest benefici serà suficient com per guanyar unes eleccions. Pensem que ha estat governant tota aquesta legislatura i abans de que hi haguessin tots aquests terratrèmols que hem viscut, molt justet, eh? Molt justet, perquè tenia l'apoio del PNB, tenia l'apoio d'Esquerra i tenia l'apoio dels catalans, no? De Junts, perdó. Junts sembla que l'ha perdut. Sembla, no sé, que la cosa es giri, que la truita es giri. Aleshores, jo no ho veig tan clar, eh? Jo crec que no li quedava més remei. Més que una mesura molt intel·ligent de part seva, és que no li quedava altra. O sigui, tenia que posar els d'allò sobre la taula i dir, bueno, fins aquí. No podia fer res més. Ara, això li servirà per guanyar vots? Segurament hi haurà gent, i jo he lluit abans, que la jugada és bona perquè ells l'adalit de les causes justes i de Gaza i de... Bé, tot això, no? Ara, suficient per guanyar eleccions sense uns apoios clars? No ho veig tan clar.
3: Molt bé. Emília, ara sí, sisplau. Això afavorirà el Partit Socialista, aquest pas, aquesta decisió?
4: Sí, jo ja he dit abans que és un bon estratega i ha aprofitat tot aquest daltabaix que hi ha, doncs ha vist que era el moment oportú per fer eleccions. Ja ho he dit al final, és que al final ha dit jo en quin costat de la història vols estar, no? I com ha dit l'Enric, a favor de Gaza, a lluitar per la pau, vull dir, s'ha enfrontat a Trump, i tot això, doncs, a les classes socials i a les gangues d'esquerra els agrada totes aquestes postures, no? Perquè lluitar a favor de la pau i no de la guerra, doncs això a mi em convenç, vale? Vull dir que és un bon estratega, jo penso que ha vist que era el moment oportú, i jo crec que si sortirà beneficiat, això ja jo tinc dubtes, ja no ho sé.
3: No ho sé. El que sí que és veritat és que hi ha diferents fronts, perquè ens estem concentrant, i és així perquè és el que més preocupa la població, les enquestes així ho diuen, el tema de l'habitatge és el que més preocupa, d'acord, però hi han d'altres fronts. Per exemple, el govern espanyol surt molt perjudicat amb tot el tema que us deia d'aquest sondeig que es fa públic de la gestió en quant a Ceuta, per exemple. I hi han moltes coses pendents, també. Judicis tant amb uns com amb els altres, compte. Però compte, perquè depèn dels discursos que es facin i per on els vulguin portar, és com un partit de futbol, i perdoneu la comparació. Pots anar molt bé en defensa, però si vas malament pels extrems o vas malament a l'hora de poder fer gols perquè tens la davantera malament, és a dir, pot ser molt bo la porteria, però molt dolent amb el control de... No sé com dir-ho. Vull dir que són molts fronts i depèn dels discursos per on es vulguin portar, Josep.
5: La gent és molt bàsica, i vull dir que cal que se'ls hi plantegin temes molt concrets. En l'època de que tot va molt de pressa i dels missatges concrets, que la gent no llegeix i tot això. Clar, jo, la gent, doncs, trobo que és bàsica, vull dir que no vull dir que sigui tonta, però una mica sí.
6: Bueno, la campanya serà molt important, eh?
3: Clar, però, això és el que estic dient. Veure, és que els discursos, depenint per on vagin, compta, eh?
6: A veure què farà en d'això el president del PP. Si actuarà com a Vox, farà una campanya tipus Vox, o farà una campanya tipus quan ell era el president de la Comunitat Autònoma de Galícia, que era un home prudent, era un home que no es ficava en merders, era un home que s'hi podia parlar, etc. No? Llavors, s'ha de veure això, perquè el vot es pot inclinar molt cap a un costat o cap a l'altre.
5: Jo crec que aquest senyor que va governar Galícia obre la boca i, amb una paraula molt escaient, la caga. Perquè vull dir que això és una... O sigui, no sap parlar aquest senyor, no sap anglès, no se l'ha vist.
6: Bueno, sí, tot el que tu vulguis. Però aquest home...
5: La gent jove s'hi fixa, en això.
6: Sí. Bueno, és que, a veure, si parlem de la gent jove, no guanyarà ni en Sánchez, ni guanyarà... Oh. No, home, no. Si parlem de la gent jove, qui guanyarà? O Vox, Espanya, Vox, i a Catalunya, Aliança Catalana, ja ho sabem, això. Perquè la gent jove... Saps què passa?
5: Perdona, això de Junts i d'Aliança Catalana, que serà la gent jove, molta gent gran està dient que diu coses molt sensates aquesta senyora, i diuen amics meus que francament em decepcionen, perquè vull dir que aquesta senyora és una racista catalana.
3: Tingueu en compte que tant Esquerra com Junts són partits catalans que en el seu moment han donat suport al PSOE per governar. Han estat les peces frontissa per poder governar.
5: Oh, i tant.
3: Fins quan Esquerra, de moment, participa en la direcció que participa, i Junts ara s'ha desmarcat.
6: És que per això dic que...
3: Equivocadament o no, però s'ha desmarcat. És a dir, això, jo pregunto, es pot reconduir?
5: Jo espero que sí, perquè la unitat del catalanisme...
3: No, reconduir, vull dir, en direcció de donar suport al PSOE per tal de que no manin la dreta i l'ultradreta.
5: Potser sí, jo seria desitjable.
6: En política tot passa.
3: Pregunto.
6: Tot pot passar a la vida. Però ja seria un altre tom de guió, que ja arriba un moment que dius que per això jo he dit moltes vegades que no voto i no tinc cap interès en votar, perquè és que s'està veient el que s'està veient.
3: Molt bé, escolteu-me una cosa. Us he de dir que és... Clar, evidentment és molt interessant, i fixeu-vos-hi, i més començant la setmana amb un avançament d'eleccions, com estàvem dient, i com fa uns minuts el mateix president del govern ha fet públic, no? 29 de novembre, molt bé. Per tant, comencem la setmana, déu-n'hi-do, de quina manera, i aquí hi ha molta temàtica, però esclar... Fixeu-vos que ja són les 9 i 22 minuts i encara hi ha una sèrie de titulars que jo crec que per justícia també s'han d'explicar, encara que sigui de forma ràpida i una mica, doncs, perquè no sigui dit que no s'explica. Hi ha més coses, passen més coses. Sense anar més lluny, i a nivell també polític internacional, el Brasil tria entre Lula i Flavio Bolsonaro. El candidat d'extrema dreta lidera el recompte, però no té assegurat superar el 50% dels vots de la primera volta. Veurem que també és el que passa. No en va, fixeu-vos allò que dèiem fa un temps, de que l'ultradreta era una taca que estava, s'estava consolidant, estava agafant força a Europa, però també a d'altres països americans, eh? Jo no sé si això, una cosa no té res a veure amb l'altra, però jo no sé si és algun referent o alguna cosa, però vaja, alguna cosa està passant. Alguna cosa ràpida sobre el tema del Brasil, molt, però ha de ser molt ràpid.
4: Bueno, jo esperem que en la segona volta Lula Silva guanyi, un amic guanyi i no surti Bolsonaro, perquè ja està bé, eh? Amb l'altra dreta ja està bé.
3: Va, ràpid.
6: L'altra dreta no és més, que la reacció de la gent contra uns polítics que han estat manant anys i anys i anys, absolutament ineficaços, absolutament sense fer res, ganduls, que l'únic que defensaven és seure en aquella cadira per cobrar la pagueta, i això és la reacció lògica a tants anys, anys i anys d'ineficàcia. I les democràcies és això, donar-li la patada al que ha estat ensenyant el cul durant anys i anys i anys i anys, i donar l'oportunitat d'ensenyar el cul amb uns altres. I després ja veurem
4: què passa. I quan se li dona l'oportunitat als altres, tampoc ho fa millor, eh?
6: Bueno, això no ho sabem, eh? Això no ho sabem.
3: Josep,
6: ho hem de veure.
3: Digues la teva en quant a aquest titular del Brasil.
5: A veure, que a mi m'agrada que governin persones que pensin no només en el seu partit, sinó que tinguin una visió del món i del que passarà demà. Vull dir, gent que defensa les armes, que va en contra del canvi climàtic, aquesta gent és impresentable. Vull dir, però que això cal, i la reacció dels joves que voten, això ja veurem si els joves voten a l'extrema dreta. És molt, molt poc a fer amb els joves, eh? Vull dir que jo, déu-n'hi-do, que jo no sóc jove de fa temps, però m'hi considero.
3: Passem a una altra carpeta molt ràpidament, perquè el robatori de coure fa el salt als edificis i a les electrolineres. Les sostraccions es disparen el 23% l'últim any pel preu del metall. Ja ho era, però ja és un problema força important el tema del robatori de coure. Ja no sé si és un recurs ràpid per fer calés o què està passant, però augmenta el robatori del coure arreu. Clar, poc a dir aquí, si al final és una realitat. No sé si algú de vosaltres vol explicar alguna cosa en quant a això, que ho digui.
6: Mentre que el coure si vagi car...
4: Sí, però si hagués un substitut del coure que fes la mateixa feina, pogués ser més barat, i
6: ja
4: parlen, no interessa.
6: De l'alumini, sí.
4: Suposo que la ciència haurà d'anar per aquí, també.
3: Bueno, i la legislatura, que ningú pugui vendre coure, no. Si tu no presentes uns documents, uns papers, evidentment. Que això, en teoria, ja es fa, però hi ha pillos, ja ho vam veure en algun informatiu, que diuen, tu ja saps que t'he de demanar papers, si em vols vendre coure, però vaja, te'n donaria 100, te'n donaré 40.
6: Mira, quan jo tenia la botiga...
3: I clar, si fas això, malament.
6: Teníem que portar un registre de policia, que es deia. I era un llibre,
3: Exacte.
6: On constaven...
3: No, encara es fa, eh?
6: Sí, sí. On constaven, amb dates, noms i apellidos, les compres de béns importants que tu feies. I llavors, jo me'n recordo una vegada que van aparèixer una parella i em diu, miri, nosaltres ens hem de casar, molt bé, molt bé. No tindria pas que anar a l'Obres de Plata? Dic, doncs miri, ara en aquest moment no en tinc cap, no. Ah, bueno, moltes gràcies. Què passava? Hi havia hagut un robatori de Canoves de Plata, aquell parell eren dos policies, i anaven passejant per les botigues d'antiguitats a veure qui queia en el sac. Per tant, vull dir, que la legislació ha de fer alguna cosa, sí, que s'ha d'intentar evitar-ho, sí, però una vegada més... evitar el robatori de coure mentre hi hagi... Som el país de Rinconet i Cortadillo, tu, no ens en oblidem. Mm-hmm. Et diran, tu has de portar un registre, però vinga.
5: El tipus de violència ha canviat d'uns anys ençà, i que d'alguna manera jo crec que, ara semblarà que pugui ser racista, no? Però que el tema de la immigració, hi ha col·lectius que actuen violentament d'una determinada manera. Evidentment que hi ha lladres, delinqüents a tot arreu, no?
3: Però que això... De tot arreu i de tota mena.
5: I de tota mena. Però que, a veure, hi ha coses que no es pot posar al carnet d'identitat de la gent que fa aquest delicte, però si a vegades aquestes estadístiques...
3: El problema és que la llei ja, amb l'Enric, ell ho ha explicat, la llei ja t'obliga a portar documentació i a documentar-te. Però, és clar, si hi ha algun pillo que aprofita això per comprar-t'ho a preu més baix si no et demana papers, home, què estem fent? Yeah. És així. I molt ràpidament, encara que sigui un altre titular, home, una mica més, més agraït, diguéssim. Barcelona és candidat a acollir el congrés espacial més important del món. La Federació Internacional d'Astronàutica tria aquesta setmana on s'organitzarà el simposi d'una resolució que portarà fins a Turquia el ministre Jordi Hereu i el conseller Miquel Samper. Això seria el 29, el 2029. Ho hem dit moltes vegades, al final també, que Catalunya, en aquest cas, i també Espanya, doncs, home, grans recursos naturals no n'hi ha, però hi ha tecnologia i s'ha d'empènyer una mica cap aquí, no?, amb la ciència i la tecnologia. Era només un titular que jo crec, home, que també és agraït i que almenys estem veient coses molt i molt difícils d'explicar avui, però almenys això és una mica agraït.
5: Crear riquesa amb una alternativa als serveis és importantíssim per un país.
3: Clar que sí. A veure, Emília, series capaça de fer una mica d'agenda? No sé si la tens preparada o com ho veus.
4: Sí. Jo sempre al dilluns.
3: Doncs va, que ja estem fora de temps.
4: Sí, aniré molt ràpida perquè, a veure, degut a les pluges, vull dir, moltes activitats queden alterades.
3: Està
4: ja ho hem
3: clar.
4: Vist amb el barrejant, que ha quedat, les activitats de cap de setmana no s'han pogut fer, s'ajornaran.
3: Bueno, però a Can Massellera,
4: ja molt ràpida. Mira,
3: a Can Massellera es va fer la fira d'entitats i va estar molt bé, perquè es va acollir de manera molt, molt organitzada i va anar molt bé, apuntar això.
4: Molt bé. Doncs aquesta setmana, motiu que el dia 10 d'octubre és el Dia Mundial per la Salut Mental, doncs aquesta setmana es fan unes jornades a l'auditori del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, però va adreçada a les persones relacionades amb la salut, com medicina, psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials, educació social, terapeuta ocupacional. Encara que això no va adreçat a totes les persones que no estan implicades, però sí que es vol saber-ho, dir que s'està treballant en aquest àmbit. I els àmbits que tocaran són l'àmbit relacionat amb les dones, la discapacitat i intel·lectual, la recerca, l'arquitectura i la salut mental comunitària. Espero que d'aquestes jornades surtin coses positives. El lema és mirades que transformen.
3: Fantàstic.
4: Llavors, lligat amb la salut mental, doncs d'aquesta tarda, si no hi ha cap anul·lació pel temps, a Cal Niño es projecta la pel·lícula Corredora.
3: Ah, molt bé, sí.
4: Que a veure amb la salut mental, estarà presentada i el col·loqui posterior hi anirà a càrrec d'una psicòloga, Raquel Ramírez, i organitza l'associació Equilibri. Per tant, és a les 6 de la tarda, que el Niño, l'entrada és gratuïta.
3: Vale?
4: Que més relacionat amb la salut mental, recordem que tenim aquella exposició Traços que connecten el vestíbul de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és a càrrec aquestes pintures de persones que han viscut en realitats molt vulnerables. Demà dimarts, per cert, també, i és que també està l'altre gran marc, que és la Setmana de la Gent Gran. Vull dir que a 2:15 d'avui, si no s'ha suspès, a partir dels 55 anys, la Comissaria dels Mossos d'Esquadra organitzen una xerrada sobre els hàbits digitals saludables connectats amb seguretat. És per aprendre a fer anar el mòbil i
3: molt
4: que no s'enganyin.
3: Molt interessant.
4: Vale? Vinga, passo dimarts. Dimarts hi ha un cicle de tallers. Aquest dimarts, la setmana que ve, organitzat des del Centre de Recursos i Documents de les Dones, al casal de la Copi Molinou, sobre risoteràpia i improvisació. A 2:15. A qui li interessi, doncs, que sense que vagi al Centre de Recursos i s'inscrigui.
3: Sí,
4: dimarts, dia 6, també dins del marc de la salut mental, hi ha una passejada, si no plou, que es diu Xino Xano, una passejada pel poble. A les 9:30, a la Fundació Mariana, perquè s'organitza des d'aquí, des d'aquesta entitat, al carrer Girona número 30, és el punt de trobada. Passem. Què més? Dimarts també tenim un taller relacionat amb la gent gran, per gent de més de 55 anys, envellir com es doni la gana. Vull dir, sense tenir perjudicis. No, això no ho faré perquè sóc gran. Vull dir, aquesta xerrada és un taller xerrada perquè aprenguem a ser el que vulguem ser.
3: Molt
4: a les 10.
3: Què més?
4: A l'Olivera. Què més tenim? El dimarts també tenim un taller de cura personal també adreçat a la gent gran amb el títol Gestió de les emocions i es farà a la biblioteca a la tarda, a les 5 de la tarda. Passem al dimarts també. Dimarts, dins de la salut mental, tenim a les 11 un torneig de pàdel al poliesportiu de Valdira, a l'EU. I a la tarda, si aquest taller de pàdel és per adults, a la tarda és per infants. De 0 a 6 anys es fa a l'Olivera, al Valdira, a l'EU, i està organitzat des del CDIAP. Vale? Què més tenim dimarts? Dimarts dia 6, una activitat que a mi m'ha xocat, m'ha fet gràcia, on la trobo molt original, és presentant el tiquet de compra de qualsevol parada del mercat de Sant Jordi. Les criatures poden tenir un granà i una xocolatina a 2:15 de 6 de la tarda fins a les 7. Vull dir, està bé aquesta iniciativa, la trobo divertida.
3: Molt bé.
4: Bé, en el marc del Barrejant, a Cal Niño, 2:15 de 6, tenim la quarta mostra del cinema LGTBIQA+, amb la pel·lícula Descolonitzadors. Bueno, Descolonitza X. Vale? Vull dir que aquí entra doncs, qualsevol LGTBI cubà. I el dimecres a la tarda, a l'espai de Tinta Sant Boi, organitzat per la Tinta Sessió, aquesta associació d'escriptors i escriptores de Sant Boi, el cinema Can Castellet presenten el llibre amb un posterior col·loqui que moderarà la Laura Solís. El llibre és Cuando los gais perdimos el miedo, autor,
3: sí,
4: Jordi Petit i Semelado.
3: Llibre que vàrem presentar en el seu moment aquí a la República Santboiana.
4: Exactament, és el que anava a dir ara. Bé. Ah, no, el que anava a dir ara, que ja es va presentar el mes de juliol, a la biblioteca. I ara es torna a presentar per a aquelles persones que no van poder assistir-hi a l'espai del cinema. Això és dimecres a la tarda, 6:45. I hi ha inclús de lectura a la biblioteca, que la gent que ja va ja ho sap. I després el dijous tenim al matí fotografia amb el mòbil, fotografia amb llum, també està dins del marc de la gent gran i organitza a FOBOI, l'Associació de Fotògrafs de Sant Boi. Això és al matí a les 11 i a les 6 de la tarda tenim teatre en viu passejant pel Jardí Invisible d'Antoni Gaudí, l'entrada és gratuïta. Si algú no ha anat a veure el Jardí Invisible que hi ha als jardins del Parc Sanitari, val la pena que hi vagin perquè és preciós. I més, i per un teatre en viu. Això és a les 6. I a 6:15, taller de risoteràpia a Can Massellera. I això està dins del marc de l'Alzheimer.
3: Fantàstic.
4: Per tant, d'unidó, les activitats. I ja m'hi quedes en dijous perquè d'unidó que la gent consulti l'agenda cultural de Sant Boi, que hi ha moltes activitats que es van afegint.
3: Sobretot això, que la gent ho consulti, perquè és la manera més pràctica. Nosaltres, amb el temps que tenim, doncs expliquem el màxim possible. I t'ho agraïm, perquè difícil, Emília, quan una persona doncs, d'aquí, del mateix equip, es troba per via telefònica, doncs sempre és més difícil de poder-ho gestionar. Però bueno, no passa res.
4: No sé quan he de parlar ni les despeses que feu.
3: No pateixis, perquè ja anem molt malament de temps, ho hem de deixar aquí.
4: Ja ho veig, ara, sí.
3: I només dir-vos durant els informatius, probablement doncs, ho podreu escoltar i podreu tindre més detalls, però vaja, que plou sobre mullat al Vallès Oriental i al Maresme, amb noves inundacions a Granollers, que aquesta ciutat es veu obligada doncs, a tancar fins i tot escoles. Ho escoltareu durant els informatius. Sigui com sigui, ara sí, ho hem de deixar-ho aquí. Enric Arís, Josep Casamajor i Emília Bravo, moltes gràcies, com sempre, per fer dilluns amb nosaltres. Ens escoltem i ens veiem properament. Fins ben aviat, que ens n'anem amb la bona viatgera.
7: La República Santboiana. Tornem de seguida.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: Tres quarts menys cinc minuts de 10 del matí. Plou, doncs sí, encara. Ara mateix, ploure, tècnicament parlant, doncs potser no, però tot molt humit. I això que us dèiem, que en altres comarques, com el Vallès i Oriental i el Maresme, doncs encara amb forces problemes. Sigui com sigui, és l'espai de la bona viatgera, aquesta dona viatja amb tempesta, sense tempesta, amb sol, amb pedra i amb el que faci falta, perquè és la Sílvia Quero de Cima Travel. Molt bon dia, Sílvia, què tal
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Aquí. Gestionant com pots el tema de les tempestes, eh?
1: Déu-n'hi-do. Sí, perquè clar, vols cancel·lats...
0: Clar.
1: Sí, tenia justament tenia un grup de waterpolo femení que viatjava per jugar a Bilbao. Uh-huh. I no van poder sortir. Els hi van cancel·lar el vol.
0: És que sembla ironia, waterpolo,
1: sí.
0: No, que dius, bueno...
1: Sí, vam buscar sí. Maneres d'arribar, però no, ja... Bueno, Vueling els hi posava un autobús, eh? Però per arribar. Però trigaven, clar, trigaven 9 hores i ja no arribaven al partit, clar, perquè feien imagina. Un puja-baixa d'un dia
0: clar.
1: I no, ja no arribaven. Així que...
0: Difícil, però s'ha d'anar gestionant com es pot.
1: Sí, sí, sí. La part bona és que Vueling ho té ben muntat, perquè tot és automàtic i t'envien les maneres de fer-ho online.
0: Les alternatives.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. La part dolenta és per la gent gran que estan a l'aeroport i no ho saben gestionar.
0: Correcte.
1: Però, bueno, però si tenen nets i el personal de l'aeroport, doncs ajuda, a vegades ajuda, vull dir...
0: Oh, i tant que ajuda, i molt
1: sí,
0: que ajuda.
1: Sí, sí, o els passatgers.
0: Bueno, escolta'm, deixa'm explicar ràpidament que Cima Travel és l'agència de viatges a l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36.
1: Sí, doncs allà estem.
0: Allà hi ha la Sílvia sí. I allà doncs, passen coses bones. I que nosaltres, doncs, cada dilluns, cada setmana, aquí us expliquem un viatget, una proposta.
1: Una proposta, sí.
0: Ens agrada que sempre siguin diferents i que sempre... I ens agrada explicar aquestes coses, perquè veus, tot això que tu explicaves ara, aquesta anècdota, digue-li com vulguis, tot això és el que jo crec que és positiu en un espai de viatges. També saber coses, com es gestionen quan hi ha problemes, com... Vull dir que al final... Li donem
1: doncs,
0: forma
1: sí.
0: al món de les agències i al món dels viatges.
1: Em va trucar la clienta, bueno, la responsable sí. de l'equip, a primera hora del matí, a 6:45, que el jutge li havien enviat una cancel·lació de vol, vale? un e-mail com que s'havia cancel·lat.
0: Clar.
1: Jo li vaig dir, sí, però tot això està molt automatitzat, igualment, aneu a l'aeroport, perquè igualment a mi m'ha passat que m'ha arribat algun mail de tu vuelo s'ha cancel·lat
0: sí.
1: i no s'ha cancel·lat. O està a l'aplicació de Vueling, està com
0: ja,
1: a sortir com a cancel·lat i no. O sigui, que has d'estar allà i veure
0: com a mínim
1: veure que la porta
0: sí.
1: no
0: sí,
1: hi ha
0: sí.
1: el vol, no? I aleshores, si està cancel·lat ja pots marxar. Pots
0: clar.
1: Marxar a casa i ja t'arribarà un correu dient-te què has de fer, no? Si acceptes les propostes o... Home, si vols, si has d'arribar sí o sí al destí, no et moguis de l'aeroport.
0: Està claríssim, perquè a partir d'allà passaran coses amb el sentit de et donaran alternatives. Ara,
1: exacte.
0: Si desapareixes o et desentens...
1: No, però, per exemple, si vols el reembols, doncs ves a casa, no?
0: Ah.
1: O si vols, si pots canviar per demà, doncs també pots marxar a casa. Però
0: sí, sí.
1: Si has de sortir amb autocar i has d'arribar sí o sí, perquè hi ha molta gent que
0: sí,
1: ha d'arribar
0: no?
1: sí o sí, no? Que va anar perro, que va...
0: No és igual, o negocis, o
1: exacte,
0: el
1: que sigui, o... Sí, sí, o que fa una ruta i que
0: clar.
1: Només perd un dia, doncs ja està.
0: Clar.
1: Aleshores, però... Amb ells no els hi va quadrar perquè feien un puja-baixa d'un dia, no? Però, bueno, és una recomanació que nosaltres, per exemple, com a agència de viatges i assessors, doncs estem a l'altre costat per dir quina és la millor alternativa.
0: Correcte.
1: Pues ja està.
0: Molt bé, doncs... Val la pena,
1: sí,
0: aquestes coses
1: sí,
0: que expliques s'han
1: sí,
0: de saber.
1: Sí.
0: Escolta'm... ens hi posem, ja sabeu, els més fidels a aquest espai, al programa, que un servidor no sabem, no sé mai jo cap on viatgem i que la proposta de la Sílvia és posar una cançoneta i un servidor té que més o menys esbrinar per on anirà la cosa. A veure
1: quina cançoneta
0: on anem avui.
1: Albert.
0: Endavant.

0: No, no, aquí això té aires de Viena.
1: No.
0: No, no, no, no, jo ho deia una mica la clàssica i les trompetes. Doncs, noia, jo què sé.
1: Avui no dius Croàcia, eh?
0: Avui no dic Croàcia perquè ho dic cada setmana.
1: Algun dia tornarà a tocar.
0: Sí, eh? Sí.
1: Allà que et toqui Croàcia, veuràs que fotràs.
0: Avui no vull dir Croàcia. No, avui no vull dir-ho. Avui no vull dir Croàcia. Mira, avui... Així, què sé, això, què sembla, això, no sé.
1: Va, què sembla?
0: Clar, és que aquestes trompetes i aquestes històries és com de realesa, no? Com d'una festa en un palau o en un castell o... No ho sé, jo m'imagino... Clar, ella fa una cara que no ajuda gens.
1: No sé quina cara posar-te.
0: Hosti, no sé, és que, clar, dona una pista, va, sí que és una mica...
1: No està lluny d'aquí.
0: Ah, no està lluny d'aquí?
1: No gaire. Es pot anar en cotxe, no passaria res. Si vas amb cotxe.
0: Es pot anar en cotxe.
1: Bueno, són uns quilòmetres, però...
0: Suïssa?
1: Iix, que sí. Alsàcia!
0: Alsàcia. Foli. Trompetes aquí per un tou. Molt bé. No, però i jo no sé per què pensava en Viena. Bueno, potser
1: bueno,
0: una mica...
1: Sí, s'assembla una mica, sí.
0: Jo què sé. Sí. Molt bé, explica'ns com anirà això, quina és la proposta, doncs.
1: Mira, pots anar amb cotxe.
0: Sí, tu ho acabes de dir.
1: Nosaltres tenim clients que fan tota la ruta i al final van a Alsàcia, no? I fan com una experiència. Però jo recomano anar amb avió fins a Basilea, Basel.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Val.
1: I des d'allà
0: no,
1: hi ha dues
0: però
1: opcions.
0: És que, si és relativament a prop, un cop a Basilea, no?
1: Basilea està a la frontera entre Suïssa i França.
0: O sigui que... Estàs a la mateixa regió que Estrasburg, etc.
1: Exacte. De fet, tens una part de Basilea, que és Suïssa, i una part que és francesa a l'aeroport mateix.
0: Sí,
1: Que està superbé. I hi ha dues maneres, hi ha moltes maneres de visitar Alsàcia, evidentment, no? Ja pots fer com vulguis. Però a mi, per exemple, m'agrada molt... l'opció de llogar un cotxe i fer doncs una ruteta per diferents pobles, que és una destinació molt de tardor, molt de tardor hivern.
0: Ah, val. D'aquí les trompetetes i això.
1: A l'hivern, pel tema dels mercats nadalencs, que són espectaculars en aquesta zona.
0: És veritat.
1: I de tardor, perquè realment tenen uns colors espectaculars amb el tema de la fulla caduca. O sigui que és molt, molt xulo. Canvien de color,
0: bueno,
1: cauen...
0: Que si vas en cotxe, com dius tu, la ruta més normal seria... Tu te'n vas en direcció a Lió, que de fet passaràs per Lió, acabes passant per Ginebra, si ho vols, i de Ginebra ja cap a dalt, cap a Basilea, i molt bé.
1: Sí, bueno, per això que...
0: És una quilometrada, home...
1: Home, sí.
0: Sí, esclar.
1: Que és més còmode anar amb avió fins a Basilea i llogar un cotxe? Pues sí, també.
0: Sí, també.
1: Aleshores, pots fer doncs la ruta, per exemple, doncs, dormir a Basilea o no, o fer Colmar i fer diferents rutes de vi, perquè és molt famós el vi d'Alsàcia.
0: Vale.
1: Tenen el Pinot Blanc i, ostres, és molt típic fer ruta gastronòmica i de beure, també.
0: I de beure.
1: Sí, totes les vinyes.
0: És cultura... molt bé. A més, cada cop li dono més voltes que... Crec que això de amb cotxe i tal està bé perquè aprofites molts paisatges i moltes coses que...
1: Si no està gaire lluny, realment, si no està gaire lluny, doncs pots fer ruta i pots passar per molts llocs de França. Pots fer... Bueno, has de tenir temps, evidentment, per fer una escapada de 4 o 5 dies, no. Però si tens 15 dies, doncs a l'estiu, tranquil·lament...
0: És una
1: magnífica alternativa que està lluny, no és gens cara, perquè realment no està lluny. Bueno, és cara, però de viure allí, però allotjaments i de més no tens moltíssima oferta.
0: Sí, sí, sí. I pots aprofitar això, per aturar-te a Ginebra.
1: Sí,
0: i,
1: sí,
0: bueno,
1: sí. Colmar és espectacular, sí? Per exemple.
0: A veure,
1: sí.
0: explica.
1: Colmar és molt bonica.
0: Tens experiència.
1: Perquè, m'ho demanen molt, la veritat és que...
0: No, experiència personal, vull dir.
1: Sí, sí, sí. No, jo n'he anat, a Colmar, però, ostres, he vist moltíssimes fotos, la gent m'ho ha demanat moltíssim i he fet moltes rutes per allà, i la veritat és que, jo m'ho poso a la meva wishlist, no t'ho penses. Sí, sí. Perquè és super xulo, com l'altre dia que va entrar la wishlist Ljubljana, Sí, sí, em va agradar moltíssim.
0: És veritat que tu vas estar rumiant com
1: sí.
0: dient, escolta...
1: Això,
0: ho estic venent i d'entrada m'ho compro jo mateixa.
1: Sí, de fet, des de que vaig venir ho he ofert més vegades quan la gent m'ha preguntat què puc fer, no?, en aquestes dates.
0: Clar.
1: Doncs mira, Ljubljana està superbé.
0: És que, a més, ara no vull entrar... clar, això és una altra història... però que a més d'un el va fer rumiar, ja t'ho dic ara.
1: Sí, sí, sí, és que és una destinació que...
0: A més, parlaves d'uns preus...
1: És diferent,
0: que eren
1: sí.
0: Bueno,
1: i no és el típic que tothom que ha fet ja moltíssima Europa, doncs
0: sí.
1: Mira...
0: Totalment.
1: Una opció superxula, igual que aquesta. O sigui, tothom que... la penya que hagi fet tota Europa, no? Que Roma, ja ho he fet, Milà, ja ho he fet, no sé què. Doncs mira, Alsàcia és una bona alternativa.

0: unes poblacions més.
1: Molt bé.
0: La veritat és que sí. Jo... Per fer la ruta, per sí, fer la ruta sí. de vinyes. Sí que jo aconsello llogar cotxe.
1: Això és una altra història, eh? Mm. Jo crec que hauríem de dir, home, es pot fer tot, sí,
0: sí amb temps. Claro.
1: Però compte, que el tema de les vinyes està molt especialitzat i és un turisme molt concret.
0: A l'enològic, turisme enològic.
1: Clar, clar.
0: Doncs que vas a fer les cates de vins i visitar, doncs, la...
1: aquí ens estalviem una mica avui, amb el sentit, pel temps que tenim, que ens estalviem una mica aquí el tema gastronòmic, amb el sentit de que ja ho sabem, que els vins
0: i
1: els formatges, tot això, tot i que la Sílvia els formatges no li agraden. Però has de reconèixer que, bueno, pues que aquí tens una oferta molt...
0: Però molt xula, és molt típica la tarta de poma, també.
1: Això el pastís de poma.
0: El pastís de poma,
1: I cosetes que...
0: Per això, que són...
1: Alternatives, és a dir, jo et preguntaré ara com ho fem, preus i tal, i suposo que, evidentment, hem de desglossar-ho. És a dir, una cosa és dir, jo hi vaig amb el meu cotxe, molt bé, doncs allà et deixem els hotels, els punts on hauràs d'aturar-te perquè vagis organitzat i tranquil·la, uns punts on hi ha hotels i tal, i això... Quin preu seria? És una altra cosa.
0: Sí, doncs mira, calcular...
1: No sé,
0: calcular,
1: quants dies?
0: Doncs, a veure, si vas amb cotxe, doncs calcular una setmaneta.
1: Una setmaneta, 6 dies, 7 dies.
0: Sí, sí. Aleshores podria sortir tranquil·lament per 800 euros la parella.
1: Val. Tens els hotels reservats amb el menjar...
0: 100-150 euros per nit és un preu que està normal. Normal. I si en algun lloc doncs vols una miqueta més, doncs una miqueta més. Per això que calcules això, 100 euros nit, si estàs 7 dies, 8, doncs ja són aquests 800 euros.
1: Sí, home, que són forces dies, són nits, són nits.
0: Clar, clar. Has de calcular si fas alguna visita o els menjars i tot això.
1: Més propostes, més alternatives. Ens anem directe fins a...
0: Basilea.
1: Fins a Basilea, fàcil.
0: Volar fins a Basel.
1: Una horeta, vull dir, no hi ha més.
0: Sí.
1: Hora i mitja.
0: Sí, una miqueta més. I allà, doncs, agafar un cotxe de lloguer,
1: per exemple.
0: És una altra opció.
1: Sí.
0: Aleshores sortiran una miqueta més. I l'altra opció és anar fins a Basilea. I no llogar cotxe.
1: No, me'n vaig en trens.
0: I me'n vaig en trens, que això és una miqueta més car perquè has de calcular el tema del tren, però també t'estalvies el tema benzina.
1: I és una regió que el tema dels trens són d'altíssima qualitat.
0: Sí.
1: I estan preparats.
0: Superbé.
1: I, bueno, aquesta gent, escolta, han tingut trens tota la vida ja de nivell, De nivell.
0: Sí, de fet, ara he fet una ruta que volava a París.
1: Uh-huh.
0: De París volia fer... Ui,
1: mira,
0: alarma.
1: Estan sonant les alarmes.
0: En directe.
1: Que diu pluges torrencials fins a les 2. Avui eviteu desplaçaments innecessaris. No us acosteu a rius, rieres, barrancs. No baixeu a subterranis. Pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, contacteu amb el 112. Ja ho sabeu, és l'alerta, protecció civil, Cercat. L'aturem perquè s'està sentint, però que hem aprofitat per llegir-vos el que probablement a més d'una i a més d'un us està arribant ara mateix al mòbil. Risc de pluges torrencials.
0: Sí, és que a més, com porto els dos mòbils...
1: Sí, és veritat, ella
0: ha hagut de pagar.
1: No contenta amb un, en porta dos.
0: Aleshores, l'altre, de l'agència, que és el d'emergències.
1: Aprofitem que ha passat això per explicar que hi ha aquesta alerta.
0: Exacte.
1: Estàvem amb els trens.
0: En directe,
1: En viu i en directe. Perquè, perquè si algú es pensa que aquí fem trampa, no.
0: No.
1: En viu i en directe.
0: Sí, he vingut plovent, ho juro.
1: I a més fa cara d'haver vingut plovent.
0: Sí.
1: Molt bé. Sílvia, deies alternatives, sí.
0: El tren.
1: No, però deies de París.
0: Sí, que també podies agafar de París a Basilea, que són 3 hores i quart, aproximadament. I aleshores és una bona opció per fer una bona ruta.
1: Molt bona opció.
0: Una bona ruta. Perquè, per exemple, doncs, tinc aquesta noia que la filla vol visitar París, sí o sí, però ells ja ho han vist i volien fer una altra cosa, no? Aleshores hem fet la combinació de París amb Colmar, Estrasburg...
1: I més combinacions que hi ha a Barcelona. A Estrasburg.
0: I tant.
1: Sense anar més lluny.
0: Sí.
1: Barcelona, Estrasburg, ja has guanyat uns quilòmetres Però clar, tot depèn de que, en quina direcció vols anar.
0: No, i per exemple, si tens interès amb el tema museístic que té Basilea,
1: doncs,
0: i vols dedicar, si no t'interessa Basilea ens la podem saltar, però si tens interès amb museístic

0: pràcticament,
1: sí.
0: Doncs val moltíssim la pena, perquè és un gran cau, eh?
1: De... Home, per les culers i els culers.
0: Sí.
1: Basilea és molt important des del punt de vista de l'origen blaugrana, perquè el fundador del Barça era de Basilea, va néixer a Basilea.
0: Imagina't.
1: I els colors del Barça són o... com a mínim recorden i molt els colors del Basilea.
0: Ah, molt bé.
1: Vermell i blau, que és un club fundat molt abans que el Barça. El que vol dir és que, home, hi ha certa seguretat en que en Joan Gamper, suís, es va inspirar en el club dels seus orígens per fundar el Futbol Club Barcelona.
0: Ciutat Joan Gamper.
1: Per fundar el Futbol Club Barcelona amb aquells colors... que després és molt romàntic dir no, són les quatre barres al damunt del Mediterrani. Això és molt maco.
0: Que maco també,
1: però,
0: eh?
1: És molt maco, però resulta que aquest senyor havia nascut en un lloc on havia jugat fins i tot amb el Basilea, i està clar que el Basilea, molt abans que el Barça, ja era blaugrana, i és blaugrana.
0: Bueno.
1: Dit això, ha sortit un tema futbolístic, però que al final visitar
0: sí,
1: el Basilea és molt xulo, perquè són orígens també blaugranes.
0: I no? Que cada viatger té els seus interessos, al
1: correcte,
0: final.
1: O sigui, correcte.
0: Que nosaltres, per això estem, per escoltar què vols fer. No hi ha cap ruta encursetada, a no ser que sigui alguna cosa, doncs, un circuit que vulguis anar guiat i de més, però en principi... Doncs, i que es poden fer molt a mida.
1: I tant.
0: Sí, que...
1: Bueno, escolta'm, Sílvia, la setmana vinent tu ets fora.
0: Sí.
1: Veurem si recuperem alguna cosa que ens ha agradat molt i que hi ha gent a vegades que ens diu escolta, aquell viatge que es va fer a no sé on el podríem tornar a escoltar. Doncs aprofitem aquestes ocasions perquè, a més, ella és fora perquè treballa.
0: Sí, porta un grup.
1: I tot el que faci, li traurem suc. Ens servirà per explicar-ho aquí, d'alguna manera.
0: Sí, tornarem a explicar-ho.
1: Però veurem també l'opció de portar alguna de les teves convidades o convidats que de vegades venen i que també estaria bé. Ja veurem què és el que fem.
0: Vale.
1: Res, et desitgem un bon viatge.
0: Gràcies.
1: I ja posats, doncs mira, surt la trompeta un altre cop d'aquesta fantàstica regió que no només són vins d'Alsàcia, no només són vins, és molta cosa.
0: No, molta cosa més.
1: És paisatge, és cultura i és moltes
0: coses.
1: Són
0: pobles amb colors, canals.
1: No, això està claríssim. Sí? Fem un vol cap allà? Sí? Doncs vinga, Sílvia, que vagi molt bé!
0: Gràcies!
2: I de desbordament, que en algun cas ja s'ha produït, i a la resta de tot aquest àmbit litoral.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre. El cap de l'executiu ha decidit convocar la ciutadania a les urnes després que el bloc de dretes de Junts, PP i Vox tombés el divendres al Congrés els dos decrets llei d'habitatge que el govern volia tirar endavant davant la greu crisi que afecta milions de ciutadans. Connectem ara amb la Maite Polo i explica'ns. Bon dia.
5: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut errors en aquesta legislatura i que no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al seu projecte progressista. Per això ha anunciat la convocatòria de la ciutadania a les urnes el 29 de novembre, 9 mesos abans del marge que tenia per llei. Sánchez ha criticat el paper que ha jugat l'oposició.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: Pedro Sánchez ha admès que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa.
4: Gràcies, Maite. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I Protecció Civil ha enviat un nou missatge d'alert per alerta de pluges localment intenses i pel risc de desbordament de rieres a Vallès Oriental. La previsió avui és que hi hagi aiguats dispersos localment forts a punts del litoral i prelitoral i al quadrant nord. També es preveu que s'envia un nou alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Vallès Oriental i al Maresme i a la Selva. Per saber quina és la situació en el Vallès, connectem amb l'Adrià Rosell ràpidament. Què sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Fa escassament mitja hora hem rebut aquí al Vallès Oriental un NES Alert perquè en què Protecció Civil demanava el confinament a totes les persones per risc de desbordament de rieres. Aquest migdia recordem que Montornès del Vallès ha sigut una de les poblacions més afectades i ha previst un minut de silenci en record del veí que ha mort a la matinada d'aquest diumenge a causa de les pluges torrencials. I aquest matí també a Montornès la consellera Sílvia Pane, que ha visitat l'EDAR, que és una de les depuradores afectades, una de les instal·lacions inundades, i des d'on ha remarcat que estan fent visita a diferents instal·lacions.
7: Notícies en xarxa.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Habla voz adreta, Biel Blanco. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Salió Linares a Gonzalo Miranda. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
2: ¡Ahora sí!
3: ¡Ahora sí, Capadiz! ¡Nico Boletti! Increïble, quina combinació entre jugadors.
4: Dissabtes a les 4 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la teva ciutat. Sant Boi en joc. L'esport de casa, a casa teva.
5: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
3: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Doncs són 10 els minuts que passen de les 10 i és dilluns i, per tant, tot i les tempestes, la pluja, us tenim al corrent també mitjançant, evidentment, les hores en punt amb els informatius. Sigui com sigui, aquí estem. Malgrat tot, aquí estem també per parlar d'esports a la tertúlia esportiva.
1: La dreta són els típics trencacames.
0: I de quatre... Però aquests que hi ha aquí no són trencacames, eren en els seus moments gent tècnica que dominaven el tema de la pilota i també dels melons, i per tant ja els coneixeu prou, són la veterania de la casa, experts en competicions tant locals com en nacionals. Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal estàs?
2: Mullat i quasi bé.
0: Mullat i quasi bé. Home, mullat tampoc, ara no donis una sensació de que diran que no estan a xupluc aquesta gent aquí, home, sí.
2: Home,
0: no.
2: Com diuen els alemans, gotes cauen, però abundantes, eh?
0: Sí, mira, no, quina la mà més fi que tens. M'ha agradat, això no ho havia sentit encara. Molt bé, quasi bé, esclar que sí. I qui també normalment està quasi o bastant bé, almenys fa molt bona cara, és el Josep Tor. Molt bon dia, tingueu.
3: Sí, sí.
0: Sí. Sí, ja ho tenim arreglat. Diu, sí.
3: Perquè ara quedarà esperat.
0: A veure, explica'ns.
3: Sí, perquè jo venia... Es diu, escolta'm, amb el d'això, agafant, que no caigués...
0: Poc a poc, amb prudència...
3: No em mullia, però tot això... pum, i em ve quasi bé de cara, Sort es diu d'això a una senyora, que ha passat es diu allà al costat, es diu meu...
0: Sí.
3: I d'això, bueno, m'ha arreglat, es diu, per exemple, de que no caigués...
0: És a dir, aquesta senyora t'ha salvat de que no fessis una relliscada i
3: sí,
0: que no...
3: Sí, la teva senyora.
0: Ah, la meva senyora, mira, ves per on... Mare de Déu. Bueno, escolta'm, tot això que tenim... Si estàs d'una peça, si almenys està d'una peça, ho donem per bo.
2: Sort que ho ha aclarit perquè anava a dir una de grossa, però bueno.
0: Bueno, és igual. La qüestió és que està aquí...
3: Va recollir de les sabates, m'entens? Així, allà...
0: Mare de Déu. Bueno, la qüestió és això, que estiguis de tota una peça aquí, i això ja és prou important, clar que sí. Josep Santinho, què tal? Tu també estàs mullat? No.
4: De peus, només.
0: Tu de peus. Molt bé. Tot bé, no?
4: La resta sec. Sí, anem fent, gràcies.
0: Fantàstic. Ens hi posem de seguida i ho fem... evidentment amb la crònica del rumbi, és tradició de la casa, ens agrada, i explica'ns coses.
2: Així de base, primer direm que ahir tenia que estrenar-se el nostre equip C.
0: Sí, és veritat.
2: L'equip C és l'equip sènior 2, per això, uh-huh. Perquè diem l'equip, el primer equip és el primer. El sub-23 no li diem B, però és el B.
0: És el segon.
2: El segon. I llavors
0: el tercer
2: que tenia que estrenar-se a la Divisió d'Honor Catalana, però com que es van suspendre tots els partits per motius del temps,
0: correcte.
2: No es va jugar. Tampoc es va poder jugar el partit del sub-23 que es tenia que jugar aquí a casa contra el Ciències de Sevilla.
0: Sí.
2: Però meravelles de la ciència, i aquí la redundància,
0: sí.
2: Els pobres del Ciències de Sevilla els van avisar que no vinguessin quan venien amb autocar i estaven a València.
0: Home, imagina't. Però ja estaven a València.
2: Sí, bueno, però
0: que,
2: ja m'explicaràs.
0: Que dius, una quilometrada,
2: Des de Sevilla estan. És dir, nosaltres quan anem a Sevilla, afortunadament anem amb avió. Però bueno, és un problema.
0: Clar.
2: Realment és un problema que això ho explico per demostrar lo precari que és el rugby espanyol, senyors.
0: Ja t'entenc.
2: I llavors el primer equip, doncs, bé, una de, com diuen els castellans, una de cal i una d'arena, oi? Doncs va perdre l'últim segon, teníem un empat que teníem que haver guanyat perquè a la mitja part anàvem guanyant còmodament, no?
0: Uh-huh.
2: I vam perdre perquè al minut 40, amb el temps acabat, estàvem 35 a 35 i va haver-hi un drop, que és una jugada poc habitual amb el rugby actual dels contraris, des de quasi mig camp, i van guanyar el partit.
0: Mira, jo sempre he dit, i perdona, deixa'm aprofitar l'avinentesa, si es pot dir d'aquesta manera, per explicar que jo sempre he pensat que s'aprofita poc a les jugades de drop.
2: Històricament, el drop era una de les jugades més habituals amb el rugby dels anys entre els 20 i els 30.
0: Ja.
2: Perquè no era la gent tan hàbil amb les mans i llavors...
0: No, i que és una tècnica més.
2: Aprofitaven ja. Que de lluny i sense que ningú els aplegués xutaves de xut de rebot.
0: Recordem que el drop, tècnicament parlant, perquè si no ja no és un drop, seria un avant o seria una cosa mal feta, el drop has de fer un xut, però la pilota... ha de rebotar al terra, de fer un
4: bote pronto.
0: Un exacte.
2: En castellà es diu un bote pronto i en català, admès pel Termcat, sí. És xut de rebot.
0: Xut de rebot.
2: Xut de rebot.
0: I aleshores, esclar, aleshores no hi ha avant.
2: No,
0: per què? Doncs perquè és un drop.
2: En absolut.
0: Si tu fessis un xut normal i corrent endavant, hauria de sortir fora del camp,
2: clar, perquè
0: si no, sí que es produiria, doncs...
2: El que diu el llibre no escrit,
0: sí.
2: Ja sabeu que hi ha unes coses no escrites que diu que si estàs dintre de 22 has de sortir en punts, o cofranc o el que sigui, perquè sigui la cosa útil. Amb el drop, el que diu el llibre aquest no escrit, és quan el contrari fa un xut que treu la pilota de la seva defensa i el que la rep té tots els companys davant, com que li costaria molt posar els companys en joc, o bé ells que retrocedissin, o ell que els avancés, el que diu el llibre és que de llavors estant, si estàs a prop de vals, facis el xut de rebot i provis el drop.
0: Clar.
2: Ho fem molt poc, Ho fem molt poc, i precisament amb la trobada que vam tindre aquest mes passat amb la plantilla del primer equip, que els hi vam explicar la història del club, fent una mica de broma, com ja sabeu la meva manera de parlar, que sempre és una mica...
0: Ja et coneixem prou.
2: Una mica bromista, els hi vaig dir, a veure si us en recordeu que hi ha una cosa que es diu drop, perquè fa 3 anys que no n'hem fet cap. Perquè l'últim drop que es va fer va ser a la temporada 2017-18, a la final contra l'Ordizia, i ens va donar el campionat de la Lliga. Un drop des de mig camp.
0: Correcte. Correcte.
2: Vull dir que, bueno... bé, ara, deixant a banda l'anècdota, l'equip, anant a la jornada aquesta,
0: vam perdre
2: amb un punt de bonus defensiu, perquè vam perdre per menys de 7 punts, el que ha fet de que dintre de la classificació doncs, tenim un partit guanyat, un partit perdut i 5 punts. És com si haguéssim guanyat el partit de la setmana passada contra el Salvador amb bonus ofensiu, estaríem així. Jo continuo reservant-me l'opinió de veure més aquest equip com evoluciona al llarg de la temporada. De moment el veig irregular i ho aixaco a que hi ha molta gent jove. Molta ahir van tornar a debutar 3 nanos joves entre 23 i sub-18. Són nanos molt joves, poca experiència, i quan dic irregular vol dir que al llarg del partit tenen puges i baixes. Tenen moments en què són genials i moments que es despisten, i és com si estiguessin en una altra banda.
0: T'entenc. Allò que dius, s'han d'acabar de consolidar en el dibuix tàctic i amb la manera de fer i de ser.
2: I sobretot amb el grup virtual, com ja sabeu de sobres, amb la que la concentració és importantíssima. Si perds la concentració, no hi ha cap contrari que sigui dolent, i menys a divisió d'honor.
0: D'això n'estic seguríssim, però això passa en qualsevol esport.
2: En qualsevol esport, nosaltres hem de pensar que estem jugant al màxim nivell del rugby espanyol, vull dir, tampoc...
0: Evidentment.
2: Llavors hem de pensar que tots els equips, a més, es reforcen molt. Per cert, i per acabar, he detectat a través de xarxes socials de diferents clubs que aquest any molts clubs han optat pel mateix que plan de treball que la Sant Boiana. Reduir les inversions en jugadors professionals i tirar de la cantera. No és solament nosaltres.
0: Al final, la pedrera té que tindre un sentit.
2: Sí, senyor.
0: I el sentit, sobretot, és aquest. No només que ja és molt important el sentit més identitari, sinó, evidentment, tenint en compte la falta de recursos que hi ha, doncs ho has d'aprofitar.
2: Pensem que tot acaba amb era.
0: Mira, perdona que et digui,
2: pedrera i cartera.
0: Tu que sempre, i perdona la broma que ara escoltaràs, tu que sempre escombres més cap al rumbi que no pas cap al futbol, i et serveix una mica per alliçonar al futbol les maneres. Jo ara, deixa'm aprofitar per dir, de vegades al rumbi fan falta alguns flics.
2: Sí, sí, clar, clar.
0: Tu m'has entès.
2: És clar, és clar. Però em sembla que el tenim a Castanya.
0: Ja, ja ho sé.
2: Atenció amb aquest senyor, que aquest senyor que ha vingut de Xile...
0: Però això m'ho compraries.
2: És un gràcia.
0: Que fan falta flics. Molt bé.
2: Però una cosa que vull corregir-te i amb tot el perdó,
0: sí.
2: Jo no menyspreu res amb el futbol.
0: No, jo he dit que de vegades... No he dit menys temps. No, jo he dit de vegades aprofites per alliçonar el futbol a través dels valors del rumbí, cosa que també fem nosaltres i cosa que està molt bé... perquè, evidentment, els valors del rumbí, fins al dia d'avui, són per lloar i per emmarcar, i per emmirallar-nos.
2: I saps que sempre he defensat que el rugby i el futbol és el mateix esport a partir del 1820, que va evolucionar de maneres diferents.
0: No, totalment, totalment, totalment. Són parents d'ADN, porten ADNs molt similars. Molt bé, els Joseps, tant el Tor com el Santinho, m'és igual per on comencem. Què hem d'explicar... en quant al Futbol Club Sant Boià?
3: Bueno, és dir, la cosa sí ha sigut, és dir, pues, una cosa sí que es havia de fer, per exemple, però el mateix dissabte al migdia, pues es va quedar tot col·lapsat. És dir, d'això,
0: M'ho tradueixes, Josep. No, en el bon sentit, ho dic perquè ell sempre s'extén més i entra en detall.
4: No, pues que...
0: I havia de passar alguna cosa que al final no va poder passar.
4: Sí,
0: Josep.
4: I és que no vam perdre. Bueno, això és la veritat. Bueno, ni vam perdre
0: directament.
4: Ni
0: vam perdre. Directament.
3: Això no ho diguis.
4: No.
0: Home!
4: A veure...
0: No. Compte! Dos del Sant Boi entren en discussió. No això també és exclusiva.
4: No he dit cap... Va. No he dit cap mentida, però bueno, el que va passar és que el partit es va aplaçar per la previsió de pluges que hi havia. Ara, cap a les 3 de la tarda, a mi em van avisar doncs, que el partit no jugava quan ja estava pràcticament preparat per sortir.
0: Bueno, no ens ha mentit quan ha dit una cosa que havia de passar no va passar.
4: Sí.
0: Bueno, és que al final és això.
3: No, jo a la 1 el tenia ben trucat i dic, vine, és a les 5.
0: Sí.
3: No a les 5, a 4 i mitja. Ja passarà a recollir-te la meva dona i els dos fills.
0: I al final...
3: I llavors, és a dir, això et reprodueixes que la persona és l'avellanet, m'entens? És a dir, perquè porten amb el material...
0: Bueno, al final què va passar?
4: Pues que s'ha aplaçat i de moment sense data. Però...
0: Clar, per això... No, és que et pregunto això, ja ho sé, que es va no anul·lar, sinó...
4: Ni anul·lar ni suspendre.
0: Ni suspendre.
4: Es va aplaçar.
0: El problema és el calendari.
4: El calendari. Bueno, tampoc és un calendari... No. Sempre hi ha una setmana abans del Nadal o... No sé quan ho faran, però...
0: Sí, hi ha un buit.
4: Hi ha un buit, sí, hi ha un espai que...
0: Perquè entre setmana no és previsible que es pugui jugar un partit així.
4: Sí. Podria ser que es pugui.
0: Sí?
2: Per proximitat, els equips no estan massa separats d'espai.
0: Estem parlant de l'altre equip, és el...
4: Sant Feliuenc.
0: El Sant Feliuenc. No és tan complicat dir-los pactem una tarda.
4: Sí, això mateix.
0: No és tan complicat.
4: Sí, dimecres, dijous...
3: No és allò que dius, hòstia, ara he d'anar a fotre 200 quilòmetres.
0: Sí, però és que aquí hi ha una altra cosa i ara tornem una mica a la discussió de que el futbol va per una banda normalment, si els dos equips s'entenen, no hi ha problema.
3: Exacte.
0: Però és que en el futbol, si la federació no diu la seva, per molt que t'entenguis amb l'altre, no tens res a fer. Per això t'ho pregunto, perquè en principi la vostra federació, que és la mateixa però és a nivell català, no posaria pegues.
4: Jo crec que si els dos equips es posen d'acord, la federació dona el vistiplau i ja està. La cosa és que si els dos equips no es posen d'acord, és quan intervé la federació.
0: Val.
4: Llavors t'obliga a donar una data.
0: Val. Sí, però és que en primera divisió, si no vaig errat, Àngel, de vegades el problema és que la federació és qui vol dir la seva i poden haver-hi dos equips que ho tenen claríssim.
2: Amadeu, a primera federació aquesta setmana s'ha donat un cas, que és el cap del Sabadell, i ja estaven d'acord de jugar entre setmana. Vull dir que jo crec que estic d'acord amb el que diu en Josep. És a dir, en realitat, primer està la voluntat dels equips. Si no hi ha voluntat dels equips, llavors és quan intervé la federació d'ofici.
5: I hi ha un tercer que sempre té la seva dir, de fet en equipacions passa, i ho hem escoltat algun cop, que és les televisions.
0: L'afegit aquest, per què? Perquè ells diuen que tenen uns contractes que són molts calés i que al final són ells qui paguen, no? Vull dir, complicat tot plegat. Bé, alguna nova més en direcció als vermellons?
4: No, que només es va jugar un partit de tota la jornada, el que van jugar l'Sporting Gavà, que és el nostre proper rival,
6: sí.
4: És el que va jugar, l'únic va perdre a casa 0-2, i res més, esperar que la federació doni les dates pel partit aquest aplaçat, i esperar.
0: Molt bé, doncs escolteu-me, avui no tenim el Jordi García alias el culer, és per això que no l'hem saludat, evidentment, des d'aquí una forta abraçada. Està recuperant d'unes molèsties, però res important. La setmana vinent probablement el tindrem aquí. Recordem que ell ja està preparant aquesta fantàstica festa de l'aniversari de la penya gavarenca. Ell sempre ho explica i nosaltres ho anem recordant, aquest aniversari, doncs, que com cada any, doncs, aquesta bona gent volen celebrar-ho i ho fan extensiu, doncs, a tota la comarca, les amigues i els amics que qui vulguin ser-hi. Què més? Doncs passem al futbol d'alta competició, que no vull dir que els vostres equips no ho siguin d'alta competició, sinó de la competició ja a nivell nacional. Sí que parlarem de les seleccions, si voleu, però jo crec que és de justícia que ens aturem, Àngel, davant d'aquest històric marcador de 7-0 entre el Barça i el Real Madrid, Lliga Femenina, on ves per on un Madrid que ha invertit, perquè ha invertit els seus calés amb jugadores, que ho dèiem, que fins i tot han estat referents en els seus equips d'origen, i que el Madrid havia fet un esforç per fer un pas endavant. Fins i tot la premsa, jo recordo algunes portades que deien el Madrid femení entra en una altra dimensió. Jo apuntaria, davant del Barça és una altra situació diferent.
5: Sí, bueno, qualsevol club davant del Barça no té res a fer. Vull dir, el Barça ja són, ja l'hegemonia que té ja només a tant a Espanya com a Europa, que ara he estat mirant estadístiques per veure com quins títols ha guanyat i tot, i són 7 lligues seguides, 5 Supercopes d'Espanya seguides, 3 de 4 Champions guanyades, amb 4 finals de 4, i 6 de 7 Copes del Rei. Uh-huh. Vull dir que és una hegemonia completa en aquests darrers anys. I també, per ressaltar com juga el Barça, l'última derrota és del 2 de novembre de l'any passat, contra el Real Societat, amb un 1-0, amb un 79% de possessió,
0: sí,
5: i amb un penal a favor de la Real Societat. I parlant del Madrid, que dèiem que està millor els últims 7 partits contra el Madrid, el marcador és de 32-2.
0: Imagina't.
5: I d'aquests 28 partits que han jugat entre Barça i Madrid, 27 a favor del Barça i un a favor del Madrid.
0: Imagina't. Brutal les estadístiques. I si tirem més enrere, ja te'n vas a golejades espectaculars de 40 i pico gols contra el Real Madrid, amb total.
5: Si hem de començar a comptar és exagerat.
0: Imagina't.
5: Que és cert que els últims partits va haver una temporada que ja somia el Madrid, sembla que remunta, de fet,
0: sí.
5: Va haver aquest partit del 27-1, aquest 1 va ser un partit una mica diferent,
0: sí.
5: Amb un 1-3, però és que a partir d'allà hi ha un partit que potser s'escapa una miqueta amb un 2-0 a favor del Barça, però a partir d'aquí 0-4, 2-6, 0-3, 6-0 i 7-0.
2: I això que el Madrid va jugar bastant bé amb el partit de la Champions femenina contra l'Arsenal, perquè va competir amb qualitat.
0: No, contra l'Arsenal, no, contra el Manchester.
2: Contra el Manchester. Jo el que destacaria, que per mi és el que em va agradar més de tot, davant de, com sempre s'ha dit des del principi de temporada, s'han perdut una quantitat enorme de jugadores de alta qualitat, la Mapi León, l'Alexia Putellas, la Paraguello, etc. Han entrat una sèrie de joves, però no els altera el joc col·lectiu del Barça.
0: Primer de tot perquè la idea continua, l'estratègia o el dibuix continua del entrenador del Barça, el Pere, continua.
2: I la prova...
0: Però, a més, la Pedrera.
2: I la prova és que la que ha de substituir, diguéssim, com a carisma, Alexia Putellas, que és l'Aitana Bonmatí, i encara no està en forma, no va ser ni de lluny millors jugadores del partit.
0: Ahir va jugar molt poc.
5: I la segona part, que a la primera ja anava 0-5 al Barça.
0: I us recordo, ja sé que això ara no té incidència, però us recordo que, segons el llibre d'instruccions, home, agafar algú per la samarreta i que caigui al terra a dins de l'àrea, sí o sí és penal. Aquell penal, fins i tot l'àrbitre el van a veure al bar, però va determinar, pel fet que sigui, no ho sabem, no vam escoltar ben bé les decisions.
2: Amb un 7-0 a favor no té massa importància.
0: Però no es va pitar aquell penal. No, però ho dic perquè fins i tot sí, sí. En aquest marcador al Barça no se li pita un penal que jo crec que gran part del panorama arbitral haguéssim pitat que sí.
5: Potser amb un altre resultat es pita diferent, potser en un altre partit es pita diferent, però en un clàssic i anant amb el resultat que vas veus necessari.
0: Perquè en aquell moment era 3-0, crec, no?
5: Sí.
0: En aquell moment era 3-0.
2: Una altra cosa de treure's el barret...
0: No, era només un apunt, perquè si s'analitza.
2: De treure's el barret és que el futbol femení no es fan espavientos. Vull dir, el jugador li fan un penal, no pita l'àrbit, però s'ha acabat el bròquil. Lo dels espavientos...
0: És un altre tarannà, eh?
2: És un altre tarannà.
5: Jo també crec que influeix en el sentit de, com et veus molt superior al rival, no protestaràs.
0: No vas a pressionar tampoc els àrbits, ni vas a fer... Escolteu-me, per cert, Graham, molt bé consolidada com a jugadora important i referent a l'equip, la Pajor, que també continua sent un valor afegit també, i en aquest cas la Sydney, que va fer un golaç increïble, una jugadora que per cert en alguns moments a mi em molesta una mica la retenció de pilota, l'aturar una mica, però que de vegades amb una jugadora que a més està fent el paper que ha de fer, doncs fins i tot s'entén, de que sigui intel·ligent i de que ralenteixi el joc si es cau.
2: I està buscant el seu espai personal.
0: Sí, perquè no ha jugat, fins ara no ha jugat en el lloc que hauria de fer-ho.
5: El temps i l'espai al futbol femení és molt diferent. Masculí, potser per cosa biològica, arribes abans a l'espai on no hi ha tanta ocupació d'espai. I el futbol femení no té la trajectòria de tants anys.
0: Però déu-n'hi-do aquest Barça amb la verticalitat i anar a buscar constantment els espais
5: Has destacat la Graham, a Bajor també van fer grans partits, però la Clàudia Pina...
0: No, és el que anava a dir, em deixava la Clàudia Pina, que sincerament, tot i que ella juga millor o diu que se sent millor d'extrem esquerra, sigui com sigui, com a delantera centre, que no és que ho sigui, però que ho acaba sent moltes vegades, estem parlant de les jugadores i ella no és d'aquells noms que de vegades doncs estan sempre a la llista de la pilota d'or, etc. Però estem parlant d'una jugadora que deu tindre una efectivitat davant de porteria que no la té ningú en tota Europa, compte. En el cas d'ahir, 4 gols.
2: És que quan deixen el peu no per xutar gol... Si ho repasseu i si ho veieu la repetició de les jugades, amb una mil·lèsima de segon. O sigui, el gesto tècnic que té...
0: Està claríssim.
4: Aixeca el cap i mira. Pam. I sap on té la pilota i ella mira.
2: El gesto tècnic és brutal, de la mossa aquesta.
0: Sí. Jo suposo que el Madrid ha de fer molt de mal de veure que no hi ha manera, no només de guanyar el màxim rival, sinó que et cauen golejades, Josep, impressionants. És que això... Jo crec que fins i tot castiga molt el sentiment de les jugadores contràries, no?
3: Sí. Queda molt trencat, per exemple, és a dir, la diferència que hi ha, és a dir, per exemple, entre el Barça i quasi bé pels altres els diries tots, és a dir, de la meitat d'això i cap avall. I no hi ha... No es veu, és a dir, per exemple,
0: ja t'entenc,
3: que hi hagi una... Hi ha molta seguretat, és a dir,
0: Està claríssim. Bé, no sé, alguna cosa més, Josep, tu també?
4: Jo crec que els equips es conformen en poder fer un gol al Barça. Marcar-li un gol per ells ja és un honor, ja és un èxit.
0: Sí, perquè la dèria ahir de les jugadores del Madrid era fer un gol no ho van aconseguir.
4: A veure, amb Linda Caicedo i les rodes aquesta, que són bons jugadors, no van poder fer cap gol.
0: No.
4: Ara, per mi, el Madrid té que canviar tota la defensa. Tota la defensa, perquè no tenen pressió, no tapen els espais.
0: Home, tu has dit, hi ha la Linda, hi ha l'Atenea, que, home, són jugadores que tenen una qualitat i que... Però, esclar, que si veus que la defensa... No, i veus que la defensa grinyola, perquè al final la defensa... Hi ha algun gol del Barça que dius... amb una mica de contundència ho haguéssiu posat més difícil.
5: És que anava a dir, quan tots els rebots cauen cap al costat d'un equip, ja no és...
2: És per alguna cosa.
5: Exacte.
4: Estan més ben col·locats, més ben situats.
5: Correcte, sí, també.
2: Una pregunta que tinc, perquè ho ignoro, eh? Hi ha un campionat mundial de clubs com amb els homes, amb les dones?
5: No, de la mateixa forma no.
2: No
5: era una miqueta el sistema antic.
2: Sí. És a dir, que no es
0: diferent.
2: Podria enfrontar el Barça com a campió de la Champions contra, perquè les nord-americanes són les que realment tallen el bacallà, i les colombianes i aquestes.
0: Sí, però en el Mundial ja ho vas veure, vull dir, l'últim Mundial.
2: Bueno, Mundial era selecció, deia a nivell de club.
0: No, però que està canviant el paradigma, també, una mica. No?
5: Sí, s'està apostant més amb el femení, però sí que diria que Mundial de clubs no... Recordi, no hi ha...
2: Bueno, encara hi ha molta gent que no s'ho creu el futbol femení.
0: Bé, jo crec que, i perdoneu si tornem amb el mateix, i per tancar aquesta carpeta, perquè és al final, esportivament parlant, és la notícia del dia, jo crec que el que afavoreix molt aquests marcadors és que després el Barça a la Lliga Espanyola no té cap mena de problema, però això afavoreix molt a l'hora d'anar a Europa, perquè l'equip contrari ja diu, que això és una màquina de triturar, aquest Barça. I això també ajuda aquests marcadors i aquestes contundències ajuden molt, no?
5: Sí, de fet, els últims partits del Barça venen a ser aquesta tònica, de partits on no pares de dominar. De fet, com he comentat abans, l'última derrota del Barça és el 2 de novembre de l'any passat, 2025, però això, a Champions vens de golejar un 0-6. Sí que el Logroño potser costa més un 0-2, però totes les partits són 5-2, 0-6, 4-2, 4-0, 5-0.
0: A banda de que les jugadores són excel·lents, en Pere Romeu, un entrenador que a tots els nivells, ara ja m'és igual si és futbol femení, si és handbol, si és rumbi, és igual, a tots els nivells estem parlant d'una persona molt qualificada i que en sap molt.
5: I quan va arribar al Barça, no les tenien totes amb ell, que l'entrenador que havia abans va marxar,
0: però al final havia sigut el segon d'ell i havien sigut gent que han jugat...
2: El Giraldez era el segon del Giraldez. Sí,
0: clar, vull dir que es coneixen molt també, vull dir que es coneixien molt i sistema i tot.
2: Però també sembla que tingui un tarannà aquest home, l'actual entrenador, molt tranquil, que és un tarannà imprescindible com a gestor de grups humans, no? I dona la sensació que és una persona que té que gestionar molt bé el grup.
0: Jo, mira, ja em perdonareu, potser ho trobareu exagerat, però quan un entrenador té aquest tarannà i aquesta manera de gestionar, penses, probablement, com a bon esportista que és, probablement que coneix els altres esports, els coneix, però fixeu-vos si vull exagerar, jo crec que és d'aquells entrenadors que diries, m'ha desaparegut, ja no hi és el d'handbol, porta l'handbol durant 2 mesos i et portaria l'equip d'handbol perfecte. Ei, no vull exagerar, però és d'aquests jugadors com el Lorente, que el millor amb hoquei, però que li diries, Pau descansi, li diries, Lorente, agafa el primer equip de, jo què sé, de futbol del Barça, que és que el Reixac el tinc de... Perquè el Reixac era sempre el que venia a arreglar les coses, no? Que el tinc de vacances i ara tornarà. Porta-t'ho, i estic seguríssim, amb aquella personalitat que tenia, que li diria, escolta, jo no en tinc ni idea, allò que feia ell, tu ja ho coneixies, jo no en tinc ni idea, nois, però hem de sortir aquí i pencar i a córrer, i el que no corri el foto fora, i t'ho arreglava.
5: Ojo, el Flick de primer i el Pedro Romeu de segon remunta al bàsquet,
0: És que no estem dient tonteries, ja sí que algú diria, han perdut el cap aquests de la República Santboià. No, això que diu l'Àngel, jo estic d'acord amb tu. estic d'acord amb tu. I encara et diré més, el Flick, que és un tio molt analista i molt prudent, potser et diria, escolta, que jo de bàsquet no en tinc ni idea. Però jo estic segur que el Pere el fots al bàsquet
4: segur.
0: I et fot un anàlisi de tot plegat que... No, t'ho dic seriosament, eh? T'ho dic seriosament. Alguna cosa més sobre això? Que algú des de casa o des del cotxe o des d'on sigui deu dir deixem de dir tonteries, senyors, i passem a una altra cosa. No són tant tonteries. Un esportista és un esportista a nivell molt general. Diem a nivell general. La filosofia Cruyff encaixa en qualsevol equip de qualsevol competició, al final, no?
3: Sí. I veig a dir que d'això, que amb bastant del Barça, hi ha gent, és a dir, que amb tots els estils, eh? No l'entrenador, no.
0: No.
3: De vegades hasta el que fa gestions, sí, per exemple.
0: Home, escolta, perdona, i ja continuant amb les especulacions, Josep, que tu ja estàs mirant de manera estranya, com dient avui això és una mica com el temps. No, et dic una cosa, el Carles Naval, que ara ha fet 40 anys, no? 40 anys, crec.
4: De delegat.
0: Ara ho mira l'Àngel. Però és que és exagerat.
3: És el delegat.
0: Que els que esteu aquí l'heu conegut. No, si no és per una cosa, és per una altra.
3: Jo l'he conegut a tots dos els que hi ha hagut, és a dir, per exemple.
0: Ho sé.
3: Perquè aquest és el que li va... En el seu temps,
0: sí,
3: era l'altre el que d'això. I aquest és dir, pues, escolta'm, em porta 40 anys es dia...
0: Ara ens ho mira l'Àngel, però jo diria que l'altre dia va celebrar els 40 anys. Que,
5: sí,
0: que...
5: només dimensi.
0: Que sí?
5: Sí.
0: Va, imagina't, jo et pregunto, Josep, imagina't que pel que sigui, segresten el Flick. Home, Déu no ho vulgui, pobret. No, és igual, que dius, hosti, no, que ha passat no sé què i no poden arribar a temps... I tu li dius al Carles Naval, seu i dirigeixo tu, i aquest tio ho faria.
3: Jo vaig anar durant cinc anys, sempre, a la federació, és a dir, de final, sí, de curs, per exemple, sí, i a Madrid, i sempre es dir, em trobava, és a dir, per exemple, amb l'altre per sobre de del que hi ha, és a dir, ara, per exemple, m'entens?
0: Contesta'm la pregunta que t'he fet, que és molt estranya.
4: Jo crec que... sense ningú a la banqueta els jugadors jugarien i saben perfectament el sistema, saben el que tenen que fer, i si l'únic que si surt un, si surt Fermín o surt Tolmo,
0: bueno,
4: si surt Adeyemi o surt...
0: És una especulació molt estranya, però tu estàs d'acord que el Carles Naval, si li diguessis, home, avui has d'estar aquí perquè no hi ha ningú més, tu creus que més o menys ho gestionaria bé?
4: Deixa-m'ho pensar, però podria ser que sí.
0: Jo crec que sí. No ho sé, Àngel?
5: No, el Naval porta 54 anys al Barça.
0: Saps què hauríem de fer? Li hauríem de preguntar amb ell directament.
2: Això es podria ser.
3: Era el segon de l'altre equip. I l'altre continua.
2: De tota manera,
0: Josep, ja procurarem fer-li aquesta pregunta amb ell directament. Carles, tu series capaç de dirigir un partit? A veure, jo ja sé què dirà, perquè...
2: Sabeu que porto 3 anys defensant, sobretot, sí, ara no hi és avui el Jordi Culer, que sempre em deia, és que els jugadors l'any passat, no? És que corren poc, és que els entrenen poc. Jo defenso una tesi fa molt temps, que avui en dia els que tenen el valor d'ensenyar a jugar són els que treballen amb les categories inferiors. Els que tenen un valor i són desconeguts són els que estan a l'escola de futbol del Barça i del Madrid i del Bilbao, etc., que ensenyen el que els anglesos diuen els skills, les habilitats. Els jugadors professionals ja tenen totes les habilitats fetes.
0: El per
2: que
0: suposat.
2: Es necessita és un entrenador que el que fa és gestor de la plantilla.
0: I que percebi en què ets bo i on posar-te i en cada moment com aprofitar el màxim possible.
2: Un gestor de la plantilla i una persona amb l'experiència del Carles Naval...
0: Sí, home, sí. El que passa... Ara hem fet la broma de posar el Carles Naval, el delegat del Barça, de dir què passaria si hagués de dirigir ell, però ho dèiem amb el sentit de que hi ha gent que la seva feina la fan molt bé. I tot això ha començat amb el Pere Romeu, que hem dit, seria capaç d'entrenar a l'handbol? És una especulació absurda, si tu vols, però és posar en valor la professionalitat d'aquella persona.
5: I seguint amb el Sirvent, el futbol ara cada cop més s'ha fet més a l'anglesa, que hi ha la diferència entre l'entrenador i el mànager.
0: Correcte.
5: Tindrem més com el Deco i el Flick. Correcte. Que potser un gestiona el vestuari i l'altre fa que el vestuari hi hagi gent.
0: Exacte. Sí. Molt bé. Escolteu-me, tema seleccions. Alguna cosa al damunt de la taula que m'heu d'explicar? En Yamin Jamal, que és l'estrella de les estrelles i que bueno, incontestable.
4: Jo voldria, perdona'm, voldria tornar un moment a una cosa que m'ha vingut al
0: sí,
4: cap,
0: i tant.
4: Que es podia produir per segona vegada, aquest cop amb femení, amb futbol femení, que els tres primers, les tres pilotes, fossin per jugadores
0: blaugranes.
4: Blaugranes. Com ja va passar.
0: Es podria produir, i tant que es podria produir, i tant que es podria produir.
4: Perquè jo ara mateix sí, sí. Em ve el cap, per exemple, per mi, les tres millors jugadores són Cata Coll, s'ho va mereixer molt l'any passat.
0: Sí, estem parlant de porteria.
4: No, estem parlant de pilota d'or.
0: Sí, sí, no, però... No, però ho dic amb el sentit, estem parlant de porteria, ara, no estem parlant de camp.
4: Jo faria...
0: Que també
4: meva,
0: és de camp.
4: Jo segueixo el futbol sí, sí. Anglès, conec Lauren James, per exemple, que és, que és una... El Chelsea que es nota molt quan juga o quan no juga, és l'ànima de l'equip. Però, bueno, jo, per mi, les tres millors jugadores de l'any passat són tercera, Cata Coll, segona, Caroline Graham Hansen, i la primera, pilota d'or, per mi, Patrick Guijarro. És,
0: sempre hi és, timó, i sempre tot el que fa ho fa bé.
4: El Barça és el timó, porta, accelera el joc, quan ella vol, el calma, per mi...
0: Jo estaria d'acord amb
4: jugada,
0: tu.
4: Una jugadora 10, per mi.
2: Jo invertiria, pel meu gust, invertiria, la Cata Coll també ho faria, però tercera. Per mi el Patrick Guijarro i la Graham Jansen. La Graham Jansen en quant a qualitat i la Patrick Guijarro en quant a lideratge. De veritat, I la Cata, evidentment, perquè és un exemple de l'evolució del joc de la portera amb el peu, que ha canviat el paradigma del joc d'un porter normal i corrent.
0: Totalment d'acord amb vosaltres, totalment. Bueno, molt bé, dit això, tornem cap a la selecció espanyola masculina, on la veritat és que tothom té claríssim que l'estrella actual a nivell mundial és el Lamine Yamal.
5: Sí, el gol és una delícia de gol. Jo almenys quan el vaig veure em vaig aixecar com retalla en seguida ja l'engalta al segon pal, que és una jugada que fa molt, de fer una diagonal, entrar-se al frontal de l'àrea
0: i anar a buscar el pal llarg,
5: per l'escaire, el porter... És que també el que fa molt bé Lamine és retallar i just al retall xutar, perquè no dona temps al porter a reaccionar i arribar.
0: Totalment.
5: Porters com Courtois potser sí que t'arriben.
2: I li crea el dubte al porter si li tirarà pel percú o pel llarg.
5: Exacte. Sí. Busca el diagonal. Un altre partit també incontestable de selecció espanyola, dominant tot el partit. Sí que hi ha aquests minutets que es relaxa una miqueta, però amb el partit ja 2-0, amb tranquil·litat i amb solvència, tornen a jugar de futbol.
0: Escolteu-me, ràpidament, obrim micros debats, menys d'un quart d'hora, ni això, que queda per arribar a les 11. En primer lloc, home, la pilota d'or, sí, ja hi tornem un altre cop. S'està parlant molt d'Mbappé i de Lamine, aquest estira i arronsa. Jo sóc dels que pensa que sí, hi ha coses de la pilota d'or que a mi no m'agraden, mercantilisme, publicitat excessiva, negoci, el que vosaltres vulgueu, però sí que tinc clar una cosa. La cúpula del futbol, en aquest cas, ja sabem que ve per una banda de la premsa francesa, però també hi ha la federació pel mig, que també diu la seva, la federació internacional, vull dir, i sobretot els entrenadors i els jugadors que poden votar. I jo us he de dir...
2: No et deixis la UEFA, que no som massa amics de la FIFA, tampoc.
0: I us he de dir que en aquest sentit, Josep Lluís, tota aquesta gent, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, són molt classistes. I quan dic que són molt classistes, és que pel fet d'haver guanyat un Mundial més Lliga, la teva lliga local, més un Mundial, jo ho veig dat i beneït, en el sentit que és el Lamine Yamal, perquè un Mundial és un Mundial. Quan no hi ha Mundial, l'any vinent, o el que sigui, tens moltes més... Hem vist donar la pilota d'or de manera fins i tot escandalosa a gent que potser no era el seu moment.
4: Carnaval.
0: I no només això. Jo et recordaria que si el Messi no en té més de 8, és perquè de vegades se li havia donat algú que era molt bo, però que potser, si Phil Sprim, no l'hagués ni aconseguit tampoc en aquells moments. Tot i que tenia el nivell que tenia. No, però ara jo pregunto, al final passarà més això del Mundial que una altra cosa, o passaran més els gols fets en un Mundial?
2: Sempre hi haurà controvèrsia, sí. Perquè el que no es pot fer, pel meu punt de vista, és el meu punt de vista, és amb un esport col·lectiu premiar les individualitats. Exacte. És un absurd. Mm. Perquè vull dir, és arribarem sempre al gust personal de cadascú. No, amb un atleta no hi ha problema, el que guanya els 100 metres és el que corre més ràpid, i aquí no hi ha dubte. Val, ni volta de fulla. Sí. Però amb l'esport col·lectiu, el que tu dius, per què no es valores el número de passis que dona de gol un jugador, per exemple?
0: És no, un dir. No, no és només això.
2: Perquè no és això. Vull dir, la filosofia aquesta de que té que haver el millor de què? En un esport col·lectiu, uh-huh. És molt relatiu, és de gust molt personal, i sempre hi haurà aquesta polèmica.
0: Vale, d'acord, però Àngel, però ara en direcció a l'Àngel, si la gent que han de votar fan els deures, en Mbappé no pot ser-ho, perquè diu clarament que hi ha un factor d'esportivitat que aquest home va quedar retratat el dia que li diu ell mateix als seus companys: marxem, que no vull aplaudir ni fer el passadís això, amb el Barça.
5: Això ja són... Torno a problemes de publicitat, perquè igual que el Mbappé li pots dir que no va fer el passeig al Barça, també a Lamine li pots dir que el Mundial no va fer un gran paper o el que s'esperava.
0: No, però jo parlo del tema esportiu.
5: Jo de la pilota d'or no diré més, perquè el que he dit al Sirvent no li trec cap coma. Sí, jo sí. Penso igual que va dir el Sirvent. No,
0: sí, per suposat.
5: Però jo ara donar-li al Coco, que a vegades va bé pensar, hi ha una cosa que feia la UEFA fa uns anys, que ara no costa una mica de trobar-lo no ho fa tant, que és el millor 11 del món. Uh-huh. Això està molt bé, perquè agafes el que ha estat el porter més decisiu,
0: el millor porter, el millor lateral, igual.
5: Sí que potser dius, hòstia, potser et deixen, no agafen un interior.
2: És més selectiu.
0: Exacte. I més just.
5: Perquè,
0: estic d'acord.
5: Per exemple, el millor davanter centre, no hi ha dubte, és potser l'Mbappé. El millor extrem dret, no hi ha dubte, que és el Lamine. Millor extrem esquerre, potser agafaria Rafinha, potser agafaria Vinícius, però allà...
0: No, tens raó.
5: Allà sí que tens arguments palpables, que és dins d'un camp de futbol qui és el millor a la seva posició. Però és el que diu el Sirvent. Comparar la feina d'un pivot defensiu com Rodri amb la feina d'Mbappé és que és el yin i el yang. És
0: home, alguns d'aquests jugadors han estat nobles i en més d'una ocasió parles amb ells i et diuen no sóc el millor jugador del món, home, però si acabes de rebre la pilota d'or, diu, però és que no sóc el millor porter, et deien, i no sóc el millor lateral, i no sóc el millor interior esquerre, i no sóc... Clar, volguem dir, escolti, de què parlem? De porters

0: No, però jo, Josep, per exemple, jo només apuntava això de home, compte, perquè el Mundial pesa molt amb el sentit, sabent com funciona això. Per això jo li veig més possibilitats al Lamine que no pas a l'Mbappé, pel tema del Mundial, que pesa.
1: Sí, això del fair play, jo ho vaig comentar la setmana passada, em sembla que aquest senyor no pot ser pilotador, però jo discrepo, estic molt d'acord amb moltes coses, però discrepo una miqueta. Per mi, la meva opinió, el futbol és un espectacle. Tu pagues una entrada per anar a veure un espectacle. I llavors tu vas a veure Lamine Yamal, vas a veure Mbappé, vas a veure que sigui. Si tu vas a veure una obra de teatre, no és el mateix que la faci el Joan Pera o la Emma Viladasau que la faci Pepito o Juárez, per dir-te alguna cosa. No és el mateix. Tu vas a veure aquell actor. Tu vas a veure aquell actor. Tu saps que aquella obra és bona perquè aquest senyor actua amb aquest. Llavors jo m'ho miro un premi personal dintre de l'equip. Jo no el trobo malament, el trobo correcte, perquè tu vas a veure una obra de teatre perquè surt el Joan Pera.
0: Que no, s'entén perfectament.
1: És la meva...
0: Però bueno,
1: jo ho miro com un espectacle.
2: Clar, però jo per recalcar, si l'actor és bo però el guió és nul,
1: l'actor ja no fa l'obra.
2: No ho sap, ja, però...
1: L'actor ja no fa l'obra, perquè però... es llegeix el guió i diu, això no... Però jo això no ho faig.
2: Fiquem a Lamine. L'actor, que és Lamine, fa un partidàs. I cada cop que li arriba la pilota fa un regat i fa el millor. Però no hi ha cap company que li faci la passada, no hi ha cap company que obri espais, no hi ha un lateral que arrossegui, no hi ha una defensa col·lectiva que ajuda a que la porteria estigui zero. Lamine pot ser molt bo, però si tu perds 0-6 cada partit... No serveix de res.
1: Bueno, és la meva forma de veure.
0: Però evidentment jo estic d'acord amb això de quin és el millor equip. Fem el millor equip i això seria més just. Parlàvem amb Gubarcí, per exemple, que no hi ha dubtes de que és el millor defensa per l'edat o pel que sigui. Però si ens n'anem aquells temps que els guanyava el Messi, algú dubta de que en Carles Puyol no era el millor central del món? Estàs parlant no només d'un tipus que, com si fos un porter, havia tret pilotes a cop de cap de dins de la porteria. Estàs parlant d'un tipus que avui encara té el rècord de, no de dir targetes, menys targetes sent defensa. No, sense faltes. I això que era central. No sé si tenia un rècord, Josep, no ho sé, se n'anava als 17 partits sense, o no sé quants partits, sense fer falta. No sense treure, dir, no, és que no li han tret targeta en 17 partits o 10 partits. No, sense fer falta un defensa central.
1: Així estic molt d'acord que era concentració, perquè era un jugador superconcentrat tots els minuts.
0: I compromís.
1: Del primer a l'últim minut.
2: I sobretot, seguint amb aquesta tònica, era un jugador que era molt físic. O sigui, tot era entrar, i no li pitaven faltes, tot i ser físic.
0: Impressionant. Molt bé, dit això ràpidament, però ara ja molt ràpidament, de la manera que s'ha autodesintegrat el Cristiano Ronaldo en relació a la seva selecció, la portuguesa, potser és la primera vegada que té davant un entrenador d'aquells que té, si no més personalitat que ell, la mateixa i
3: forta. Ho va dir-ho ben clar l'entrenador. Diu, a la federació manda el president, però
0: aquí mano jo.
3: S'ha acabat. I això és el que té que ser.
0: Molt bé, no sé, alguna cosa sobre això. Jo crec que fins i tot marca diferències al Messi, fins i tot amb la manera d'acomiadar-se de la selecció.
2: Bueno, també el Cristiano això ho va fer amb el United, vull dir, amb Morim va haver un partit que va marxar al túnel de vestidors. Sí que és cert que potser Cristiano és la màxima figura del futbol portuguès a nivell històric.
0: Sí,
2: també,
0: clar.
2: Jo del que he vist, perquè no he vist molt.
3: Amb el jugador dels anys 60,
0: Eusebio. Compte, perquè aquest menjava a part també.
2: Clar, jo als anys 60 em faltava 40 anys per néixer, llavors jo l'Eusebio...
3: Pues jo el vaig veure, l'Eusebio al Mundial del 66, i era tan bo, o més que el Pelé, mira el que
0: sí, dic. Estàs parlant d'algú que feia virgueries.
2: Que Cristiano ha guanyat una Eurocopa, ha fet bastant un bon paper amb Portugal, llavors s'ha de respectar la seva figura, però ell ha de saber que està jugant a l'equip de futbol.
0: I ell respectar els altres, també.
2: Exacte. Igual sí, que...

0: tu ets una figura molt important, tu has de donar exemple, o sigui, predicar amb l'exemple, que és el...
1: És un problema d'ego, com a jugador, gran jugador, no hi ha cap dubte que ho és.
2: És un ego.
1: Però té un problema d'un ego que és difícil de controlar.
2: I ara vol arribar al mig gol i com sigui. Ha de jugar tot i aguantarà fins als 47-48 anys per veure si pot arribar i fer, encara que sigui de penal, arribar al mig gol. Això és... Es diu una persona, es diu egolàtra.
3: Egocèntric, ho ha estat sempre, i és un jugador que moltes vegades el que ha perjudicat els diferents equips que ha estat ha estat que mirant més per ell que no pas per la resta.
0: Aquesta mentalitat li ha servit per estar molt a dalt molts cops i molts anys i durant molt de temps, i però sí que potser ha atacat una miqueta el que ha estat
3: prenent com a jugador. Mira, no ens dona temps. Jo us anava a preguntar per aquesta sortida de festa a París del mateix Mbappé. Bueno, una mica què en pensàveu, però suposo que això seria tornar un altre cop a explicar que les persones, cadascú com és,
1: i suposo que és amb permís del club, cuidado,
3: sí. Això... i anar amb bicicleta també, no?
1: Hi ha molta
3: gravar-se amb la bicicleta,
1: hi ha molta demagògia amb això, però els clubs tenen controlats els seus jugadors,
3: segur.
1: Controlats no vol dir
3: els contractes,
1: no vol dir prohibir.
3: Els contractes diuen que no es pot ni anar amb bicicleta, ni esquiar, ni anar amb moto, ja ho sabeu,
1: però sí donar un permís per fer qualsevol cosa.
3: Sigui com sigui, nosaltres sí que podem marxar amb bicicleta, si no ho fem és pel temps que fa, però si no ho faríem. Mira,
2: a mi ja em va bé que passi això, ja m'agrada. Inclús m'agradaria que hi hagués el segon round a Chamini i Valverde.
3: Molt bé. Escolteu-me, ho hem de deixar aquí. La setmana vinent, més coses. I a més serà un moment en què podrem parlar ja de coses molt puntuals, en quant a primera divisió.
4: I grossa ja.
3: Sí, senyor, sí, senyor. Va, que ja em deleixo per escoltar-vos la setmana vinent, però encara tenim una setmana per endavant. Josep Lluís, Joseps, Josep 1, Josep 2, o digueu-lo com vulgueu, ho deixarem aquí. Àngel, anem tirant.
0: Ens veiem
3: demà. És dimarts. I nosaltres som...
0: Els de Repúl de Sant Mollà.
3: Doncs vinga.
5: Perquè el canvi climàtic no és una cosa teòrica, sinó que la tenim aquí.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha enviat aquest matí un nou alert a 8 comarques per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia. Són a l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, la Selva i el Maresme. De fet, la situació és especialment complicada també al Vallès Oriental, on també s'ha enviat un altre alert específic per risc de desbordament de rieres. Anem ara per saber com s'està vivint aquesta situació al Maresme, una d'aquestes comarques afectades i que ha rebut aquest alert fa una estona. Allà hi tenim a la Clara Sánchez. Clara, quina és la situació? Bon dia.
8: Bon dia, Maria. Doncs a Mataró l'alarma ha sonat dues vegades durant aquest matí a les 8 i també la darrera a les 10 del matí. Aquesta darrera per allargar l'alerta fins les 2 del migdia per aquest risc de fortes pluges. La indicació és evitar desplaçaments que no siguin necessaris i també es demana no passar per passos soterrats, que a hores d'ara alguns d'ells encara estan plens d'aigua pel temporal d'aquest cap de setmana. La situació és, la circulació és complicada especialment a l'Alt Maresme, en municipis com Pineda, Calella, i a Mataró ha començat també complicada a primera hora del matí perquè a Rodalies no es podia circular fins a Barcelona, només fins a Badalona, i des d'Arenys de Mar s'havia d'anar amb transport per carretera, servei alternatiu per carretera fins a Maçanet Massanes.
7: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I el temporal, de fet, ja ha deixat dues víctimes mortals i una de desapareguda. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers encara continuen buscant un home, un jove, que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, després d'informar el rei i de convocar un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts. En una declaració institucional aquest matí a la Moncloa, Sánchez ha justificat la decisió per la necessitat de renovar el suport ciutadà i aconseguir una majoria progressista més àmplia. A banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament i ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme.
9: Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
7: El president dels Populars ha advertit també que està en joc la necessitat imperiosa, diu, de reconstrucció nacional. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid comença avui de manera esglaonada i prioritzant els col·lectius més vulnerables. A partir d'avui es podran vacunar residents en residències, majors de 80 anys, embarassades i infants de 6 a 4 anys.
6: Notícies en xarxa.

0: Partitura de tarda. Un programa de música a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 3 a 5 de la tarda i els diumenges de 10 a 12 del vespre a Ràdio Sant Boi. La música clàssica a partitura de tarda.
1: A la Macedònia, cada cançó és diferent. Cada dimarts a partir de les 5, música i consells amb el Joan Sola, a la Macedònia Musical.

0: Record to Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs a la primera hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns, com és habitual, obrirem l'espai Salut amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui dilluns havíem de parlar d'un projecte que es diu Contacte, voluntariat que connecta. Però amb l'arribada de l'ES Alert d'avui a les 10 del matí, la recomanació de no desplaçar-nos i el fet que un dels portaveus que havíem d'entrevistar era de l'equip d'urgències de l'hospital, hem cregut convenient cancel·lar l'entrevista d'avui. L'aplaçarem per una altra data. Per tant, avui escoltarem un espai Salut ja emès que parla d'un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson i els canvis estructurals al cervell. Aquests resultats de la recerca demostren que la dificultat del moviment es relaciona amb canvis en el plegament del còrtex cerebral. Avui, doncs, escoltarem aquesta entrevista ja emesa amb l'equip que ha liderat aquesta investigació. I a partir de les 12 del migdia obrirem la frase d'aquesta setmana que signa, com és habitual, cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de les rebequeries, les rabietes. I per cert, aprofitem per recordar que a les 10 del matí, un parell de minuts abans, hem rebut tothom un ES Alert al nostre telèfon mòbil. És una alerta de protecció civil per pluges torrencials fins a les 2 de la tarda. Hem d'evitar desplaçaments innecessaris, no ens hem d'acostar a rius, rieres, barrancs, no hem de baixar a soterranis, hem de pujar a pisos superiors si ens entra l'aigua i en cas de risc hem de contactar el 112. Tota aquesta informació i molta més i l'estat actual d'aquesta alerta la teniu, com sempre, a www.santboi.cat, des del Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Sant Boi. També els serveis municipals estan atents a l'evolució d'aquesta situació per prendre les mesures que pertoquin i atendre possibles incidències. En cas d'incidència, ens podem posar en contacte amb la policia local trucant al 93 640 0123 o directament al 112, que és el telèfon d'emergències. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio d'avui. Acabem d'estrenar aquest nou mes, el mes d'octubre. Doncs som-hi, avui cançons que ens parlen de l'octubre. I és així com es diu la cançó, la primera que escoltem, dels Evanescence, October. October.

0: continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui dèiem a propòsit d'una notícia, i és que un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson i els canvis estructurals al cervell. Aquests resultats de la recerca demostren que la dificultat del moviment es relaciona amb els canvis en el plegament del còrtex cerebral. A Catalunya hi ha més de 30.000 persones diagnosticades de Parkinson que pateixen bradicinèsia, que és la lentitud de moviment, un dels símptomes més incapacitants d'aquesta malaltia neurodegenerativa. I, per cert, el Dia Mundial del Parkinson es commemora l'11 d'abril. I avui hem convidat l'equip que ha liderat aquesta investigació, el cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callent. Doctor, què tal? Molt bon dia. Benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia.
0: A l'investigadora i membre de l'equip d'innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Gemma Colomer. Gemma, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I aquesta investigació ha estat liderada també amb la direcció dels investigadors, el doctor Cristian Estefan Otto. Què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: I el doctor Cristian Núñez. Què tal? Benvingut.
4: Què tal? Gràcies. Bon dia.
0: Els resultats d'aquest estudi assenyalen que la reducció en el plegament cortical afecta regions que són claus en el processament de la informació sensorial. Segons els investigadors que avui ens acompanyen, en aquesta alteració podria estar vinculada amb l'alentiment de la fluïdesa motora. Els resultats obtinguts en aquest estudi evidencien noves perspectives de futur. Les ressonàncies magnètiques podrien convertir-se en una prova clau per detectar canvis en el còrtex relacionats amb la bradicinèsia. Aquest nou enfocament obre la porta a transformar l'abordatge clínic del Parkinson i millorar el coneixement de la malaltia. La malaltia del Parkinson afecta més de 8 milions de persones arreu del món. A Espanya hi ha més de 200.000 persones afectades i anualment es registren uns 10.000 nous diagnòstics. A Catalunya, més de 30.000 persones estan diagnosticades amb aquesta malaltia neurodegenerativa. Que, per cert, el Parkinson és la segona malaltia neurològica més freqüent per darrere de l'Alzheimer. I afegim també que, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, el Parkinson no és una malaltia exclusiva de gent gran, ja que un 15% dels casos es diagnostiquen en persones menors de 50 anys. Doncs, tal com hem dit, avui hem convidat a l'equip que ha liderat aquesta investigació. Jo, més que us he convidat a tots, clar, però és que sou vosaltres els que heu vingut plegats. És el que, la intenció que teníeu primera, i això m'ha agradat moltíssim, m'encanta. I això vol dir també que sou un equip que lidera un estudi, però que sou un equip molt ben avingut i que heu dit, o venim tots, no m'heu dit venim tots o no venim cap, no m'ho heu dit, però jo ja he intuït que la idea és que tothom tingués la seva en aquesta entrevista. No, doctor Gallent?
1: Sí, és correcte. És la nostra intenció de dir tots anem a una, no? I qualsevol decisió que es pren en quant a temes de recerca, doncs tothom té indubtablement la seva paraula.
0: Molt bé. Ara de seguida ens hi posem a desenvolupar aquesta importantíssima notícia, no? Perquè és molt important, oi? Aquesta investigació, els resultats d'aquesta investigació, doctor?
1: Sí, efectivament. A veure, en definitiva, actualment, en la investigació, en la recerca que es fa de malalties neurodegeneratives, hi ha dos pilars fonamentals. Un és els tractaments, indubtablement, no? Tothom perseguim aquell tractament que pugui ser curatiu, però l'altre pilar important és també tenir proves de fiabilitat per arribar a un diagnòstic, que actualment doncs, aquestes proves no les tenim globalment a les malalties neurodegeneratives. Això és el que en diem els biomarcadors. Llavors, amb l'equip el que estem doncs, mirant, buscant doncs, aquests biomarcadors de les malalties neurodegeneratives.
0: Mm. Anem a visibilitzar aquesta data, que és l'11 d'abril, que és el Dia Mundial del Parkinson. Comencem pels doctors Cristian Stefanotto i Cristian Núñez. És important, no?, a posar al calendari aquesta data.
2: Sí, per suposat. A nosaltres el que ens passa és que venim d'un àmbit més de la recerca en neurociències en general. Mm. Llavors, entrem en aquest camp, diguem, de la mà de l'equip clínic del doctor Cayent i conjuntament amb la Gemma fem una tasca com molt multidisciplinar i molt, on integrem les nostres, diguem, experiències de diferents àmbits per dirigir-les a aquests temes. Llavors, per nosaltres ha sigut una oportunitat, diguem, molt valuosa el que l'11 d'abril coincidís amb la publicació del nostre estudi. O sigui, ha sigut casualitat, perquè, clar, les revistes accepten els estudis quan ho consideren, no quan un decideix. Llavors, sí, per nosaltres, diguem que reconeixem que és una data molt important. Per nosaltres ha sigut una mica sorpresa, perquè no venim de l'àmbit clínic i, en el fons, estem una mica lluny de la clínica, en algun sentit. Per l'altra banda, estem molt a prop, perquè després d'anys de col·laboració molt propera, ens anem assabentant i coneixent molt bé els mecanismes de la malaltia. Llavors, com que es fa aquesta sinergia i aquesta interacció amb molts resultats i abans havíem també treballat el tema de l'Alzheimer, però ara el nostre focus és amb el Parkinson.
0: Sí, doctor.
3: Sí, com diu el Cristian, no venim del món específicament del Parkinson, això va ser el doctor Cayent el que es va endinsar i el que ens va animar a treballar amb ell i bueno, ara és un tema que ens agrada molt i que veiem que té molt de potencial, no?, a la recerca tal com hem fet en aquest estudi.
0: Sí, li pregunto també a la Gemma Colomer. Sí, doctora, visibilitzar aquesta data.
4: Sí, és molt important també per a que, bueno, de cara a la població també se'n faci ressò i es doni la importància també que té tant a la malaltia com a la recerca per a poder trobar, pues, això, un bon diagnòstic i un bon tractament. Mm.
0: Expliquem com neix aquest estudi, perquè s'emmarca en una tesi doctoral del doctor Cayent. Doncs iniciem tota aquesta explicació. Com neix?
1: Sí, neix d'aquesta necessitat de millora el coneixement en aquestes malalties, no?, les malalties neurodegeneratives, i jo des de fa molts anys sí que ara soc neuròleg i em dedico a l'activitat assistencial de forma global, però específicament un dels temes que més m'atreu doncs és la malaltia neurodegenerativa i en concret la malaltia de Parkinson. I una mica, com deien els meus companys, els cristians, els vaig enredar. Bé, jo crec que els vaig intentar motivar per tirar endavant amb aquests projectes perquè tenia moltes possibilitats i en part jo crec que heu aconseguit i hem començat a fidelitzar aquest grup de recerca.
0: Per tant, comença d'aquesta manera amb la tesi doctoral del doctor Cayent i de seguida, doncs, qui havia de dir que sí va dir que sí ràpid. Sí,
1: sens dubte. De fet, vam començar amb estudis amb malaltia d'Alzheimer, però es vam passar, en definitiva, a veure, són processos neurodegeneratius, no tenen res a veure des del punt de vista clínic, simptomàtic, però pensem que és molt interessant conèixer totes les vies de coneixement i millorar el coneixement en aquestes malalties.
0: Hem dit que el Parkinson és la segona en importància després de l'Alzheimer. Clar, no és infravalorar l'Alzheimer, però de l'Alzheimer es fan moltíssims estudis. Potser, pregunto, del Parkinson se'n fan menys? Hi ha menys recerca o no?
1: No. S'estan fent molts estudis. Sí que el que més ens impacta potser és la malaltia d'Alzheimer a nivell global, sí, no la població.
0: Sí.
1: Però en concret, per exemple, hi ha institucions molt potents, com d'on hem tret la base de dades on hem fet l'estudi, que és la Fundació Michael J. Fox, que és l'actor aquest americà doncs, que ha conegut per diferents pel·lícules i que té una fundació molt interessant vinculada totalment a la recerca. i gràcies a aquesta fundació doncs, hem aconseguit moltes dades conferencials i amb tots els permisos que corresponen per fer el nostre estudi.
0: Doncs ens hi posem a l'estudi. Com es comença l'estudi, de quina manera i com es fa a la pràctica, perquè tinguem una idea de la pràctica i en paraules entenedores, que tothom li arribi exactament com es va fer un estudi d'aquestes característiques. Sí.
2: Sí, doncs just parlant de la base de dades, que és com la riquesa, diguem, que tenim, que per una banda tenim el punt de vista clínic que ens orienta i ens guia una mica per on podem començar, i per l'altra banda el Cristian i jo i junt amb la Gemma, que aportem les tècniques, no? més generals, més diguem, de l'àmbit de la neurociència. Llavors el primer pas és identificar quines dades tenim, quin potencial tenen, veure la qualitat i començar a explorar-les a poc, per exemple, a veure si trobem alguns efectes simplement comparant els pacients que hi ha a la base de dades amb les persones sanes, no? els que diem els controls, i comencem a explorar com els efectes més a grans trets, i després anem com explorant i així i aquí sí, dirigint-nos més per la clínica, no? Per exemple, havíem explorat en un principi si les afectacions de la son, de com dormen els pacients, podien tenir com un reflex amb el cervell, no? Si podríem veure com algun dèficit d'alguna regió o com alguna alteració. I llavors no vam trobar molta cosa per aquesta banda, però vam continuar com explorant les diferents característiques clíniques de la malaltia, si tenien com alguna empremta en el cervell.
0: Sí, Cristian?
3: Sí, sobretot, el doctor Gallana es va explicar una mica el que és el Parkinson, que després potser podem també aprofundir en la part clínica d'aquesta malaltia.
0: I tant.
3: I bé, bàsicament té bàsicament són símptomes motors, no? Com per exemple la bradicinèsia, i vam dir, anem a veure com es relaciona aquests símptomes amb l'estructura del cervell. I bé, per estudiar l'estructura del cervell hi ha moltes maneres. Normalment el que es fa és mirar una mica si una regió del cervell és més gran o més petita, però vam voler anar una mica més a la forma del cervell, no? que és el que hem vist més associat amb aquesta sintomatologia, sobretot amb la bradicinèsia, que és el plegament del cervell, que és un paràmetre molt interessant, perquè és un paràmetre que està molt definit durant la gestació i durant els primers anys de vida, però que també sabem que canvia al llarg de la vida. Llavors, és una cosa que està menys estudiada, s'han fet estudis, però molt menys que amb el que seria el volum del cervell, i això s'interessava, no?, veure com canvia la forma del cervell en funció d'aquestos, no com canvia, sinó com s'associa a aquests símptomes.
0: Sí, doctora.
4: Sí, com deien els meus companys, el que vam acabar fent va ser utilitzar aquesta base de dades internacional, que ens garanteix una gran mostra de població, tant de pacients com controls. El que volíem veure era quines diferències hi havia entre població control i la població que té malaltia de Parkinson a nivell de la integritat de l'estructura del cervell, no? Tant només comparant diagnòstic o no, i després també associar-ho a alguna simptomatologia clínica, com és el cas de la lentitud del moviment, que és la bradicinèsia, que és un dels principals símptomes de la malaltia, tot i que la gent comúment la coneix pel tremolor. El símptoma, un dels símptomes principals, diguéssim, és aquesta bradicinèsia.
0: Que és diferent, la bradicinèsia amb el tremolor, però és veritat que potser el més conegut és el tremolor, que no només seria una simptomatologia tampoc del Parkinson, que n'hi hauria més, a banda de la bradicinèsia, oi?
4: Sí.
0: Doncs ara sí, què és el Parkinson?
1: Sí, a veure, el Parkinson, com bé has dit abans, és una malaltia neurodegenerativa. És la segona malaltia neurodegenerativa en quant a freqüència, després de la malaltia d'Alzheimer, i que, encara que sigui poc conegut, doncs aquest alentiment del moviment és el símptoma més freqüent de la malaltia de Parkinson. Ben és cert que està molt instaurat, com es deia, el tema de la tremolor, però jo, de fet, als meus pacients sempre els dic, no tots els pacients amb malaltia de Parkinson doncs tenen tremolor, ni tots els tremolors són malaltia de Parkinson, perquè hi ha molta por en la població general, això també, que sigui un missatge de tranquil·litat, que ni molt menys totes les tremolors que podem patir, doncs significa que tinguem una malaltia de Parkinson. De fet, hi ha altres tremolors, altres orígens dels tremolors que són molt més freqüents per altres malalties que no sigui la malaltia de Parkinson. Mm.
0: Dues persones amb una vida similar, amb una feina similar, que arriben doncs a l'edat X, perquè ja hem dit que és una malaltia que també és de gent menor de 50 anys, amb una vida similar, amb un dia a dia similar, per què una desenvoluparà Parkinson i l'altra no?
1: Sí, a veure, de fet encara no sabem quin és, per què es comença aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè quins són els inicis o quines són, coneixem algunes causes, però no es coneix el que determina que tinguem aquesta malaltia, i això fa que hi hagin, dintre el que és la malaltia de Parkinson, evolucions molt diferents, perquè probablement, i això amb el temps, si és una discussió que tenim en els foros de discussió de malalties dintre de les societats científiques, és el fet que probablement s'acabarà reclassificant el que coneixem avui en dia com malaltia de Parkinson, i es reclassificaran diferents malalties, perquè veiem precisament que hi ha diferents formes d'evolucionar, diferents pronòstics, hi ha unes formes molt benignes i altres que són més agressives.
0: Doncs avui, a propòsit d'aquesta notícia, un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb canvis estructurals al cervell. Hem convidat a l'equip que ha liderat aquesta investigació. Estan aquí les quatre persones que l'han liderat i estem analitzant i explicant exactament doncs en què ha consistit aquest estudi. De seguida parlarem del futur a partir d'aquest estudi. Més o menys sabem en què ha consistit aquest estudi. El comenceu a realitzar i quan comencen a arribar ja les primeres conclusions? No sé, però sí les primeres, no sé si sorpreses, després d'aquests inicis d'estudi, pregunto. Va ser de seguida o va haver de passar un cert temps?
2: Sí, com que tenia un caràcter exploratori inicialment i exploràvem les diferents dimensions o direccions de clíniques, no? O sigui, dels símptomes, vam provar si, per exemple, la tremolor, la falta de son, diferents característiques de la malaltia, si tenien aquesta empremta en el cervell. I ens va sobtar força que fos la bradicinèsia, que tot i ser important, potser teníem esperances i suposicions de que aniria per una altra banda, potser un altre dels símptomes coneguts, perquè clar, per exemple, no dormir bé és evident que afecta el cervell, llavors teníem la suposició de probablement trobarem que hi ha alguna regió, per exemple podria ser alguna de les que estan relacionades amb la funció de la memòria, que la memòria es veu molt impactada quan no es dorm bé. Llavors, potser teníem com alguna suposició, però tot era a nivell com molt intuïtiu. I va resultar que va ser la bradicinèsia, i a més d'una manera com força contundent, i com que ens transmetia una informació al que estàvem observant, i això va ser com sorprenent, i també vam veure que era com molt interessant publicar-lo i que fos conegut com una primera pista del que després pot dirigir futures estratègies terapèutiques, o també entendre millor la malaltia, que aquestes són malalties que, tot i que són comunes i que impacta tant a la societat, en el fons no les coneixem tan bé, com deia el doctor Callent.
3: Sí, i també ens va sorprendre una mica que els nostres resultats és com que s'agrupava a una regió del cervell més o menys propera, no? Que la bradicinèsia s'associa amb menor plegament d'una zona que està, bueno, com pel centre del cervell, però és més a la part posterior, i després també vam veure una associació del plegament també amb la capacitat funcional d'aquests pacients, i també era una zona així com la part del còrtex occipital, més de també la part posterior del cervell. Per tant, com que tot s'agrupava en aquesta part, no? Que també és interessant quan no surten resultats dispersos, sinó que més o menys tot es concentra a un mateix lloc o a zones properes. No?
4: Sí, bueno, com deien ells, és important la recerca també que vam fer, perquè l'origen de la malaltia és una mica desconegut, no? És una mica multicausal, Llavors es volia veure exactament a nivell d'estructura del cervell que estava passant, i va ser això molt interessant veure que hi havia diferència entre els pacients i la població control, però que a més també es correlacionava amb aquesta simptomatologia tan important com és la bradicinèsia, i que després aquesta conservació de l'estructura també s'associava a una millor capacitat funcional dels pacients.
0: Clar, estem referint-nos en tot moment amb la bradicinèsia, és a dir, la lentitud de moviment. Doctor Callen, expliquem-ho, perquè potser el que dèiem abans amb els tremolors, potser algú diu, doncs jo potser sí que em noto que vaig més lent en moviments o més lent en moviments, i que ningú s'espanti tampoc. Exactament, definim bradicinèsia, lentitud de moviments.
1: Sí, específicament en la malaltia de Parkinson el que s'entén per aquesta bradicinèsia, no? Que el terme és un terme tècnic que utilitzem habitualment a les nostres consultes i com llenguatge mèdic, però realment és un alentiment, o sigui, és aquesta lentitud que presenten els pacients per fer el seu dia a dia, i el que vol dir és, per exemple, trigar dues vegades el fer un esmorzar, el fer el llit, o sigui, és la dificultat de moviment. I també una cosa important en la malaltia de Parkinson, i que per definició és així, és que sempre a l'inici és d'un costat del cos. Això també és un tret molt important. Vull dir, el fet de que comenci la malaltia a tots dos costats o símptomes a tots dos costats, això va en contra de la malaltia de Parkinson. Sempre busquem que comenci per un costat o l'altre.
0: Bé, això és important, afegir-ho, perquè potser no ho havíem dit encara, i clar, doncs de cara a l'audiència també està bé aclarir que sempre comença per una zona del cos, no per les dues.
1: Exacte, això en el cas de la malaltia de Parkinson.
0: Exacte, sí, de Parkinson. Doncs avui estem fent referència a aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al cervell. Per tant, heu hagut de comparar cervells sans i cervells que ja tenien un diagnòstic de Parkinson. Heu necessitat persones, no?, sanes, que no tenien aquest diagnòstic, amb persones que tenien aquest diagnòstic. Ha sigut difícil. Com heu fet aquesta recerca? Com s'ha fet?
1: Bueno, com hem comentat abans, en totes aquestes dades, doncs, ens venen de la Fundació Michael J. Fox, que presentant un projecte i presentant el motiu pel que volíem aquestes dades, doncs ens les van cedir amablement. I arrel de, perquè estem parlant de l'anàlisi al voltant de 500 imatges, 500 dades de persones entre controls sans, persones sense malaltia i persones amb la malaltia de Parkinson. Llavors, amb tota aquesta informació, que és molt difícil de trobar en bases pròpies, doncs en base a això hem pogut tirar endavant amb aquest projecte i aquest estudi.
0: Abans dèiem a la introducció que les ressonàncies magnètiques poden convertir-se en una prova clau en detectar aquests canvis. Això és també una molt i molt bona notícia, no? Perquè una prova doncs tan rutinària com pot ser una ressonància magnètica doncs pot esdevenir la clau, no? de saber exactament què està passant en aquest cervell, oi?
2: Sí, és com molt prometedor i molt interessant. També és veritat que el que hem trobat és a nivell com d'una mostra gran, i els resultats individuals són com més difícils d'especificar, no? De moment el que tenim són com pistes de per on pot haver-hi certes alteracions, però a la vegada també és molt bona notícia. Podria haver passat que no trobéssim res i llavors que no hi hagués cap esperança en que la ressonància donés informació. Diguem que l'estructura cerebral apunta que aquesta és relacionada amb símptomes. En futurs estudis el que s'haurà de veure és si individualment es poden definir com trajectòries clíniques, no? Com quin serà l'evolució dels i les pacients. També molt interessant que el Parkinson és una malaltia que triga molts anys a representar-se. O sigui, la malaltia en què comença dècades abans dels primers símptomes, a vegades.
0: Dècades, sí. En plural, eh?
2: Sí, que el doctor Callen ens ho pot explicar una mica millor, però diguem, des del punt de vista com més de la neurociència clínica i més de la tècnica, el que veiem és que hi ha aquest potencial, no? On pot ser una persona que encara no ha desenvolupat la malaltia, podem veure algun tret cerebral, alguna alteració en l'estructura cerebral que ens indica cap a on pot anar aquest pacient en particular.
0: Sí, doctor Callen?
1: Sí, efectivament. Es coneix, clar, actualment el gran mitjà diagnòstic que tenim és l'exploració neurològica, és a dir, amb els símptomes que ens explica el pacient, i la nostra exploració és quan arribem al diagnòstic. Tenim algunes proves que en el moment que hi ha una sintomatologia doncs ens poden ajudar a afinar en aquest diagnòstic, però com bé diu el Cristian, la malaltia comença dècades abans. Tot aquest procés neurodegeneratiu el cervell ja el pateix. I molt probablement quan comencen els primers símptomes, encara que siguin fases molt inicials, doncs aquest procés neurodegeneratiu ja està establert. Llavors seria interessant doncs tenir mitjans diagnòstics que ens poguessin avançar aquesta sintomatologia que probablement doncs ja són, encara que siguin símptomes molt lleus, doncs sigui un procés ja neurogeneratiu força avançat.
0: Que havíem pogut passar i començar a desenvolupar-se dècades abans, com hem dit, de l'edat d'aquest pacient. Doncs avui estem fent referència a aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al cervell. Pel que fa a les xifres, dèiem que a Catalunya hi ha més de 30.000 persones amb aquest diagnòstic de Parkinson que pateixen bradicinèsia, que és això que hem explicat, que és la lentitud de moviment. 30.000 persones diagnosticades, jo ho veig, sense saber del tema, que és una xifra molt important, doctor. Vosaltres, doncs, que esteu dia a dia tractant amb aquests pacients, és alta la xifra.
1: Correcte, és una situació molt freqüent, com dèiem abans, doncs és la segona causa amb freqüència de problemes neurodegeneratius després de la malaltia d'Alzheimer, i és una situació que veiem molt sovint a les nostres consultes.
0: Avui estem presentant aquest estudi que de fet presentàveu oficialment l'11 d'abril al voltant d'aquesta data, perquè és el Dia Mundial del Parkinson. En quin punt ens trobem ara? Perquè ara estem fent difusió aquí a la ràdio, al voltant del dia 11 es va fer doncs aquesta nota de premsa explicativa als mitjans que va poder arribar doncs a molta gent. Ara en quin punt ens trobem? Perquè va començar com una tesi doctoral, doctor. Per tant, ara en quin punt ens trobem?
1: Doncs ara, de fet, seguim investigant en altres trets, com dèiem abans, el tema dels biomarcadors, és allò de buscar el mitjà diagnòstic que sigui fàcil, senzill, com comentàvem amb el tema de les ressonàncies, doncs buscar aquest mitjà i analitzar si realment aquesta forma de diagnòstic doncs pot ser i ens pot avançar a un diagnòstic fiable de la malaltia.
0: Sí.
1: I bueno, estem mirant també temes de genètica que té molta importància, els canvis. Estem en col·laboració amb universitats dels Estats Units amb intercanvi d'informació per tirar endavant més projectes en relació a la malaltia de Parkinson i augmentar el coneixement.
0: No sé si hi ha un perfil tipus de persona amb diagnòstic de Parkinson en quant a edat, en quant a sexe, en quant a sintomatologia, que arriba a la consulta i us explica doncs tinc doncs aquests símptomes i no estic com estava fa uns anys. Hi ha un perfil?
1: Sí, sobretot, a veure, en quant a edat, com hem comentat, ho associem molt amb gent gran, però també hi ha gent jove, molt jove, molt jove que pateix la malaltia. Bàsicament el que arriben són amb aquests símptomes, no? Moltes vegades ells el que expliquen és aquesta dificultat en el dia a dia per fer els moviments, de vegades la tremolor, de vegades la rigidesa, que és un altre dels símptomes de la malaltia, és rigidesa d'un costat del cos, de braç o cama, i ens arribarà a consulta i amb l'exploració i exploracions complementàries que podem fer doncs és quan arribem al diagnòstic o no, o aconseguim descartar.
0: Què important és la recerca? No és una pregunta, és una afirmació, oi, doctors? que important és la recerca.
2: Sí, totalment.
0: De valorar-la tal i com es mereix, oi? De no existir la recerca, ara mateix no estaríem parlant aquí, no estaríem parlant doncs, del futur d'aquestes persones que puguin patir Parkinson d'aquí uns anys, no?
2: Sí, en el nostre cas, d'alguna manera és com un privilegi que senti investigadors més, diguem, del costat més bàsic o amb sempre amb una intenció d'entendre la clínica, però que finalment estem més formats del costat més de la neurociència. És un privilegi que la nostra recerca pugui tenir com un cert impacte en entendre i en un futur pot ser fins i tot aportar a reconèixer, diguem, la patologia o caracteritzar la patologia a nivell clínic. És importantíssim i és també, diguem, com la manera que la fem és peculiar, perquè normalment els grups ja sigui estan com en un institut més lluny de la clínica o en un hospital potser més monotemàtic i més gran, i en el nostre cas és molt peculiar que estem en un hospital general, però es dona la casualitat que el Cristian Núñez i jo, per la nostra trajectòria amb temes de neuroimatge, que és finalment la nostra especialitat i que va néixer més aviat per la necessitat dels temes psiquiàtrics d'explorar la integritat o l'estatus cerebral, tant de la funció com de l'estructura, vam desenvolupar aquestes eines, no? Aquestes tècniques que després han resultat com molt útils i que aporten molta informació en els temes neurològics. O sigui, els nostres dos articles d'Alzheimer i de Parkinson han sigut publicats en revistes com molt reconegudes, amb molt impacte, com amb molt seguiment, i és potser la nostra característica, la nostra peculiaritat, que abordem temes molt ambiciosos, tot i que som un equip petit i que tenim uns recursos de moment limitats, perquè anem tenint certes beques, cert recolzament, diguem, a nivell de convocatòries diguem, públiques, no? Però també és veritat que molta d'aquesta recerca la fem de manera com molt creativa, aprofitant molt les bases de dades externes, internacionals, aprofitant que ja tenim eines desenvolupades per a altres projectes i que simplement canviant, en comptes d'estudiar la integritat del cervell amb l'esquizofrènia, doncs les mateixes eines les hem aprofitat per veure com era la integritat del cervell dins del Parkinson.
0: Cristina, què important és la recerca?
4: Sí, jo crec que és molt important, sobretot la recerca bàsica, que és el que fem nosaltres també, que potser es desconeix més, perquè al final, si no saps quin és el mecanisme biològic o patològic que et causa aquesta malaltia, no pots arribar a desenvolupar un tractament. Per això la recerca bàsica, que en el nostre cas pues, se basa en la búsqueda d'aquests biomarcadors, que al final no només te servirà per entendre la patologia, sinó per a després utilitzar aquest origen com una diana terapèutica per a poder desenvolupar aquest tractament i a més poder-ne fer seguiment, a veure si és eficaç o no, i veure també, predir potser quina és la progressió individualitzada d'aquell pacient a través de, bueno, en el nostre cas, de la imatge de ressonància magnètica.
0: D'aquí la diferència amb la recerca que no és bàsica, no?
4: Sí, aquesta és la diferència. Recerca translacional o aplicada.
0: Doncs avui estem parlant d'aquest estudi, un important estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, fet des de Sant Boi, això que dèiem, amb aquest equip que treballa molt, però fet des de la nostra ciutat, des de Sant Boi, i evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al servei. Les conclusions d'aquest estudi, doctor Callent, podem dir que ja estem en el camí d'aquestes conclusions?
1: Però si més no, el que fa és augmentar el coneixement en relació a la malaltia. Són avenços, petits avenços, però que han de tenir la seva repercussió i han de motivar el fet de que altres, en col·laboració amb altres equips de recerca, doncs es continuï investigant com canvia l'estructura del cervell i relacionar-lo amb els símptomes.
0: Quina serà o quina creieu que podria ser l'aplicació d'aquest estudi en el dia a dia, en el maneig d'aquests pacients?
3: Bueno, encara hem de reconèixer que estem lluny que aquest estudi es pugui aplicar realment, sobretot al diagnòstic, no?, d'aquesta malaltia, tot i que, com deia el Cristian Stefanotto abans, és una malaltia que sabem que comença molt abans de que realment la puguem diagnosticar. Hem de dir que el nostre estudi, els pacients que estaven eren són bastant de curta progressió, o sigui, són bastant debutants, diguem.
5: Sí.
3: Però estem encara lluny de que això es pugui aplicar. Però bueno, és més coneixement el que aportem, que al final la recerca es baixa en això, no? En anar posant una mica pedres de coneixement i per futurs estudis que es puguin basar en els nostres resultats, pues, per encara seguir avançant més, sobretot en això, no? En aquesta capacitat de poder tenir diagnòstics sobretot més precoços perquè puguem aplicar abans el tractament que sigui necessari.
0: Clar. I guanyar, doctor Calleno, en la qualitat de vida d'aquests pacients, no?
1: Sens dubte, sens dubte. És, de moment, com no podem curar la malaltia, tant de bo arribi aquest dia que podem fer una curació de la malaltia, doncs el que tenim fins ara i el que procurem a les consultes és millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.
0: Hem fet una mica de recerca informativa, no recerca de la que feu vosaltres, recerca aquí a la ràdio, i el 10 de juny de 2024 ens acompanyàveu doncs, dues de les persones que avui ens visiten, el doctor Callen i també la doctora Gemma Colomer, i parlàvem de dos equips de recerca en aquell moment, també vinculats al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que havíeu engegat dos estudis per cercar noves eines diagnòstiques amb la mirada posada en dos aspectes, parlant de Parkinson, que era en la parla i en els marcadors d'imatge. Paral·lelament, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi també estava duent a terme un estudi vinculat amb el que dèiem abans, amb la Fundació Michael J. Fox. Aquest projecte consistia en l'exploració de 1.400 neuroimatges comparant cervells sans amb cervells diagnosticats de Parkinson. Parlàvem de l'any 2024, hem passat dos anys. Tot això, amb el que estem posant avui sobre la taula, clar, es dona la mà, tot això va junt, no? Va en el mateix paquet de recerca, oi? Es complementa.
1: Efectivament, sí. Sí, és ja en aquell moment i uns anys abans,
0: sí.
1: Ja vam arrencar uns quants anys abans amb el Cristian Stefanotto i el Cristian Núñez, el fet de buscar, no, mirar a veure quines són les diferències que podien trobar a l'estructura del cervell i amb els diferents marcadors o els diferents símptomes de la malaltia, per aconseguir, doncs, la eina diagnòstica que sigui senzilla d'aplicar, que no tingui un massa cost per la nostra sanitat pública i que permeti un diagnòstic de fiabilitat. Aquest és l'empeny que tenim.
0: La Gemma també ens acompanyava en aquell moment, l'any 2024, amb el doctor Callen, i explicàvem aquestes altres recerques vinculades amb el Parkinson.
4: Sí, just m'acaba d'incorporar a l'equip jo també.
0: Sí.
4: I bueno, l'altre estudi que miràvem era estudiar que, bueno, els pacients de Parkinson, també una de les característiques clíniques que tenen és que tenen com una disartria radio, que és a dir, que tenen com un to de veu més baix, però que potser ells no són tan conscients, no sé si em vol corregir el Toni. I bueno, també volia estudiar amb electroencefalograma, o sigui, que estudiés una mica com les senyals neuronals del cervell, a veure si hi havia algun tipus de relació, i això va ser una col·laboració amb un grup de la Universitat de Barcelona.
0: Molt interessant també en aquell moment. Doncs avui insistim que estem parlant d'aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson i aquests canvis estructurals al cervell. Els resultats d'aquesta recerca demostren que la dificultat del moviment es relaciona amb aquests canvis en el plegament del còrtex cerebral. I avui ens visita el cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callen, la investigadora i membre de l'equip d'innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Gemma Colomer, i aquest estudi està liderat, a banda d'aquestes dues persones, també amb la direcció de dos investigadors, que són el doctor Cristian Estefan

0: interessantíssim. A mi em toca també gran part de la meva tasca d'acompanyar projectes o de liderar fins i tot projectes és a l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu. Llavors amoc entre el món infantil pediàtric i el món de la malaltia neurodegenerativa, o sigui que també tinc projectes on els pacients són nadons que han patit un infart cerebral o
1: nadons que han patit un infart cerebral, clar, tot això no... No ho sabem, no ens hi cap, no? Com una canalleta tan petita.
0: Sí, curiosament, és un també d'aquests temes que m'he anat formant perquè participo als projectes. El primer mes de vida té una tassa una freqüència de patir un risc de patir un infart cerebral que és molt alta. Després desapareix, i durant l'edat pediàtrica, quan som joves, no torna a haver-hi risc fins que arribem als 60 anys, diguem. Mm. Però els recent nascuts, els nounats, sí que tenen un cert risc, que encara tampoc no s'entén molt bé per què, però diguem que un de cada 5.000 nens nascuts, i tot i no ser prematurs, tenen un episodi d'un infart, on una regió del cervell no rep suficient oxigen. Llavors hi ha seqüeles, hi ha tot un seguiment que s'ha de fer, i també és un estudi on aportem les tècniques, també amb el Cristian Núñez participem, aportem les tècniques de quantificació, no? D'identificar quines regions són les més afectades. És molt diferent perquè aquí no veiem com un deteriorament o una diguem, alteració en l'estructura subtil, sinó que veiem regions senceres que es queden sense oxigen, llavors pateixen, i les regions senceres del cervell, diem que les neurones moren, llavors queden forats a vegades, o sigui, queda com una afectació molt important. A la vegada també són és l'etapa on encara queda més plasticitat cerebral disponible, i molts d'aquests nadons poden compensar molt i acabar tenint, diguem, una funció diguem quotidiana millor de la que un suposaria quan hi ha tanta afectació.
1: Que interessant. I el vostre dia a dia, la Cristina Colomer?
2: Sí, Gemma Colomer.
1: Gemma, perdona, Gemma, no vull canviar el nom.
2: En el meu cas, bueno, combino fent recerca amb els cristians i el doctor Callent, i també dono suport al Departament d'Innovació d'aquí del Parc Sanitari, que el que fem una mica és el pas de després de la recerca, no? Quan hi ha una idea d'un dels professionals de l'Hospital General, doncs venen al departament, i el que es fa és una mica poder validar i implementar aquestes noves tecnologies o nous processos que millorarien tant com el funcionament de l'hospital com també la qualitat de vida dels pacients i professionals.
1: I el dia a dia del cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callent.
3: Sí, doncs el meu dia a dia és bàsicament l'assistència, visitant els pacients, fent exploracions complementàries. Tinc una part també per la gestió del servei, per organitzar el servei, i sempre busquem algun espai amb els companys investigadors, la resta de l'equip, per fer una trobada i posar punts en comú.
1: Arribem pràcticament al final de l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'avui dilluns. Avui, parlant d'aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb els canvis estructurals al cervell. Ara una pregunta pels quatre. Comencem pel doctor Cristian Núñez. Si alguna persona, és la mateixa pregunta per tothom, si alguna pregunta acaba de rebre el diagnòstic de Parkinson, quin és el missatge que li agradaria que li arribés?
4: Bueno, que seguim fent recerca, que ja volen més grups d'investigació arreu del món que fan aquesta recerca, i que cada vegada estem més a prop del que comentava abans, de tenir un diagnòstic una mica més, més acurat d'aquesta malaltia, i sobretot una persona que ja tingui aquesta malaltia, pues un tractament, no? Un tractament per poder pal·liar els símptomes o no diguem curar, perquè això sí que a dia d'avui és impossible, però almenys pal·liar els símptomes i que tinguin una vida el més tranquil·la i més comuna possible.
1: Doctor Estefan Otto.
0: Sí, jo el missatge que m'agradaria transmetre és que la recerca es nodreix també dels pacients i de la participació activa dels pacients.

0: Llavors és important vincular-se amb associacions, vincular-se amb estudis no només farmacològics, sinó també de recerca bàsica, perquè són els que en un futur poden tenir un impacte per futurs pacients. Tot i que encara potser no tenim totes les eines que ens agradaria, sí que els pacients crec que es poden implicar i aportar a generar-les.
1: Queda un minut en una frase ara pels dos, doctor Antoni Callent, doctora Gemma Colomer. Què li diem a aquest pacient que acaba de rebre el diagnòstic? Gemma.
2: Pues sí, jo segueixo amb el que deia el Christian, no? De donar un missatge una mica de que s'estan posant molts esforços en fer aquesta recerca per a poder arribar a un diagnòstic pues, potser més avançat del que tenim ara i més acurat, i també pues, que en un futur, que sembla que encara allunyà, pues, arribar a un tractament no només de pal·liar els símptomes, sinó de curar la malaltia.
1: Doctor Callent?
3: Sí, jo també, de fet, estic molt en contacte amb els pacients perquè els visito, i una de les notícies o de la informació que més els tranquil·litza és precisament això. Siguin grups petits o grans, estem investigant per buscar doncs, el perquè de la malaltia i donar en el futur una curació.
1: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer de veritat poder compartir aquests minuts de ràdio i que arribi a la població que ens està sintonitzant totes aquestes bones notícies. Gràcies avui per apropar el Parkinson. Gràcies i bon dia.
0: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Laram. Protecció Civil manté l'alerta pel nou episodi de pluges torrencials que afecta avui sobretot el litoral i prelitoral central, amb un alert enviat a 8 comarques, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, també al Vallès Oriental, al Maresme i la Selva, per demanar que s'evitin desplaçaments innecessaris, no s'acosti ningú a rius, rieres i barrancs i no es baixi tampoc a soterranis. La situació és especialment crítica al Vallès Oriental, on també s'ha demanat el confinament pel risc de desbordament de rieres, amb Granollers com un dels punts més afectats. S'han acumulat 94 litres fins a 10:45 i hi ha hagut rescats de persones atrapades en vehicles, un esvoranc a prop dels jutjats i també les escoles tancades. El 112 ha rebut un total de 8.721 trucades fins a les 10 del matí, relacionades amb 6.443 incidents, sobretot al Barcelonès, al Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Les pluges també afecten els centres educatius de Barcelona i han provocat també incidències importants en la mobilitat, com trams tallats de les línies de metro, també a la B20, hi ha talls a la Ronda de Dalt, i a Santa Coloma de Gramenet, i hi ha congestió també a la C58 i la C33. Amb tot, recordem que el temporal ja ha deixat dues persones mortes i una desapareguda aquest cap de setmana. Una de les víctimes ha mort a Tordera, en caure-li un mur a sobre, i l'altra és la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, a Pineda de Mar. Els bombers continuen buscant un jove que hauria caigut a una riera i hauria estat arrossegat fins al mar. I en clau política, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre, després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge del govern espanyol amb el vot en contra de PP, Vox i Junts. El president espanyol està reunit a hores d'ara amb el Consell de Ministres per dissoldre les Corts i la convocatòria es publicarà demà al BOE. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar impulsant polítiques progressistes, especialment en matèria d'habitatge.
6: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
5: Tot i la convocatòria electoral, el govern espanyol preveu aprovar de nou aquest dimarts el decret d'habitatge i portar-los a la Diputació Permanent del Congrés. I això ha estat fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, obrim la segona hora del programa d'avui dilluns. I com avui estrenem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa, l'espai Convertir-se en Pares, amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de les rebequeries, les rabietes. Dèiem a l'inici del programa, avui escoltarem cançons que ens parlen d'aquest mes que acabem d'estrenar, que és el mes d'octubre, d'on som-hi. Hem començat amb els Ivanescens i ara continuem amb Manuel Carrasco, Otoño, Octubre.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. És un dels poemes més populars del poeta Antonio Machado, que ens preveia que en aquest camí que és la vida anem amb compte, perquè caminante no hay camino, que se hace camino al andar. Doncs espero que la vostra benevolència sàpiga disculpar el meu atreviment pel sacrilegi que he comès, transformant aquell vers original en aquesta versió més casolana. Gent que viu, no hi ha vida, es fa vida vivint. I és que la vida de les persones és única, personal i intransferible. No trobaríem dues iguals. Cadascú pren un determinat camí, el que creu que més li convé, però resulta irremeiable que és segur que es veurà interferit una mil vegades per factors que escapen al seu control i que fan que, arribar al final, comprovi com la vida real ha tingut poc a veure amb la que havia planejat. I és que la vida és una gran especialista a fer girs de guió. Girs de guió que ens sorprenen i que fan que tot el que tenim previst no ens serveixi per res, perquè la vida ens ha acabat portant per camins que mai hauríem sospitat. A diferència del que molta gent creu, el nostre marge de maniobra és molt limitat. Per sort o per desgràcia, el nostre rumb ve determinat per la força i la direcció dels vents que ens anem trobant en la nostra singladura. Podem decidir coses, és cert. L'experiència és un dipòsit de saviesa, també és cert, però n'hi ha un altre. Res ens garanteix res. La vida, malauradament, no du manual d'instruccions, sinó que hem d'anar improvisant a cada pas. Algunes vegades l'encertem perquè el resultat s'ajusta a la nostra voluntat, però altres són nosaltres el que ens hem d'ajustar a aquesta realitat. Néixer en un lloc o altre, en un tipus de família o altre, triar uns estudis o altres, una feina o una alternativa, conèixer una determinada parella, tenir fills o no, sentir-se satisfet o frustrat, etc., etc., són aspectes que marquen de forma definitiva la nostra aventura de viure. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Les bones decisions són fruit de l'experiència, però l'experiència és fruit de les males decisions. Mark Twain.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: convertir-se en pares.
1: Doncs així és, iniciem un altre espai de convertir-se en pares, com sempre amb la col·laboració de la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga, la directora també de la Llar d'Infants, Anna Ricart. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs avui ens centrem en un tema que segur, que també amoïna a molts pares i mares perquè doncs, apareix de manera sobtada i a vegades doncs, de manera increïble. Estem parlant d'una franja d'edat concreta, el nen té entre 2 i 3 anys i són les rebequeries, les rabietes que coneixem doncs, d'una manera més col·loquial. No? És així, no? Sorprèn, no? De moment és la primera impressió és que sorprèn, no? Aquells pares.
2: Sí, jo és una de les consultes que tinc freqüents per part dels pares, perquè el nen es va fent gran i ara explicarem una mica el per què, però de cop i volta apareix aquesta necessitat d'oposició que a vegades doncs, acaba derivant amb el que entenem per una rabieta, una forta oposició, i això a vegades els pares necessiten plantejar-se una mica d'aquest tracte i de més. És bo que tinguin informació per veure com es recol·loquen davant d'aquests canvis del nen.
1: Doncs donarem aquí també alguns consells de com afrontar aquests moments que també hem de dir que solen ser puntuals de la vida del nen entre 2 i 3 anys. En primer lloc, Anna, per què apareixen de cop i volta? Això que dèiem, no? Que ens sorprèn, però el per què? Per què en aquell moment, entre aquests 2 i 3 anys aproximadament, el nen té una d'aquestes rabietes?
2: Clar, cal entendre que això és un tema evolutiu, és un tema que forma part, com tu deies, Mònica, d'una franja d'edat. No és una cosa puntual que li passa a un nen, sinó que té una explicació que la trobem en l'evolució, en la maduració del nen. Llavors, si ens posem a pensar una mica com és el nen ja d'un a 2 anys, el nen que ja es comença a aproximar als 2 anys, és un nen que ja comença a distingir el que és el jo del que és el no jo. Abans de l'any el nen no es distingeix, no es reconeix amb ell com algú diferent. Tot això forma part dels seus pensaments, de com va madurant i evolucionant la seva intel·ligència. A partir de l'any, ell ja distingeix el que és ell i el que no és ell. Què és el que ajuda a arribar aquí? Doncs el nen del voltant de l'any és un nen que ja començarà a desplaçar-se a dret, a poder caminar. Això fa que es pugui aproximar més al món dels altres, que tingui una forma de relacionar-se amb el seu entorn més semblant a la de tots els adults. I això influeix també, la maduració és com un tot que es va fent gran, que va creixent, que es va desenvolupant, i tant la part física influeix a la part mental i viceversa. Llavors també influeix el domini que té el nen de la mà, la capacitat, la diferència que té el nen de relacionar-se amb els objectes que l'envolten, la seva capacitat de manipular aquests objectes, la manera que té ja de controlar, d'anar controlant cada vegada més les cordes vocals, tot l'aparell de la fonació, tota la part de la parla, li permet començar-se a expressar, començar a dir alguna coseta que crearà reacció en l'adult, amb la persona que té davant, la capacitat de controlar els esfínters, de poder anar al lavabo ell solet. Això també el converteix en algú més autònom, que no té aquesta dependència absoluta de la persona que l'està cuidant. Tots aquests canvis que viu el nen a nivell físic en aquest segon any de vida d'un a 2 anys, doncs fan, també influeixen en els canvis a nivell de pensament. Com ell es veu, com ell organitza la imatge d'ell mateix, ell comença a explorar les seves parts del cos i se les comença a reconèixer com a pròpies, Abans de l'any, doncs un nen li costa més reconèixer-se la mà com a seva. Comença a reconèixer les mans, la boca, les cames, totes les parts del cos com a seves. Es reconeix de davant del mirall, quan es mira davant del mirall se n'adona que és ell i que no és un altre, que això abans no era capaç de fer-ho. Diferencia, doncs, hem dit, les parts del cos, diferencia, sap reconèixer-se amb una fotografia, sap que és ell i que no és un altre, que no és un altre nen. I per això, com que reconeix a ell, també comença a pronunciar el seu nom. No és gratuït, tampoc, eh? Quan diu Arnau, vol dir que ell ja ha entès que aquell nom fa referència a la seva persona. Ell es reconeix com una persona, un individu diferent, i per tant s'anomena a ell mateix. Tot això també va lligat a la diferenciació, ja són capaços de diferenciar en aquest segon any de vida el que està bé del que està malament. Això pel que fa al primer any, que seria quan el nen, el canvi que fa la personalitat que es va acostant en aquest moment de les rabietes. Si vols, ara, Mònica, comento una mica el que és el tercer any.
1: Sí, perquè serà, clar, perquè serà en aquell moment, no?, quan apareixeran.
2: Exacte, cada vegada apareix abans, A partir dels 18 mesos ja hi ha molts nens que tenen aquest comportament més oposicionista, Però sí que anirà entre l'any i els 2 anys. Llavors, a partir dels 2 anys, tota aquesta evolució que comentàvem del primer any, doncs tot això segueix avançant i segueix desenvolupant. El nen comença a parlar molt més d'ell mateix, i és quan es comença a oposar, pot començar a dir que no, però un no amb significat, de dir jo voldria fer una cosa diferent, jo ara tinc ganes de fer una cosa diferent a la que tu em dius, aquest no amb significat. El jo vull, el jo no vull, tot això són expressions del que el nen desitja. Ell és capaç de pensar el que vol, el que preferiria, i ho expressa. I aquesta manera d'expressar-ho normalment es fa a través de l'oposició. És l'època en què molts pares, doncs, em comenten de que diuen que no a tot, Des del matí quan es desperten, quan s'han de vestir, les nenes el dia que s'han de posar pantalons volen faldilla, els nens el dia que s'han de posar el xandall volen l'altre pantaló, seguim per l'hora de l'esmorzar, seguim pel carrer, si s'ha d'anar a la dreta volen anar cap a l'esquerra. És aquesta, una mica aquesta conducta d'oposició, però és una oposició una mica generalitzada, diu no com a mitjà de diferenciació, per afirmar-se. No vol dir que realment no vulguis, com un no sistemàtic per oposar-se a l'adult i per dir jo sóc diferent, jo sóc un altre, jo tinc les meves preferències.
1: Per tant, ja que dius això, tots els nens passaran per això? És a dir, tots els nens tindran una enrabiada, una rebequeria, o no? O hi ha nens que, pel que sigui, doncs, no la tindran, passaran aquests 2-3 anys i no passarà res?
2: Tots els nens passen per tot aquest procés que he explicat, per tota aquesta evolució, aquesta maduració i aquest desenvolupament, tant a nivell físic com a nivell de pensament. Però cada nen, això se li suma amb una personalitat diferent. Cada nen és diferent. Per sort, tots som diferents, i jo mai he vist cap nen igual. També això és la gràcia de la nostra feina, que tots som diferents i cada nen és una personalitat per descobrir. I com que aquest fenomen maduratiu se li suma a la personalitat, el caràcter de cada nen, això fa que cada nen reaccioni diferent davant de les diferents situacions. Llavors, hi haurà un nen que aquesta fase de l'oposició la passarà de forma molt intensa i farà unes rebequeries molt intenses, i hi haurà un nen que la passarà més desapercebuda i pot ser que no arribi a fer cap rebequeria. No vol dir que el nen... Les dues opcions serien normals, Ni és anormal que un nen faci moltes rebequeries, ni és anormal que un nen no en faci cap. Són diferents maneres de reaccionar, diferents maneres de ser.
1: Molt bé, estàvem encara en aquesta franja d'edat de 2 a 3 anys. No sé si vols afegir alguna altra cosa, algun altre canvi que experimenti el nen, i després tornem, doncs, al tema de l'edat, no? De fins a quina edat sol durar. Vols afegir alguna cosa més?
2: Aquests serien una mica la base psicològica, la base evolutiva que explica el perquè d'aquest canvi sobtat que tu deies al principi, Mònica, que deies és que apareix, és veritat, apareix de cop i volta, i això a vegades sorprèn molt els nens, perquè és com tota una maduració que s'ha anat gestant i que de cop i volta apareix d'una forma com més florida amb, amb aquest tipus de reaccions. Això a vegades és una època que genera forces dubtes als pares, i per això hem pensat que seria interessant, doncs, aquesta segona part de, bueno, ara que ja sabem per què passa, doncs una mica què hem de fer davant d'aquestes situacions.
1: Molt bé, doncs ara ja hem comprès una miqueta el per què apareixen de cop i volta les rebequeries. Ara, fins a quina edat, doncs perquè els pares que ens escoltin i que estiguin ara en aquest moment se sentin una miqueta alleujats, no? Fins a quina edat solen durar aquestes rebequeries, aquestes enrabiades de sobtades?
2: Doncs una mica el que deia abans, que cada observem que cada vegada comencen abans. Els nens cada vegada estan més desperts, estan més estimulats, més motivats, i això fa que, bueno, que també tot el, els processos maduratius a vegades s'avancen una miqueta. I a partir dels 18 mesos ja hi han, ja es pot donar, es poden donar aquests comportaments, aquestes, aquestes enrabiades fortes per part dels nens. I aproximadament fins als 3 anys, 3 anys i mig, el que és la rabieta és pròpiament d'aquesta, degudes a aquest, aquest motiu maduratiu. Pot ser que un nen segueixi sent tossut a partir dels 3 anys i mig o a partir dels 3 anys.
1: Però això ja serà el seu caràcter, no? Potser, o...
2: Això ja serà, sí, però ja no formarà part d'aquest moment evolutiu. Podríem dir, no sé, dels 18 mesos als 3 anys, aproximadament, també. Tampoc m'agrada tallar com una cosa rígida, però podríem dir que aproximadament es donen aquesta franja d'edat.
1: Doncs ara sí, anem als consells pràctics, que potser és el que més ens pot interessar a tots i a totes. Què hem de fer davant d'aquest moment? Què hem de fer davant d'una enrabiada, d'una rebequeria que ens agafa el nen o la nena en aquell moment donat?
2: Sí, de fet, els pares també, jo sempre ho dic, tenen molts recursos, i el que direm ara aquí, probablement tots els pares ja ho han intentat fer alguna vegada, potser es tractaria de fer-ho de forma ordenada, sabem quina progressió ho has d'anar fent, perquè ja dic que tots els pares van intentant diferents, d'utilitzar diferents recursos, i per exemple ara estic pensant en el primer que, penso que s'ha de fer, que és prevenir. Lògicament, si per exemple al sortir de l'escola cap a la dreta saps que passaràs per un estanc que venen uns caramels que ell et demanarà, i que si no ahir va fer la rabieta, doncs potser ja intentaràs passar per l'altre camí que et porta igualment a casa, però que t'evita l'enrabiada. És a dir, primer de tot, que és una cosa que segurament que ja utilitzen tots els pares, no? Intentar prevenir situacions, doncs, que el nen el puguin crispar. Després, despistar. Si veus que en algun moment, doncs, hi ha alguna cosa que el pot enrabiar o l'està començant a enrabiar, doncs pots despistar el tema, i d'aquesta manera evites que ell es vagi enfurronant. Mira quin gosset que passa, que maco, pum, li has canviat el xip, i d'aquesta manera ja ha deixat de pensar en allò, pensa en una altra cosa, i ja torna a estar content. Això és una cosa que també tots els pares fem servir amb els petitons en alguna vegada, i que també va bé. Canviar de tema, distreure'l, seria el mateix que despistar, donar-li la volta. O a vegades, si veus que es comença a enfadar amb alguna cosa, doncs també pot anar bé exagerar, fer una mica de teatre, dir, va, home, va, no exageris, que no veus que ja te'n vaig comprar un de caramel, i d'aquesta manera també pots tallar una miqueta. Després, si realment aquestes coses que hem comentat, tot això que anem comentant, el tema de despistar, de prevenir, doncs veus que no funciona, que el nen realment ho té molt a dintre, doncs llavors provar de no fer-li cas, que ell vegi que realment d'aquella manera no aconseguirà cridar la nostra atenció, no aconseguirà allò que pretén. Aquest ha de ser el següent pas. la pregunta, això que jo dic de tots els pares, és però què passa si això em passa al mig del carrer, si em passa al mig del supermercat? Clar, això es podrà fer més fàcilment quan li agafa la rabieta a casa, però bueno, si a vegades... perquè si ell fa la rabieta en el supermercat i sap que li compres el que ell desitja, és probable que te la torni a fer l'endemà. És a dir, que en algun moment donat també se li haurà de no fer cas, estigui on estigui, perquè ell entengui que aquelles no són maneres de fer les coses. Si estem a casa, per exemple, i li agafa la gran rabieta, la gran pataleta, i hi ha nens que s'estiren a terra, comencen a picar, doncs el millor és dir-li que separar-lo una miqueta de l'ambient, és a dir, si estem al menjador, doncs que se'n vagi al passadís i que s'estigui una estona pensant i que s'estigui una estona allà assentat. Que estigui en un lloc, és a dir, no sentar-lo allà al nostre costat, si estem a la cuina, al menjador, allà, senta't però al meu costat, no, perquè ell ha d'estar en situació que estigui una mica avorrit, que no li compensi massa, ni a les fosques, ni en un lloc, és a dir, no en una situació que li generi por, perquè llavors estaríem, ja, vull dir, l'estaríem perjudicant, no, ni tancat, ni a les fosques. Ell ha d'estar tranquil, ha de poder-nos sentir, ens ha de poder veure, però ha d'estar avorrit. Ni al nostre costat, ni amb les joguines al costat, perquè si se'n va a l'habitació i comença a jugar, ha d'estar una mica que s'avorreixi una mica durant una estoneta i d'aquesta manera entendrà que no és la manera d'aconseguir el que ell pretenia. Després hi ha un altre sistema, que una altra cosa que també funciona, i és que, bueno, una cara enfadada, a vegades l'expressió nostra és molt més potent que qualsevol crit, que qualsevol enfado, que qualsevol crispació, que qualsevol altra cosa. A vegades és una cosa en la que no hi pensem, però que el nen ens vegi a nosaltres amb cara disgustada, amb cara realment sèria, i que li puguem dir: mira, jo mai m'hauria imaginat que hauries fet aquesta cosa, és que amb lo guapo i gran que ets no estic molt disgustada, no m'ho pensava que podries. I encara que els nens siguin petits, doncs si acompanyem el que fem de raonament, tot i que al principi ells no ho fan, això ho hem dit alguna vegada, no ho fan pel raonament que li posem al darrere, però els anem ensenyant que tot té un perquè i els anem una mica desenvolupant aquesta intel·ligència. Si nosaltres sabem elaborar un perquè, ells també sabran, els anirem ensenyant a elaborar el perquè de les seves pròpies, decisions. Aquesta cara enfadada i disgustada, això és un recurs que també hi podem tenir en compte. És el que dèiem també la setmana passada, no es tracta d'estar tot el dia enfadats, no, quan dèiem no es tracta d'estar dient tot el dia que no, hem de seleccionar els nos i en aquell moment que sigui molt clars. Doncs amb la cara enfadada seria el mateix, si ens veu enfadats poc sovint, aquell moment d'enfado tindrà més força i li arribarà més que si ens veu enfadats molt sovint. I llavors, doncs quan fa, lògicament, això que dèiem de la cara enfadada, ens enfadarem puntualment, però la resta de temps doncs ens encantarà com són i ens encantarà el que fan i estarem contents amb el que fan i estarem positius i els hi reforçarem quan una cosa els hi surt bé.
1: Són alguns consells per aquests moments puntuals que el nen doncs ha agafat una enrabiada forta. Perjudiquem, per cert, Anna, perjudiquem el nen si li portem la contrària, si li diem que no?
2: Això també és interessant recordar-ho avui, que ho explicàvem una miqueta l'altre dia. Clar, estem parlant, l'últim dia parlàvem una mica dels nens en general, ara estem parlant de nens més petits, de l'any als 3 anys. A vegades els pares es pregunten, m'entén realment quan jo li dic que no? És prou gran ja com per entendre-ho? Li puc anar ensenyant el que pot fer i el que no? Té edat ja per assimilar-ho? I sí que ho hem explicat madurativament una mica l'evolució interna del nen, que ja va comprenent el que és ell, el que són els altres, el que està ben fet, el que no està ben fet, i el nen ja és capaç d'anar entenent, doncs, el que és correcte, el que els seus pares consideren correcte, el que consideren menys correcte, el que els seus pares els agrada i els que els seus pares no els agrada. I el que comentàvem també, el fet de que el nen hagi d'anar elaborant, hagin d'anar entenent que hi han coses que no es poden fer, vol dir que hi han coses amb les que m'hauré de contenir, m'hauré de frenar, m'hauré d'esperar, m'hauré d'aguantar, perquè potser voldria una joguina, cada vegada que passo per un quiosc voldria una joguina i una vegada la tinc i 50 m'he d'aguantar, o 20 o 3 o els que cada família decideixi. Doncs aquest esperar, aguantar-se, aprendre, tot això va fent el nen fort, perquè és el que li servirà el dia de demà, perquè a vegades cobrarà final de mes, però durant tota la resta de dies s'haurà d'estar esperant. Bueno, he posat un exemple, però això, aquest aprenentatge ja des de petitons és el que els va fent forts i és el que els hi va donant recursos per anar superant, doncs, els obstacles normals que es dirà trobant al llarg de la vida. Per tant, jo penso que un no amb sentit, un no coherent, un no explicat després, i un no amb el qual els pares estan segurs, és molt educatiu, i el nen necessita igual aquest no que el sí quan el té.
1: Com trobar, perquè això també és complicat de dir, no? Com hem de trobar la mida justa entre el ser massa tolerant o massa rígid, que és una miqueta el que també dèiem en el capítol dedicat a l'educació, no?
2: Sí, aquí dependrà una miqueta de cada nen, dependrà una miqueta de cada família, cadascú ha d'anar trobant una mica l'equilibri entre aquests límits i el deixar fer i el contenir, no? El tirar endavant i el frenar. Aquest és un punt una mica personal. El que sí que és important és que cada, doncs, que les famílies, els pares, doncs, tinguem molt clar que és important, doncs, tota aquesta part de límits, tota aquesta part de normes, tota aquesta part de dir no quan toca. I parlàvem l'altre dia, no? Doncs que hi ha aquestes dues branques a l'educació, tota la part afectiva, que aquesta és la que ens surt espontàniament, la que tenim ganes de fer quan arribem de treballar a la tarda a casa, tenim més ganes d'agafar-los, xutxar-los, fer-los un petó, jugar amb ells i divertir-te amb ells i passar una estona agradable, que no pas d'estar recordant, doncs has de fer això, has de fer allò, o vigila l'hora de menjar, o vigila l'hora de banyar-te, o anar-li marcant, anar-li indicant, tota aquesta segona part de límits i pautes costa més, no ve tant de gust, es requereix de més energia, perquè hi has de ser sempre. Tu, si penses que el teu fill ha d'aprendre, no sé, a menjar assentat sense aixecar-se, doncs voldrà dir que cada vegada que s'aixeca hi hauràs de ser-hi, quan estàs cansat i quan no. Requereix de més esforç, no ve tant de gust a la vegada, però és important fer les dues coses. És important perquè el nen necessita les dues coses per igual. Necessita igual tot aquest afecte que els límits. I deia l'última vegada també que aquests límits, aquestes normes, no són universals. Sí que hi hauria coses en les que tots els pares ens posaríem d'acord, no? Un nen ha d'entendre que no pot anar corrent pel carrer i no pot creuar sol. Aquí ningú discutiria. Tot el que fa referència a la seguretat física dels nens, això és una cosa universal. Però hi ha tota la resta de normes, doncs aquestes depenen dels valors de cada família, que tots els valors són molt vàlids i les normes de cada família tenen la seva coherència interna i totes són molt vàlides. És important que els pares tinguin molta seguretat amb aquestes normes que ells consideren importants i, bueno, i serenitat a l'hora d'anar-les demanant als seus fills i constància, eh? Si pensem que ha d'anar agafat de la mà pel carrer, doncs li haurem de demanar que vagi sempre agafat de la mà, perquè si el nen un dia va agafat i un dia no, no ho entendrà tan bé. Dirà, el que arribi el tercer dia, dirà, bueno, avui què toca? Bueno, avui intentaré que toqui que no, perquè com que segons el dia faig... En canvi, si ell entén que sempre ha d'anar agafat, poso un exemple, no estic dient, doncs li serà més fàcil entendre i ho entendrà més ràpid.
1: I hem parlat avui de les rebequeries, d'aquestes enrabiades que agafen els nens de 2 a 3 anys. És comú que, no sé, després, que també per evolució als 4, als 5 anys, als 6 anys, doncs torni a tenir un període, doncs, això, de mal humor, de dir que no, etc, etc.
2: L'oposició com a rabieta es dona sobretot al voltant dels 2 anys, eh? Aquesta resposta de poder-se tirar al terra, aquesta ràbia continguda de tirar-se al terra, de cridar, també correspon amb un moment evolutiu en què el nen encara no té prou paraules i prou recursos per expressar-se i ho fa d'una forma com molt visceral, no? Amb crits, amb pataletes, picant al terra. Bueno, cada nen té la seva versió, però la rabieta aquesta que estem descrivint és pròpia d'aquesta edat. Després, clar, en tota l'evolució infantil, doncs també hi segueixen havent fases, i sí que hi ha fases que es pot tornar a donar aquesta rebeldia. Ja no diguem l'adolescència, que de fet l'època de les rabietes, hi ha molts autors que la descriuen quasi com una preadolescència, o sigui, és com un moment de l'adolescència, no? Es pot comparar. A l'adolescència seria quan es pot reviure encara amb molta més intensitat tota aquesta fase d'oposició, però l'adolescència ja és més, no tant en quan el nen, quan és molt petit, descobreix que és ell, però només hi ha ell i els seus pares. És una cosa molt més petita. A l'adolescència ja és el nen en relació al grup d'iguals i en oposició a la família i als valors de la família, no? És una cosa com que es fa molt més àmplia, molt més extensa, i que entren en joc encara més elements.
1: Doncs avui hem conegut una miqueta més el que són aquestes enrabiades rebequeries dels nens entre 2 a 3 anys. Sempre acabem, doncs, amb un recordatori, amb algun consell que ens dona, doncs, l'Anna Ricart, per resumir una miqueta tot el que hem dit, Anna.
2: Bueno, doncs avui podríem pensar en aquesta serenitat que tenen tots els pares a l'hora d'enfrontar-se amb les diferents fases evolutives del seu fill. Si hi ha alguna cosa que us preocupa, que preocupa, doncs sí que és bo informar-se, mirar aviam què es pot fer per canviar, intentar contrastar informació amb qui tingueu a l'abast, però sempre des d'una postura serena i confiant molt en que us en sortireu, que estarà positiu i que el vostre fill se'n sortirà i creixerà sa i feliç.
1: Doncs molt bé, novament moltes gràcies per aquesta col·laboració, l'Anna Ricart, des de la Llar d'Infants La Mimosa. Fins la propera, bon dia.
2: Molt bon dia, Mònica, i a tots.
0: Convertir-se en pares. Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'un...

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Viladi, que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana que ara comença serà a propòsit d'una data, 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental, doncs cançons que en parlen. Som-hi, comencem amb Fito Fitipaldis, Pájaros Disecados.

0: your street.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Informatiu local, edició migdia.
1: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludem en directe en una nova edició dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi. Avui, després d'un cap de setmana on la ciutat ha estat afectada per les pluges torrencials, que poden continuar durant aquesta mateixa tarda de dilluns. Avui, que és dilluns, 5 d'octubre del 2026, analitzem el que és notícia punt per punt. I és que Sant Boi fa balanç avui, dilluns, del temporal de pluja que va afectar la ciutat durant tot el cap de setmana. L'episodi ha deixat més de 90 litres per metre quadrat, carrers inundats, arbres caiguts, talls de trànsit i afectacions al transport públic. Els serveis d'emergència van mantenir activat durant hores un dispositiu especial per donar resposta a les incidències. La pluja va començar a complicar la situació dissabte al migdia. A 8:45 del vespre ja s'havien acumulat 80 litres per metre quadrat a Sant Boi i l'Ajuntament va reforçar les patrulles de policia local i protecció civil. També es van tallar preventivament diversos punts habituals inundables com la C-245, el carrer Balmes i el carrer Pere Tarrés. Amb el pas de les hores, les incidències es van multiplicar. La ciutat va arribar als 90 litres per metre quadrat i el clavegueram es va desbordar en alguns punts. També hi va haver talls puntuals a la carretera del Prat, la via Cornisa, Balmes i la C-245. La policia local havia atès una vintena de serveis relacionats amb el temporal fins a 9:45 de la nit. El temporal també va provocar la caiguda de dos arbres. Un va sortir del recinte del Camp Montclar i va acabar sobre la vorera i part de la calçada de Pi Maragall, mentre que un altre va caure a Ciutat Cooperativa, a la BB-2002. En cap dels dos casos hi va haver ferits. I un dels punts més espectaculars es va viure al barri de Marianao, on l'aigua va arribar a convertir un carrer de la zona residencial proper al Palau en una autèntica riuada. Una gran quantitat d'aigua baixava des d'una finca cap al carrer Eucaliptus. Policia local i Protecció Civil van intervenir en aquesta zona. Resumia el fenomen i feia previsió el meteoròleg Daniel Rosas aquest matí a la República Santboiana.
2: Aquí a la nostra ciutat la quantitat de pluja recollida en aquest episodi és de 80 mm per metre quadrat, aquí al centre del poble, però a la Ciutat Cooperativa, per exemple, 27 tan sols, per lo que aquí tenim la variabilitat d'aquest tipus d'episodi. A Cornellà 196 o a Esplugues 130. En fi, molta variabilitat. De cara a la tarda, temps variable amb bandes de núvols alts i mitjans i també núvols d'evolució ens podrien deixar algun xàfec tempestuós entre el litoral i prelitoral del Baix Llobregat i barcelonès. Per tant, hem d'estar atents.
1: El temporal també va afectar greument la mobilitat. Els ferrocarrils de la Generalitat van quedar aturats i es van aplicar restriccions als desplaçaments, mentre que diferents serveis d'autobús van funcionar amb limitacions. Les restriccions es van mantenir fins diumenge al migdia. Sant Boi, a més, es van suspendre activitats esportives, culturals i de lleure, així com les activitats del barrejant, i es van tancar equipaments com els cinemes Can Castellet i els casals de barri abans de l'hora habitual. La situació, però, va començar a normalitzar-se diumenge al matí. L'alarma es va desactivar a les 10 i una hora més tard, a les 11, l'Ajuntament donava per resoltes les incidències que quedaven obertes a la ciutat. Durant tot l'episodi, el dispositiu municipal va mantenir el seguiment permanent de la situació des del CECOPAL, amb la policia local, Protecció Civil i els serveis municipals treballant sobre el terreny. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha volgut agrair la feina feta durant aquestes hores pels serveis d'emergència i també pels equips municipals.
3: Jo vull donar les gràcies d'una forma molt explícita als nostres veïns i veïnes, que han sigut un cop més un exemple de sentit comú, un exemple també del civisme, i per tant, gràcies a tothom. Per altra banda, moltes gràcies a tots els equips d'emergència, a la policia local, a Protecció Civil, a bombers, tots els equips de les brigades, també de les empreses públiques, que estan treballant i han estat treballant durant tota la nit intensament, com deia abans, per recuperar aquesta normalitat.
1: I atenció, perquè tot i que la situació ha millorat a Sant Boi, l'episodi de pluges encara no ha acabat. Protecció Civil, de fet, manté activa avui l'alerta del Plenumcat davant la previsió de noves precipitacions intenses a Catalunya. L'avís està vigent fins a les 2 del migdia i es demana extremar la precaució, especialment en els desplaçaments i a les zones properes a rius i rieres. A Sant Boi, el comitè d'emergències del CECOPAL s'ha reunit aquest migdia a les 12 per fer seguiment de la situació. Policia local, Protecció Civil i els serveis municipals continuen coordinats per actuar davant de possibles incidències. Des de fa aproximadament una hora, però, les pluges han anat a menys a la ciutat i ara mateix pràcticament no plou més enllà d'algunes gotes puntuals. La situació també es manté complicada en altres punts del país. El temporal continua provocant afectacions a la mobilitat i al transport públic, amb incidències especialment al sistema de rodalies. El Baix Llobregat, després de les afectacions del cap de setmana, es manté la vigilància davant la possibilitat de noves acumulacions d'aigua i problemes puntuals de mobilitat. Per tant, a Sant Boi la situació és ara més tranquil·la, però la ciutat continua en alerta i els serveis d'emergència mantenen el dispositiu actiu. L'Ajuntament demana evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a zones inundables, repetim, i seguir en tot moment les indicacions que doni Protecció Civil.
4: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Ho heu escoltat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Ho ha comunicat després de dos dies de reflexió arran de la derrota parlamentària dels dos decrets d'habitatge impulsats pel seu executiu. Els decrets van ser rebutjats divendres al Congrés amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, en una votació que va deixar el govern sense suport suficient per tirar endavant les mesures. Sánchez ha decidit ara dissoldre les Corts i convocar els comicis per al diumenge 29 de novembre. L'avançament electoral arriba enmig de la crisi per l'habitatge, que continua al carrer. El Moviment per l'Habitatge manté avui les mobilitzacions i reclama mesures per facilitar l'accés a un habitatge digne. El Sindicat de Llogateres ha anunciat que mantindrà les protestes i que treballarà per avançar cap a una vaga general pel dret a l'habitatge. Les protestes arriben després que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge que incloïen mesures relacionades amb els desnonaments i els lloguers com el de la Mari Carmen. El moviment reclama que aquestes mesures es recuperin i que l'habitatge sigui una prioritat política. Precisament la mobilització prevista aquest dissabte entre Barcelona i l'Hospitalet es va haver d'ajornar per la situació meteorològica. Avui està previst reprendre aquestes protestes a Barcelona, després de que diverses ciutats del país ja acollissin mobilitzacions durant el cap de setmana. Valorava la situació el Víctor Iniesta, portaveu de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge, aquí a Sant Boi. L'escoltem.
5: Es pot retornar a una situació menys o menys estable. El que no volem és tornar a com estàvem abans, on la possibilitat de que això passés, i com s'ha donat i com estem veient, passi. I això es dona acabant amb el negoci de l'habitatge, prohibint que es comprin cases per negociar, per fer negoci, per beneficiar-se, i que les cases es comprin per viure, i que es prohibeixi tota aquesta especulació.
1: I Sant Boi celebra aquest any els 30 anys del Barrejal, la trobada per la justícia global i els drets humans. La 31a edició va començar divendres i s'allargarà fins al 14 d'octubre, però el temporal de pluja del cap de setmana ha obligat a modificar i suspendre part de la programació. Abans de l'episodi de pluja, l'organització ja havia traslladat bona part de les activitats de dissabte a Can Massellera. Tot i això, la cercavila de gegants, gegantons i capgrossos de Casablanca i també la percussió dels Diables de Casablanca es va haver de cancel·lar, com també l'espectacle de foc 30 anys de foc dels Diables de Casablanca i embrutats. I diumenge, de fet, la situació meteorològica va obligar a anar encara més enllà. Amb Sant Boi en situació d'emergència per les pluges, es van suspendre totes les activitats del barrejant previstes per aquella jornada. Però el barrejant encara no s'ha acabat. Des d'avui i fins al 14 d'octubre continuen diverses propostes. La pròxima cita serà dimecres 7 d'octubre amb la quarta mostra de cinema Descolonitzades, una proposta de cinema LGTBIQA+ i anticolonial. L'activitat començarà a 6:15 de la tarda a Can Liño. També continuen obertes fins al 14 d'octubre les exposicions del barrejant a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Poden visitar Passem a l'acció i Les dones de Hakilisingi, amb retrats de dones de Burkina Faso. I a Can Massellera continua també fins al 14 d'octubre sota el teixit de la Cofilla, una exposició fotogràfica de Julio Pulido que utilitza la Cofilla palestina com a símbol de memòria i solidaritat amb el poble palestí. Àlex Pérez destacava, gent de carrer, l'orgull de mantenir una trobada que fa 30 anys que defensa la pau, els drets humans i també la justícia global. L'escoltem.
6: Però 30 anys un projecte, la veritat és que són molts, sobretot un projecte com aquest, no? La veritat és que a mi em fa sentir molt orgullós de ser santboià, el fet de que Sant Boi, no, com a ciutat, com a marca de ciutat, tingui el barrejant, tingui aquests valors de la justícia global, de la cooperació, de la cultura de pau, i per tant, doncs, haver arribat a aquest 30 anys, jo crec que és una fita molt important i per tant, doncs, tenim la responsabilitat de que això continuï.
1: I Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb activitats fins divendres i una programació que continuarà durant tot l'octubre. Avui l'associació Equilibri organitza un cinefòrum a Cal Niño a 6:45 de la tarda, amb la projecció de La Corredora i un espai de reflexió sobre salut mental. Valora la importància aquesta setmana els membres de l'associació Equilibri al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi.
7: Ha sigut un avanç poder instaurar aquest Dia Mundial de la Salut Mental. S'ha normalitzat, però encara té que avançar molt més. Per això fem aquests actes per al Dia Mundial de la Salut Mental.
8: El lema d'aquest any és donar-li una volta a la salut mental, no? Veure-la des d'una altra perspectiva, no? Perquè és un tema de la que ningú està exclòs.
9: M'agradaria que tots fos conscient que és un tema molt delicat i que hauríem de ser més tolerants i posar-nos en la pell de cadascú. Ser una mica empàtic.
1: La programació continuarà demà amb una passejada en grup al circuit urbà de Sant Boi, sempre que la pluja ho permeti. Dimecres hi haurà un torneig de padel i un taller d'art per a infants, i dijous una activitat de senderisme i un taller de mindfulness. Divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, amb una mostra d'entitats, activitats familiars, batucada, gimcana i la lectura del manifest conjunt d'aquest any.
10: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, aquests han sigut els resultats del cap de setmana. En una jornada marcada per l'alerta de protecció civil, aquest cap de setmana no hi ha hagut retransmissió a Sant Boi en joc. Els partits del Cidó Cooperativa, del Sant Boiet i del Mariana Polet s'han ajornat i encara resten pendents de data. A més, tots els duels restants dels primers equips de futbol, futbol sala, handbol i vòlei de Sant Boi també van estar ajornats. Tampoc es va poder jugar el duel de l'equip sub-23 de la Unió Esportiva Sant Boiana i del bàsquet York. Per tant, els únics equips que van poder jugar aquest cap de setmana va ser el primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Boiana, que va caure l'últim segon al camp del Rugby La Vila, que amb un drop s'emportava la victòria per 36-33 en aquesta segona jornada de la Divisió d'Honor. A més, també van poder jugar els primers equips del bàsquet Sant Boi. El primer equip femení va guanyar 65-61 al Xama Bàsquet i suma la segona victòria consecutiva. En canvi, el primer equip masculí queia a la pròrroga davant del Torreforta amb un resultat final de 74-81, sumant dues derrotes en aquest inici de la nova temporada a la primera categoria. Pel que fa al temps, com dèiem, ara mateix no plou a Sant Boi, però la previsió continua apuntant a una jornada meteorològicament complicada. El Metrocat preveu tempestes i precipitacions durant les pròximes hores, especialment entre el migdia i la tarda. Són previsions que poden variar i que, de moment, no es corresponen amb la situació que tenim ara mateix a la ciutat. Segons el Metrocat, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda es podrien acumular precipitacions amb més probabilitat de tempesta durant bona part de la tarda. Les temperatures es mouran entre els 23 i els 26 graus i el vent serà moderat, amb ratxes que podrien arribar puntualment als 20 km per hora. AEMET també manté una probabilitat elevada de pluja a Sant Boi al llarg del dia, amb un 80% al matí i fins al 90% durant la tarda. L'agència preveu un màxim d'uns 26 graus i també contempla la possibilitat de tempesta. I tot plegat es produeix mentre Protecció Civil encara manté activa l'alerta Inuncat fins a les 2 del migdia per la previsió d'intensitat i acumulació de pluja al litoral. Es manté la perillositat per acumulació d'aigua i el risc de desbordament, sobretot en zones properes a rieres i cursos fluvials. Per això, tot i que ara mateix la situació és més tranquil·la i no plou a Sant Boi, es demana extremar la precaució durant les pròximes hores, evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se al riu, a les rieres o a zones inundables mentre es mantingui aquesta alerta fins d'aquí uns 20 minuts. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dilluns 5 d'octubre. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Molt bona tarda a tothom.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa a Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, el Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de rodalies i de ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demanda molta prudència.
2: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en què la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
1: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps. Ara mateix, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Sònia. Doncs tendeix a la calma aquesta situació que, per altra banda, algunes previsions ja donaven, per tant, s'han anat encarrilant amb aquestes pluges intenses que es veien a venir, sincerament, i que, per sort, van marxant. Recordem, 111 litres per metre quadrat a Granollers, 100 litres a Canovelles, n'han caigut 106 de litres al barri de Vallcarca de Barcelona, fins a 53 a Ripollet, han caigut 72 litres per metre quadrat a Canet de Mar. Tot això és història, però compta les immediates 2-3 hores, sobretot a la comarca de la Selva i del Baix Empordà. Aquí encara hi haurà alguns patacs d'aigua destacables. A la resta del país continuarà sense ploure. Sembla mentida, però gran part de Lleida continua amb una sequera molt greu. I així continuarà aquesta tarda. Compte, Sònia, perquè demà dimarts a la tarda tornarem a tenir un episodi de pluges torrencials, sobretot a les comarques barcelonines.
1: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents aquí a la xarxa. Granollers s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i l'alerta per risc d'aiguats es manté, atenció, fins a les 8 del vespre.
4: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats, mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
1: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
4: Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, el detonant el fracàs dels dos decrets d'habitatge divendres al Congrés.
5: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
1: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
4: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez de les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
1: En cultura, primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: La banda usonenca s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones. Una fita insòlita per un grup en català. 15 anys de carrera han deixat himnes com Sort de tu, Petaro o Elefants.
1: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Ana Freixa.
6: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
1: Gràcies, Anna Freixa. Rectifiquem el titular de Cultura perquè hem sabut fa pocs minuts que el concert d'Oques Grasses previst per aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha quedat ajornat fins dijous. El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Arnau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: A El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora, el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alert a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental, l'Oriental, al Maresme i també la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, amb l'assistència del president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora miren si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que també afectarà demà Catalunya.
8: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials, i per tant ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
7: Els bombers aquest dilluns han fet 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades, amb una punta a les 11 del matí, i el SEM ha atès des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat.
1: Les classes també han quedat suspeses en algunes escoles i instituts de diversos punts.
7: Exacte, l'activitat educativa suspesa aquest dilluns a Vilanova del Vallès, la Roca del Vallès, Granollers, Òrrius i Canovelles, i a més també hi ha hagut altres centres educatius tancats, al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
1: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre a les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda a aquesta hora, de fet ho està des de primera hora del matí, per grans acumulacions d'aigua a les vies. Vallès, VO Televisió, Clara Armengol, endavant.
9: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
1: Eren 9:15 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia previst un minut de silenci per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha ajornat per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
10: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
11: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat. Hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
10: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
1: Seguim sobre el terreny repassant les principals afectacions d'aquest temporal. Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada per baixos inundats, sobretot, i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda ahir a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
12: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però, en canvi, encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
1: Gràcies, Clara, per aquesta última hora. Esther Minguell, si et sembla, ara repassem les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
13: Doncs que està tallada la circulació de trens de la R1 pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha sí el servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí ha estat tallada també la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, ara ja està restablerta i les pluges d'aquest matí han afectat també diverses carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de Girona per inundacions i per esllavissades.
1: Mentrestant, a la Costa Brava i també a les Terres de l'Ebre treballen per intentar recuperar la normalitat després dels forts aiguats de les darreres hores. Comencem a la Costa Brava, en el cas de Platja d'Aro. Allà les feines de neteja i avaluació d'habitatges estan en marxa des de primera hora del matí. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
14: Platja d'Aro es recupera de les pluges intenses d'aquest cap de setmana. Avui estan acabant de treure aigua de propietats privades i avaluant danys i equipaments municipals que han patit filtracions. L'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, parla de la tasca de netejar carrers.
15: Ara les tasques sobretot se centren en unes qüestions de neteja, de recuperació de la llera i fins i tot en unes primeres valoracions que cal fer a partir d'avui per intentar ser més resilients en situacions com aquesta.
14: L'altre punt crític d'ahir va ser l'esquerda que va aparèixer al pont del Ridaura. En un primer moment hi van tancar la circulació fins que van detectar que la fissura era superficial. Això torna a posar sobre la taula la necessitat de readaptar els ponts que es troben al tram final del riu.
1: A les Terres de l'Ebre, municipis del Montsià i el Baix Ebre continuen avui fent balanç dels desperfectes i treballant per recuperar els accessos i també les infraestructures afectades per la pluja. Canal T, Dani Camacho.
16: Tot i això, malgrat l'intent de tornar a la normalitat, este dilluns una zona del Montsià ha tornat a patir inundacions, concretament al terme d'Ulldecona. Han tornat a baixar barrancs, s'han inundat cases i s'han tallat carreteres. Ho explica l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura.
17: Per sort no hem de lamentar danys personals una vegada més, però sí que és veritat que, per exemple, esta nit hem tingut una altra persona desallotjada. Portem des del dijous a la nit en incidències múltiples a diferents parts del terme municipal.
16: En paral·lel, la Generalitat prepara ja mesures per accelerar esta recuperació. El govern preveu aprovar demà en Consell Executiu un acord d'emergència similar al de l'any passat després de la Dana, que li permetrà actuar directament sobre camins i altres infraestructures públiques afectades. Des de divendres, diversos efectius treballen en diferents punts per garantir l'accés a habitatges, granges i equipaments municipals.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un minut i un quart de tres, l'altre tema destacat d'aquesta jornada, el president del govern, Pedro Sánchez, que ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Seran 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura i el detonant el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
5: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
4: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers tres anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat l'avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
4: El seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
18: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
1: Al seu torn, la presidenta de Madrid ha tiat el fantasma d'una possible tupinada electoral pel part del PSOE.
4: Escoltem Isabel Díaz Ayuso.
19: Pues por supuesto, yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo.
4: I el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha sumat també a l'advertència d'una possible manipulació dels comicis.
1: Al front d'esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts, encara sense candidat. Obliga els quatre partits a negociar contrarellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE busca encara candidat per configurar una coalició que vol conformar una nova majoria amb l'habitatge com a un dels principals epicentres. Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat amb unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre. Això mentre la líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar aquesta candidatura anomenada Front Ampli. En aquests moments s'està duent a terme aquesta roda de premsa a Madrid. Acaba de començar tan sols fa uns minuts, amb una hora de retard, on apareixen els líders dels quatre partits que conformaran aquesta coalició.
1: Els partits catalans, de la seva banda, han entomat l'avançament electoral de maneres diferents. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, i igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Montcarvajal.
21: Bon dia. Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix el bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
22: I continuarem treballant, perquè també són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
21: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent, i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
23: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
21: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
2: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
21: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
3: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, com dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
4: El que no s'ha concretat és si es retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Notícies en xarxa.
1: 10 minuts i dos quarts de 3, més qüestions d'aquesta jornada. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. A la regió central, els centres d'atenció primària ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables. Aquest any amb més de 100.000 unitats per administrar. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
6: Aquest any els caps de la Catalunya Central tenen més de 80.000 dosis contra la grip i pràcticament 40.000 per la Covid. L'Aina, la Cristina, una embarassada i la mare d'un nen de 4 anys, expliquen per què opten per la vacunació.
8: Porto uns anys fent-ho perquè, bueno, agafava moltes bronquitis i des de que m'estic vacunant veig que no les agafo tan fort, si és que n'agafo, i sobretot per prevenir la grip.
24: Amb la vacuna, pues, ajuda que no es compliqui a vegades que agafa alguna bronquitis o alguna cosa, i la pneumòloga també ens ho va recomanar, i llavors cada any fem la vacunació de la grip.
6: L'objectiu de Salut és capgirar les xifres de l'última tardor, quan la cobertura d'aquest virus no va arribar al 40% a les comarques centrals. En parla la responsable de Salut Pública a la Catalunya Central, Imma Cervós.
25: Persones vacunades, tenim menys ingressos hospitalaris, tenim menys ingressos a UCIs i menys increment de patologies associades.
6: Fins ara un 10% de la població cridada a aquesta primera tanda a la Catalunya Central ja té dia i hora assignats.
1: I ara és moment per la cultura. Els castellers de Vilafranca faran divendres una festa per celebrar la victòria del concurs de castells, un certament que es va endur després de gairebé 7 hores de frec a frec amb la Colla Vella. Ràdio Vilafranca, Judit Benages. Tenim problemes per escoltar aquesta crònica dels companys de Ràdio Vilafranca. Ara sí, endavant.
26: Després de guanyar el millor concurs de castells a la història, els castellers de Vilafranca ho celebraran divendres amb una festa. Avui, l'endemà del certamen, hi havia cansament, però també molta alegria entre les files dels castellers de Vilafranca, que van guanyar el concurs després de gairebé 7 hores i un intensíssim frec a frec amb la Colla Vella. Els Verds ja estan preparant una festa per divendres, ja que volen agrair a tota l'afició el seu suport, tal com explica Àngel Grau, que és el seu cap de colla.
27: Perquè al final el concurs el guanyem els castellers de Vilafranca, però teníem una afició, o sigui, potser era mitja plaça, era de color verd, i llavors, ostres, també hem d'ajudar amb aquesta gent, felicitar-los i agrair-los i sobretot aquesta ajuda que ens han donat, no només el dia del concurs, sinó tota la temporada.
26: Els Verds ara descansaran uns dies i en breu es posaran a treballar per fer també una gran diada per Tots Sants. Sexy like you, just want the sky.
1: I atenció, perquè Oques Grasses, us ho dèiem en titulars, posposa a dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
4: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya per les afectacions que provoquen la mobilitat i en la seguretat. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per dijous.

0: El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
1: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les Blaugrana, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
2: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça pase lo que pase y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
1: El fort temporal que està patint aquests dies Catalunya ha afectat de ple les competicions esportives amb cancel·lacions de partits o endarreriments, com el mateix en Barça-Real Madrid, que es va haver de programar per 2 hores més tard. El partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat perquè l'equip visitant no va poder arribar. L'anada havia acabat amb victòria del Prat per 1-5. A l'espera de que es pugui jugar aquest partit, avui s'ha fet el sorteig dels aparellaments de segona ronda d'aquesta Copa del Rei. Si el Prat passa a l'eliminatori, s'enfrontarà a l'Atlètic Club. La resta de partits de segona ronda en presència catalana són Sestao Espanyol, Cuarte Girona, Eutebo Sabadell, Manresa Sant Andreu, Calamocha Europa i Reus Baracaldo. A 4:45 de la tarda es farà el sorteig de la Copa de la Reina. Un Sabadell i un Girona que van haver d'enterrarir els seus partits d'aquesta jornada per pluja. Els gironins van empatar 0 a Montilivi contra el Mallorca i els arlequinats tampoc van passar de l'empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra. Escoltem Ferran Costa, entrenador del Sabadell.
3: Penso que avui l'únic que ens ha faltat és el gol, que hem tingut situacions per fer-lo, però que el partit que hem fet ens defineix com a equip.
1: Ja han arrencat els World Skate Games d'Asunción, Paraguai. Aquesta nit ha debutat la selecció femenina d'hoquei patins amb 7 de les 10 jugadores catalanes. Ha estrenat de defensa de títol amb golejada contra França per 8-0. Avui, a les 11, segona jornada, amb una Xile selecció espanyola. Encara un hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana. Demà, 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Caldes-Calafell.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Ens hi posem en una estona. Gràcies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: El passat 8 de setembre ens deixava el dramaturg, director i poeta Manel Dueso, un dels grans del teatre. Una trajectòria que iniciava al Centre Parroquial Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta, a Sabadell, i que el va portar a l'Institut del Teatre de Barcelona, on es va llicenciar en interpretació. Qui li hagués dit, aleshores, que representaria i dirigiria més de 100 obres d'autors com Shakespeare, Molière o Chekhov, i que treballaria al cinema i a la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. L'hem vist a La Riera, El cor de la ciutat i Laberint d'ombres, també a Pau, L'ombra d'un silenci, Operación Malaya i els films El bosque, Mientras duermes o Fumata blanca. Sota la seva direcció hi han passat actrius de la talla de Mercè Samprieto, Emma Vilarasau, Blanca Portillo, Áurea Márquez i Montse Germán, i actors com Tristan Ulloa, Javier Cámara i Leonardo Sbaraglia. Ha rebut diversos premis com a actor i director i va ser cofundador de la Sala Beckett. Com a actor el trobem ja l'any 1996 amb Platón ha muerto, i com a director el 1998 amb Striptease, de la qual també n'era autor. Després arribarien Matem els homes, Fortuna accidental i el 2023 Mata'm, publicada per Lapislàtzuli Editorial. Un llibre inspirat en l'obra teatral, meitat teatre, meitat poesia, escrit en forma d'epitafis. Una comèdia que ens parla de la mort en clau d'humor negre, amb una mirada molt particular i valenta. Per a nosaltres va ser la primera entrevista que vam compartir. N'escoltem un fragment.
3: Però penso que l'edat està allà i un està on està, i que hem de volar contínuament, hem de ser estels, hem de ser ocells, hem de ser sargantanes al sol, el que sigui, i deixar que les paraules rebentin les finestres.
2: Un home que no va perdre mai la passió per la seva professió i per la vida. No vam ser-hi a temps per compartir amb ell el seu últim poemari, publicat també per Lapislàtzuli. Som cavalls d'escuma en camps de menta. Encara més valent i amb un significat que posa la pell de gallina, perquè llegir-lo és caminar al costat d'un actor poeta que era molt conscient que la vida és efímera i que cada passa el camí es va fonent.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Trens cancel·lats, carreteres tallades, vehicles atrapats i rieres desbordades. És la imatge que deixa Catalunya aquest nou episodi de pluges torrencials que no estava previst amb tanta intensitat i que ha afectat especialment les comarques del Barcelonès, els Vallès, el Garraf i el Maresme. Els bombers han fet 35 salvaments, la majoria de vehicles embarrancats. A la ciutat de Barcelona hi ha diverses línies de metro afectades i també hi ha afectacions importants a la xarxa de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana molta prudència.
5: Tenim activades les alertes per demanar-li a la població la precaució en la seva mobilitat i evitar els desplaçaments que no siguin necessaris. Si estem a la feina, si estem a l'escola, si estem on estem i plou molt i de manera torrencial, no ens movem. Els espais on estem protegits són segurs. En tot cas, si els baixos s'inunden, puixem a les primeres plantes, però evitem, en els moments en el que la pluja és torrencial, evitem la mobilitat.
4: Un temporal que ha irromput de ple en l'agenda política d'aquest dilluns, amb totes les mirades posades sobre Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions anticipades després del fracàs dels dos decrets d'habitatge. La data, el 29 de novembre. De seguida ho repassem, però abans sapiguem què diuen els mapes del temps ara mateix. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Molt bon dia. Aquesta situació que al cap i a la fi és de faves comptades, amb aquesta situació completament tropical, molta humitat disponible a l'atmosfera i aquesta gran capacitat per fer ploure, que els models, doncs, en molts casos han vist gairebé a fil per randa, doncs ja es va retirant. Sí que podem dir que encara immediatament Les properes dues hores aproximadament a l'Alt Maresme, a la Selva Marítima, també al Baix Montseny, i anirà plovent, però ja no amb la torrencialitat de les últimes hores. Recordem aquests registres que han passat dels 100 litres per metre quadrat, per exemple, a Granollers, a Canovelles, a les Franqueses del Vallès, també en alguns barris de Collserola de la ciutat de Barcelona. Algun ruixat encara a les immediates hores tindrem cap a l'Empordà, com dèiem, en aquesta banda nord de Barcelona també, però s'aniran retirant aquestes pluges. I atenció, perquè el dimarts tornarem a tenir una traca de tempestes, sobretot a partir del migdia i especialment a les comarques de Barcelona.
4: Gràcies, Lluís Min. Estarem molt pendents. De moment, Granollers és qui s'ha endut la pitjor part d'aquest temporal i atenció perquè l'alerta per risc d'aiguats es manté fins a les 8 del vespre.
7: Un temporal que ha deixat a la ciutat 343 litres des de dissabte, 108 només aquest matí. Les vies del tren han quedat completament inundades i també l'hospital ha patit afectacions importants. Ara els bombers treballen per rescatar les desenes de vehicles que han estat arrossegats mentre els accessos a la ciutat continuen tancats.
4: Protecció Civil envia unes alertes Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró pel risc de desbordament del riu Daura i també de barrancs propers.
7: Fa poca estona ha demanat a la població que es protegeixi a l'interior d'edificis i eviti desplaçaments, soterranis i zones baixes. En cas de perill, s'ha de trucar al 112.
4: Pedro Sánchez justifica l'avançament electoral per fer créixer la representació de la majoria progressista.
7: Serà 9 mesos abans del que la llei li permet per esgotar la legislatura. El detonant, el fracàs dels 2 decrets d'habitatge divendres al Congrés dels Diputats.
8: Aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda.
4: Salvador Illa ja ha mostrat el seu suport a Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular parla d'un avançament electoral a la desesperada.
7: Alberto Núñez Feijóo fa una crida a vèncer Sánchez a les urnes i assegura que si ha convocat eleccions és per por als casos de corrupció.
4: En cultura, ajornat a dijous el primer concert de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
7: La banda usonenca, que s'acomiada amb 4 concerts a Barcelona davant de 220.000 persones, una fita insòlita per un grup en català, ha pres la decisió pel mal temps. L'actuació es farà dijous.
4: En esports, el Barça goleja el Real Madrid a la Lliga F, Anna Freixa.
9: En el partit que es va haver de programar 2 hores més tard del previst per les pluges, les blaugranes van guanyar per un contundent 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. El clàssic es va poder viure al Camp Nou, on es va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors.
4: Al control de so, Francesc Ávila, a la redacció i coordinació, Artau Bellavista, us parlem Maite Polo i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: El govern demana tranquil·litat i prudència a la ciutadania davant les pluges torrencials que afecten 8 comarques del litoral i prelitoral català. A aquesta hora el Comitè Tècnic d'Emergències analitza si s'aixequen les restriccions de mobilitat que s'han activat aquest matí en l'enviament de les alerts a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Vallès Occidental i Oriental, al Maresme i la Selva. La nova tongada de pluges ha provocat inundacions, afectacions a carreteres, a la xarxa de Rodalies i també el tancament d'escoles, principalment al Vallès Oriental. Fa uns minuts, Protecció Civil també ha enviat unes alertes a Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagar. Això pel risc de desbordament del Ridaura i també de barrancs propers. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Després de la reunió del Comitè Tècnic d'Emergències d'aquest matí, en què ha assistit el president Salvador Illa, la consellera d'Interior Núria Parlon ha assegurat que els models meteorològics no preveien aquest episodi, que principalment ha impactat el mar, però que finalment ha arribat al litoral català. A aquesta hora analitzen si es mantenen les restriccions per aquesta tarda i es preparen, això sí, per l'episodi de pluja que demà també afectarà Catalunya.
11: El que sí que teníem clar ja ahir al vespre és que aquesta seria una setmana de temps inestable. Temps inestable amb la possibilitat de pluges locals intenses i torrencials i, per tant, ja estem emetents a totes les decisions que hem de prendre d'acord sempre amb la informació que ens facilita el territori. Quan no és possible fer mesures per tota la població perquè afecten puntualment només a una comarca, prenem les mesures d'acord amb la informació que també ens facilita el territori, tenint sempre molt present la veu dels municipis.
10: El govern també està estudiant les peticions de zona catastròfica que han fet diferents municipis i ha anunciat que demà, després del Consell Executiu, anunciarà mesures.
4: Esther, si et sembla, ara comentem les afectacions.
10: Els bombers han fet aquest dilluns 330 serveis, 35 han estat salvaments urgents d'extracció de persones que havien quedat atrapades dins de vehicles. El 112 ha rebut més de 700 trucades amb un apunt a les 11 del matí i el SEM mateix des d'aquesta mitjanit 32 persones de baixa gravetat. A més, l'activitat educativa ha quedat suspès aquest dilluns a diferents municipis del Vallès Oriental, també al Vallès Occidental, al Maresme i al Barcelonès, pels efectes de les pluges.
4: La capital del Vallès Oriental ha estat la més castigada i l'Ajuntament de Granollers ha habilitat un centre de comandament al pavelló d'esports per fer seguiment dels danys i també per atendre les persones afectades. La circulació de trens continua interrompuda, de fet ho està des de primera hora per grans acumulacions d'aigua a les vies. Veo a Televisió Clara Armengol.
12: Granollers manté l'alerta per pluges i aiguats fins a les 8 del vespre. Per aquest motiu s'ha instal·lat un centre de comandament d'emergències al Palau d'Esports de la ciutat per coordinar tot el dispositiu de control i d'atenció a la ciutadania. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha demanat a la ciutadania que eviti els desplaçaments i la mobilitat si no és imprescindible, per tal de deixar les vies lliures pels cossos d'emergència. La ronda sud d'entrada a Granollers és i ha estat un dels punts més complicats per circular aquest dilluns des de primera hora, però nombrosos carrers de la ciutat s'han inundat i s'han hagut de tallar. Pel que fa a les persones que han quedat atrapades a l'estació de Granollers Centre, s'han habilitat i s'estan habilitant nous autobusos com a transport alternatiu per traslladar-les. L'Hospital de Granollers, on ahir es van inundar dos soterranis, pot atendre els pacients i les emergències. Pel que fa al Centre Vallès, on s'hi ha registrat una esllavissada important, els serveis tècnics i bombers descarten que hi hagi risc d'esfondrament ni risc per la ciutadania. Des de l'Ajuntament de Granollers recorden que hi ha dos telèfons a disposició dels ciutadans, el 112 per emergències i el 092 per ciutadans que necessitin atenció o acompanyament.
4: Eren quarts de 10 del matí quan Protecció Civil enviava un missatge d'alert per risc de desbordament de rieres a tot el Vallès Oriental, que recordem no només ha patit conseqüències materials. Aquest migdia hi havia un minut de silenci previst per l'home mort ahir a Montornès, però finalment s'ha hagut d'ajornar per la pluja. Vallès Visió, Alicia Navarro.
13: Les intenses pluges d'aquest matí han obligat a suspendre el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Montornès per la mort d'un veí del poble aquest diumenge a causa del temporal. Unes pluges torrencials que han afectat a diverses instal·lacions municipals, empreses, entitats i també a l'estació depuradora d'aigües residuals de Montornès. L'Edar ha quedat inundada a causa de la gran quantitat d'aigua caiguda en aquesta zona del Vallès Oriental. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat a primera hora d'aquest matí aquesta instal·lació per comprovar l'estat actual de tota la infraestructura.
14: Tots aquests dispositius, més enllà de la pròpia depuradora, que en aquest cas es va inundar, però s'ha pogut restablir la normalitat, hi ha tota la xarxa de col·lectors, algunes de les quals no estan donant senyals en aquest moment, o no s'ha pogut fins i tot en alguns casos accedir a aquest punt per avaluar.
13: Aquestes afectacions en el sistema de depuració i sanejament, però no han afectat en cap moment a l'abastament d'aigua que ha estat garantit durant tot l'episodi.
4: Al Maresme, els bombers han rebut una cinquantena d'avisos des de la matinada i s'ha hagut de suspendre la recerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar. Un hotel de Malgrat de Mar ha hagut de ser desallotjat per inundacions i les rieres desbordades o a punt de vessar. Mataró Ràdio, Clara Sánchez, endavant.
15: Algunes de les tasques que ha realitzat el cos de bombers a la comarca del Maresme han estat actuacions per inundacions i també 6 rescats a persones. D'altra banda, el cos de bombers ha suspès la cerca de la persona desapareguda a Pineda de Mar després de rastrejar la riera i també els entorns. D'altra banda, s'han desallotjat 600 persones d'un hotel de Malgrat de Mar per les inundacions. Els forts aiguats han afectat diversos espais de l'hotel Silhouette, com el menjador, la cuina i la zona de piscina. Pel que fa a la mobilitat, les estacions de Rodalies es troben a vessar a aquesta hora de persones pendent d'agafar el transport per desplaçar-se fins a Barcelona o fins a l'Alt Maresme. A aquesta hora, des d'Arenys de Mar, hi ha autobusos que connecten aquest municipi amb Blanes, però en canvi encara no hi ha cap vehicle que connecti Arenys de Mar amb Mataró o Barcelona.
4: Doncs a la ciutat de Barcelona, precisament, els bombers han hagut de fer 300 sortides i es treballa ara per actuar davant les 50 llavissades que s'han produït als barris de muntanya.
7: Tot i que no hi ha hagut danys personals, 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que hi ha hagut una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits fluvials de la ciutat.
16: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
7: Bonet ha dit que els aiguats, igual que la forta calor a l'estiu, evidencien els efectes del canvi climàtic i per això ha assegurat que s'ha d'analitzar tota la infraestructura de la ciutat per saber quins canvis s'han de fer per fer-hi front.
4: Esther, repassem ara les principals afectacions a la mobilitat en el conjunt de Catalunya. Comencem per Rodalies.
10: Doncs està tallada la circulació de trens de la R1 que va pel Maresme i també la R11 que uneix Barcelona amb Girona passant per Granollers. La R2 no circula de Barcelona al Vallès Oriental i la R4 està suspesa la circulació de trens entre Barcelona i Terrassa. De Terrassa a Manresa hi ha servei alternatiu per carretera, però per anar al Vallès es recomana utilitzar els ferrocarrils de la Generalitat. Aquest matí també ha estat tallada la circulació de l'alta velocitat entre Sants i la Sagrera, que ara ja està restablerta, i hi han hagut afectacions a diverses carreteres de l'àrea metropolitana i de Barcelona, i també de Girona, del sud de Girona.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals el 29 de novembre. Serà 9 mesos abans del que la llei li permetia per esgotar la legislatura, i el detonant, el que va passar divendres al Congrés. El bloc de dretes a Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets de llei sobre habitatge que l'executiu plantejava per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez ha justificat l'avançament electoral per fer créixer, ha dit, la representació de la majoria progressista.
7: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
8: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
7: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
4: Les reaccions no s'han fet esperar. El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada.
7: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una crida a convertir en passat el sanchisme i ha advertit que està en joc la necessitat imperiosa, ha dit, de reconstrucció nacional.
17: Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio.
4: Al front d'Esquerres, l'avançament electoral els ha agafat desprevinguts. Encara sense candidat, obliga els 4 partits a negociar a contrarrellotge una coalició formada entre Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar la nova marca electoral. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. En plena reconfiguració arran del pas al costat de Yolanda Díaz, l'espai a l'esquerra del PSOE diu que està preparat i que espera sumar més vots, que donaran la volta a unes enquestes que no els són favorables. La líder de Mas Madrid i ministra de Sanitat, Mònica García, ha fet un pas endavant per encapçalar la candidatura de Front Ampli, però fins al 17 d'octubre no es donarà a conèixer el candidat, que encara falta consensuar. L'escoltem.
19: Que nadie dude que vamos a estar a la altura, que nadie dude que vamos a dar el 100% y que nadie dude que vamos a ser la verdadera representación de la ciudadanía.
20: Des de Podem, Irene Montero ofereix votar el candidat en unes primàries obertes la setmana vinent, el 14 i 15 d'octubre, sense que de moment s'hagi agafat aquest guant. Una roda de premsa que encara continua a Madrid.
21: L'avançament electoral ha provocat reaccions de tot tipus entre els partits catalans. Junts acusa Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral. Esquerra lamenta que quedin suspesos acords com el nou finançament autonòmic, igual que els socialistes encara no tenen decidit el seu candidat o candidata. Mont Carvajal, bon dia.
22: Només el PSC troba oportú l'avançament electoral que atribueix al bloqueig constant de la dreta i ultradreta espanyola i catalana. La portaveu Lluïsa Moret no tem que la legislatura catalana trontolli, malgrat molts dels acords que el PSOE i el president Illa tenia amb Esquerra cauran.
23: I continuarem treballant, perquè a més són uns pressupostos pactats amb la majoria progressista del Parlament de Catalunya, especialment amb Esquerra Republicana i amb Comuns. Per tant, doncs aquesta majoria continuem treballant perquè des del diàleg, des de l'acord i del pacte.
22: El PSC decidirà el seu candidat o candidata dissabte vinent i Esquerra Republicana ho farà el 17 d'octubre perquè Gabriel Rufián no s'ha pronunciat encara, malgrat Esquerra i compte. La seva portaveu, Elisenda Alemany, considera que l'avançament electoral és una frivolitat feta per interessos de partit.
24: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
22: I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que Sánchez ha utilitzat el dolor de l'habitatge per tapar tres incapacitats.
25: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals. Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció que l'envolten. Aquests tres motius són motius suficients per haver convocat eleccions molt abans, tal com des de Junts per Catalunya li demanàvem.
22: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals del 29 i Aliança Catalana ja ha dit que no hi concorreran.
21: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés, us ho dèiem, per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, demà l'executiu de coalició hi tornarà amb l'aprovació dels decrets Mari Carmen al Consell de Ministres.
26: El que no s'ha concretat és si retocaran els textos o s'aprovaran tal com es van tombar divendres. La idea és que es puguin convalidar la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant. Si el Partit Nacionalista Basc manté el seu vot afirmatiu al decret antidesnonaments, tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret, que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
21: Mentrestant, aquesta tarda hi ha prevista una nova manifestació en defensa de l'habitatge a Barcelona.
26: La convoca el sindicat de llogateres i adverteix que unes noves eleccions no solucionen la crisi de l'habitatge. Insisteixen en la necessitat d'una vaga general.
21: I atenció perquè estem en disposició d'actualitzar l'episodi de pluges al Vallès Oriental, en aquest cas, i és que Protecció Civil ha aixecat el confinament a tota la comarca. En breu enviarà un alert per comunicar-ho a tota la població. De totes maneres, es manté l'alerta perquè els rugats continuaran aquesta tarda i localment poden ser molt intensos fins a les 8 del vespre. 10 minuts i arribarem al punt de les 3. Més qüestions. Avui ha arrencat la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 a tot Catalunya. Al cap de l'escala ja fa hores que funcionen a ple rendiment per començar a administrar les primeres dosis a les persones més vulnerables, als infants menors de 4 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Ràdio L'Escala, Maria Negre, endavant.
27: Des del cap de l'escala es fa una crida a la població per aconseguir una immunització grupal. A més, la vacunació pot evitar la quarta part d'hospitalitzacions i també les complicacions habituals atribuïdes a aquesta infecció. Ho explica Ana Belén Fernández, cap d'infermeria del cap de l'escala.
28: Hem de tenir molt present que la vacuna en si no fa la prevenció de que no aparegui la malaltia. La grip continuarà estant. El que sí que minimitza és molt els efectes secundaris. De fet, un 10% molt elevat de les persones que l'any passat van acabar a la UCI amb complicacions per la grip eren persones que no s'havien vacunat. Una de les complicacions més importants és la pneumònia.
27: Salut remarca que la tardor és el moment ideal per vacunar-se, tot i que es podrà fer al llarg de tota la temporada epidèmica.
29: Notícies en xarxa.
21: Ens situem ara al Camp de Tarragona perquè allà els alcaldes i altres representants municipals han signat a Vilaseca un manifest per reclamar una gestió dels riscos associats a la indústria química i al transport de mercaderies perilloses compatible, diuen, amb el desenvolupament del territori. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
0: Els municipis defensen que la protecció de les persones ha de ser la prioritat, però consideren que la seguretat, l'activitat industrial i el creixement municipal han de poder conviure. Per això reclamen actuar sobre l'origen del risc amb més inversió, tecnologia i sistemes de detecció i monitorització. L'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, ho explica.
1: Creiem que el repte del Camp de Tarragona és aconseguir que aquesta seguretat sigui compatible també amb la vida, amb la quotidianitat dels veïns i veïnes, amb el desenvolupament dels nostres municipis i amb la continuïtat d'una activitat industrial que per nosaltres també esdevé estratègica.
0: El manifest també planteja crear una cartografia dinàmica que integri les diferents capes de risc del territori i una política específica per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Els ajuntaments demanen a més actualitzar el marc normatiu català i crear un espai permanent de coordinació entre administracions, indústria i gestors d'infraestructures per consensuar les mesures de prevenció i resposta.

0: Aquest Gràcies posposa dijous el concert previst per avui a l'Estadi Olímpic.
1: La decisió l'ha presa el grup juntament amb el promotor del concert davant l'episodi de fortes pluges que afecta Catalunya. Per aquesta raó, les entrades d'avui seran vàlides per al concert de dijous. També es demana que tota aquella persona que no pugui assistir ho comuniqui abans de les 2 de la tarda d'aquell dia, de dijous. En un comunicat, el grup lamenta les molèsties que el canvi pugui ocasionar.

0: Bad Gyal, Massive Attack i The Chemical Brothers són alguns dels cap de cartell del proper Primavera Sound, que es farà del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum.
1: Avui s'ha donat a conèixer el cartell per la 25a edició del festival, que tindrà 151 propostes musicals. A banda de Bad Gyal i The Chemical Brothers, que es recuperen perquè el passat estiu aquestes actuacions es van cancel·lar per la pluja, es programen grans noms com Massive Attack, Phoebe Bridgers, Duki o Lola Young.
0: I els esports. Ana Freixa, bon dia. El Barça goleja el Real Madrid al Camp Nou.
2: Bon dia, Sònia. 7-0 per a les blaugranes, que continuen en ple de victòries amb 6 en 6 jornades. Es van imposar per golejada el Real Madrid en un Spotify Camp Nou que va registrar un nou rècord d'assistència a la Lliga amb 40.533 espectadors. Clàudia Pina va marcar 4 de les dianes del partit.
3: Espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado, hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy pues golpe sobre la mesa, el Barça siempre será el Barça, pase lo que pase, y a seguir así líderes y a la vuelta del parón a seguir igual.
2: Encara en futbol, el partit entre el Prat i el Sant Rafael d'Eivissa de la fase prèvia de la Copa del Rei va quedar ajornat. L'anada havia acabat amb victòria pel Prat per 1-5.

0: impracticable pràcticament per tots els equips. Tots partíem de la mateixa base, però desgraciadament hem tingut que fer un petit esforç de més i bueno, crec que s'ha demostrat de que hem pogut remar, hem pogut treballar, però que costa molt i ara hem encara des de cara de Maia.
1: Avui, a les 11, segona jornada, Montxilè, selecció espanyola. Encara en hoquei patins, ja se saben nous horaris de partits de la Lliga Catalana que han quedat ajornats per la pluja. Demà, a 8:45 del vespre, Lloret-Barça i a les 9:10, Alcaldes-Calafell.
2: Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Anna Freixa, pels esports. A la xarxa seguirem pendents de l'evolució dels mapes del temps. Us ho anirem actualitzant als butlletes horaris i també al Next Vespre amb la Lali Giner. Molta precaució. Fins demà.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: 3CAT Info.
1: Són les 4, bona tarda, benvinguts. Protecció Civil aixeca el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un SOS als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu ni als barrancs propers pel possible creixement d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous sense pilars que facin de tap.

Jornada complicada també a Rodalies. No hi ha servei a la línia R1 del Maresme, tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental, ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que ja funciona amb normalitat. També hi ha alguna

0: Les afectacions puntuals al metro mentre que s'ha restablert el servei de l'ER7 de Ferrocarrils. I Pedro Sánchez avança les eleccions el 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava. 3 dies després del revés del Congrés als decrets d'habitatge, el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre el seu govern progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. Justament uns PP i Vox que coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29N com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar la decisió l'ha agafat en plena refundació i encara sense candidat. Esquerra aposta per Rufián, que s'ho està pensant, i el Partit Socialista de Catalunya pel PSC, pel ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueras i la campanya pot coincidir amb la tornada de Puigdemont. I la pluja obliga a Oques Grasses a posposar fins dijous el primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic. Les entrades d'avui seran vàlides per la nova data i qui no hi pugui assistir en podrà demanar la devolució.
1: Esports.
2: El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. Per exemple, encara s'han de disputar enfrontaments a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Avui destaquen el França-Bèlgica i l'Itàlia-Turquia a 8:45. Demà la selecció espanyola jugarà a Croàcia. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa-Sant Andreu, Sestao-Ribera-Espanyol, Cuarte-Girona, Utebo-Sabadell, Calamocha-Europa, Reus-Baracaldo i el guanyador del Prat-Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao.
0: I pel que fa al temps, aquest temps insegur va a la baixa respecte al matí. Encara de forma més aïllada pot haver-hi alguns ruixats i tempestes que podran ser intensos al litoral i prelitoral i comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i mantingueu-vos allunyats de zones inundables. Les temperatures més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Sant Boi.
4: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
10: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
11: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Ràdio Sant Boi.
12: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
13: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la gent gran. El dia 1 d'octubre, passat dia 1 d'octubre, va iniciar-se la Setmana de la Gent Gran. La Setmana de la Gent Gran és una oportunitat per reconèixer i valorar les persones grans, la seva experiència, els seus coneixements i la seva aportació a la societat. Volem reivindicar la vellesa digna i activa i respectada, amb habitatges adequats, segurs i accessibles, serveis de suport i espai que afavoreixin l'autonomia i relacions socials. Perquè envellir amb dignitat és un dret de tothom. Avui som 5 d'octubre, iniciem el programa 572 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part a la Flora. Bona tarda, Flora.
14: Bona tarda.
13: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
15: Bona tarda, companyes.
13: Bé, avui començarem amb la Flora, perquè ja... ella avui és el seu primer dia oficial de... sí, com a col·laboradora nostra. L'altre dia va venir com espectadora per familiaritzar-se una mica amb el programa i ja vam dir, la Flora és una senyora molt maca, per cert, eh?
14: Gràcies, gràcies.
13: Que es va jubilar el mes de maig, era treballadora de Correus.
9: Sí.
13: I ara, pues, clar, és un plaer per nosaltres tindre-la aquí perquè ens aporti la seva experiència. Mm-hmm. Però avui parlarem una mica sobre el tema de la jubilació, perquè, Flora, com t'ha afectat a tu la jubilació i com creus que afecta a moltes persones? Cada persona és un món, no? Però en especial a tu i al teu entorn.
9: Bueno, com tu dius, cada persona és un món. Moltes persones comencem a preparar-nos abans que arribi la data. Per exemple, calculem quan cobrarem, cosa molt important, i quines despeses tindrem, perquè la part econòmica és molt important. I si a la nostra feina teníem personal al nostre càrrec, doncs deleguem, assessorem el personal que ens substituirà, ens preparem emocionalment per aquesta sortida del món laboral, pensant en què dedicarem les hores que abans dedicàvem a la feina. Per algunes persones, deixar de treballar suposa perdre una part important de la nostra identitat i utilitat. La feina no només ens proporciona ingressos, sinó també ens estructura el dia a dia, ens permet tenir relacions socials i un reconeixement. Si això s'acaba, apareix la pregunta, i ara què faig amb el meu temps?
13: Però, perdona que et talli, Flora.
9: Sí, digue'm.
13: Creus que la persona, quan deixa de treballar, se sent inútil? Perquè, clar, és el que dèiem, que per segons la persona, hi ha persona que se sent alliberada.
9: Sí,
13: i altra persona potser se sent menyspreada.
9: Sí, sí. Sí, bueno, hi ha gent de tot, està claríssim, hi ha gent de tot.
13: El teu cas no ha estat aquest.
9: No, no. I tampoc, com ara aniré parlant, hi ha gent que s'estressa molt perquè... I ara què faré? Jo què sé, m'apuntaré a 50.000 coses i tal. I a poc a poc, vull dir, és una altra etapa i tu has d'aprendre i has de planificar, però amb tranquil·litat, sense posar-se un amb les pitjors. No sé, és el que et dic. Una part d'aquestes persones, pues, volem ocupar aquest temps amb aficions, estudis, viatges, esports, i ens pensem que ho hem de fer tot alhora. Vull dir, ens hem d'apuntar a totes les coses per poder omplir el temps amb el que sigui. I no és necessari, vull dir, tenim temps, molt temps encara, per fer moltes coses que ens agradin. I sí, i amb tot això ja existeix una part d'il·lusió i alleujament, perquè dius, després de tants anys treballant, més de la meitat de la teva vida treballant, sentim la necessitat, per una part, de recuperar aquest temps que hem perdut i que no hem estat amb les persones que ens estimem, amb els amics, fas de banda, no descanses, sempre vas corrents. I sí, podem sentir també por, incertesa, tristesa, perquè i ara què passarà? I ara com ens trobarem? Vale? Ens agafa ansietat perquè no sabem com anirà, ni sabem com estarà la salut, la relació amb la parella, amb els fills, després de dècades amb uns horaris i obligacions molt marcats, aquesta nova llibertat ens pot desorientar i hem de fer balanç i planejar com podem viure aquesta nova etapa. Moltes vegades intentem forçar un apropament amb la família i potser ells no estan en aquesta etapa que tu estàs. I com que...
13: Vols dir que és més una necessitat teva que dels demés?
9: Evident. Jo crec que sí. Vull dir, sí, perquè tu ara tens molt de temps, intentes estar més estona amb els fills, amb la parella i tal, i potser la parella o els fills no tenen aquest temps que a tu sí que et sobra.
13: Ja tenen el seu món fet.
9: Exacte. Encara no estan amb temps lliure. I pot provocar, pues, que s'afectin aquestes relacions, més que favorablement, desfavorablement. Diguin allò, mamà o cariño, que és que ets una passada, ets un corcó, és que...
13: Ah.
9: I això passa molt sovint.
13: No són les mateixes necessitats.
9: Exactament, exactament. Pues, jo deia, pues, mira, seure't al sofà sense fer res... és una bona forma d'adaptar-te.
2: I
9: no tens per què sentir-te malament o culpable perquè no estàs fent res.
2: I tant, i tant.
9: Vull dir, no.
13: Home, l'Enric diu i tant perquè és un home. I no es preocupa de fer res.
14: Jo em puc assentar allà al balcó de casa a llegir, que m'agrada molt llegir, i el deixar de llegir, senzillament mirar el cel.
13: Sí.
14: Miro el cel i veig uns núvols que passen. És tot un espectacle.
13: Sí, però les dones és diferent, Enric.
9: Sí, és diferent.
13: Una dona, si s'asseu i veu que allà sobre la tele hi ha una mica de pols, està sentada, li remou per dintre.
14: No.
9: S'ha d'aprendre que això no sigui així.
13: Ja.
9: Vull dir, organitza't el teu temps i digues, bueno, ara faré... dilluns faré això, dimarts faré jo. No apuntar-te tots els matins 3 hores al gimnàs perquè és que no ho he fet fins ara i ara em fa falta. No
13: tu vols menjar tot en un dia.
9: Sí, tot. O farem viatges i cada mes hem d'anar de sortir a fer a veure això, a veure l'altre. Poc a poc. Si encara hi ha molt de temps, no vulguis forçar situacions que potser no fa falta forçar-les, que ja aniran passant.
14: Mira, companya, ja et puc dir una cosa. Tu ets novella, però jo ja sóc veterano, eh? Jo ja porto 17 anys, 17 anys de jubilat. I el que sí que entenc, perquè ho he vist que ha passat amb un tema d'autoestima, aquella persona que ha estat treballant en una empresa important, que tenia al seu càrrec una secció, que tenia al seu càrrec un treball, tenia que realitzar unes cotes i trobar unes cotes. Aquesta persona té una responsabilitat molt gran, ha viscut i ha conviscut amb aquesta responsabilitat i se l'ha fet seva, i ara de cop i trompara, pum, s'acaben totes aquestes responsabilitats. Ja no et pots realitzar. Estàs en un racó i ja no manes, ja no decideixes. Això a algunes persones els angoixa molt. A mi m'ho van dir, una vegada em van dir ui, l'Enric, quan deixi el camp. Portava un camp aquí baix d'una hectàrea. Tenia una feinada de por. I ui, l'Enric, quan deixi el camp, pobret, no sabrà què fer. No ha passat res. He deixat el camp, no m'hi ha acostat més i no ha passat absolutament res. Vaig molt a la biblioteca i ja sap la
13: Carme. T'has sabut encarrilar la vida, però... Potser en el cas de la Flora, que ella portava un càrrec a dintre de Correus.
14: És el que estic dient jo.
13: Llavors, ella, o has tingut d'encarrilar la teva vida o canviar el xip, o bé has tingut de passar una etapa una mica dolenta fins que t'has adaptat.
9: Sí, he passat uns dies, no una etapa, uns dies que deia... de fet, jo em vaig jubilar i seguia anant de tant en tant a l'oficina, per aviam què tal, aviam si necessitaven ajuda, aviam a veure els companys, a fer un cafè, a fer el que fos. I arriba un punt que dius, veure'ns de tant en tant i de més, perfecte, però no com una obligació o no perquè tinguis que estar en contacte amb la feina que tenies. No, i vaig deixar d'anar, aniré alguna vegada, però no això. Sí que tenia clar que fins al setembre no prendria cap decisió. Ni m'apunto a res, ni faig absolutament res.
13: Et vas donar uns mesos sabàtics.
9: Sí, deixo passar el temps i aviam si trobo algo que potser em crida i m'enganxo.
14: Ho trobaràs. Si,
9: exacte. Vull dir, temps al temps, no hi ha pressa, no tinc pressa.
14: Jo no l'has de tenir.
9: No.
14: Ara ja no l'has de tenir de pressa.
9: Ja, però com portes aquest ritme de córrer, de fer, de uf, això, m'he deixat això, ara tinc...
14: Ja no, pues, ja no manes a ningú. Ja, no. Ja no, de tu no depèn que arribin aquelles cartes o aquells paquets.
13: Però la feina de la Flora era molt estressant. Perquè jo, clar, ho he viscut entre cometes, perquè estava a Santa Coloma i et veia que venies sempre molt neguitosa.
9: Sí. Ho era, perquè havies de lluitar amb els companys que tenies, portar-los, manar, entre cometes, i tenies els de dalt que t'anaven dient no, és que aquests no has facturat, no has fet, no, és que has de... I deies, mare meva, és que el poble en el que estic... Es poden fer certes coses, no tot el que m'estàs demanant, perquè no hi ha aquesta gent... per fer aquests clients, no, però sí que era un continu matxaque,
14: i inclús, això ens ha passat a tots,
9: inclús amb els que jo tenia que manar, que deies, com els hi puc manar segons què, quan veig que és impossible, que no poden arribar-hi, que no poden fer-ho.
13: Clar, perquè a més veu passar la crisi de Correus, això crec que farà un parell d'anys que la gent estava rebotada en contra de Correus.
14: Correus va fer una baixada.
9: Sí, continuament.
13: I vull dir que m'imagino que allà a l'oficina devien vindre a queixar-se a tu.
9: Molts retalls. I això, pues...
13: Això crema.
9: Sí, i portes molt a sobre. I per això... abans de jubilar-me vaig pensar, aviam, com t'ho muntaràs? Com ho encararàs? Bueno, pues mira, pensa en tu, què és el que tu pots fer o t'agrada, i si ara no ho tens clar, no passa res, ja t'arribarà.
14: Exactament.
9: Ja faràs. Prou. I no hi ha més.
14: Ningú és imprescindible. Tots podem ser necessaris.
13: Tothom és necessari i ningú és imprescindible.
14: Tots podem ser necessaris, però imprescindible no hi ha ningú.
9: Sí.
14: Jo també em pensava que allà a la fàbrica que jo treballava, la secció que jo portava, jo era el millor del món, i després jo m'he anat i allò ha continuat igual i no ha passat absolutament res.
9: Sí, i ha seguit. Sí.
14: Llavors...
9: Sí, sí.
13: Continues.
9: No, només era... És això...
13: És que jo, abans de que acabis d'explicar,
9: sí,
13: ja que parlem de Correus avui,
9: sí,
13: digues. Consultarem, si vols acabar amb el tema de la jubilació...
9: No, era, ho hem anat dient mica en mica tot, sí.
13: No, però, com sabeu, avui s'ha donat la notícia de que tenim eleccions generals el 29 de novembre.
9: Sí.
13: I, bueno, hi ha sigut ha sortit un polític o una política per la televisió dient el tema de la votació per correu. Tu que has treballat tants anys i has passat tantes votacions, és segur el vot de correu? Perquè...
9: Totalment.
13: Val.
9: Totalment.
13: Més que res, perquè els nostres oients...
9: El que és Correus, tot el tràmit i tot el que nosaltres fem, és totalment segur. És que no hi ha fuites per enlloc, perquè són engranatges i un va darrere l'altre, i vull dir, si falla un ja no pot seguir. Amb la qual, i això funciona. Un cop arriba, on t'ha d'arribar? Això ja...
13: Bueno, a les meses electorals.
9: Sí, perquè... quan tu fas la lectura i tu vas apuntant i demés, i tu això ho passes...
14: A la mesa?
9: Te l'has de passar. Jo ja no sé què fan.
13: Bueno, però...
9: sí.
13: Jo crec que és molt complicat falsificar-ho, perquè dintre de les meses hi ha diferents partits polítics,
9: claro,
13: i estan
9: a
13: la guai.
9: I estan vigilant contínuament. Ah. Estan vigilant i estan amb, vamos, tot el que fas.
14: I el president de la mesa, clar, també.
9: Tot. Clar. Hi ha un apoderat i tu respons i tothom signem allà, això és així, aquest documental d'on, que és el resum d'això. Vull dir, és que jo personalment tots aquests anys no hi he entès... On diuen que està aquesta... No sé, això que no és correcte.
14: Estafa.
9: No ho veig, no ho veig.
13: No, perquè els vots a Correus, jo he votat una vegada i sé que tens d'anar a Correus, et demanen el DNI, certificat, vull dir, i tot això consta. És impossible.
9: I ets tu i no pot anar ningú per tu. Vull dir, has de fer-ho tu. Vull dir, és així, no hi ha més.
13: Home, i m'imagino que els vots que venen de l'estranger, perquè també hi ha molta gent que vota a l'estranger, oi? I m'imagino que també deu seguir el mateix procediment.
9: Igual, ens arriben a les oficines, que correspon, a la que li correspongui, i nosaltres els enviem a la Junta Electoral, i s'envia tot, se'n van a les taules, i es recompta...
13: La persona que... A veure, a vosaltres us arriben tots els vots, totes les cartes de les votacions, els sobres.
9: Sí.
13: Vosaltres agafeu una persona autoritzada dintre de Correus, més que res ho dic perquè els nostres oients estiguin tranquils que poden votar per Correus.
9: Sí, perfectament.
13: I llavors ho porten directament a les meses, que les meses ho obren a les 8 un cop s'ha acabat ja el tema de votacions.
9: Pues abans que obrin les taules, a nosaltres, el dia abans o aquell mateix dia, arriba una furgoneta, un camió, el que sigui, amb els sobres que corresponen en aquella població, que han de votar en aquella població. Aleshores, el director de l'oficina s'encarrega de fer un resum, un recompte de tot el que ens arriba, està tot controladíssim, i això es queda, quan ho tenim tot, que ja diuen, ja està tot, no tens cap més vot pendent de rebre. Aleshores, ho portem, abans de que obri la taula, ho portem a les taules, a cada un.
13: Teniu de classificar cada taula, oi?
9: Exactament. I es porta a cada taula i aquesta taula guarda aquest sobre amb tot això, fins l'última hora, fins a l'últim moment, quan tanca la taula electoral. I fins aleshores no s'obren els sobres, que és un sobre amb tots els vots.
13: Ja, val.
9: Que és l'últim que es compta. Vull dir, és que jo per part de Correus ja et dic que és...
13: Clar, és que, a veure, de la manera que avui s'ha expressat aquesta persona, us deixa Correus en molt mal lloc, perquè sembla ser que el que feu és una estafa.
9: Però és que jo no sé aquesta persona si coneix realment com funciona.
15: No.
9: És que no ho deu conèixer, perquè és...
15: Segur que no.
9: Porto molts anys, vull dir, he estat 38 anys a Correus. He votat sempre per Correus.
15: Segur que no.
9: Sé el procediment. Inclús vaig estar una temporada, vaig anar a l'Ajuntament i estava a l'Ajuntament de delegada i de més. Vull dir, és que no hi ha opció, és que no hi ha possibilitat. Perquè si un dels sobres que nosaltres tenim i que hem de portar a la taula desapareix, se'ns cau el pèl.
13: Clar.
9: És que és algo que no és possible.
13: Clar.
9: No és possible. I home, jo arribo a taula, signo, conforme la taula em signa...
15: Ha rebut, allò?
9: Exacte. I li dono un resum de tot el que hi ha. I ell, quan obri el sobre, tindrà aquells vots i tindrà el resum que jo li he portat.
15: Clar, si quadren els sobres...
9: Claro.
15: Jo et faig entrega a tu de tants sobres.
9: Sí,
15: després
9: sí,
15: el que
9: sí,
15: hi hagi
9: sí,
15: dins
9: sí.
15: Els sobres ja,
9: sí,
15: ja es veurà
9: claro,
15: quan
9: ja,
15: ho obrin.
9: Claro,
15: però
9: ja
15: els sobres
9: és...
15: que tu portes han de quadrar...
9: Sí, exactament.
15: Ja està.
9: Si jo et porto 150 sobres, són 150 vots...
15: Exacte.
9: I jo et full que et dono fora del sobre, hi han aquests 150. I prou. I és el que hi ha.
15: Sí, sí.
9: Jo no sé aquesta persona que fa aquestes afirmacions, que ja fa anys que es fan aquestes afirmacions... Sí.
15: Són totalment interessades, eh?
9: Sí, sí,
13: bueno,
9: jo crec que sí.
13: A veure, ja sabem que ara entrarem sí. Dintre del marc de la guerra política pel tema de les eleccions i aquí es diran disbarats, com
9: sí, bueno... Sí, és manipular la gent.
13: Exacte, exacte. Però clar, el problema és que es deixen manipular. El problema és quan parlen de les pensions, que segurament a la segona part en parlarem amb la Maria Àngels de l'UGT,
9: sí.
13: Sobre el tema de les pensions, que avui també s'ha fet un comentari dient que les pensions era... ha volgut dir un gasto inútil pel govern. Home, quants anys hem estat cotitzant?
9: Cotitzant, exactament.
13: Jo crec que ens ho hem guanyat.
9: Exacte, i no poc.
13: I que ens apugin el nivell, el que puja l'IPC, vull dir, és una cosa que ha costat molt aconseguir-la.
9: Sí.
13: I amb aquest govern s'ha aconseguit, vull dir, perquè ara vinguin unes persones i ens ho vulguin treure.
9: Sí,
13: vull
9: no
13: dir,
9: sí.
13: És... Aquestes persones també es faran grans, eh?
15: Sí,
9: sí, el que passa és que aquestes persones, depèn d'aquestes persones, ja s'estan omplint les butxaques. Malauradament, per tindre un recolzament, potser el dia de demà, jo no he pogut obrir-me la butxaca
15: no,
9: ni
15: veure,
9: he tingut...
15: No has pogut o no has volgut la picaresca no, és del pic
9: exacte.
15: La picaresca
13: bueno,
15: és del pic
13: una persona que ha viscut honradament
15: jo he pagat els meus impostos jo no sóc un pícaro
9: clar,
15: i jo ara
9: claro.
15: Tinc que treure el fruit dels meus impostos que els he pagat jo
9: pues això,
15: ara,
9: sí.
15: Sí que hi ha hagut picaresques d'aquells que en el treball declaraven, per exemple, només el sou base i les hores extres i les primes i tot això no ho declaraven per no haver de cotitzar tant. Ara, clar, el premi que ells tenen no és el meu.
13: Sí, però Enric, sempre el que tu dius de la picaresca, també hi ha persona... Clar, aquí no podem posar tota la mateixa olla.
15: No, no.
13: Aquí hi ha
15: no.
13: Persona que no ha cotitzat mai, que potser ha treballat, o sigui, fent feines a les cases i no ha estat... que és una feina molt digna, eh?
15: Sí,
13: però
15: sí.
13: No ha volgut que l'asseguressin perquè potser tenia l'ajuda d'aquí d'allà i ara es troba que està jubilada i que no té cap...
15: Aquesta és la picaresca.
13: Que no,
15: la picaresca.
13: I llavors pretén cobrar el mateix que jo cobro que hi ha estat cotitzant 50 anys.
15: Exactament, exactament.
9: Bueno, però això jo crec que això es hauria controlar i vigilar d'alguna forma. Jo no sé com.
15: Hi ha inspeccions de treball, però a veure...
13: Sí, però no aniràs a una casa...
15: No és suficient, no és suficient.
13: A veure si tu tens una dona que t'està fent la feina sense estar assegurada.
15: No, però mira, una de les picaresques que encara es porten molt desgraciadament és el clàssic jubilat, empresari jubilat, que cobra la seva jubilació i se'n va fer 8 hores cada dia al taller, o al seu taller o a la seva empresa. Això és una picaresca que, desgraciadament, encara funciona molt. Molt. Perquè jo tinc molts companys que ho fan.
13: Bueno... si entréssim a les picaresques, començant pel sí, pels que ens governen, sí, i pels, sí, que...
9: Ja, però quan tu vas a tramitar el que és la jubilació i en algun lloc ha de posar si has treballat, no has treballat, si has cotitzat o no?
14: Sí,
9: o no?
14: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
13: I ara, cotitzant, no cobres.
9: Exactament. Pues això.
14: La teva vida...
13: Però llavors demanes el SOBI, que és l'ajuda...
9: Però com pots demanar l'ajuda si no has treballat mai?
13: Però es demana...
9: Però, ja, però si no has treballat mai, de què has menjat? De què has viscut?
14: Exacte.
13: De l'home. Vull dir, representa que és una dona, està casada, i demana el SOBI perquè ha sigut mestressa de casa. Que, bueno, una altra de les coses que a vegades és cert, perquè sí, si has tingut sis o set fills, o dos fills, sí, o quatre fills, sí, i t'has dedicat a la cura de l'home, i a vegades dels avis i dels fills, tens tot el dret. Però després hi ha l'altra picaresca, que és la persona que diu que ha estat a casa treballant i no és cert, i ha estat fent feines, o ha estat de dependent en una botiga sense cotitzar. Vull dir, és complicat, això, eh?
9: Sí, sí, ho és. Sí, ho
13: és molt complicat.
14: Però jo crec que, precisament, una de les solucions que seria, sense tocar les pensions, seria filar més prim, com diu la companya, filar més prim, i totes aquestes picaresques, que n'hi ha moltes, desgraciadament, mirar de retallar-les. Si retalléssim això, com? Ja sanejaríem la caixa de la jubilació.
13: Però com?
14: Pues amb inspeccions. Aquest empresari que està treballant a casa seva a l'oficina, pues se l'ha d'anar a veure.
13: Està prohibit.
14: Com que està prohibit?
13: És que inclús ara, l'altre dia m'ho deien, jo no m'ho creia, però deu ser cert, una persona té la baixa i si l'amo truca a casa per preguntar, està prohibit.
14: Però això és una altra cosa, Carme, això és una altra cosa.
13: Home, que és una altra cosa? Si jo tinc un empleat i està malalt i em preocupo per ell i li truco a veure com es troba...
14: Bé, si jo estic fent una prova, això, o m'he anat a treure sang, això no, això és molt elàstic.
13: No, no, però està sancionat el no el treballador, l'empresari que truca.
14: Ah.
9: No sé, hi ha coses que jo
13: clar,
9: no les entenc.
13: Clar, em van explicar l'altre dia, ja dic... diu que si vols mentir, digues el que sents dir. Possiblement, ja, a lo millor...
14: Jo no sé això.
13: No ho sé de part certa. Possiblement després la Maria Àngels ens ho aclareixi una mica, perquè ella està molt ficada amb el món aquest i possiblement ens ho pugui aclarir.
9: Bueno, jo sí que puc dir, per exemple, que si alguna vegada he estat o estic de vacances o alguna vegada que he agafat la baixa, malauradament, i jo anar a l'oficina, que no m'enganxin. Anant a l'oficina per fer una mà o perquè m'han trucat perquè, escolta'm, que és que això és que no sé com fer-ho.
14: És que no hi has d'anar.
9: Vaig, vinga, ara vinc un moment i t'explico el què. Pues que no m'enganxin.
14: No, pues
13: no, però a vegades és una consulta, Enric.
9: Claro, no, clar, no, pues no es pot fer. No es pot fer, jo no, ho sé.
14: No, les lleis són les lleis. De totes maneres, jo, deixa'm dir una cosa, Carme. Jo li dono la benvinguda a la companya al club. I el que sí que et puc dir com a consell és que nosaltres tenim moltes coses, jo m'agrada fer moltes coses, però totes les coses que tenim que fer o que volem o que ens adjudiquem a fer tenen un plaç de començar però no tenen un plaç d'acabar. Aquesta és la nostra avantatge.
9: Sí.
14: Acabarem quan acabem.
9: Sí.
14: I llavors no t'has de preocupar.
9: Sí, i quan acabi ens ficarem en un altre.
14: Exactament.
9: I ja està.
14: I després de l'1 ve el 2.
9: I ja està.
13: Així m'agrada, força optimista.
9: Sí, sí, sí, totalment.
13: Molt bé, doncs bé, Enric, avui de què ens parlaràs tu? Ja passem a la part de l'Enric.
14: Tu saps que...
13: Encara que posarem la cullerada també, sí,
14: A mi m'agrada, que quan jo parlo...
13: Si t'hem de portar la contrària, te la portarem,
14: és igual,
13: eh?
14: No, a mi m'agrada, més que contrària, és que interactueu. Quan jo parlo, interactueu. Bueno. A mi m'agrada. Jo tinc moltes coses aquí, ja ho saps tu, que sempre rumio coses d'aquestes, i sobretot els temes psicosocials i això, però avui voldria parlar d'un tema que està molt, molt, molt de moda. I és el tema de els temes climàtics, les qüestions de la natura, que últimament ens afecten molt. Fem un recordatori, tenim els grans incendis que hem patit aquest estiu, parlem-ne, hem tingut les ventades que hem tingut aquest estiu, hem tingut els focs, hem tingut els aiguats que acabem de tenir malauradament amb persones mortes, i jo m'agradaria que parléssim una miqueta de l'autoprotecció dels veïns. Hem de ser més conscients del que fem, i quan ho fem, fer-ho amb una miqueta de rigor. Vaig a posar un exemple. Jo m'ha tocat la loteria i decideixo, com que la meva dona és de Granada, decideixo comprar un pis. No,
15: Compraré una torre, millor, perquè m'han tocat molts cèntims.
13: Bueno, sí, que siguin dos, una per nosaltres.
15: Vale, vale. Compraré una torre, perquè m'han tocat molts cèntims. Jo, abans de fer cap tràmit amb aquella torre, jo preguntaré si aquella edificació s'ha fet amb el sistema antisísmic. I tu diràs, per què? Doncs pues molt fàcil, perquè jo sé que les contrades d'Andalusia, concretament aquelles de Granada, per allà passa una falla i és molt, molt, molt normal que hi hagi terratrèmols, com hi ha hagut aquest estiu a Granada, un eixam de terratrèmols, un darrere l'altre. Llavors, no podem fer les coses amb els ulls tancats. I les conseqüències de fer les coses amb els ulls tancats, malauradament, venen de seguida. Llavors, tot el que fem ha de ser amb un pensament pragmàtic. Dic, això, a veure, què haig de fer? Això. A davant de casa hi havia una família, em va fer molta gràcia, una família ara ja fa poder 5 o 6 anys que hi són, i venen d'allà, allà a Mèxic, allò, aquella platja tan maca, Cancún, allò es diu, Cancún?
13: Hi ha Cancún,
15: sí, sí.
13: Allà, la Playa del Carmen...
15: Sí, allà tenien una caseta, i diu, bueno, diu, els mesos d'estiu, allò era paradisíac, unes palmeres que s'ageien sobre el mar, una sorra blanca, Però després, a la tardor, venen els tifones i huracanes i esgarrifat. I l'últim huracan que va venir se'ns va emportar a la casa. Diu. Al final vam decidir que ens anàvem a viure a Santa Coloma, perquè son pare tenia la casa aquella a Santa Coloma. O sigui que hem de ser conseqüents i estar alerta, per exemple, amb el tema dels incendis. El tema dels incendis, l'altre dia vam estar en una xerrada a l'Ajuntament i vaig demanar, per favor, que per llei s'anul·lés la venda del bruc sec. El bruc sec, això que posen a les tanques, que fa tan bonic, aquell bruc sec, allò s'encén com la pólvora. Allò s'hauria de treure una normativa que digués prohibit comprar aquest bruc i posar-lo a les tanques de les cases.
13: Però clar, és que venen a les botigues, això.
15: Sí, exactament. No? Per això ho dic, totalment prohibit. Les tanques també de xiprer, com la que tens tu a la cera de casa teva...
13: Ja està.
15: Aquella tanca de xiprer que surt quasi mig metro a la cera, que no pots ni passar per la cera. Aquella tanca de xiprer, penseu que per dintre de la tanca està completament sec, tot és sec. Només té un mil·límetre cada banda de verd. Quan allò s'encén, es crema la casa. És que se't crema la casa. Llavors hem de ser conseqüents i hem de pensar en totes aquestes coses. I parléssim de les pluges, quan parlem de les pluges, hem de procurar, quan hi ha una pluja, jo, per exemple, quan avisen, hi haurà una alerta de pluja, i agafo l'escombra, vaig cap allà al pati, als sumideros de l'aigua, escombrar, que tot estigui tot net, que pugui desaigar l'aigua bé, pendents, sobretot, a les cases pendents. A casa meva només hi ha pla el que és la planta on vivim. El jardí de dalt, el jardí de baix, tot té uns desnivells bestials que van amb uns forats perquè marxi l'aigua. Jo voldria que entréssim en aquesta dinàmica d'autoprotecció. No podem esperar els ciutadans que ens, l'administració ens vingui i ens solucioni tots els problemes. És que això ho té que fer l'Ajuntament, o és que això ho té que fer la Diputació. Sí, tenen que té les seves comeses, però jo a casa meva tinc que autoprotegir-me i tinc que fer les coses que a mi em sembla, que passaran.
13: Sí, però Enric, jo estic d'acord, no?, que tu abans de comprar una vivenda, abans d'edificar, tu tens de mirar a veure si pots edificar, però l'Ajuntament és el que té l'obligació de saber, per exemple, si hi ha una vaguada i sí, tu demanes permís per fer-te una casa allà, ja te l'han de denegar. No pot ser que et donguin el consentiment i al cap d'un mes et diguin no pots fer-ho perquè aquí és perillós.
15: Això estic amb tu. Però jo torno una altra vegada a l'autoprotecció. Jo sóc incapaç de fer-me una casa, per barato que sigui el terreny, en una zona inundable. Totalment incapaç. És que ni que me'l regalessin el terreny.
13: Sí, però hi ha vegades que aquestes cases ja estan fetes.
15: No, vull les cases s'han fet en un dia determinat. No estaven. Les cases no surten com bolets,
13: Però em refereixo que potser tu compres una casa que ja està feta i veus...
15: No, però jo no la compraré ja, a la zona inundable, jo no la compro.
13: Però no, potser no te'n dones compte. Hi ha persones
9: No pensem, perquè sí que hi ha una riera aquí, però és que fa 30, 40, 50 anys que no...
13: Mireu el càmping de Huesca. No havia passat mai res.
15: Exactament.
13: I feia molts anys que
15: Exactament.
13: Estava fet. Sí. De cop i volta va passar.
15: Exactament.
13: Clar, hi ha casos excepcionals, com va ser l'incendi aquell dels Alfacs, d'aquell camió que va volcar.
15: Sí,
13: són coses excepcionals que són... Són accidents que no, ningú els espera. Els aigats d'aquests dies, qui els esperava?
15: Sí, sí, sí.
9: No, està però...
13: Per molt que edifiquis tu, es van portar les rieres i les no rieres.
15: És que l'aigua demana pas. L'aigua demana pas.
9: Sí, sí, sí.
15: I la, una rambla... Que, tu, en català, quan diem anem a passejar per la rambla, una rambla en castellà què és? És un torrent.
9: Sí.
15: La Rambla, sí, sí, en castellà, és un torrent.
9: És així.
15: I, en canvi, el nom de Rambla l'associem a un passeig. No, no, no. Allò és una Rambla que, en un moment donat, l'aigua demanarà passar per allà. Llavors, no et compris una casa amb una Rambla.
13: No, i les rieres. Vull dir, aquí a Sant Boi hi havia la Riera Baster, la Ribera Fonollar...
15: Exactament.
13: Hi havia moltes rieres, i totes aquestes rieres estan edificades.
15: Exactament.
13: Vull dir, no ha passat res de moment, però...
15: De moment.
13: Sí, sí, sí, hi ha una riada.
15: Exactament, sí. Però dins de les cases aquelles que hi ha dins de la riera, jo quan vaig a buscar els nanos, veig allà a Can Baulet que hi ha cases dins mateix de la riera, sí. No en un costat, no, dins de la riera. Jo penso que aquest senyor, si li passa alguna cosa, aquí demanarà, no pots demanar res a ningú si t'has fet la casa dins una vivenda.
13: Però ja no haguessin tingut de consentida que la fessin.
15: Amb això estic amb tu, també, amb això estic amb tu.
9: Sí, però per aquella... consenteixen, per interessos, suposo.
13: Ah, exacte. Però vull dir que aquesta persona, si compra en plano, amb un planell que li ensenyen, perquè aquelles cases de Can Carreres són fetes, comprades en plano, és una, sí, una, com una cooperativa. Llavors, si tu la compres i et diuen, goita, aquesta caseta aquí et toca aquí, tu no veus el terreny, perquè ho veus allà. A lo millor sí, te'n dones compte després. Ja no tenen d'autoritzar-ho. Aquí hi ha els topògrafs.
15: Jo estic amb tu. Tu no tenen
13: els topògrafs i hi ha les persones, els arquitectes, que sí, sí, crec que ho tenen de saber. Després, Enric, perdona que no et deixi parlar, però...
15: Digues.
13: Volia comentar-te, quan has comentat lo del canvi climàtic, sí que és cert que ara tenim molta pluja, però... No en teníem abans?
15: Sí.
13: Quan van hi haver les inundacions del 62,
15: sí,
13: de Rubí, del Besòs...
15: Sí, sí, sí. I tant, que me n'en recordo.
13: Quants morts van hi haver, llavors? A milers.
15: Sí, vam rescatar uns nois que estaven nedant d'uns plàtanos allà a l'entrada de Cornellà, amb una bassa que vam portar del Muntaner. El Muntaner tenia una bassa d'aquestes inflable, com es diu això, una Zodiac. Una Zodiac. I la va vindre a buscar la Guàrdia Civil. I dos guàrdies civils i dos o tres homes vam anar a rescatar uns nois que estaven dalt d'un plàtano.
13: Però quants morts van hi haver? Perquè d'allà de Rubí i d'allà a la part de dalt, totes aquelles empreses, tot allò s'ho van dur. Vull dir, que inundacions... Llavors, per lo que vaig veure ahir a la tele, va hi haver un capdalt de 1.800 metres cúbics.
15: Sí, sí, sí, una
13: bastida. I el capdalt d'aquests dies ha sigut de 980, vull dir, que quasi ha sigut la meitat, Després, incendis, quants n'hi havia, llavors? La muntanyeta cada any s'incendiava.
15: Sí, sí, però els incendis no eren de les categories d'ara,
13: Això, sí, ha sigut diferent.
15: Això sí que hi entenc, i això dels incendis ara actualment han passat d'un incendi important a un macroincendi.
13: Bueno, perquè ara són provocats.
15: Que això ja és un altre tema. Això hauríem de parlar molt d'això, perquè això va directament relacionat amb el bosc mediterrani, això té molta tela. Però el tema del clima, que dius tu, de les pluges, antigament també plovia. I inclús, et diré més, el mes de setembre hi havia anys que plovia una setmana seguida.
13: Ah,
15: jo me'n recordo d'aquell clinc-clonc, clinc-clonc, tota la setmana plovent.
13: I inundacions, perquè
15: també,
13: a la Rambla també, ja tenien també, els petipors allà preparats
15: i el
13: perquè
15: Llevant,
13: no els entrés l'aigua.
15: A baix del carrer Llevant també s'inundava.
13: Caiga, ai, de pluges fortes n'hi ha hagut moltes.
15: Sempre n'hi ha hagut.
13: I però, després, perdona, ja acabo, deixo acabar de parlar. El tema del canvi climàtic també té molt que veure els aires acondicionats, perquè tu vas per un hospital, a l'aire condicionat, passes pel costat d'on tenen els aparells i allò treu un escalfor que impressiona, sí,
15: clar,
13: i el mateix a l'hivern. Llavors, nosaltres, quan fa anys, no teníem, si teníem l'estufeta o la llar de foc, i para de comptar.
9: Sí, però tampoc feia la calor que fa ara,
15: No.
13: Bueno, però és que ara s'ha augmentat degut també. Això és el peix que es mossega la cua.
15: Sí, sí, sí,
9: sí,
15: sí,
9: sí, també, també. També.
13: Continua, Enric, que ja no et tallo més.
15: No, no, a mi m'agrada que intervengueu. Jo, això no ha de ser un monòlogo. Ha de ser que cadascú té que donar la seva opinió. I a mi m'encanta que... Llavors jo he volgut tocar tot el ventall de tots aquests fenòmens. Fixa que hem parlat dels terratrèmols, que és una cosa també molt fotuda, eh? Hem parlat de les ventades, aquelles ventades que vam tenir a Santa Coloma, jo me'n recordo d'aquella ventada, va ser importantíssima. Després hem parlat dels incendis, que aquests incendis d'aquest any... aquí a Catalunya hem tingut sort, però és que no hem d'estar només a la sort, eh? Però al resta d'Espanya hi ha hagut moltes maleses i molta gent que ha perdut les cases i després han perdut vides, que això és el més fotut. Però les cases, aquestes cases, torno una altra vegada a lo mateix. Les hem, nosaltres, que som els interessats, les hem d'autoprotegir. Mira, aquell que s'ha comprat una torreta allà dalt d'aquella urbanització, que està tota plena de pins, hi ha un pi, fins i tot, que té una branca llarga que quasi ve entra dintre l'habitació i allà et ve a visitar un ocellet i penges la menjadora perquè l'ocellet mengi allà. Això està molt bé, eh? Però perquè aquella mateixa branca que entra els ocellet, després entrarà el foc, eh? Això ho has de tindre present. Jo el que vull que arribem és aquest pensament, el de dir, ostres, aquí estic molt bé i això és molt maco i tot és color verd, però en un moment donat s'ha vist clar que es pot tornar no verd, no, vermell i se't pot cremar la casa. Llavors hem de pensar que ens hem d'autoprotegir. I jo, de casa meva als pins, vull com a mínim 50 metres. Si no, no viuré tranquil.
13: Bien? Però de qui creus que tindria de posar aquestes mesures? A part de que cada propietari té de ser responsable de lo seu, però, clar, el propietari que té una casa no és responsable de lo que passa al bosc. Qui creus que tindria de fer-se responsable d'això?
15: Mira, primer, és un interès. A qui se li crema la casa? Si s'encén el bosc, i jo visc com una casa allà al foc, a qui se li crema la casa? Alcalde? No, l'alcalde no se li crema la casa. Es crema la meva casa. Llavors jo sóc el primer interessat. Després serà l'administració, perquè això, per això paguem uns impostos, perquè l'administració es faci responsable d'unes coses. Però primer, el primer interessat d'allò, la primera línia, sóc jo. Sóc jo. I si no netegen els 50 metres, jo els netejaré jo. O seré un corcó que cada dos dies estaré allà l'Ajuntament fins que aconsegueixi que els netegin. Però hem de ser conscients del perill que pot venir en un moment donat. Ara no n'hi ha de perill, eh? Ara no plou, ara no hi ha terratrèmols, ara fa bona temperatura, estem molt bé. Però hem de pensar en el que pot venir i estar preparats per el que pot venir. Això és el que jo demano. Autoprotecció.
13: Sí, però jo torno a lo mateix. Aquí, la muntanya de Sant Ramon.
15: Sí.
13: Hi ha una gran part que no hi ha cases al voltant,
15: no.
13: Que tots són pins i matolls.
15: Bueno,
13: qui s'ha de fer responsable? Perquè allà és molt fàcil que es cremi. Si es crema, s'extendrà cap a Can Carreres... I
15: cap a les Orioles, no, cap als Canons...
13: Els Canons.
15: Exactament. Els Canons, Carme, jo tinc dues parcel·les. Que les tinc a la venda, per cert, eh?
13: Si no te les compraré. No,
15: vale.
9: Jo tampoc.
15: Jo aprofito la ben entesa. Les parcel·les estan a la venda, Carme. Les dues parcel·les meves estan netes com això. I els pins... Ara hi ha, a les parcel·les, són 800 metres quadrats, hi han 3 pins, amb 800 metres quadrats. 3 pins. Impossible de que els pins es toquin per les copes i que hi hagi un fot de copes. Impossible.
13: Sí, però, Enric, una flor no fa estiu. Perquè, clar, tu tens molt net, però ets tu. Però saps que allà hi ha molts arbres i... torno a dir, molts matolls que no tenen propietari, o sí que en tenen,
15: sí,
13: però
15: sí,
13: pot
15: sí.
13: Ser abans crec que era d'un banc, pot ser de la Diputació. Exactament. De l'Ajuntament, llavors a qui denúncies?
15: El 96% dels boscos de Catalunya tots són de propietat privada. No hi ha boscos comunals.
13: Vols dir?
15: I tant, no hi ha boscos comunals. A Santa Coloma hi ha bosc comunal dels comuns de l'Ajuntament nostre, dels veïns, unes 10 hectàrees, no hi ha més. Lo de més, tot és propietat particular. Llavors, cada any, l'Ajuntament, a tots els propietaris, a mi també, ens envia una carta perquè tinguem les nostres parcel·les netes. I a mi me l'envien, i em fa molta ràbia que me l'enviïn, perquè jo tinc la parcel·la neta i jo penso... Aquest que envia les cartes, que no s'ho va mirar o què? Perquè si vingués a veure les meves parcel·les...
13: És un protocol.
15: Vale, però tu dius, jo tinc la meva parcel·la neta com una patena, per què m'envien aquesta carta? Jo ja ho sé, això del protocol, i que es posa en una màquina i que s'envia a tothom, vale. Però les meves parcel·les estan netes. Per què les del costat no estan? Aquell home no veu el perill. Jo no hi visco allà, però el del costat, que està bastant brut a la parcel·la, viu allà. Jo no entenc com aquella persona vivint allà no veu el risc. No el veu.
9: I rep la carta, també,
15: sí, evidentment. Sí, i rep la carta com a tots.
13: Bueno, però llavors ja és cosa de l'administració que els té de fer complir el que mana la llei.
15: Sí, però ja estem que nosaltres no som capaços. És com si fóssim unes persones insuficients i cada vegada a l'administració vindrà darrere nostre amb un bastó i anar-nos a picant a l'esquena. Heu de fer això, heu de fer allò, perquè si no feu això us farem una multa.
13: Malauradament, aquí va així.
15: No,
13: aquí tot va a cop de talonari. Si no et posen una multa, sí, fas molt poc de cas. Les caques dels gossos, per què les treuen ara? Perquè posen multa. Els patinets, per què van ara amb lo de la llei? Perquè els hi posen multa.
15: Però si no, no estic en aquest món.
13: Perquè tu potser ets un
15: ciutadà
13: que respectes el,
15: no solament respectes, la paraula seria i... la paraula seria és que jo m'estimo molt, moltíssim, i com que m'estimo tant em protegeixo. I a veure, no estic en contra de que l'administració faci això, l'administració faci allò, jo, per això són els diners que, i els impostos que nosaltres paguem. Però primer sóc jo el que haig de decidir què m'ha de passar. Això que dic de les franges de protecció, va passar una cosa, que una vegada que es van fer unes franges de protecció, vam aclarir molt, molt el bosc, i va haver unes persones que van anar a l'Ajuntament a queixar-se que hi havia un impacte ambiental. Un impacte ambiental. Bueno, vale, pues no ho netegem. Però si no queres impacte ambiental, quan vingui el foc a casa teva, llavors ens vens a l'administració a veure per què no estava allò net i se m'ha cremat la casa. Tens? Llavors, jo demano això, que tots els habitants, els ciutadans, ens protegim més, ens estimem més, i que exigim a l'administració. Jo estic d'acord amb exigir a l'administració, no dic jo que hàgim de fer-ho tot nosaltres i que l'administració no faci res, no. Però al ser els primers interessats nosaltres, hem de reaccionar primer nosaltres i després l'administració.
13: Hem de ser cívics. I tu saps que, malauradament, avui dia el civisme brilla per su ausència. Només tens d'anar... Tu vas a la muntanya i no tan sols són matolls, veus llaunes, veus... Que agafen les escombraries i les tiren així.
15: Això
13: tindríem de tindre un guàrdia a cada
15: pit. Això no pot ser. Hem de ser
13: cívics. Per això et dic que anem a cop de talonaris. I aquesta persona que tira les deixalles, li posessin una multa, no les tornaria.
15: És que les posen, les multes, Carme.
13: Però si no els troben...
15: Però si tu t'enganxen amb un abocador il·legal, et fotran una bola multa, això està així.
13: Però no, si no es pot comprovar...
15: Clar, a veure, el que s'escapa, si s'escapa, s'escapa. Però jo torno una altra vegada a l'inici. El meu inici és que, degut a tots aquests fenòmens atmosfèrics que ens envolten i que ens afecten i que cada any ens afectaran, el tema que dius tu de canvi climàtic, jo estic molt d'acord, i cada vegada els estius seran més durs. Cada vegada jo veig que la calor cada vegada serà més. Llavors, veig si hi ha coses a fer. Per exemple, l'esporga dels arbres del poble. Ja l'altre dia a l'Ajuntament vaig demanar amb el que esporga, escolta, hem de canviar el tema d'esporgar. No es poden esporgar els arbres i deixar-lo com si fos un pal de telèfonos, perquè llavors a l'estiu no fan sombra. Hem de canviar el tema i hem de fer que les aceres dels nostres pobles hi hagin sombres, que la gent pugui caminar per sota els arbres amb sombra. I si no hi ha sombres, haurem de fer com fan algunes ciutats de les Andalusies, que hi posen uns tendalls. Però el que hem d'anar a buscar és sombra i refugis climàtics als pobles degut a lo que ve. L'any passat ja vam tindre un problema de que l'aire condicionat de la biblioteca no funcionava. Aquest any ens ha tornat a passar el mateix. L'aire de la biblioteca no ha funcionat.
13: Ja.
15: Home, per favor, eh? Aquestes sí que són coses que jo les demano a l'administració. I s'ha de recriminar, perquè si a més ens va passar l'any passat, com pot ser que aquest any tampoc no funcioni l'aire condicionat? Però el tema dels arbres, fixa't-hi que és poca cosa. Senzillament canviar el xip i dir... No, perquè un pal de telèfon no em fa quasi de sombra. Llavors, a més de fer d'esporgar-lo així, ara el deixarem que faci així, que sigui horitzontal. I llavors, en 2 o 3 anys aconseguirem que s'allargui 2 metres per cada banda i ja tindrem una sombra a sota.
13: Això no creus que és també un problema de que no hi ha gent experta si hi hagués allà una persona entesa amb el tema del camp i del...
15: Per descomptat. Avui en dia...
13: A les jardineries, possiblement, tot això no passaria.
15: Exactament.
13: No?
15: Avui en dia, qualsevol, entra a Google, veu un tutorial d'aquells d'un mexicà o d'un peruano d'aquells, i el moment quan acaba el tutorial ja és jardiner, ja és esporgador, ja és paleta o ja és pintor. Això no va així.
14: És el que tu dius, amb això estic molt d'acord amb tu, que les coses s'han d'aprendre. I si no en saps, malament. Això és veritat. Clar, però bueno, per això estem els que amb la jubilació també podem passar els nostres coneixements als que venen a darrere.
9: Sí, el
14: que més em pesa, ara t'ho dic de veritat, el que més em pesa de la meva jubilació és el bagatge, la motxilla que jo porto de coneixements, que és bestial, no poder-los travessar els que venen a darrere meu. Jo a vegades parlo amb els meus fills i intentes dir una cosa i ja et paren de seguida. Això era abans.
13: L'abuelo Cebolleta, no?
14: Ara, eh?
13: Com l'abuelo Cebolleta.
14: Però és que l'abuelo Cebolleta ha viscut molt, Carme. I a dintre d'aquesta motxilla de l'abuelo Cebolleta hi han coses interessants. I en canvi, arribes a la una persona que... Això és a la jubilació, eh? Una persona que durant tota la seva vida s'ha sentit molt útil, capaç i de fer coses, quan arriba a la jubilació, pam, quedes en un racó i tot allò que has après, tot allò que has estudiat, ja no serveix per res. No, perquè, ui, això, avi, això, papa, això era quan tu eres jove, ara ja les coses són d'una altra manera. No. L'aprenentatge és important, molt important.
13: Però ara tu saps que ho hem parlat moltes vegades, no hi ha aprenentatge.
14: Aquest era el problema.
9: No.
14: Aquest era el problema.
9: No, i es fiquen a internet i busquen per internet i abans es creuen el que diu internet que no pas el que t'estan dient.
14: Exactament.
9: El que t'estan dient una persona que ho ha viscut una, dos, tres, deu vegades.
14: Exactament.
9: I no...
14: A veure,
13: l'experiència no
9: ens
13: val
9: per ells, no.
13: Per nosaltres.
14: Ens van per poc, diguem, no, per res tampoc, però per poc sí.
13: Per nosaltres
9: mateixos. Per nosaltres.
14: Bueno, per nosaltres sí que val, eh? L'experiència que jo tinc...
13: Això dic que serveix molt per nosaltres.
14: Jo, a casa meva, ja saps tu que... Vale, la meva experiència em val. El que a mi m'agradaria és que la meva experiència valgués pels altres.
13: Ens agradaria tot, però no...
14: A veure si m'explico bé.
13: És com els errors que hem fet a la vida, voldríem que... els nostres fills, nostres nets, no els passessin.
14: Exactament.
13: Però et diuen, si no, passa, jo soc diferent.
14: Exactament.
9: Poden passar aquests errors, però tens en compte el que li va passar a ton pare, a la teva mare o al teu avi,
14: exactament,
9: tens una referència.
14: Exactament.
9: Dius, bueno, puc tirar per aquí o per allà. Errors tots tenim i tindrem.
14: I és bo equivocar-se, estic amb tu, eh?
9: Sí. Jo... Però mira aviam el que t'estan explicant o el que t'estan dient, que igual agafes algo positiu.
14: Exactament. És bo equivocar-se i quan t'equivoques aprens quasi més que quan no t'equivoques, això és veritat. Però, clar, si jo ja ens ha pegat amb una pedra, jo no vull que el que ve darrere meu ens s'apegui amb la pedra. Apartaré la pedra perquè el que ve darrere no ens s'apegui. Mm. Llavors jo, el que m'agradaria, l'únic que em sap greu de la meva jubilació, l'únic, us ho dic de veritat, l'únic que em sap greu de la meva jubilació és aquest fet. Que després del que jo he estudiat, jo vaig començar a estudiar als 14 anys i no hi he acabat d'estudiar fins que em vaig jubilar. Del que arribo a saber, i que ara jo totes aquestes sapiències que tinc no les pugui travessar abans de marxar jo. Això és el que més m'atabala. T'ho dic de veritat, eh?
13: En aquests casos, Enric, és deixar-ho tot escrit, perquè després, quan...
14: M'ho han dit diversos,
13: quan es facin grans...
14: M'ho han dit diversos.
13: Te n'en recordes, perquè jo diria que tots hem fet igual, eh? Jo quan la meva mare em deia, oi, és que ja veuràs, ja tindràs fills, és a va, jo serà diferent, jo no ho faré. I després, quan he tingut els fills, te n'adones que és cert el que deia ella. I moltes coses que ara els meus pares i els meus sogres també, el cel sigui, m'explicaven, i veig que jo llavors no els hi feia cas i pensava, i ara... penso que tenen... O sigui, que si tot això ho deixes escrit en aquell moment, no t'escolten, però després els hi servirà molt, eh?
14: Clar que sí. I jo, tu i jo, que moltes vegades parlem de la gent gran, jo vull ressaltar aquest punt. L'experiència, el bagatge que tenim les persones grans ha de servir a la nostra societat. Hem de trobar la manera, escrivint, com tu deies, com sigui, hem de trobar la manera de transmetre-la, totes aquestes sapiències i totes aquestes vivències que hem tingut, bones i no tan bones, les hem de mirar de travessar a la gent que ve darrere.
13: Clar. Però el problema és com ho fas. Perquè quan s'han fet així trobades intergeneracionals que han volgut que les persones grans ensenyin als jovents, han passat democràticament. Ara el jovent dona'ls-hi els mòbils, dona'ls-hi l'IA, dona'ls-hi la tablet, dona'ls-hi... No estan per això.
9: No
13: tenen interès, eh?
9: Poques coses, en poques coses estan per això. Jo recordo una vegada, i no recordo per què va ser, que el meu fill em va dir, ostres, mama, quina raó tenies quan em deies això, que ja no recordo què era. Quina raó tenies, eh? Perquè ara m'ho trobo jo i de debò que no sabia jo. Hòstia, mira,
16: això és molt de lluar, eh? Si et va dir això, si et va dir això, és molt de lluar, eh? Perquè no ho diuen tots.
13: Ja t'ho dic, però quan et vas fent gran, sí, Enric, a lo millor hi ha vegades que no ho diuen per orgull, no? Però se'n donen compte que realment els pares en moltes coses tenim raó. Hem tingut els nostres errors, perquè, però el fumut és que els errors sí que te'ls diuen, eh?
9: Sí, també.
16: Però la nostra bellesa, també. La nostra bellesa, Carme, que jo m'admiro de gaudir-la el màxim que puc, la rentabilitat que jo li voldria treure, el suc que jo li voldria treure a la meva bellesa és precisament aquest. Passar coneixements al gent jove que ve darrere. I, jo no sé...
9: És complicat.
16: Sí.
9: És molt complicat.
16: Sí. Però és que jo crec que és convenient i que és profitós, fins i tot. Tot i el canvi de tecnologia que hi ha hagut, tot i el canvi de tecnologia,

0: es paga molt més a vegades que el que té dues o tres carreres, eh? Avui en dia la indústria el que vol és gent que tingui inventiva i gent que tiri endavant uns projectes que potser no té els coneixements que ha de tenir, però com que té aquesta manera de fer i aquest enginy, és important.
1: Però això ara actualment també...
0: Sí, actualment.
2: Si et donen l'oportunitat és genial, eh? Perquè...
1: Exacte. Sí. El fumot és que te la donin.
0: Exacte.
1: Perquè ara inclús... quan jo era jove, les empreses tenien el seu delineant, tenien el seu dibuixant, tenien l'arquitecte que feia els... Ara, si tot ho fan a través de l'ordinador, per què necessiten? I els càlculs? Els càlculs ja no tens matemàtiques mateix, ja no tens de fer aquests càlculs de matemàtiques, perquè tot ja ho fan a través de l'ordinador i...
0: Sí, és, però no, no és...
1: ens hem de posar al dia, Enric, tenim
0: sí,
1: d'anar
0: sí, no, jo intento,
1: a l'IAE.
0: Sí,
1: ai, a l'IAE.
0: A l'IA, sí, sí. Jo intento estar al dia, però no deixo que la tecnologia, que avança tan ràpid, no intento que m'ofegui. No deixo que m'ofegui.
1: No,
0: a mi la tecnologia no m'ofega.
1: És que no ens ofegarà, eh?
0: Jo, hi ha gent que està molt espantada amb això de l'IA, eh?
1: Bueno,
0: però molt, eh?
1: Tocar aquest tema, vull dir, és molt difícil. Sí,
0: clar, però no anem tan enllà, només amb el tema de l'online i tot això. Hi ha gent que té unes patologies, jo ho sento perquè ho diuen per la tele, gent que està 7 hores o 8 hores enganxada amb un mòbil d'aquests. Això és una cosa, això és una cosa molt rara.
2: No, ara és el comú, eh?
1: Sí, ara és el més normal.
0: I si, pues no, no
1: si no, la tauleta.
2: Sí.
1: Si no és l'ordinador, és la tauleta. Bueno, ho hem de deixar aquí, perquè ara ens anem d'anar a les notícies de les 5,
0: val.
1: Però tornarem. No marxeu, que tornarem.
0: A mi m'agraden aquests diàlegs, Carme.
1: Vinga,
0: són profitosos.
1: Continuarem, perquè ara tenim a la Maria Àngels de la UGT a la segona part.
0: Valent.

0: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara tallades pels aiguats al matí, la comarcal 352, la ronda de Granollers entre les Franqueses i Canovelles, i la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament. També tallades les entrades i sortides de l'AP7 a Cardedeu. A la C-17 aturats entre Canovelles i Lliçà d'Amunt, direcció Barcelona, on hi ha un carril tallat per despreniments. I també es manté tallat l'accés a la ronda litoral des de l'autopista al Maresme, a la C-31, direcció al Nus de Trinitat.
0: Protecció Civil ha aixecat el confinament al Vallès Oriental després d'un matí molt complicat avui per la pluja, amb Granollers com a zona zero dels estralls. Les inundacions han agafat per sorpresa molta gent a primera hora del matí, perquè cap model preveia pluges d'aquesta magnitud per avui, com ha admès el mateix govern. Els bombers de la Generalitat han fet 44 salvaments. I el govern ha enviat un SALERT als municipis per on passa el riu Daura, al Baix Empordà, perquè els veïns no s'acostin al riu, tampoc als barrancs propers, pel possible creixement ara d'aigua. L'alcalde de Platja d'Aro, on ahir es va desbordar el riu, demana enderrocar els ponts que hi passen per sobre i construir-ne de nous, sense pilars que facin de tap. I jornada avui també molt complicada, sobretot a Rodalies. No hi ha servei de la línia R1 del Maresme, tampoc circulen els trens de l'R2 i l'R2 Nord cap al Vallès Oriental, ni de l'R4 cap al Vallès Occidental. Els viatgers només poden arribar a Girona amb autobús o l'alta velocitat, que funciona ja amb normalitat. Pedro Sánchez avança a les eleccions del 29 de novembre, 9 mesos abans del que tocava, 3 dies després, això sí, del revés del Congrés als decrets d'habitatge, i el president espanyol planteja els comicis com un plebiscit entre els seus governs progressista i el d'una coalició d'extrema dreta del PP i Vox. El PP i Vox precisament coincideixen a celebrar l'avançament electoral i veuen el 29 de novembre com la gran oportunitat per revertir les polítiques de Sánchez. A sumar, la decisió l'ha agafat en plena refundació, i encara sense candidat, Esquerra aposta

0: per Rufián, que s'està pensant, i el PSC, el ministre Jordi Hereu. Junts aposta per Míriam Nogueres i la campanya coincidirà ara amb la tornada de Puigdemont. Flavio Bolsonaro i Luis Ignacio Lula da Silva es disputaran la presidència del Brasil en una segona volta electoral d'aquí a 3 setmanes. El fill de l'expresident ultraconservador, Jair Bolsonaro, condemnat, recordem, per l'intent de cop d'estat, ha guanyat contra pronòstic amb un 47% dels vots, sobretot del sud del país. Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C. i FKA encapçalaran la 25a edició del Primavera Sound del 2 al 6 de juny al Parc del Fòrum. El cartell del festival també recuperarà Massive Attack i Bad Gyal, que van haver de cancel·lar la seva actuació en l'última edició.
1: Esports. El Barça ha tornat als entrenaments després d'una setmana de festa amb les novetats d'Eric Garcia, que ha fet part de la sessió amb el grup, més Rafinha, Joan Garcia i De Jong, que han fet treball individualitzat. El gran gruix dels jugadors encara ha de jugar partits amb les seves seleccions. I aquest migdia s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria de la Copa Masculina de Futbol. Pel que fa als equips catalans, Manresa, Sant Andreu, Sestau, River, Espanyol, Cuarte, Girona, Utepo, Sabadell, Calamotxa, Europa, Reus, Baracaldo, i el guanyador del Prat Sant Rafael d'Eivissa jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao. A la tercera ronda de la Copa Femenina, Celta, Espanyol, Sporting de Huelva, Badalona, Women i Europa, Deportivo de la Corunya.
0: I ens falta el temps, tarda encara amb temps molt insegur, però ja a la baixa respecte al matí. De forma més aïllada, això sí, alguns ruixats i tempestes podran ser intensos al litoral i prelitoral i també a les comarques interiors, Pirineu i Prepirineu. Molta precaució i mantingueu-vos doncs allunyats de les zones inundables. Les temperatures més altes avui tocaran els 30 graus.
2: Trescat Info.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: La veu de la gent gran.
3: Després d'aquesta pausa, donem la benvinguda ara a la Maria Àngels, però bueno, us aprofitem per dir-vos-ho que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i en diferit de 9 i mitja a 11 i mitja. I també el podeu escoltar. Recordeu, que abans es feia de 9 a 11 i ara es fa de 9 i mitja a 11 i mitja. Que ho tingueu present. I també ho podeu escoltar per la web de Ràdio Sant Boi les vegades que vulgueu. Doncs bé, com ja us he dit, donàvem, perquè acabava d'arribar la Maria Àngels i li donàvem la benvinguda. Maria Àngels, molt bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: La Maria Àngels és membre de l'UGT, defensa les dones, bueno, amb capa i espasa, que s'acostuma a dir, oi, Maria Àngels?
4: I tant.
3: Forma
4: i tant,
3: part del Consell, Consell Consultiu del Consell Comarcal, vull dir, en fi, moltíssimes coses. Bueno, i no cal dir que tenim també, continuen amb nosaltres l'Enric i la Flora, que estan aquí per fer una mica de tertúlia. Maria Àngels, explica'ns una mica, perquè el dia 1, bueno, jo ja he comentat que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, però sé que el dia 1 vau fer una gran manifestació a Barcelona, que on va acudir moltíssima gent. Fes-nos en 5 cèntims.
4: Doncs, bueno, ja és el tercer any consecutiu que ocupem la plaça Sant Jaume, mai millor dit, aquest any més que els altres dos anys anteriors, moltíssima gent, moltíssimes persones d'arreu de Catalunya que han vingut allà amb autocars, amb transport públic, amb cotxe, amb taxi, de tota manera ha vingut moltíssima gent, moltíssima. Ha estat un gran èxit, ens felicitem tots les persones del grup promotor. No sé si, bueno, ja ho hem comentat altres vegades, a part de ser la secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, estic en el grup promotor de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre precisament va sortir de la UGT i dels jubilats, en concret dels jubilats de l'UGT. El que m'enorgulleix molt aquest any és que el lema "Ens jubilem del treball, no de la vida", bueno, ha tingut molt d'èxit i per mi és un gran orgull. He sigut la promotora d'aquest lema, perquè va sortir d'aquí, del Baix d'Obregat, ja fa uns quants anys. Érem uns companys, que tu ja coneixes, i parlant sempre d'això vam decidir, vam pensar que això era una bona frase. I amb tots els meus discursos que he anat fent arreu, inclús quan he estat a Madrid, això mateix ho he dit, i la veritat és que mai millor dit, ens jubilem del treball però no de la vida.
3: Això va una mica per la Flora,
5: sí,
3: que s'acaba de jubilar.
4: Totalment. Doncs això, vull dir que ha estat un orgull per mi que aquest any el lema fos aquest, no?
3: I tinc entès que vas llegir tu el manifest a Barcelona, oi?
4: Sí.
3: A la plaça Sant Jaume.
4: Sí.
3: Ens el podràs llegir després, no?
4: Sí, bueno, més que res perquè el manifest és molt llarg, llavors, bueno, sí que es va llegir sencer, però jo vaig fer un trosset de dintre del que és el manifest. Doncs es fa sempre un recull, cada un a la seva manera, jo, quan vulgueu, quan tu em diguis.
3: Quan tu vulguis.
4: Vinga, doncs, el llegirem. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, volem parlar d'una paraula que ens ha d'interpel·lar a tots i a totes: igualtat. Però també volem parlar d'allò que encara impedeix que aquesta igualtat sigui real: la discriminació. Quines desigualtats i quines discriminacions hem de continuar combatent? En primer lloc, hem de combatre l'edatisme, els prejudicis, els estereotips i les discriminacions que pateixen les persones simplement perquè es fan grans. Perquè fer-se gran no significa deixar de tenir drets, no significa deixar de tenir capacitat per decidir, no significa deixar de participar i, sobretot, no significa deixar de ser útils a la societat. Nosaltres sabem molt bé què significa lluitar pels drets. I ara que som grans, no acceptarem que ningú ens faci sentir que ja no comptem. Nosaltres encara podem aportar molt a la societat. Les persones grans som diverses, no som un grup uniforme. No tots tenim les mateixes necessitats, ni la mateixa família, ni la mateixa situació econòmica, ni les capacitats, ni la mateixa manera d'entendre la vida. I no oblidem que la major desigualtat la segueixen patint les dones, que no desapareix quan ens jubilem, i amb una doble discriminació, ser dona i ser gran. Per això necessitem una societat que no ens posi etiquetes, una societat que no ens digui què podem fer i què no podem fer, simplement per la nostra edat. Volem una societat que ens respecti, perquè som persones i perquè tenim drets, perquè jubilar-se del treball no significa jubilar-se de la vida.
3: Molt maco,
2: molt bé,
3: eh?
2: Genial.
3: Molt bé.
5: I va molt amb el que hem parlat abans nosaltres.
3: Exacte, precisament estàvem parlant del tema aquest, no?
5: Hem tocat aquest tema, l'edadisme. I contra l'edadisme, que a mi m'ha passat també, el que tenim és la tecnologia. Aquesta tecnologia actual que tenim, que avança tan ràpid que el d'avui, demà ja no val, és l'arma que esgrimeixen els nostres familiars quan et diuen, això, papa, això era quan tu eres jove, però ara ja, això ja no és així. I llavors caus ja directament amb els quatre peus amb l'edadisme. Ja el que tu penses ja sembla que no val. No val perquè ja la tecnologia ens ha rebassat, ens ha passat a davant, i ja no pots discutir res perquè tu no estàs dintre de la tecnologia actual.
3: Sí, té raó, no? Parlàvem d'això, però, Maria Àngels, de tot això que has estat parlant està molt bé, no? Però moltes persones pensaran, i què? Quins són els següents passos perquè tot això s'elimini? Què es pot fer? Què podem fer? En primer lloc, conscienciar la gent és molt difícil, perquè és el que comentàvem abans, no? Quan ets jove no hi penses, no? Com no penses ni en la jubilació, ni en fer-te un seguro, ni res. Penses que has de viure el moment. Però quan et vas fent gran, llavors te'n dones compte de que el que no has fet, que haguessis tingut de fer. Però en aquest cas, què podem fer?
4: Bueno, jo crec que tu, més que jo, quasi, saps el que podem fer. Perquè no. Estem als consells.
3: El Consell Comarcal,
4: clar,
3: sí.
4: Els consells són una base importantíssima per a les persones grans, els que estem actius. Perquè també és veritat que hi ha persones grans com nosaltres que no volen saber res. Ni d'anar a consells, ni d'anar a jornades, ni d'aprendre tecnologies. Ara, els que estem ficats en aquestes coses, doncs sí, i ho diem i ho expliquem a tothom, que el que tenim que fer les persones grans és aprendre, intentar. Ja sabem que mai ho farem com la gent jove, la gent d'ara, no. Però bueno, si ens anem defensant i anem preguntant i anem... La veritat és que jo ja fa anys que estic amb això, perquè ja just quan em vaig jubilar ja començava el tema d'edatisme, que el tema d'edatisme sempre ha existit, però no tenia la paraula, no? Ara sí que la té. I la veritat, vull dir, és una manera de fer-se visibles. Si ens fem visibles i reivindiquem la gent, bueno, potser primer no ens fan massa cas, però després ens escolten. I avui dia puc dir que hi ha moltíssimes persones grans, com nosaltres, que estan molt visibles. Sí que és veritat que encara ens falta bastant. No podem arribar, per exemple, a Europa, doncs hi ha més gent gran que està en política que no passa aquí a Espanya. Aquí a Espanya les persones grans estem més limitats, i si som dones, més. No, és difícil poder accedir a un lloc polític, sindical o un lloc que sigui visible de persona gran on hi ha persones joves, és complicat.
3: Potser tot aquest treball que estem, ja dic que estem fent, perquè jo també, tal com tu has dit, formo part del Consell Consultiu del Consell Comarcal i estem treballant i treballem molt. Però bueno, a mi m'agrada que parlis tu perquè per això ets la nostra convidada.
4: Gràcies.
3: Tot el tema aquest que estem treballant tant, i estàs treballant tu i des de l'UGT, el Pedro i tothom, no creus que nosaltres possiblement no ens en beneficiem, però els nostres fills es podran beneficiar de tot això. Per lo menys jo amb aquesta esperança ho faig, perquè tal com tu has dit, hi ha gent, de, gent gran de molta mena, hi ha gent gran i gent vella, i malauradament hi ha molta gent vella, eh? Llavors, si tot aquest treball serveix per, perquè els nostres fills i els nostres nets puguin tindre una altra visió de la vida, ho donarem per ben sentat. Creus que serà així?
4: Home, hi ha esperança. A veure, hi ha una part de gent jove mínima, anem a dir, que no vol saber res de les persones grans. A més, escolten aquestes redes socials, que ja sabem de qui venen, de les dretes, de l'ultradreta, que volen l'enfrontament de les persones grans amb les persones joves, dient que nosaltres tenim millors pensions que ells els sous. Bueno, n'hi ha, sí, jo vull creure que aquests són els mínims, però també és veritat que hi ha una altra part de la població jove que sí que ens escolta i que es van quedant una mica amb el missatge. A veure, tenir una bona pensió és un motiu molt important per seguir lluitant. Ells ho han de veure, perquè avui dia hi ha moltes famílies joves que viuen amb part de la jubilació, o sigui, amb part de la pensió dels pares.
5: I avis.
4: I avis. Vull dir que, aviam, i això es veu, i hi ha gent jove que sí que ho reconeix i se n'adona. Per tant, el futur té que passar per unes bones pensions. Properament, sembla ser que ja estem abocats a anar a votar. Doncs aquest és el lema que hem de dir. Vull dir, si ells volen tenir una vida més o menys semblant a la nostra, digna, tenen que votar amb cap i votar a les persones que el poden portar a tenir una vida completa. Ara, que en acabat s'escoltaran a persones que no els hi convé, doncs, però nosaltres fem aquest treball.
3: Sí, però malauradament cada vegada més el jovent es decanta cap a una part de la política, la part que ara s'ho creuen, però s'ho creuen perquè, clar, no estan ficats a dintre del tema aquest, que diuen que sí, la jubilació és una ruïna per a Espanya, oi? I es creuen que, clar, hi ha molts jubilats que cobren molt més que ells. Com també diuen que els nouvinguts, que els hi donen una paga de 1.500 euros sense treballar i ells tenen de treballar per 800. Vull dir, és un tema que està enveninant el jovent de tal manera que això potser és el que et fa una mica de por, oi? Però bueno, si nosaltres des del que bonament podem aconseguim que tot això es vagi arreglant, els hi deixarem potser un futur més comprensible cap a la gent gran, quan ells siguin grans. Això és el que jo em referia.
4: Sí, nosaltres, ja, com tu dius, nosaltres ja mirem d'explicar-los tot això i de contradir el que ells van... Perquè, esclar, jo a vegades em passo el dia discutint amb persones que em diuen això, no? Que em diuen, és que... Aviam, no tots els jubilats tenim una bona pensió. Pensem que el 63% de les pensions estan per sota de 1.000 euros. I això, amb aquest programa, quan ve el Pedro, que ho ha explicat moltes vegades, que, a veure, i això és així. El que passa que, clar, ara, d'ençà que tenim el govern que hem tingut fins ara, doncs la veritat és que s'han revaloritzat moltíssim. Ara mateix, el president d'aquí de Catalunya, el president de la Generalitat, va dir que les persones no contributives aquest mes cobrarien 57 euros més. Això, amb unes pensions que no fa tant, quan teníem l'altre govern, eren persones que cobraven 400 i pico d'euros, avui dia estan a 800. Ja sabem que no és per tirar coets, no, però almenys aquestes persones tenen una vida més digna que no tenien abans.
3: Però el de pensions no contributives són les persones que no han cotitzat.
4: Sí.
3: I ara en parlàvem, no?, fa una estona, que hi ha moltes injustícies en aquest cas també, perquè hi ha persones que potser no han cotitzat perquè no els ha interessat, per el que sigui, i han anat a fer feines... Han sigut persones que han anat a fer feines, no han cotitzat i ara cobren de l'ajuda. Quan no han cotitzat, vull dir que també ha sigut una mica de viva la Virgen, no?, en aquest cas, que sí, que també hi ha les típiques dones que s'han dedicat només a la cura de la dona i dels fills, i aquestes dones tenen tot el dret de tindre una paga. Però clar, tot això es tindria de justificar, no?
4: Sí.
3: Perquè també hi ha gent que es queixa... Digues.
5: És molt, molt difícil que tot sigui equitativament, perquè, a veure, si partim de la base que tu ets una persona i jo sóc una altra, i com a persones tots tenim les mateixes necessitats, tots tindríem que cobrar igual. Si tu mires així, tindria que ser així. Però passa que, sobretot, quan jo tenia l'edat de treballar, que jo estava treballant, a vegades t'entrevistaves amb un altre company i deia, on treballes? Jo treballo a tal lloc. I quan paguen? Oh, mira, el sou base el tinc declarat, però les hores extres no, eh? I les pagues tampoc. Llavors, aquesta persona cotitzava només pel sou base. Llavors, clar, ara quan li arriba la jubilació, el tope de la base reguladora no hi ha arribat perquè no pagava el que tenia que pagar. Llavors, els que hem cotitzat tota la vida el tope de la base reguladora perquè hem estat amb empreses grans que ho han declarat tot, que no teníem cap escapatòria de res i pagàvem cada mes un dineral, que jo cada vegada que em donaven el sobre, a més de posar-me content, agafava una enrabiada perquè veia tot el que em treien, ara, clar... Ara el meu tope de la base reguladora està al màxim. I aquella persona que cobra els 800 euros diu que té que cobrar el mateix que jo, perquè és una persona igual com jo,
3: sí,
5: i té les mateixes necessitats que jo.
3: Però, Enric, tu has tingut l'oportunitat, potser, de tenir una bona feina, però no tothom ha tingut aquesta oportunitat. Vull dir, jo crec que aquí el tema de la jubilació, clar... Possiblement nosaltres ja no ho veurem, nosaltres ja no ens ho tocaran, però que ara els nostres fills sí que tindrien de mirar que hi hagués un tope. Tothom, jo crec que tothom tindria
5: és,
3: de cobrar.
5: El tope hi és, el tope de la base reguladora hi és.
3: Tothom tindria de cobrar un sou adequat, tothom, eh? I la jubilació també adequada, ja està. Clar, aquí, jo crec que això és molt complicat.
4: Sí, és
5: no, però això
4: complicat.
5: És el que ha passat a aquest país, eh?
4: Sí.
5: Això és el que ha passat a aquest país.
4: Sí, sí.
5: A més, ara, últimament, el sindicalisme, saps que no està de moda. Jo parlo amb els meus fills i... Jo sindicat, jo, què dius, home? Abans sí, jo he sigut...
4: Ja s'ho trobaran, eh?
3: Però, ara que ha dit l'Enric això, per quin motiu és que la gent no s'afilia tant al sindicat?
5: No està de moda.
4: No està de moda, és el que estem dient. Vull dir, ara això de dir... Però escolta, i els hi dius, mira, és barat, no és una cosa molt costosa. No, jo haig de pagar això, no. Jo, el dia que em passi alguna cosa, m'agafaré un advocat i pagaré... Tu saps el que et costarà un advocat el dia que et faci falta? Doncs aquests mateixos, perquè jo fa molts... O sigui, abans d'estar amb el que estic, era delegada. I aquest tema... Ja començava, vull dir, això fa uns quants anys ja se sentia.
5: Sí,
4: no, quan passava algú, com ells deien, et venien a trobar. Ah. Escolta, tu que estàs al sindicat, ara vens. Jo he ajudat a molta gent que no estava sindicada, informant-los i dient, però et dic una cosa, ara m'enterpadeixo, perquè ara ja quan me venen a preguntar alguna cosa, els dic, no, vés al sindicat. T'afilies i llavors tindràs tota la informació, tindràs els advocats i tindràs tot el que fa falta. Perquè és clar, la gent s'ha pensat que la classe treballadora, que no existeix això. Aquesta gent jove que parla així, que es dediquen, que em sembla molt bé que viatgin i que vagin a bons restaurants i que vesteixin superbé. A mi m'encanta que ho facin, però almenys no critiquis el que han fet els teus pares, perquè és clar, és com que els que nosaltres que sempre hem estat sindicats i que els hi hem volgut inculcar amb ells que se sindicalitzin perquè tindran un empart, som com això,
5: t'han passat de moda,
4: això ara,
5: això no
4: això
5: es porta,
4: ara
5: no es porta.
4: Doncs, bé, doncs ara hi ha el problema que hi ha i que quan tenen problemes a les empreses no saben com solventar-ho i si els tiren al carrer, ara què faig? Ara què faig? Sí. I llavors, bueno, clar, això és un peix que es mossega la cua.
3: Saps què passa? Que Àngels, el que molts jovent no entén és que en una empresa hi hagi Comissions Obreres, UGT i alguna altra. No, la CNT, no? Que crec que també...
4: Bueno, ara ja no.
3: Bueno,
4: sí.
3: Jo per dir
5: alguna cosa.
3: Bueno, és igual. La que sigui, n'hi ha tres sindicats. Un et fa anar a la vaga i l'altre no. I llavors això és una manera també de fer ballar. Jo un dia parlava amb una persona i em deia, és que jo no em sindicaré mai, i m'explicava el perquè, perquè diu, jo hi he entrat, estic a prova en una empresa, llavors la setmana de treballar a l'empresa organitzen una vaga, el sindicat organitza una vaga. Clar, diu, jo, si anava a la vaga, l'empresa em tirava fora. Si no anava a la vaga, era un esquirol i tothom em mirava malament. Diu, vaig anar a la vaga i vaig anar fora. Diu, jo... I a mi ningú em va donar cap suport. Clar, ell estava a prova, no s'havia encara sindicat. I vaig dir, noi, tens raó, no?
4: Potser si hagués tingut el sindicat darrere no hagués anat al carrer. Que aquesta és una de les avantatges.
3: Si ell entrava a prova, potser no li donava temps encara. Si feia una setmana, no li donava temps de sindicar-se.
4: Si no havia treballat mai, potser no. Però bueno, que avui, aviam, tot té un risc. Aviam, tampoc... A veure, que estigui sindicalitzat no vol dir que t'hagi de venir tot de cara. També n'hi ha de problemes que et poden venir. Però tens un recolzament. El treballador... Si no estàs sindicat és que no tens cap recolzament, perquè tu que ets una persona que treballes i ja està, per l'empresa ets un número. Per tant, si tens un sindicat darrere, sempre tens un empar. Vull dir, això és una cosa... I amb el que deies abans d'aquestes persones que han cobrat tant en negre i tal, precisament, a mi el que em fa gràcia, amb el sentit...
2: A mi també, eh?
4: Sí, amb el sentit... Que ara són els que més critiquen a la immigració.
6: Sí, sí, sí.
4: I els que parlen de les paguites. És que les paguites, i jo que sé positivament persones de la meva edat, que a l'època, jo cobro en negro, perquè, claro...
5: Hosti,
4: el que tu dius, i jo, la meva nòmina tenia unes retencions,
5: sí.
4: I el meu home també. Vull dir, a veure, és que...
3: Què volem? El millor dèiem... el que comentàvem abans, que aquestes persones que han cobrat en negre i ara doncs, volen cobrar la pagueta quan no han cotitzat gens.
5: Sí, vull dir. Tope, perquè són persones iguals. Tu tens les mateixes necessitats que jo i jo tinc les mateixes que tu, per tant hem de cobrar igual.
4: Sí, clar.
5: Ara vaig a sembrar jo aquí una miqueta de discòrdia perquè a mi m'agrada el Puig.
3: Vinga, ara
5: com que estic en franca minoria, vull que em diguis què et sembla a tu el tema dels comitès paritaris.
4: Està bé, eh?
5: Pues jo no el veig bé.
4: Per què? No pot ser igual homes que dones.
5: Sí, sí, la dona ho val, sí.
3: Ai, Enric, que t'has posat en un terreny.
4: Ui. I si l'home val o no val?
5: Soc conscient, soc totalment conscient d'on m'he ficat, eh? Clar. Posar la reductora i el 4x4.
4: Clar.
5: Però jo, a la dona, jo la magnifico i per mi és el més gran que hi ha a la natura.
3: Com a dona.
5: Com a dona i com a
3: no
5: persona.
3: Com a persona,
5: com a
3: no?
5: persona, sí. I no, si la persona és... val, si la persona val, té que estar allà. Però és que jo ja m'hi he trobat amb dos, com que vaig també a moltes reunions, com tu, jo he sigut el número 2 de l'OGT de Sant Vicenç. He sigut delegat de salut laboral de l'OGT durant 30 anys, quasi. Bueno,
4: I no continues?
5: No.
4: Pues, t'has de venir amb mi.
5: A la bellesa ho he deixat. Pues, el comitè paritari. És que tenim que ser en el comitè el mateix número d'homes que el mateix número de dones. No estic d'acord.
4: Doncs
5: jo crec que les persones tenen que ser vàlides. I si allà hi han 10 dones que són vàlides i un home sol, no tenen que treure dones vàlides i posar homes que no ho són. No estic d'acord.
4: També hi ha homes que no valen, eh?
5: Per això t'ho dic.
4: Mira, jo he sigut delegada.
5: Sí.
4: He estat a l'empresa 43 anys. El 77 vaig fer les primeres eleccions a l'empresa que jo treballava.
5: Sí.
4: El 77. Que una època que no vegis, perquè jo vaig dir, bueno, vaig reunir allà tothom i vaig dir, escolta, veníem del sindicat vertical i aquí què passa? Això hem d'innovar. I jo soc de l'UGT, tothom va estar d'acord i tota l'empresa, és veritat que érem 40 persones, però bueno, tota l'empresa vam ser d'UGT. Em vaig jubilar fa 10 anys i, escolta'm, l'empresa continuava sent d'UGT. I única dona, jo, amb el comitè.
5: Bueno, però a mi...
4: Amb el comitè.
5: Pues això està bé.
4: No sé si era vàlida. Jo no sé si era vàlida, clar,
5: però...
4: Clar,
5: si estaves allà, és que eres vàlida.
4: I ha estat molts anys, m'han anat renovant cada vegada.
5: Perquè eres vàlida. Si no, no et haguessin renovat.
4: També tenia companys que eren vàlids,
5: bueno.
4: Però n'hi havia algun que no valia res.
5: Llavors, aquest no hi ha de ser-hi.
4: Ah,
5: però... No pel sol fet de que sigui home té que ocupar una plaça, però tampoc no pel sol fet de sigui dona ha d'ocupar una plaça, sí, si la dona no es valia.
3: Jo,
4: per tant, però qui ho diu, això?
3: Amb el tema de la paritat, i a vegades faré una mica d'advocat del diable, jo primer de tot, perquè és veritat que ara t'has de presentar mosso, tenen d'haver bé un no sé si és un 50% o un 30% de dones i l'altre 70% d'homes. Lògicament, potser dintre d'aquest 60%, un 70% treu més votació que moltes dones. I entraran aquest... A veure, no sé si m'enteneu, no?
2: Sí.
3: Si, per exemple, tenen de haver 10 homes i 3 dones, potser aquestes 3 dones treuen més puntuació, més dolenta, que l'home que fa 11. Ah, llavors, sí. Jo, i ho he dit moltíssimes vegades, no? Jo crec que quan es fa una prova on tenen de haver homes i dones, com pot ser bombers, com pot ser guàrdia urbana, com pot ser policia, de lo que sigui seguretat, jo trauria on posa sexe, jo trauria la casella del sexe i el nom propi, posaria només lo que és els cognoms, i que tothom el que realment valgués ho fes per les seves qualitats, no perquè sigui home ni sigui dona.
5: Exactament, és el que he dit jo.
3: Jo crec que això estaria bé. Avui bona dia idea. Que ja ens hem les dones ens hem emancipat, i avui dia una dona pot estudiar igual que un home. Sí. És diferent a la meva generació, que no podies estudiar, llavors no tenies la mateixa oportunitat perquè no podies tindre els mateixos estudis, però ara sí. Llavors això de la paritat jo ho trauria i posaria, sí, sense sexe, que passin les proves i el que tregui,
5: exactament,
3: millor nota entra.
5: Que si són tot dones.
3: 10 dones, perfecte.
5: Pues tot dones, em sembla perfecte. Però jo no estic d'acord amb el comitè paritari. A més, avui en dia, les dones, el col·lectiu femení, teniu una sort molt gran amb la tecnologia. La tecnologia ha avançat molt i avui en dia podeu fer una quantitat de feines que abans us estaven vetades. Per exemple, abans conduir un camió de carga era impossible per la fisiologia de la dona, era impossible portar-ho perquè...
4: N'hi havia,
5: molt poques.
3: Sí,
5: molt poques.
3: Americanes, sobretot americanes, eh?
5: No, estem parlant d'aquells camions que no tenien... A veure, si us poseu on estic jo. No tenien direcció assistida i allò era impossible remenar-ho. Avui la tecnologia està treballant a favor del col·lectiu femení, que a mi em sembla molt bé. Avui els cotxes porten tot direcció assistida. Avui veuràs moltíssims autobusos que els porten dones, i a mi em sembla perfecte, que jo crec que la dona és tan bona conductora com l'home. I llavors vull dir que el tema físic, degut a la tecnologia actual, s'ha eliminat. Avui en dia ja una dona pot fer el mateix que un home, exactament el mateix. Per tant, en els comitès hi ha d'haver la gent vàlida, no comitès paritaris, gent vàlida. I és el que deia ella, jo estic amb ella.
4: Però aviam, a veure, ser sindicalista i que el comitè sigui paritari, no li veig jo la...
3: Si
4: estàs en un sindicat, què importa? Quines feines has de fer? Si és igual un home que una dona, i per què dius que un home, una dona ho fa pitjor que un home?
5: No? Jo no he dit que ho faci pitjor.
3: No,
5: jo he dit que si ho fa pitjor no pot estar allà.
4: Però i per què ho ha de fer pitjor? Dic, eh?
5: Bueno, ja...
4: Perquè però... al sindicat hi ha moltíssima dona que estan en llocs de responsabilitat.
3: Però en aquest cas, jo estic amb tu. Jo em refereixo amb els llocs que tenen de passar unes proves, una sèrie de proves, tindrien
6: proves físiques,
3: de treure lo de la paritat. Ara, si tu demanen, jo què sé, un president d'una entitat, i et pots presentar tu, i qui et voti, amb això ho trobo molt bé, que sigui igual home que dona. Jo ho he dit moltes vegades i no ho dic per fer-me la fanfa, però jo vaig ser fa ja 30 i pico d'anys, vaig ser la primera dona que portava l'Associació d'Atletes Veterans de Catalunya, estava dintre de la federació.
5: I ho va ser perquè valies, no? Ser perquè eres dona?
3: No, perquè em vaig presentar. Perquè em vaig presentar i em van votar. No sé si valia o no, perquè no ho havia fet.
5: Clar que sí.
3: Perquè em van votar, llavors és una... Amb això sí que ho trobo lògic, que es pugui presentar un home o una dona, i el que més ofereix i el que més dispost estigui, que guanyi.
5: Exactament.
3: Però per votació. Ara, amb els altres temes, és el que he comentat. Però jo penso que, igual, amb el tema de l'UGT, igual ho pot fer una dona que un home.
5: Exactament.
4: I tant.
3: A vegades, millor una dona que un home.
5: Bueno.
3: Perquè la... Sí. Les dones tenim més seguretat, eh?
5: Hi ha una dita, que no me'n recordo què és, que diu els teus fets, els teus fets parlen més alt i més fort que les teves paraules. Per tant, la persona que és vàlida ha d'estar allà. I la que no és vàlida, fora. No perquè sigui home ni perquè sigui dona.
4: Bueno, però és que el que no és vàlid, parlem de sindicalisme, el que no és vàlid ja va fora. És que és així de planer.
5: N'hi ha que grimpen bastant, eh? Bueno, i ha estat en el sindicat molts anys.
4: Bueno, però si grimpen, la teva obligació com a afiliat és agafar i dir aquesta persona no va. I si hi ha més persones, aquesta persona anirà fora.
5: Sí, sí, sí.
4: Té que dimitir. Vull dir, aquí no és un càrrec que tinguis per tota la vida. No, aquí estem 4 anys, eh? Vull dir, jo...
3: I t'ho has de guanyar, no?
4: Clar. Jo ara em porto un i mig sent secretària general aquí a Catalunya. Si quan arribin les properes eleccions no em presento o em presento i a mi no em voten, jo vaig guanyar per un 99% aquí a Catalunya.
5: Exactament.
4: Però bueno,
5: això demostra que ets una persona vàlida, si no, no tenies que estar.
4: Bueno, suposo que sí, però tenia que demostrar, no?
5: Claro.
3: I després ja no és tan sols el demostrar el començament, és la continuïtat, perquè la gent et tingui el mateix respecte de que quan et va votar.
5: Tots tres estem parlant el mateix. Jo el que critico és que la paritat sigui per norma. Per norma.
3: Però jo crec que en el cas de la, del que diu l'Àngels de l'UGT ni de Comissions Obreres, no va per paritat. Jo crec que aquí no va per qui es presenta.
5: Però és que ja m'he trobat en diverses reunions i et diré més. A la taula del patrimoni ja m'ho han dit 3 o 4 vegades. Aquí lamentem, al començar l'acte, per exemple, lamentem que hi hagi més homes que dones. Escolta, llavors un dia em van d'allò tant que vaig dir, escolta, mira, jo el que no puc fer ara és canviar de sexe. Entens? Si venen aquí dones vàlides, benvingudes siguin. Però jo no puc canviar de sexe ara.
3: Bueno, però...
4: Has d'entendre que les dones també se'ns
5: ha de donar... I cada vegada que fem la reunió es diu el mateix.
4: A veure...
5: Aquí tindria que haver un comitè paritari. O te'n vas o canvies.
4: Perquè és per llei. Això ja és per llei.
5: Però jo no estic d'acord.
4: Clar. Per exemple, en el sindicat és un 40%. Un 40% té que ser dones. Perquè és que si no ens posarien mai. No ens posaven mai. Perquè venim dels ancestres, de la manera de pensar d'abans.
5: Vale.
4: Llavors, què passava? Pues que les dones no es podien presentar mai.
5: Però això, sortosament, ho esteu trencant, i jo us felicito. I, a més, us ajuda la tecnologia actual, que us permet fer un munt d'oficis que abans eren únicament reservats als homes per la seva condició física, que és el que hem parlat abans. Avui en dia una dona pot fer qualsevol feina i qualsevol lloc de la
4: societat. I un home també.
5: Un home també.
4: Coses que abans no fèieu.
5: També. Però també has de quedar amb mi, que, escolta, jo veig els meus nois, i els meus nois no són com jo, eh? Ara... et donaré... No, que això no ho dic perquè estem a la ràdio, no ho dic.
3: No, més val que no.
5: No ho dic. No, per exemple, no ho acabaré de dir. Per exemple, la meva àvia, quan estàvem allà baix, que vivíem allà baix, el teu home i jo vivíem allà baix, al barri del Gato Negro, que tu sempre ho dius malament, al barri del Gato Negro, aquest era un company de jocs que jo tenia, el seu home. La meva àvia tenia terminantment prohibit... La meva àvia, no el meu avi, eh? La meva àvia tenia terminantment prohibit que els homes entressin a la cuina. Sí mateix. I a vegades afegia una altra cueta, sí, que no la diré ara, que estem a la ràdio, però te la diré tu després.
3: Bueno, ja ens deixarà amb l'intriga.
4: Societats matriarcals, bueno, que clar, el masclisme no ve només dels homes.
3: No.
4: També de dones, eh?
3: El masclisme és purament exclusiu de dones. Perquè aquí qui criticava a les dones eren les mateixes dones.
4: Sí, senyora.
3: I encara ara, eh? Encara ara. Tu vas ben arreglada i un home et dirà que maca estàs, i una dona dirà, vés a saber, sí, el que s'haurà fet. A lo millor s'ha fet la cirurgia. I és així.
4: Sí. Sí.
3: Vull dir que som les dones.
4: Sí, sí.
3: I aquest comentari...
5: Això és veritat, eh, Maria Àngels? Això és veritat, això que t'explico, eh? Això és veritat, eh?
4: No, sí, ho sé. Ho sé, que passen aquestes coses. Però, bueno, no ho sé, potser tu no, però potser la teva dona sí. I jo, per exemple, què vaig intentar sempre? Jo això no ho he vist a casa meva, la veritat. Tant de masclisme, no. El que passa que el meu pare no sabia fer ni un ou ferrat, la veritat.
5: Però
4: els meus fills...
5: Els meus fills
4: de ben petits, jo els hi vaig ensenyar, dic, mira, almenys que no us moriu de gana.
5: Exacte.
4: Ous ferrats, arròs bullit, fer-se el llit... Clar,
5: no, i ha arribat al punt que, per exemple, a casa... Els millors arrossos els fa el meu noi gran. I el que cuina a casa és el petit.
4: Doncs molt bé.
3: Sí, però si haguessis tingut noia i noi, haguessis fet diferència des d'un començament? Jo parlo per,
5: jo no,
3: perquè
5: jo no.
3: Vaig fer-ho, no? Jo tenia la nena, que era la gran, i quan teníem de treure la taula, ella. I això, veus, també m'ho tira encara. I és cert, i li dic, tens raó. Perquè llavors jo era la masclista.
5: Era la que, el que es portava.
3: Després ja vas canviant a còpia dels anys i et vas renovant i vas canviant. I el que tu dius, abans els nens eren... No podien... Oh, la paraula, la típica paraula que senties moltes vegades. Ja plores com una nena.
5: Sí.
3: Això...
5: Sí.
3: Això ara és impensable, vull dir que anem avançant i avançant.
5: Sí, sortosament sí, per això jo dic que enrere no, hem d'anar endavant.
4: Endavant anem.
5: Endavant sempre.
4: Sí.
5: Endavant, enrere jo no hi vull tornar-hi.
4: Tu tens que avançar que les persones de la nostra edat ara hem donat un pas cap endavant.
5: Bo.
4: Grandíssim.
5: Sí, senyora.
4: On s'ha vist persones de 70 i pico, 80 anys que tinguin l'activitat que avui dia s'està veient?
5: Sí. I nosaltres, el que deia la Carme, nosaltres, la gent gran, i el que tu fas i el que fem és estar presents a la societat, que se'ns vegui que estem aquí, que no estem en un racó, estem aquí. I nosaltres, des de Santa Coloma, al casal dels avis de Santa Coloma, jo trenco una llança perquè estem fent una feina que som presència al poble, i el poble se'n dona compte.
3: Sí.
5: El poble, explico.
3: No, bueno, que hem deixat el que he comentat abans, que ara no som vells, els... Hi ha vells i gent gran. Sí. I nosaltres puc dir que la gent que ve al casal, la que fem activitat, som gent gran. Anem tirant endavant.
5: Un munt d'activitats.
3: Sí, moltes en fem.
5: Estem
3: amb aquest manifest, i t'ho he comentat abans de que entressis, hi ha una cosa que no s'ha posat, que és el tema de la vivenda. Des de l'UGT, què esteu impulsant pel tema de la vivenda per la gent gran?
4: Bueno, doncs, més o menys el que s'està dient a tots els consells, no? Vull dir que les persones grans hem de tenir... Aviam, és que, clar, la idea de les persones grans ha canviat molt, perquè abans era el destí era anar a una residència. Llavors, ara això ja no. Ja no. La manera d'avançar de les persones grans avui dia és viure a casa fins que no puguem més, si tenim casa de propietat o de lloguer, i a última hora, com a últim recurs, quan ja no puguis més, anar a parar en una residència. Però, de moment, totes les persones grans, la seva manera de pensar, el dret a decidir...
5: Com antigament. Antigament els avis morien a casa dels fills. No hi havia residències.
3: Ha canviat molt, ara no pots.
4: Jo no parlo de casa dels fills, eh? Estàs sol, cuidado, és diferent, eh? El que passa que, clar, no és igual estar sol amb ajudes, amb serveis a domicili, de tot tipus, que et vinguin a portar el menjar, que vingui la infermera, que et vingui... Vull dir, una sèrie de coses que avui dia hi són, que és diferent. Perquè avui dia el que passa és això, els fills treballen, els fills viuen lluny, si és que viuen aquí, perquè n'hi ha molts que estan viuen a fora, i l'últim que pensen és que han de cuidar els pares. També vull creure que és perquè tampoc tenen temps. Ells han de cuidar els seus fills, ells treballen i tenen molt d'esbarjo, i l'esbarjo per ells és primordial. Vull dir, ells no és com nosaltres, que encara a mi em va tocar això, no? Que jo pensava, bueno, si no puc anar de vacances, no hi vaig. No, per ells anar de vacances és una necessitat, que ho entenc, que estan treballant i també necessiten tenir vacances, conviure amb família i tot això. Però, és clar, les persones grans no comptem amb les famílies. Si tens la gran sort que no els tens massa lluny i poden venir a veure't algun dia entre setmana, molt bé, però si no, tu estàs sol. Per tant, necessitem serveis a domicili. I serveis que de qualitat. Que si ens ve una persona per la dependència que et ve a cuidar,
5: estigui formada,
4: que sigui una persona que estigui formada, que et pugui cuidar, doncs, que et miri bé. Vull dir, tampoc es tracta de que et vingui a fer-ho tot, però sí que et tingui una bona companyia amb tu i tot això. I això és molt difícil, perquè lo ideal, les vivendes, aquestes vivendes que es fan per persones grans
3: socials,
4: sí. I aquestes vivendes n'hi han, però poques. La veritat que és una meravella.
3: Però, a part de tot, a veure, les vivendes socials que s'han fet, que se n'han fet a Sant Feliu i se n'han fet aquí al Prat, o se n'estan fent, és vivenda horitzontal.
4: Sí.
3: No, vertical.
4: Vertical, vertical.
3: Vivenda vertical. Què passa? Que tu et toca un pis i et toca un sisè. Eh? Sí que tens ascensor i els serveis, però i si s'espatlla l'ascensor? Jo crec que per les persones grans... A veure, és que el tema de la vivenda és molt complicat, perquè hi ha la típica persona que vol viure a casa seva i no es vol moure. Hi ha la típica persona que se'n vol anar a casa als fills. Hi ha la típica persona que vol anar a la residència. Però la persona que vol viure sola amb unes condicions, jo crec que en lloc de vivenda vertical, tindria que ser vivenda horitzontal, tipus bungalows, que la gent pogués estar tota, que tingués el seu trosset de terra, perquè clar, aquestes vivendes tampoc no surten barates, has de donar la teva casa a canvi. Vull dir, és molt complicat, el tema de la vivenda.
4: Sí, és complicat perquè és molt car. És molt car, no hi ha sol, el sol que hi ha és caríssim, ja veiem les vivendes que es fan per a les persones joves, vull dir, aviam, és que són caríssims els pisos.
5: Assequible.
4: No poden, no poden, vull dir, aviam, doncs una persona gran encara pitjor. El que passa que, bueno, hi ha els coworkings, els she-workings, els greenworkings, sí. És que ara hi ha tot en anglès, eh? Tot en anglès.
5: Que són paraulotes, sí. Són paraulotes.
3: Ens queixem de si es diu en català, però es parla en anglès i no es queixa ningú.
4: Llavors, esclar, tot això és molt maco, és molt idíl·lic, tenir una caseta a la platja o tenir una caseta allà a plena natura, clar que és molt maco, però això, qui ho pot tenir? Hem de tocar de peus a terra, això només és per persones que tenen un molt alt poder adquisitiu.
3: Però tampoc podem permetre'ns el luxe d'anar en una residència. Qui pot pagar-se una residència 2.500 euros i si tens d'anar al matrimoni 5.000 euros?
5: És impossible.
4: Tens que esperar dir, que hi hagi plaça en una pública.
5: O tornar a lo d'abans.
3: O t'envien a Palau de Plegamans.
4: Sí, sí.
3: Vull dir, no.
5: O crec tornar a lo d'abans. Els avis a casa dels fills, o els fills com anaven a casa dels avis, és que abans quan jo parlo dels meus pares, per exemple, abans quan un matrimoni es casava, no tenia el cap ja de comprar una casa. Ara, quan un es casa, vol una casa.
3: Discrepo de tu, Enric. Jo per re, i a més ho tinc escrit, eh? Jo no vull anar a casa als fills, jo no vull donar res de feina als fills.
5: Tu no vols, però jo, per exemple, sí. Però abans era lo comú. Lo comú era que quan una família, un fill, festejava i es casava, li feien una habitació. No se n'anava a viure en una casa. Això no, abans no era així. Llavors aquella casa era una miqueta la casa de tots. I allà naixien els fills, naixien els nets i morien els avis. Tots a la mateixa casa.
3: Gràcies a Déu que ha canviat, eh? Això perquè
4: ja
3: si no, gràcies ja a Déu,
4: molt,
3: eh?
4: Molt. Això és, bueno... Això és història.
5: Això és, per mi, d'una forma natural de la societat. La família.
4: Però ja s'ha perdut.
5: Perquè no es
4: trenca. És que la família ha canviat. Les famílies han canviat totes. Totes. Perquè... Aviam.
5: Però si quedem a fora tu i quedem desemparats, els grans,
4: sí,
5: han canviat malament.
4: Bueno, però aviam, cuidado. Que hi ha moltes coses, perquè tu, aquest tipus de família que estàs parlant, eren famílies, bueno, eren la dona amb l'home, amb els avis, i però avui dia et pots trobar que la teva filla sigui lesbiana, que tingui parella de noia, que tinguin fills... De la parella, perquè abans no era lesbiana. No.
2: És així.
5: Però bueno, això també n'hi havia abans, eh?
3: Sí, però no.
4: Home, però no era visible. Ara sí. Gràcies a Déu, ara sí. Perquè, escolta, si tu t'enamores d'una persona que és del mateix sexe que tu...
5: Jo respecte, eh? Sempre.
4: No, és que
5: jo respecte a tothom.
4: Ho has de respectar. I més si és fill teu.
5: Sí,
4: o ho acceptes.
5: Sí,
4: llavors, esclar, no em vull imaginar com eren abans les famílies, el que tu dius, viure tots junts i d'aquesta manera, fills d'una banda, fills d'una altra.
2: No, i les dones no treballaven, estaven a casa.
3: L'Enric parla com a home,
2: clar.
3: Però si ara tens de... Qui se n'encarregava dels avis? Anaves a viure amb sogres,
2: claro.
3: I cuidaves els tenies de cuidar els fills,
5: els
3: després els avis, i et passaves tota la vida esclavitzada.
2: Sí.
3: Vull dir,
2: sí.
3: No, ell no parla com a home, però com a dona...
2: No, gens.
5: Allà el tens, allà darrere.
4: Ja, no.
5: L'has vist?
3: Vull dir que no és just.
2: No.
3: Jo crec que Ara, el que sí que s'ha de treballar molt és perquè les persones grans tinguin una vellesa digna.
5: Jo estic d'acord.
3: Cada persona dintre dels seus límits i dintre de les seves, com deia la Maria Àngels, dels seus preferències, els seus gustos. La persona que vol viure sola, que se li doni la possibilitat de viure sola. La que vol anar a una residència, que tingui opció d'anar a una residència, però que tingui opció. No que tingui d'esperar-se 2 anys perquè la que et donen la plaça ja t'has mort. Vull dir... encara s'ha de treballar molt. L'imatge de la gent gran, sobretot les dones, i això ho hem parlat moltes vegades, Maria Àngels, al Consell Comarcal, l'imatge que és, tu veus per la tele quines propagandes fan de les dones grans, les compreses pel pipí.
2: Sí, per exemple.
3: Ja està, perquè treuen una crema per la cara i et treuen una nena de 30 anys.
5: Sí,
3: I un crema antiarrugues. I dius, bueno... per a persones majores. Bueno, si aquesta nena... Vull dir, sembla que a vegades que se n'enfotin, no?
5: Això és més invisible. El col·lectiu femení de la gent gran és més invisible que el dels homes. Bueno. Desgraciadament, encara.
4: Bueno, perquè envellir una dona és fer-se vella i envellir un home és fer-se interessant.
5: Interessant, exactament. Ja, tu ho has dit. Esclar. Sí, senyora.
3: Bueno, ho tenim...
5: Sí, senyora, sí, senyora.
3: La prova la tenim amb que el pare del Julio Iglesias es va casar amb aquella noia tan jove i la Sara Montiel es va casar amb aquell noi jove i tothom la va criticar.
5: Sí, senyora.
3: Vull dir que no.
5: Aquesta és la clau, sí, senyora. Pues molt bé.
3: Quins projectes tens ara? Perquè sé que has estat a Madrid també, no?
4: Sí, bueno, vaig voltant una miqueta. Bueno, projectes, aviam, a nivell nostre de Catalunya estem treballant molts temes. Hem fet la presentació d'unes pel·lícules de persones grans i la veritat és que ha tingut molt d'èxit perquè una es diu A la bretxa, us dic el nom perquè si podeu la podeu baixar de YouTube, és un curt. A la bretxa parla de les tecnologies amb les persones grans. També toca el tema de la soledat no desitjada, bueno, i la veritat que tot arreu on s'ha presentat aquesta pel·lícula ha agradat molt perquè és la nostra vida de les persones grans. Hi ha una segona que es diu Em quedo amb tu, és més aviat parlem de sexe, de les diverses maneres de practicar sexe amb parelles grans, quina forma de vida podem tenir avui dia amb els avenços que tenim i la visibilitat, perquè esclar, vull dir, venim d'una generació que de tot això no se'n parlava ni se'n sabia.
5: Ni tocar-ho.
4: Doncs avui dia, doncs, esclar, i també és molt interessant perquè les persones grans veuen això i diuen, oh, doncs mira, doncs, no sé, potser, no?, podria... Això està molt a l'abast. I després seguim amb molta formació, sobretot de tecnològica, de tot. Fem cursos, els mòbils ja ha passat una mica, però vull dir, n'hi ha d'altres, i vull dir, ara estem amb la IA. I la veritat que les persones que fan el curs queden molt contentes perquè és fàcil i pràctic per nosaltres que som grans, perquè esclar, no, ni tan siquiera has d'escriure, tu li dius escolta, fes-me això, fes-me allò i tal, i t'ho fan i llavors, clar, dius, ostres, però això és facilíssim, no? I bueno, això també és una cosa que a nosaltres ens va molt bé i seguim amb això, vull dir, treballant amb tothom i fem visible i fem jornades i expliquem les noves maneres de la gent que jubila, les noves oportunitats que pots tenir de fer coses, sempre doncs, buscant, ja ara fa poc una jornada que va venir una persona que treballa amb jubilats de partir de 55, doncs tenen s'han ajuntat una sèrie de gent que han fet allà un grup i tal, i les persones grans que volen ajudar amb altres persones doncs s'apunten allà en un xat que tenen aquesta gent que ells controlen, no que sigui una cosa que no hi hagi alguna cosa estranya, no? Llavors tu doncs, et pots dedicar, a mi què m'agradava? Cuinar, doncs mira,
5: faig un taller de cuina.
4: No, a mi m'agradava cuinar i llavors ells et posen en contacte amb una persona jove que necessita que algú li cuini.
3: Mira, el que tu deies, Enric.
4: És un intercanvi un intercanvi de jo tinc experiència, tinc ganes de fer coses i estic jubilat, tinc temps, i hi ha una persona que pot necessitar que jo, i bueno, i ells et posen en contacte.
5: Jo puc anar, per exemple, a ajudar a canviar una persiana. Això sí que ho sé fer, eh?
3: Sí, per exemple, Maria Àngels, això és a bon... Aquests cursets, a bon els feu, i aquestes xerrades, perquè, clar, hi ha persones que potser li poden interessar si es feu aquí a Sant Boi, si es fan a...
4: No, tot això es fa a Barcelona.
3: Tot es fa a Barcelona.
4: Sí, a la seu nostra de... Bueno, n'hi ha alguna, que llavors també ho fem aquí a Cornellà, a la seu de l'UGT de Cornellà. Això amb el company Pedro ja parlaré, que tot això, aquestes coses
3: clar,
4: que fem...
3: Clar, que en passi les dreces
4: i... Que es faci sensible.
3: Clar, sí. Perquè, per exemple, el que tu has comentat de la nostra experiència, poder-la transmetre al jovent, és el que l'Enric ens ha dit a la primera part, que li agradaria. Llavors, clar, la Flora també, dintre de la seva experiència, dintre de Correus, doncs també, potser, hi ha persona que li interessa. Jo crec que això és molt interessant.
4: No tan sols per treballar, sinó hasta per fer companyia. Hi ha persones que estan molt limitades per sortir de casa, que no poden sortir. Doncs mira, un cop a la setmana hi vaig 2 hores i em prenc un cafè i xerro amb aquella persona i tal. Bueno, doncs està molt bé. Però clar, tots som grans, però clar, no és igual. Una persona amb 65 que s'acaba de jubilar, que va a veure una persona que en té 80 i a sobre té poca mobilitat o cap. Doncs, bueno, i per lo que diem, perquè hi ha tanta soledat, n'hi ha no desitjada, i hi ha soledat que, bueno, que és vinguda sense fer res. Perquè, mira, el que no vol saber res de la família està sol, però n'hi ha que sí que volen estar acompanyats.
5: L'altre dia, la classe aquella que vam fer de sexualitat,
3: aquella classe
5: va estar molt bé, perquè les fotos que van sortir era sexualitat, eren dones i homes grans. Nosaltres quan vem una pel·lícula de sexe tots són ties bones i tios que estan en,
3: era molt dolç,
5: amb uns abdominals de por, i en canvi aquelles fotos de persones grans fent-se carícies, allò impactava, impactava. Sí, va ser molt maco. I això ho vam fer allà a Santa
3: Coloma. Però clar, és que són temes tabús, totalment. Sí, encara m'estranya, però bueno, però que no s'havien tocat
5: mai,
3: fins ara,
5: mai,
3: com es toquen ara, tal com tu dius, no? Sí, que es parla molt. El que passa que sí que m'agradaria que el Pedro o tu mateixa em passessis un llistat de les xerrades que es fan i tot, i a veure si fos possible fer-ne alguna, o aquí a Sant Boi, a la biblioteca, o vindre a Santa Coloma, perquè la gent cada

0: I això, sempre que nosaltres toquem i parlem alguna cosa amb persones més joves, que al sindicat tenim els avalot, que són els joves, no? Són de menys de 30 anys, per nosaltres joves. I ells ens escolten bocabadats i els encanta de que els diguem coses i ells ens criden a fer coses amb ells. Per tant, crec que és molt important fer jornades intergeneracionals i això és el proper projecte que vull engegar,
1: doncs quan,
0: de fer-lo.
1: Quan tinguis dades, tota sí. la informació que tu vagis tenint que pugui interessar els nostres
0: passem.
1: Oients, tu m'ho passes, sí. que jo els hi dic, i els llocs a on poden anar o poden adreçar-se o inclús algun telèfon que puguin trucar
0: sí.
1: per posar-se en contacte amb
0: sí,
1: ells.
0: Sí, perquè també el que pot anar bé és els cursos que es fan online.
1: Ja.
0: Que també són gratuïts i
1: doncs,
0: estan molt bé.
1: Perfecte, doncs m'agradaria molt que poguéssiu vindre a fer alguna xerrada d'aquestes. Bé, moltíssimes gràcies, companys, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltes gràcies, Maria Àngels.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Moltes gràcies, Flora.
2: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies, Enric.
3: Un plaer.
1: I vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
3: Molt bé.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora...

0: Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.
1: Ràdio Sant Boi. Passen 3 minuts de les 6.

0: Bona tarda, santboians i santboianes, des d'ara i fins als 8. Això és casa vostra. Albert Vilar, com estàs?
1: Bé, ja no plou, de moment avui, plourà demà, segurament, plourà dimecres. Estic bé, estic bé.
0: Vivim en una situació en la que sembla que la fi del món estigui aquí al costat.
1: Estem a Anglaterra, de cop.
0: Eloi Cuyazos, com estàs?
2: Molt bé, molt content de seguir. Sense Sant Boi en joc aquesta setmana per la pluja, també.
0: Home, és que hi ha hagut moltes coses, evidentment, que s'ha hagut d'anul·lar. Sí. Estan passant moltes coses, eh?
2: Sí. Estranyes, també.
0: Estem tornant bojos.
2: Sí,
0: eleccions, s'ha anunciat avui. Cap de setmana, a la que ha caigut una quantitat de pluja, en fi, que hi ha hagut també moltes incidències que ho repassarem durant el programa, segueixen havent-hi protestes per l'habitatge, que em fa la sensació que és que no paren de passar coses.
2: Sí, sí, moltíssimes coses importants, també, no?
0: Sí, sí.
2: Ara ho repassarem, però sí, sí, eleccions, habitatge, pluges...
0: En fi, hi ha un escollir, ho explicarem avui a Gent de Carrer.
2: Avui, a Gent de Carrer, farem balanç de les fortes pluges d'aquest cap de setmana i de les incidències que encara continuen a Sant Boi amb Francisco Gutiérrez, cap de gabinet d'alcaldia. Seguirem parlant d'habitatge i posarem el focus en les pròximes mobilitzacions amb el Jordi Fuentes de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge de Sant Boi. També ens fixarem en la Setmana de la Salut Mental que aquests dies impulsa el Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb Antoni Serrano, director de l'àrea del centre, per conèixer els reptes actuals, els recursos disponibles i cap a on avança l'atenció. I en esport repassarem els partits del cap de setmana, una jornada marcada també per la pluja i amb diversos partits afectats o ajornats.
0: Però abans, com sempre, les efemèrides, avui, Albert, què expliquem?
1: Doncs avui va de música.

0: Un 5 d'octubre de 1962, al Regne Unit, els Beatles publiquen la seva primera cançó, aquest Love Me Do. Aquesta arribaria al lloc 17è de les llistes i dos anys després va arribar al número 1 quan es va publicar als Estats Units. Per cert, com fa més de 50 anys que es va publicar, és de domini públic, així que la podem ficar on sigui, de sintonia o pel que faci falta.
1: Anotem, anotem.
0: I fa 53 anys surt aquest àlbum. D'octubre de 1973, el cantautor britànic Elton John publica el seu 7è àlbum d'estudi titulat Goodbye Yellow Brick Road, on estava aquest famós Candle in the Wine. Encara que originalment va ser escrita en honor a la mort de Marilyn Monroe, Elton John la va reversionar anys després en honor a Diana de Gales. Per cert, Elton John té 31 àlbums. Del 1969 al 1989 va treure 22. L'home treballava i molt. I fa 47 anys surt aquesta cançó.

5 d'octubre 1979, la banda britànica Queen treu aquesta cançó, Crazy Little Thing Called Love, que després va ser inclòs en el seu 8è àlbum d'estudi, titulat The Game. Va ser la primera del grup en arribar al número 1 als Estats Units. I el mateix dia surt aquest àlbum.

0: d'octubre de 1979, el grup britànic The Police va treure el seu segon àlbum d'estudi titulat Regata de Blanc, on estava aquest famós Message in a Bottle. Està al lloc número 372 de la llista dels 500 millors discos de tots els temps de la revista Rolling Stones i a la llista el número 1001 dels àlbums que cal sentir abans de morir. És veritat que has d'escoltar molta música per arribar a aquest. I finalment, fa 45 anys aquest àlbum. D'octubre de 1981, el grup britànic de música electrònica The Pitch Mode treu el seu àlbum debut. Aquest és Pick and Spell, on estava una de les seves cançons més conegudes, aquest Just Can't Get Enough. Va ser un dels precursors de la música electrònica. Avui, bàsicament, hauria de ser festa al Regne Unit o Anglaterra, perquè tots els músics britànics han tret música.
1: Avui va de grups mítics la cosa. Albert, aquí felicitem.

Escoltem música de cinema antic perquè un 5 d'octubre de 1864 va néixer a Besançon l'inventor francès Louis Lumière, que junt amb el seu germà gran August van patentar el cinematògraf. Els homes van gravar un tren i va ser la gran novetat de l'època. I tornem a la música perquè fa 79 anys aquest cantant. Un 5 d'octubre de 1947 va néixer a Dunston el britànic Brian Johnson, cantant de la banda australiana AC/DC. Després de la mort de Bon Scott, es va unir al grup com el tercer vocalista de la banda i el seu primer àlbum va ser Back in Black, que inclou aquesta cançó que escoltem i porta el mateix nom. I finalment fa 48 anys aquest guitarrista.

0: 5 d'octubre 1978 va néixer a Nebraska l'estadounidense James Valentine, guitarrista de la banda Maroon 5, amb aquest Move Like Jagger, que supera els 2.200 milions de reproduccions a Spotify. Dia molt
1: gran. Ja veiem, estava inspirada la gent els diferents anys, en aquest 5 d'octubre. A veure, Eloi, efemèrides locals, què tenim avui?
2: Doncs avui fa 5 anys, el 5 d'octubre del 2021, que Pau Gasol anunciava la seva retirada del bàsquet professional. El Sant Boià ho feia als 41 anys, després de més de 2 dècades a l'elit, 2 anells de l'NBA amb Los Angeles Lakers i una trajectòria que l'ha convertit en un dels esportistes més importants de la història de Sant Boi. I també en esports, 11 anys enrere, el 5 d'octubre del 2015, Jaume Jabanat, aleshores jugador de la Unió Esportiva Sant Boiana, començava una concentració amb la selecció espanyola Sots-19 de rugbi i retrocedint fins al 5 d'octubre del 2010, perquè aquell dia, s'obria informació pública el projecte d'una nova línia de rodalies entre Castelldefels i Barcelona, en pas per Sant Boi. La proposta recuperava en part la idea del conegut com a metro de Delta i preveia 2 estacions a la ciutat, una a plaça Catalunya i una altra connectada amb els ferrocarrils, i 16 anys després aquella línia continua sense construir-se, tot i que l'àrea metropolitana encara la manté com un projecte catalogat de futur.
1: Sí, sí, hi ha un estudi encarregat i sí. Esperem que acabi arribant també aquest projecte. I quina és la cançó del dia?
0: Divendres va fer 6 anys aquest àlbum.

22 d'octubre de 2020, la cantant argentina Nati Peluso va treure el seu primer àlbum d'estudi titulat Calambre, on estava aquest Buenos Aires. Va guanyar un premi Grammy i a ti com a millor àlbum de música alternativa i aquesta cançó supera els 100 milions de reproduccions de Spotify. Jo també espero que no faci més fred perquè m'està començant a molestar. Escoltem Buenos Aires de Nati Peluso, que divendres va fer 6 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial de James Bond.
0: Ah.
1: Ho fa per recordar l'estrena d'Agent 007 contra Doctor No, la primera pel·lícula de la sèrie cinematogràfica de James Bond, que es va estrenar el 5 d'octubre de 1962, fa 64 anys. James Bond era una persona real i era un ornitòleg. El creador del personatge, l'escriptor Ian Fleming, volia un nom senzill per a un agent secret i, com era aficionat de les aus, tenia el llibre de James Bond a casa, que parlava sobre aus, i d'allà va agafar la inspiració. Si escrius un llibre, John, doncs potser pots aparèixer en alguna sèrie de pel·lícules.
0: No sé, que em deixin bé, almenys, que em deixin bé. Sí, sí, alguna cosa més.
1: Que és el Dia Mundial dels 200, que amb les eleccions, les pluges i l'habitatge, doncs serà un dels temes del dia, de la setmana i del mes.
0: No, no, hi ha on escollir. Avui, que és dia 5 d'octubre del 2026... Y tenim eleccions a la vista.
2: Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Ho ha convocat Pedro Sánchez aquest matí. La convocatòria d'eleccions generals anticipades s'ho escoltàvem ara pel 29 de novembre, Eloi.
3: Sí, la decisió arriba després que el Congrés tombés divendres els dos decrets d'habitatge impulsats pel govern espanyol. Sánchez ha defensat que necessita renovar i ampliar el suport ciutadà per continuar aplicant polítiques progressistes. El Consell de Ministres aprovarà la dissolució de les Corts i la concentració electoral es publicarà aquest dimarts al BOE. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat l'avançament electoral i ha assegurat que ara decidiran els espanyols.
0: A més, ara Pedro Sánchez intentarà aprovar els decrets d'habitatge amb el Congrés ja dissolt.
3: Sí, el govern espanyol tornarà a portar aquest dimarts al Consell de Ministres les dues mesures que divendres van quedar tombades pels vots de PP, Vox i Junts. La clau és que, amb les Corts dissoltes per la convocatòria electoral, els decrets passaran per la Diputació Permanent del Congrés, on els partits d'esquerres i els socis del govern sumen 35 vots, davant dels 34 de PP, Vox i Junts. Això podria permetre aprovar almenys el decret que limita el desnonament de persones vulnerables fins al 2030, dificulta la compra d'habitatges per part de fons voltor i prorroga alguns contractes de lloguer. El segon decret, en canvi, podria tornar a quedar rebutjat perquè ja comptava amb menys suport.
0: Ho resumirem també a partir de la segona hora, avui a partir de les 7. I avui també a Catalunya, les fortes pluges han tornat a provocar avui dilluns greus inundacions al Vallès Oriental i també al Maresme, amb desenes de rescats i importants afectacions a la mobilitat.
3: A Granollers s'han superat els 100 litres per metre quadrat aquest matí. Protecció Civil ha arribat a demanar el confinament de la població. La mesura ja s'ha aixecat, tot i que es manté la precaució pels risc de desbordaments de rius i rieres. Els bombers han fet una trentena de rescats, principalment de persones atrapades dins dels vehicles, i han rebut més de 400 avisos relacionats amb les pluges. A Granollers també s'ha produït un esvoranc de 5 metres de diàmetre, ha entrat aigua a l'hospital i s'ha interromput la circulació de rodalies. Al Maresme, les rieres també baixen molt carregades i la línia IR1 ha quedat afectada.
0: I pel que fa a l'actualitat local, Sant Boi inicia aquesta setmana després d'un cap de setmana amb aiguats molt importants a la ciutat. Jordi Alegret, meteoròleg santboià, explica que el seu observatori ha recollit fins a 300 litres per metre quadrat a les últimes 3 setmanes a Sant Boi Cap. Perquè ens fem una idea, això és la meitat del que cau normalment en un any. És Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi.
4: Vull donar les gràcies d'una forma molt explícita als nostres veïns i veïnes, als ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi, que un cop més han estat exemplars, un cop més han estat exemples d'una conducta cívica, una conducta de prudència i de responsabilitat. Això ha portat, doncs, que la nostra ciutat, doncs, no hagi hagut de patir cap situació de risc que hagi afectat, doncs, a la seguretat física o a la salut de cap ciutadà o ciutadana.
0: L'alcaldessa assegura que la ciutat ha recuperat pràcticament la normalitat després del fort temporal d'aquest cap de setmana.
3: Entre dissabte, el vespre i la matinada de diumenge es van arribar a registrar entre 96 i 115 litres per metre quadrat. A hores d'ara ja no hi ha carrers ni carreteres tallades i el servei d'autobusos funciona amb normalitat, tot i que encara es treballa per recuperar completament alguns equipaments públics.
0: Aquest matí hem rebut de nou un SLR per aquest nou avís de fortes pluges i s'ha convocat també de nou el SECOPAL avui al migdia per coordinar aquestes emergències. Analitzem com està ara mateix la situació amb el Francisco Gutiérrez, que és cap del gabinet d'alcaldia i també coordinador d'aquest CECOPAL. Què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, John.
0: I benvingut.
5: Jo soc coordinador del CECOPAL, eh? Sí que soc el portaveu, perquè el CECOPAL està presidit per l'alcaldessa i coordinat també per Protecció Civil i per l'àmbit de residència i policial local. Però jo, d'alguna manera, puc ser la persona que també després de la sessió del CECOPAL em poso en contacte amb vosaltres, per exemple, o comuniquem des de l'àmbit de comunicació i les xarxes socials les decisions que es prenen.
0: Doncs queda clar. En aquest sentit, diries que la situació està ja controlada després de tot el que ha passat aquest cap de setmana?
5: La paraula controlada, malauradament, en aquest moment és cada cop més difícil de poder pronunciar. Què vull dir? Sí, tenim la situació controlada, la ciutat està funcionant en pràcticament plena normalitat, però en poques hores hem vist aquest matí com s'ha tornat a crear un episodi de borrasca que ens ha tornat a generar una situació d'alarma, d'alerta. Què vull dir? Que tenim controlada la situació en la mesura en què la ciutat està preparada per funcionar, però hem d'estar cada cop més atents a aquest tipus de situacions perquè cada cop el canvi climàtic està fent que s'escapi del nostre control, per dir una manera, la vida quotidiana de les ciutats. Haurem de també conviure amb episodis cada cop més excepcionals i més freqüents i haurem de també repensar el que fins ara era la fisonomia i les estructures i infraestructura de les ciutats, aquesta també.
0: Ara mateix, quina diries que és la fotografia de la ciutat després d'aquestes fortes pluges? És a dir, ara mateix, quines incidències encara es mantenen?
5: Bé, la veritat és que vam tenir, jo crec que comparant i veient imatges de com que és el que ha succeït en altres ciutats, Sant Boi hem ensopegat bastant bé. Bastant bé, a pesar de que hi ha hagut una important pluja. Van caure, com tu deies, entre l'estació de l'Ajuntament va registrar 92,6 litres per metre quadrat i la Ciutat Cooperativa 115. Això és una bestiesa. És cert que durant unes hores vam patir perquè vam tenir situacions de vies principals tallades, la C245, la BB2002, a direcció Cornellà, vam tenir la situació que es dona sovint al carrer Balmes, vam tenir algun arbre que va caure al carrer Pi Margall. Per tant, van viure moments complicats, però hem de dir que després, a primera hora del matí, ja teníem pràcticament la ciutat en ple rendiment, gràcies, en aquest cas, crec que a la bona tasca de prevenció prèvia, a l'acció ràpida durant l'emergència i a la recuperació ràpida de la normalitat gràcies a equips que tenim que estan entrenats i que, bueno, ara estan cada cop més preparats per fer front a aquest tipus de situacions.
0: L'alcaldessa també destacava que la ciutadania havia estat responsable. No sé si creus que també és part d'aquest èxit que ara deies en la gestió de tot plegat.
5: Per suposat. Jo crec que aquí és un binomi entre les actuacions que hem de fer les administracions i no només l'Ajuntament, està clar que aquí juga la Protecció Civil de la Generalitat amb els seus avisos, els sistemes de pronòstic cada cop millors i encara i així cada cop amb més dificultats per poder concretar i atinar en els successos que i en la concreció d'aquests episodis, però una importantíssima part, sense la qual no podria funcionar, és el comportament de la ciutadania. I jo crec que a Sant Boi tenim una ciutadania que està prenent consciència d'aquesta situació, que cada cop és més receptiva a les comunicacions que fem des de l'Ajuntament i des de la Generalitat d'extremar les mesures i que es nota que les està respectant. Això facilita molt la feina dels equips professionals i dels que estem prenent decisions en un moment en el que necessitem comptar amb la complicitat de la ciutadania, si no serà impossible.
0: Després de tot el que ha plogut, tots els equipaments públics ara mateix funcionen amb normalitat? És a dir, escoles, poliesportius, ara mateix funcionen com si no hagués passat res?
5: No. Tenim un nivell de funcionament del 90% de tots els equipaments. És cert que alguns vam haver de tancar durant el propi, en compliment del propi decret, però fins i tot la tarda de diumenge que tècnicament podien obrir, alguns no van poder obrir, i avui dilluns ens trobem amb alguns que han pogut obrir o bé parcialment amb alguna zona cordonada, amb alguna zona assegurada, o bé alguns no han pogut obrir. És cert que tenim equipaments que estan en molt bon estat i altres que tenen dificultats. El poliesportiu La Parellada és un dels que sabem, tenim diagnosticat, que pateix situacions d'entrada d'aigua en la pista i en la sala de fitness i en alguns altres espais quan hi ha pluges importants. El bo és que tenim un projecte i tenim els diners per poder-ho fer, o sigui que estem posant la maquinària al 100% perquè això es resolgui el més aviat possible, i que també sabem que tenim un projecte de futur perquè aquest equipament té una vida útil que jo crec que ja la sobrepassada, i és un dels principals equipaments esportius de la ciutat amb un nivell d'ús tan gran que també això fa que el seu desgast sigui més gran. Sí, la parellada tenim algun problema, hem tingut algun problema en alguna escola, però l'activitat escolar s'ha pogut obrir, s'ha pogut fer amb total normalitat, i tenim la biblioteca amb una zona coordinada per una caiguda d'un fals sostre en un dels espais, però l'equipament ara per ara està obert amb total seguretat.
0: Per tant, ara mateix veiem que a poc tot va recuperant la normalitat, tot i que també hi ha algunes afectacions. Això pel que fa a les instal·lacions municipals, aquests equipaments públics, també hi ha hagut afectacions a la mobilitat, hi ha hagut afectacions a les carreteres i també a alguns carrers. En concret, hi ha hagut alguns veïns que expressaven també la seva preocupació pel carrer Jaume Balbes, que està recent reformat i que tot i així estava molt inundat. Es preguntaven per què ha passat això, i també la situació amb Riera Basté. Quina ha estat la situació amb aquests dos carrers i per què s'han inundat tant? Quina és la resposta en aquest sentit des de l'alcaldia, aquesta situació de la que es presen preocupació també alguns ciutadans?
5: Doncs entenc perfectament aquesta preocupació, perquè és difícil d'entendre. Jo va ser el primer que vaig dir, ostres, si acabem de remodelar el carrer Balmes, i jo he vist el col·lector que han posat, han posat un col·lector que cabia una persona de peus. Vull dir que està preparat perquè, diguem-ne, desaguat tota l'aigua que es produeixi, fins i tot en un futur, esperem que no molt llunyà, però en un futur, al futur districte 7, quan aconseguim que es retiri la caserna i que aquella zona de la ciutat contengui habitatge. Per tant, està preparat. És una obra que s'ha fet no només per donar resposta a les necessitats del present, sinó també del futur. Què passa? Que a la part inferior de Balmes, amb la C245, allà hi ha el que no es veu, i la gent possiblement alguna no se'n recorda, però allà hi ha un canal, el canal de la dreta, que al seu pas pel britànics, Mossos i jutjats està descobert, però allà està soterrat, i és una gran infraestructura soterrada que impedeix que per allà segueixi el gruix del clavegueram. Per tant, allà en la cantonada amb Colom connecta amb el ramal de Colom, que fins que no puguem fer tota aquella renovació no podrem ampliar-la. Per tant, sí que hi ha un gran col·lector que acaba connectant amb un col·lector més petit, i això genera que quan hi ha un episodi de molta pluja, el que fa és que entra en càrrega i expulsa l'aigua cap amunt, cap darrere i cap amunt, i aixeca les tapes. No soc tècnic especialista, potser en tot el que he dit hi ha alguna incorrecció tècnica, però la realitat és aquesta. És un bon projecte, és un projecte que està ben fet, no és un problema de l'obra de Jaume Balmes, és un problema estructural que sí que tenim com a ciutat, i ho hem d'entendre. Sant Boi és una ciutat que té una fisonomia determinada, que té un riu, el riu genera un gran actiu, però també un risc d'inundabilitat, que té unes rieres perquè venim amb un sistema muntanyenc darrere, i llavors determinats carrers tenen tota aquesta problemàtica, fins i tot Riera Basté, per exemple, com diu el seu nom, és una riera. Per tant, sí que és cert que tenim punts localitzats en el que hi ha més dificultats, però les actuacions que cal per poder resoldre-les són a llarg termini o necessiten del suport de moltes institucions, perquè són grans infraestructures hidràuliques que no ho podem fer només com a ciutat. Aquí ha d'intervenir Generalitat, l'ACA, l'Estat i nosaltres, per suposat. Però la feina que ens toca a nosaltres fer l'estem fent, i crec que s'està intentant fer bé.
0: Clar, hi ha projectes de ciutat que, evidentment, no només Sant Boi, en general tothom s'haurà d'adaptar a aquesta nova situació, la que formin part dels dies del dia a dia, aquests aiguats, tal com estem veient últimament. En el mentrestant, mentre no es facin aquests grans projectes, hi ha alguna cosa que sigui més a curt plaç que pot fer la ciutat per intentar combatre aquests episodis?
5: Doncs en això estem. Sí, sí, la veritat és que tota aquesta situació ens suposa un procés d'aprenentatge a la ciutat, a les persones que hi viuen, als poders públics que gestionem els aspectes públics i als equips tècnics que estan al front del manteniment de la ciutat. Estem prenent mesures, s'estan projectant millores, per exemple, des d'aquí vull llançar un missatge a la comunitat educativa de Salesians, que som conscients que també és cert que la seva ubicació, en el moment que es va construir, que està està per sota el nivell de la cota de carrer de Picasso, això i problemes del nostre clavegueram està propiciant situacions cada cop més fotudes, perquè hi ha episodis de pluja intensa en què brota l'aigua i fins i tot els fracals, no? O sigui que tenim un problema. Doncs aquí tenim un projecte. Ens ha costat trobar la solució, perquè aquest tipus de solucions no són matemàtiques. Aquí hi ha molts experts que han d'estudiar quina és la solució. Primer, quin és l'origen del problema. L'aigua és tossuda i busca el seu camí, però de vegades no és tan fàcil de poder determinar la causa d'una situació d'aquest tipus. Llavors, un cop determinada la causa, s'han buscat les millors solucions, s'ha projectat un projecte executiu, s'han aconseguit els diners per poder fer front i estem en condicions de poder ja licitar i adjudicar les obres per derivar aquest clavegueram que baixa de Rosselló cap a Eusebi Güell per poder resoldre definitivament la situació. Com això, com aquest exemple, estem treballant en tota la ciutat. Per sort, i només cal veure com ha funcionat Sant Boi, tenim una ciutat amb unes infraestructures que estan bastant bé. És cert que necessitem millorar l'equipament i el manteniment. És cert que l'expectativa ciutadana normalment va per sobre del que moltes vegades podem oferir, però crec que s'està fent un bon treball. La renaturalització de la ciutat, que moltes vegades no s'acaba d'entendre, creiem que és una gran solució. L'haver transformat el formigó del passeig del riu, que molta gent deia, i per què traieu formigó i poseu sauló? Perquè treure formigó en alguns espais el que fan és millorar el drenatge i garantir que realment l'aigua es dreni i no generi correnties. Això ho hem pogut comprovar en el parc del Camí del Llor. Aquests dies han funcionat molt bé els sistemes, per la pendent que té aquell parc, els sistemes de drenatge i d'absorció d'aigua. Haureu vist que al costat del carrer hi ha tota una zona de pedra i es veu que és un, com una bassa per poder absorbir l'aigua. Aquestes solucions, la suma de moltes petites solucions, faran que Sant Boi cada cop sigui menys inundable i que la ciutat respongui millor a aquests episodis que malauradament continuen venint.
0: Entre 96 i 115 litres per metre quadrat ha plogut aquesta setmana. Això ha deixat, evidentment, algunes afectacions a la ciutat. Hi havia preocupació també per part de la ciutadania, així que agraïm molt les explicacions. Des de l'Ajuntament és Francisco Gutiérrez, que el gabinet d'alcaldia avui exercint també com a portaveu d'aquest Secopal que s'ha convocat aquest migdia. Francisco Gutiérrez, gràcies avui per acompanyar-nos.
5: Sí, John, si em deixes només acabar, perquè l'agraïment ha de ser compartit amb tota la ciutadania, ha de ser també un agraïment a la policia local, a la Protecció Civil, que han fet una feina, i recordem que són voluntaris. Sant Boi té una gran sort de comptar amb aquesta Protecció Civil i també amb les brigades municipals i amb els serveis de neteja de Coresa i de AEMAS, de les empreses municipals, però sobretot també a comunicació. I dintre de comunicació, a Ràdio Sant Boi. I dintre de Ràdio Sant Boi, al vostre programa. Crec que durant un episodi d'emergència és importantíssim tenir primer la credibilitat de comunicar de manera veraç, però un mitjà que permeti que aquest missatge arribi a la ciutadania, i vosaltres ho feu molt bé. Per tant, un agraïment a vosaltres també.
0: Doncs agraïm en aquest cas també l'agraïment. Francisco Gutiérrez, moltes gràcies.
5: Molt bé.
0: Més notícies. I, de fet, una notícia que acabem de conèixer i que la comentàvem també amb el cap de gabinet d'alcaldia, ens la confirmava també ara en directe, La Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi continua avui oberta després de que s'hagi després una part del fas sostre per les filtracions d'aigua del temporal, segons expliquen fonts municipals. Aquesta zona afectada ha quedat acordonada i l'Ajuntament defensa que aquest equipament és segur. De fet, ara mateix està obert al públic i, per tant, es pot anar a aquesta biblioteca. La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles de la pròpia biblioteca. Els treballadors de la Diputació han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua treballant en aquest edifici. A aquest respecte, Comissions Obreres de l'Ajuntament de Sant Boi denuncia a Gent de Carrer aquesta diferència de tracte entre empleats que comparteixen aquest equipament. El sindicat assegura que exigirà al consistori que es faci una nota pública explicant el que ha succeït i que també la biblioteca no es mantingui oberta si hi ha una part del personal traslladada per no poder garantir-ne la seva seguretat, tot i que ara mateix no hi hagi un perill real. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió purament burocràtica i que no hi ha un problema real de seguretat. Veurem com s'acaba resolent els propers dies. I expliquem també més coses. Un incendi en una habitació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va obligar a evacuar preventivament una vintena de persones ahir a la tarda, Eloi.
3: Sí, el foc es va originar en un matalàs i va generar molt fum. Els bombers van rebre l'avís a 6:45 del vespre i van mobilitzar 6 dotacions, tot i que quan van arribar l'incendi ja estava apagat gràcies a la intervenció del personal del centre. El CIM va atendre 3 persones per a inhalació de fum i no es va registrar cap ferit de gravetat. La majoria de dotacions es van retirar poc després i només una es va quedar fent tasques de revisió. L'actuació es va donar per tancada a mitjanit.
0: I mentrestant, poc després, els bombers van desallotjar preventivament un edifici del carrer Joan Faf de Sant Boi ahir al nit per risc d'una possible fuita de gas.
3: L'avís va entrar 8:45 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions. Durant la intervenció, els bombers es van mantenir en contacte amb la companyia subministradora. No es van registrar ferits ni incidències greus i a les 2 de la matinada es va poder restablir el subministrament i retirar les dotacions.
0: I el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi celebra aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental 2026, que enguany posa el focus en qüestions com la perspectiva de gènere, les autolesions, la conducta suïcida o la violència masclista.
3: La programació arrenca amb una jornada dedicada a la salut mental de les dones amb la participació de professionals, investigadores i persones amb experiència pròpia. Durant 5 dies també s'abordaran qüestions com la discapacitat intel·lectual, el benestar emocional, l'atenció comunitària i la transferència de la recerca a la pràctica assistencial. La setmana inclourà també activitats obertes a la ciutadania, tallers i propostes culturals vinculades al benestar i la recuperació.
0: Des de Gent de Carrer sumarem també a la cobertura d'aquest esdeveniment amb un reportatge diari des d'avui fins dijous durant aquesta setmana sobre la investigació en salut mental que tenim aquí a la nostra ciutat. De fet, avui en pocs minuts conversarem amb l'Antoni Serrano, que és director de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, per parlar-ne. I en cultura, ha finalitzat el Barrejant en una edició que ha estat a l'oi passada per aigua.
3: Sí, el Barrejant 2026 tanca amb un regust agradós després que el temporal obligués a suspendre bona part de la programació de dissabte. L'Ajuntament estudiarà ara com recuperar les activitats que van quedar pendents i entre elles el sopar commemoratiu, el concert solidari amb Venezuela i l'espectacle de foc dels Diables de Casablanca. El regidor Àlex Pérez assegura que el compromís és trobar una nova data o encaixar-les en algun altre esdeveniment de la ciutat. Tot i les suspensions, el Barrejant encara manté activitats aquesta setmana, com la del Fòrum d'Alumnes Defensors dels Drets Humans i la mostra del cinema LGTBIQ+, a Cal Niño.
0: I en esports. També jornada passada per aigua, però tot i així hem tingut alguns partits. Per exemple, la Unió Esportiva Sant Boiana cau a l'última jugada davant de la Vila.
1: En el duel disputat a Vilajoyosa, un drop condemna el Degà a una derrota per 36-33 en la segona jornada de la Divisió d'Honor. Un duel que no ha estat exempt de polèmica. Així ho explicava l'entrenador de la Sant Boiana, el Ricardo Cortés.
6: Fue lamentable. Después ha tenido un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. Entonces creo que el apretón que le pegó el entrenador de la Vila al árbitro en el entretiempo fue decidor. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, ser injustificado, absolutament.
1: Aquest junt amb el bàsquet Sant Boi han sigut els únics clubs que han pogut jugar aquest cap de setmana. La resta de partits van haver de ser anul·lats a causa de l'alerta de protecció civil. El Fira Cooperativa, per exemple, que havia de jugar el Denny Harke davant del Vilaseca, havia anunciat dos fitxatges per aquesta jornada. El migcampista brasiler Jonathan Fonseca, amb experiència al juvenil de Divisió Honor del Cornellà, i l'extrem Joel Faures, que ve del Castelldefels de Lliga Elit. El mateix Joel ens explica la seva arribada al Fira Cooperativa.
7: La decisión de ir a la Copa de Fondos de Fira fue una Copa muy ambiciosa, con las ideas muy claras, un proyecto que era muy interesante, un staff que confiaba muchísimo en mí, un grupo de jugadores increíble. Yo sabía que iba a volver a ser yo, de saber lo que es competir ahí y ganar ahí. Sobre todo vengo a la Copa para aportar, para ser uno más, para disfrutar, para volver a recuperar esa confianza, esas ganas de ese extremo derecho y que vuelva a la Copa. A la Copa tiene que volver a Liga Élite, donde tiene que estar.
1: Avui repassarem com ha anat aquesta jornada reduïda i com afronten els equips els següents partits.
0: Ho farem a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. Passen 8 minuts de 7:45. Hem explicat i hem analitzat també quina és la situació respecte als aiguats que hem tingut aquest cap de setmana, però més enllà dels carrers tallats o dels problemes de mobilitat que també hi ha hagut a Sant Boi, molts veïns han patit danys en cotxes, també a baixos, a garatges, habitatges i comerços. Ha passat en general a tota Catalunya i ara que es recupera la normalitat, arriba també una altra pregunta, que és qui paga tot això i què es pot fer amb tot això, Eloi?
3: Exacte, aquí hi ha diverses coses que hem de tenir clares, perquè no sempre paga directament la nostra asseguradora. Si els danys s'han produït per una inundació considerada extraordinària, pot entrar en joc el Consorci de Compensació d'Assegurances, que és un organisme públic estatal que cobreix precisament determinats riscos extraordinaris. Ara bé, hi ha una condició bàsica. El bé afectat ha d'estar assegurat i la pòlissa ha d'estar vigent i al corrent del pagament en el moment de la inundació.
0: Per exemple, informava Bombers dimarts passat que va haver un home que es va quedar atrapat perquè tenia aigua al cotxe i no podia arrencar-lo perquè havia quedat inundat. En aquest cas, per exemple, això ho podria pagar el Consorci?
3: Sí, hi ha un detall important, perquè encara que tinguem el cotxe assegurat només a tercers, des del 2016 aquestes pòlisses també incorporen la cobertura dels riscos extraordinaris. Per tant, un vehicle assegurat a tercers també pot estar cobert. A més, el Consorci no aplica franquícia pels danys als vehicles, i si el cotxe s'ha quedat immobilitzat, es pot portar al taller habitual i en determinats casos el Consorci també pot assumir el cost del trasllat si el taller és raonablement a prop del lloc del sinistre.
0: I què hem de fer abans de començar a netejar o a reparar aquest cotxe?
3: Doncs aquí és molt important documentar-ho tot, fotografies i vídeos del vehicle, del garatge, dels baixos, i també convé fotografiar fins a on ha arribat l'aigua. Per a molts veïns de Sant Boi això pot arribar una mica tard si ja han començat a netejar, però no vol dir que ja no puguin reclamar. Si tenen fotografies, vídeos, factures, pressupostos o qualsevol document que acrediti els danys, és important conservar-ho, i de cara a futures situacions semblants que poden passar, la recomanació del Consorci és clara. Si és possible, no retirar ni llençar els objectes malmesos abans que el pugui veure el pèrit, i si s'han de registrar i de retirar, urgentment, per seguretat, doncs cal fotografiar-los abans i guardar les factures o justificants.
0: I, per exemple, amb el cotxe el podem reparar directament o com funciona?
3: El Consorci reclama, si és possible, esperar que el pèrit valori primer el vehicle. Els danys provocats per una inundació també poden afectar la part electrònica, motor o altres components. Per tant, millor avisar, portar-lo al taller i esperar la valoració abans d'autoritzar-lo com una reparació important, sempre que la situació ho permeti,
0: clar. Evidentment, a vegades això és molt urgent perquè necessitem el cotxe. Quant de temps necessitem per comunicar aquests danys i que es pugui passar a la següent fase?
3: La regla general és comunicar el sinistre a l'asseguradora dins dels 7 dies naturals des del moment que sabem que s'ha produït, tret que la nostra pòlissa estableixi un termini superior. L'Agència Catalana del Consum recomana fer-ho tan aviat com sigui possible, i sobretot per una via que deixi constància, per exemple, demanar un número d'incidència. Per tant, els afectats aquest cap de setmana a Sant Boi no haurien d'esperar a saber exactament qui acabarà pagant, perquè el primer és comunicar el sinistre.
0: Però llavors, a l'hora de comunicar-ho, el primer que hem de fer és trucar a l'asseguradora o directament al Consorci?
3: Podem començar per la nostra asseguradora o pel mediador. Si es determina que estem davant d'un risc extraordinari, la tramitació acabarà passant pel Consorci. També es pot presentar directament la sol·licitud al Consorci. Ens poden demanar la pòlissa, el rebut que acrediti que està pagada, pressupostos o factures de reparació i tota la documentació dels danys anteriors, també.
0: I si el problema no és a un cotxe, sinó que és a una casa o un baix, un garatge...
3: Aquí cal mirar molt bé què tenim assegurat. En un habitatge, el Consorci indemnitzarà en funció de què cobreixi la nostra pòlissa. El continent, és a dir, l'estructura i els elements de l'immoble i el contingut, com mobles, electrodomèstics, si els tenim inclosos, clar. Una altra dada important, en habitatges i comunitats de propietaris tampoc s'aplica la franquícia general del consistori.
0: hi ha hagut comerços que també s'han vist afectats en aquest sentit. Això com funciona per ells?
3: Doncs també pot estar cobert. El consorci pot indemnitzar danys al local, mobiliari, equips o mercaderia, sempre d'acord amb els capitals i les cobertures contractades. Aquí sí hi ha una diferència. En comerços, oficines, indústries, es pot aplicar una franquícia del 7% sobre els danys indemnitzables. I encara hi ha una qüestió, i és que si el negoci tenia contractada una cobertura de pèrdua de beneficis o interrupció de l'activitat i ha hagut de tancar precisament a conseqüència d'aquests danys materials d'inundació, aquesta pèrdua també pot arribar a estar coberta.
0: I si no tinc assegurança, què passa?
3: Doncs aquí la resposta és clara. El consorci no indemnitzarà els danys materials si el bé no estava assegurat. Una altra cosa és que posteriorment puguin reconèixer o puguin aparèixer ajudes públiques específiques, però això és independent del consorci. I a hores d'ara el que sí sabem és que Sant Boi continua en aquesta alerta per noves pluges. De fet, Protecció Civil ja manté activat el pla Inuncat.
0: Per tant, resumim tot això que hem explicat, Eloi.
3: Tres coses. Comunicar el sinistre com més aviat millor, documentar absolutament tots els danys i no llançar ni reparar res important abans que pugui quedar acreditat i, sobretot, encara que no tinguem, encara que tinguem dubtes sobre si pagarà l'asseguradora o el consorci, iniciar igualment la reclamació.
0: Doncs si heu estat afectats ja veieu que no està tot perdut, tot i que evidentment doncs, és una situació de la que s'ha sortit, també de la que s'ha d'enfrontar després d'aquests dies de força aiguats. També aquí a Sant Boi ho hem estat explicant aquests dies amb una actualitat que també sens dubte segueix marcada per l'habitatge. Després de l'anul·lació de la manifestació unitària a Barcelona del dissabte passat, va ser per les pluges, avui hi ha una nova convocatòria a la que s'hi sumarà també una columna que sortirà des de Sant Boi i que arribarà a Urquinaona a les 7 de la tarda. Jordi Fuentes, portaveu de l'Assemblea pel Dret a l'Habitatge a Sant Boi. Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Joan.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Em sembla que trobem de pas anant cap a una manifestació que hi ha avui a Barcelona, convocada a partir de les 7, avui dilluns, perquè, clar, hem de recordar que hi havia una manifestació convocada el dissabte passat, va haver-hi tot el que va passar amb les pluges, va haver de posposar-se. Per tant, avui hi ha aquesta manifestació unitària a partir de les 7 a Barcelona.
8: Sí, així és. Va ser a plaça dissabte i aquesta manifestació ve després de divendres i de tot el que ha passat al Congrés, sobretot.
0: Això del Congrés, que ara també ho comentarem, i després d'una concentració que va haver-hi també el dijous, que es va convocar diferents ajuntaments també aquí a Sant Boi. Avui des de l'Assemblea per l'Habitatge us sumeu també a aquesta manifestació que hi ha a Barcelona. Quina interpretació en feu des de l'Assemblea de tot el que ha passat dels últims dies, que no és poca cosa?
8: Bueno, com bé dius, hi ha molta cosa. Nosaltres fem unes lectures diferents. Hi ha una part molt electoralista del PSOE, no?, que és tota la jugada dels decrets, d'aquesta separació dels decrets en dues parts, no?, el primer i el segon. Sabem que Pedro Sánchez ha convocat eleccions avui, pel 29 de novembre. Això respon a que per fi té una possible avantatge electoral respecte al passat, com a mínim. Sabem que abans de l'estiu va proposar els pressupostos socials per desviar l'atenció a tot el tema de corrupció. A l'estiu explota el de Ceuta i totes les mirades van anar cap allà. I ara ha tingut la sort, no?, per dir-ho d'una manera molt cínica, de tot el tema de Mari Carmen i com ha escalat això. I ara és veritat que tota l'atenció s'ha anat cap aquí. Veiem tota la mobilització social i creiem que aquesta és una jugada, no? Però aquesta manifestació arriba, realment s'estava cuinant molt abans. Aquesta manifestació començava amb el suïcidi de la Olga, la veïna de l'Hospitalet. Després s'assuma el tema de la Mari Carmen i un parell de dies més tard passa el suïcidi del Javier, no? Una altra persona que se suïcida després de ser desnonada. Nosaltres mantenim que no són morts, són assassinats d'aquest sistema injust que expulsa la gent de casa seva sense alternatives dignes. I a més de tot això, divendres vam veure com es van tombar els decrets al Congrés dels Diputats. Jo crec que aquesta manifestació, per una part, és el rebuig cap a la política que no ha votat a favor d'aquests decrets, especialment aquí a Catalunya, per Junts per Catalunya, però també és una denúncia del contingut dels decrets. Els decrets no són la panacea, aquests decrets eren decrets d'urgència. De fet, la majoria de coses que hi ha al decret no solucionen el problema de l'habitatge, simplement són mesures pal·liatives. I són arreglar coses que ja es van fer malament en un inici, com el lloguer d'habitacions o per temporada, que era un forat que hi havia a l'Alau, bueno, l'afegit de l'Alau de 2021. Això és una cosa que no hauria d'haver passat en primera instància, i el decret de les moratòries dels desnonaments és una cosa que va caure el gener, per tant no és res nou. De les coses que s'aporten hi ha molt poques, i de les que s'aporten nosaltres fem una crítica molt gran, i aquesta manifestació va per aquí també. És una crítica molt gran a les mesures que es proposen.
0: Clar, de fet el que expliqueu és que no eren unes mobilitzacions que començaven perquè s'aprovessin els decrets, anaven més enllà dels decrets. Ara que això dels decrets no ha sortit endavant, veurem si al final acaba aplicant-se, perquè hi ha algunes fórmules de que pugui acabar sent així. Tot i que s'apliquin, si no s'apliquen, la situació segueix sent una mica la que estem comentant en les últimes setmanes i per la que encara seguiu manifestant-vos. Diries que aquí a Sant Boi s'esperen més mobilitzacions, també com la del dijous, continuaran les protestes?
8: A veure, aquesta previsió és una mica especulativa. Jo no tinc ni idea. Jo crec i espero i desitjo que sí. No sé com
0: però
8: serà.
0: Ara mateix no hi ha cap convocada a Sant Boi, diguéssim.
8: A Sant Boi comença una columna avui a les 6, si no m'equivoco, per anar cap a plaça Urquinaona, que és a les 7.
0: O sigui, a la Unitària.
8: Sí que hi ha una convocatòria per anar cap a la Unitària. A nivell aquí a Sant Boi particular, que jo sàpiga, no hi ha res convocat per part nostra, almenys.
0: Un altre dels temes que hi ha ara mateix sobre la taula, i del que s'ha parlat molt també des que van començar aquestes reivindicacions respecte a l'habitatge, és que tot això pugui acabar amb una vaga general. De fet, recordo, abans de l'estiu, que parlàvem que s'estava ja començant a parlar en aquell moment a l'agenda, hi havia potser altres temes que estaven més amunt, com per exemple la sanitat, l'educació, fins i tot també les guerres que segueixen havent-hi d'alguna forma, però que estaven més a l'agenda, ara sobretot a l'agenda ja el tema de l'habitatge. S'està treballant per arribar fins aquí, també des de les entitats de Sant Boi que lluiteu pel dret a l'habitatge?
8: S'està treballant molt activament perquè, bueno, si recordem abans, primer vam fer la campanya Ens costa la vida, va ser una campanya impulsada per sí. tots els sindicats d'habitatge i els sindicats alternatius laborals, més enllà de Comissions UGT. Nosaltres ens vam adscriure a aquesta campanya, com bé deies, ja apuntava cap a la vaga general. Era una vaga general per motius d'habitatge i de laborals, bàsicament pel tema de, o sigui, la capacitat d'adquisició i de la misèria de la classe treballadora. S'està treballant molt activament perquè si abans hi havia motius, ara hi ha més perquè el que va passar el divendres del Congrés, van passar dues coses. Primer, les propostes que va portar el PSOE eren propostes molt tèbies. Eren propostes que, tot i que s'haguessin aprovat, el Moviment per l'Habitatge no les accepta perquè no van a l'arrel del problema. I, de fet, no només no van a l'arrel del problema, sinó que segueixen legitimitant l'explotació de dret a l'habitatge a través d'incentius fiscals i altres mesures, no? Però, a més d'això, el fet que el Congrés tombés aquests decrets d'emergència és molt significatiu. És molt simbòlic perquè la política general ha deixat d'estar de banda de la majoria del poble, de la classe treballadora, i ha passat a defensar els interessos de la minoria, que són el gran capital, les immobiliàries i els fons d'inversió. Aleshores, aquesta vaga té més sentit que mai. Té més sentit que quan vam començar la campanya, té més sentit que fa una setmana, totes les plataformes estan anant cap aquí, l'últim que falta és que s'assumin els sindicats majoritaris.
0: Que és el que reconeixies a l'última entrevista que també fèiem, que parlàvem que això no es pot fer sense UGT i Comissions. Hi ha hagut algun tipus de és a dir, des d'aquestes propostes que s'estan fent i aquests moviments que s'estan fent des de la ciutat, des de diferents entitats, com comentaves, hi ha algun acostament cap a aquests sindicats? Hi ha alguna cosa que comenci a sobrevolar per la que creieu que està més a prop aquesta vaga general del que ho estava fins ara?
8: Sí, o sigui, el contacte amb aquests sindicats majoritaris es fa de dues maneres. La primera és a través de la intervenció. O sigui, hi ha sindicats i altres partits polítics més a l'esquerra, no?, que aquests sindicats i que qualsevol dels partits polítics parlamentaristes, que fan intervenció als sindicats i són els que eleven la crida des de les bases, no?, de cal això. Em consta que les bases d'aquests sindicats ho demanen. Per altra banda, la intervenció hi ha una banda més diplomàtica, no?, de sindicats de llogateres, contacta amb Comissions, o sindicats de llogateres, per dir-ho, contacta i proposa i tal. Jo no conec a dia d'avui com van aquestes negociacions. Sé que abans de l'estiu sí que es començava a parlar i sé que es va dir, com així de broma, no? El paro de 2 hores està assegurat, no?, perquè és el que passa sempre amb aquests sindicats. Jo crec que s'estan apropant a una situació molt complicada perquè el carrer demana la vaga general i aquests sindicats sabem que generalment no estan del costat de la classe treballadora, sabem que són sindicats més corporativistes i amb unes estratègies molt més àmplies, però quan el context social ho demana, o s'assumen o es posen al davant, no poden estar al costat. Porten uns mesos estan de costat i ara la situació cada vegada està més calenta. Jo espero que s'adonin que és necessari que convoquin aquesta vaga general, perquè és que si no es queden enrere.
0: Doncs ja estem explicant quina és la situació. Avui aquesta columna que s'ha convocat des de Sant Boi per marxar a la manifestació unitària, tot i les pluges, tot i la resta d'actualitat que és moltíssima, segueix l'habitatge, evidentment. Al centre del debat ho parlem amb el portaveu de l'Assemblea pel dret a l'habitatge a Sant Boi, el Jordi Fuentes. Gràcies per acompanyar-nos de nou avui a Gent de Carrer.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Nou minuts i seran les 7. Ho estàvem explicant aquesta setmana. El Parc Sanitari Sant Joan de Déu celebra la Setmana de la Salut Mental, una cita especialment important en una ciutat com Sant Boi, que està molt vinculada també històricament a l'Olla, a aquest àmbit.
3: Sí, des d'avui fins divendres la programació es desplega sota el lema Mirades que transformen, amb diferents propostes per abordar la salut mental des de perspectives diverses. Cada dia es dedica a un àmbit concret. Avui, 5 d'octubre, la jornada porta per títol Dona i salut mental, ferides invisibles, veus visibles, i posa sobre la taula qüestions qüestions com les autolesions, la conducta suïcida o la violència masclista. Demà el focus serà la discapacitat intel·lectual i la salut mental, dimecres la recerca i la seva aplicació clínica, dijous la relació entre l'arquitectura, ciutat i benestar i divendres la salut mental comunitària del segle XXI. A més, al matí hi ha sessions més divulgatives i professionals i a la tarda activitats més amb vivències per acostar la salut mental també a la ciutadania. I nosaltres també hi posarem el focus durant tota la setmana des de Gent de Carrer. Cada dia abordarem una vessant diferent. Parlarem de la història de la salut mental a Sant Boi, dels recursos i del finançament, de la recerca i també del futur d'alguns trastorns que més preocupen a dia d'avui. I avui, per començar aquesta sèrie, ens acompanya una de les persones que millor ens pot ajudar a entendre què significa parlar de salut mental.

0: aprofundir i parlar d'aquesta setmana de la salut mental, es troba amb nosaltres el doctor Antoni Serrano, director de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi. Què tal? Bona tarda.
1: Molt bé, bona tarda.
0: Per què continua sent necessari dedicar tota una setmana específicament a parlar de salut mental?
1: Doncs perquè malgrat la conscienciació social que hem viscut els darrers anys, segueix sent necessari alliberar-nos de l'estigma, conèixer millor la situació de les persones i fer-ho més públic.
0: Mm-hmm. Quin és el principal objectiu que us marqueu aquest any, amb aquesta setmana especial?
1: Doncs compartir amb la societat, amb els professionals i amb tot el que vulgui venir-vos a escoltar, que hi ha mirades que transformen, que som capaços de transformar el model sanitari, transformar el model d'atenció per apropar-nos a les necessitats canviants que té la població la que tenim.
0: És la primera edició aquest any?
1: No, en aquest format és la segona edició, tot i que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu ja fa anys que fèiem una jornada de 2 dies orientada a la salut mental.
0: El lema és mirades que transformen, suposo que diu molt, no?, d'aquesta setmana ja.
1: Sí, perquè el que estem fent és focalitzar-nos també en poblacions especialment vulnerables. Dilluns hem parlat de dona i salut mental, dimarts parlem de persones amb discapacitat intel·lectual que tenen també problemes de salut mental, dimecres parlarem de la recerca aplicada, de quina manera la recerca transforma la vida de les persones, a través de quins projectes, amb projectes específics que ho han aconseguit. Dijous parlarem de com l'arquitectura i l'urbanisme ens transforma com a ciutadans en millorant o en pitjorant la nostra salut mental, i divendres parlem d'un tema que és molt rellevant a nivell, diguéssim, professional, perquè tenim molts professionals que treballen en l'àmbit comunitari i estem en un moment on realment hem de transformar el model assistencial si volem assolir el repte.
0: Com ha anat la jornada d'avui?
1: Súper, la veritat és que hem fet un ple, vull dir, estava a l'auditori, no hi cabia ningú, i a les ponències ha sigut molt, molt interessant, la veritat que sí.
0: Ha canviat molt la mirada o la manera de com parlem de salut mental respecte a fa potser 10 o 15 anys?
1: Sí, en parlem d'una forma més oberta, menys culpabilitzadora, més comprensiva, però tot i així segueix havent-hi un punt d'estigma, un punt del rar, el diferent, no vull que estigui a prop, no? I ens falta molta comprensió, ens falta molta comprensió encara.
0: Quines malalties han pujat o cada cop són més comunes?
1: Clar, en salut mental a vegades fem una aiguabarreig del que en diem trastorns, del que en diem malalties, del que en diem situacions, condicions o problemes. El que hem pujat molt són els problemes de salut mental, és a dir, l'expressió del malestar emocional a través de símptomes que eren habituals de malalties greus com la depressió, l'ansietat, inclús la psicosis, no? Però és veritat que no, aquestes malalties greus es mantenen, diguéssim, amb les prevalències habituals. El que sí que hem vist créixer molt, per exemple, els joves, les conductes autolesives, és a dir, que es fan el fer-se mal, el fer-se talls, per exemple, no? La ideació suïcidi, inclús els intents de suïcidi, aquest sí que ha crescut, i probablement són els que són més sensibles als canvis socials.
0: Són els que més preocupen, també?
1: Bueno, es preocupen ara perquè poden arribar a saturar el sistema i es poden, diguéssim, dificultar l'accés a persones que tenen malalties mentals greus que sense el servei de salut mental no podrien ser atesos. En canvi, jo crec que Catalunya s'ha fet un esforç important amb, diguéssim, 2 moviments. El primer és incloure la salut mental dins l'atenció primària, que se'n diu el programa de col·laboració amb la primària, i la segona és compartir amb el sistema sanitari el que en diem el sistema d'escalada, és a dir, que cadascú sigui atès al nivell assistencial que li correspon en funció de la gravetat del seu trastorn, de la seva malaltia.
0: Hi ha determinades franges d'edat que preocupen més?
1: Els joves, evidentment, perquè augment de la demanda enorme, no?, de trastorns d'ansietat, inclús de trastorns depressius, i la gent gran, no només perquè el seu volum està creixent, sinó perquè probablement els serveis actuals estan dissenyats per persones entre 20 i 65 anys. I ara cada cop ens trobem més gent gran que pateix algun tipus de malaltia mental. Si vols afegir també malalties derivades de trastorns neurològics com l'Alzheimer, que tenen, diguéssim, expressions comportamentals i s'han d'abordar conjuntament entre neuròlegs i psiquiatres.
0: Suposo que és molt diferent tractar una persona jove que una persona gran, no? I esteu ja equipats per poder arribar a aquestes dues franges de tan separades?
1: Doncs en part sí, en part no. En part sí, perquè tenim una xarxa diferenciada entre adults i menors, fins als 18 anys hi ha una xarxa diferenciada d'atenció a la salut mental infantil juvenil que té dificultats i especificitats pròpies, que segurament és la que ara està més saturada. La d'adults per derivades, perquè els joves que tenien 18 a la pandèmia, doncs ara ja tenen 24 o 25,

0: a la comunitat en aquell moment en què es poden desestabilitzar i requereixen una atenció més freqüent que el que podem oferir en un centre de salut mental. I per tant, aquestes persones, doncs, des de fa uns 4 anys es va establir unes unitats de recuperació i projecte de vida que tenen aquestes persones. Això ens ha ajudat a frenar els ingressos a unitats de llarga estada on els usuaris poden estar 2, 3, 4 o 5 anys. No? I, per tant, minimitzar l'impacte negatiu que sempre té estar en un recinte hospitalari.
1: Estem aprenent, o esteu, a detectar abans els problemes o realment està augmentant aquesta incidència?
0: Són les dues coses. Està augmentant la incidència pels factors que et deia abans. Els factors socials impacten en els problemes de salut mental i més problemes de salut mental poden acabar desenvolupant trastorns greus, com una depressió major, un intent de suïcidi, però també ens estem, ja des de fa uns anys, ja tenim aquest, com es deia, el programa de col·laboració amb la primària, on els professionals de salut mental es desplacen als centres d'atenció primària per fer allà les visites que ara sí els metges de família o les infermeres de família consideren que són tributàries d'una valoració per salut mental, per un psiquiatre, un psicòleg o un infermer, i així poder doncs, intervenir més precoçment, a la vegada que poder detectar aquells casos greus que podrien passar desapercebuts.
1: Heu començat aquesta setmana parlant i posant el focus en la dona i la salut mental, no? Per què en aquest tema?
0: Doncs perquè és un tema que ens preocupa, és un tema que no se'n parla prou i que realment cal fer canvis. Per posar-te un exemple, la majoria d'assajos clínics, és a dir, de mètodes científics per demostrar que un fàrmac funciona, es fan en població jove masculina. I no té res a veure amb la població femenina, ja no només per la massa física, és a dir, els homes en general són més alts que les dones i les dosis s'haurien de regular, sinó també perquè tot el perfil hormonal pot canviar la resposta de l'organisme a aquestes substàncies. Així com també el cervell, tenim connexions cerebrals lleugerament diferents i cal conèixer millor aquestes especificitats per poder ajustar els tractaments i fer-los més precisos.
1: Suposo que històricament hi ha hagut també biaixos, no?, a l'hora de diagnosticar trastorns en algunes dones.
0: Sí, de fet avui hem tingut una conferència molt interessant per part del doctor Enric Vicenç, que ens ha explicat com eren els ingressos femenins, els ingressos de dones del segle XIX en els hospitals psiquiàtrics. I clarament hi havia un biaix de gènere importantíssim i, de fet, el principal motiu era la inadaptació social, és a dir, que la dona li portés el contrari al marit o que tingués conductes que no estaven acceptades socialment a l'època. Això motivava que l'alcalde, que el mossèn del poble, que la policia pogués instruir un ingrés d'una dona en un hospital psiquiàtric simplement perquè era diferent de la resta. Això passava un filtre d'un professional mèdic, però aquest filtre estava molt condicionat per la mirada social. I bueno, és un document molt, molt interessant.
1: I sort que ha canviat. Ja per acabar, vull parlar abans de Sant Boi, perquè fa molts anys que la ciutat està vinculada a l'atenció en salut mental. Realment, Sant Boi és referència?
0: Sant Boi és referència per dos motius. El primer i el més important és la voluntat. La voluntat de ser referent. El que hem vist és que Sant Boi el que ha buscat és defugir de ser el poble estigmatitzat perquè té dos grans hospitals psiquiàtrics i entomar la salut mental com un lema positiu per tractar millor la seva població. I això s'agraeix. I segurament està condicionat pel segon motiu, que ja l'he explicat, que és que tenim dos grans hospitals que en el seu moment eren, diguéssim, dels més grans de Catalunya en quant a volum conjuntament de persones ingressades. Això ha canviat moltíssim perquè des de fa 40, gairebé 50 anys s'han anat desenvolupant serveis comunitaris que han fet reduir els llits hospitalaris, però aquesta singularitat doncs, feia que Sant Boi fos reconeguda per als hospitals psiquiàtrics, per tant, per la salut mental. Jo crec que aquí aquest fenomen feia que fóssim referència. El segon seria la mirada aquesta de que, diguéssim, des dels diferents governs de l'Ajuntament s'han anat buscant això. I si em permets, afegiria un tercer. Les entitats que estem operant a Sant Boi estem treballant amb uns altíssims estàndards i estem, diguéssim, empenyent cap a la millora contínua. Per això també aquesta jornada, no? Per intentar aprofitar l'expertesa que tenen els nostres professionals. Per fer, poseu-te dos exemples molt concrets. Al Parc Sanitari Sant Joan de Déu tenim la unitat de formació multiprofessional de salut mental més gran d'Espanya. I la segona, el centre o els grups d'investigació que treballem al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en alguns rànquings que estan publicats, som els segons en publicacions a nivell europeu i els quarts a nivell mundial. Són xifres que doncs, val la pena donar a conèixer

0: per entendre que estem en territori privilegiat, en el que realment doncs, tant professionals com l'Ajuntament, com les entitats del sector estan molt conscienciades i volem deixar fer-ne un valor positiu.
1: Doctor Antoni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu d'aquí de Sant Boi, moltíssimes gràcies i molta sort en aquesta setmana tan especial de la salut mental.
0: Moltes gràcies a vosaltres per fer-nos el teu.
2: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
3: Passant 5 minuts de les 7. Repassem també l'actualitat local. Sant Boi recupera progressivament aquesta normalitat després dels forts aiguats del cap de setmana.
1: Sí, entre dissabte al vespre i la matinada de diumenge es van registrar entre 96 i 115 litres per metre quadrat a la ciutat. A hores d'ara ja no hi ha carrers ni carreteres tallades i el servei d'autobusos funciona amb normalitat, tot i que encara es treballa per recuperar completament alguns equipaments públics. Aquest matí, però, Protecció Civil ha enviat un nou SLR per risc de fortes pluges i l'Ajuntament ha tornat a convocar el Siscopal per fer seguiment de la situació.
3: El que ens expliquen és que encara hi ha algunes afectacions a la ciutat, però que a poc es va tornant a aquesta normalitat. I també hem sabut, avui, fa poques hores, la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi continua avui oberta després de que avui dilluns s'hagi després una part del fals sostre per aquestes filtracions d'aigua del temporal, segons han explicat a gent de carrer fons municipals. La zona afectada ha quedat acordonada i l'Ajuntament defensa que aquest equipament ara mateix és segur. La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles. Els treballadors de la Diputació d'aquesta biblioteca han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua ara mateix treballant a l'edifici. Des de Comissions Obreres de l'Ajuntament han denunciat a gent de carrer aquesta diferència de tracte entre empleats que comparteixen equipament. El sindicat assegura que exigirà al consistori que es faci una nota pública explicant el que ha passat i que la biblioteca no es mantingui oberta si hi ha part del personal que s'ha traslladat per no poder garantir la seva seguretat, tot i que no hi hagi un perill real. I un incendi al Parc Sanitari Sant Joan de Déu va obligar a evacuar preventivament una vintena de persones.
1: El foc es va originar en un matalàs d'una habitació i va generar molt fum. Els bombers van mobilitzar 6 dotacions, tot i que quan van arribar el personal del centre ja havia pogut apagar les flames. El CEM va atendre 3 persones per inhalació de fum, tot i que no es van registrar ferits de greus.
3: Això un dia abans de l'inici de la Setmana de la Salut Mental, que ha estat avui, Eloi.
1: Sí, la programació ha arrencat aquest matí, una jornada dedicada a la dona i a la salut mental i durant 5 dies abordarà també qüestions com la discapacitat intel·lectual, la recerca, l'atenció comunitària o la relació entre els espais i el benestar. També hi haurà activitats obertes a la ciutadania.
3: I també ahir a la nit un edifici del carrer Joan Paf va ser desallotjat per una possible fuita de gas.
1: Els bombers van rebre l'avís cap a 8:45 i van desplaçar 3 dotacions. No hi va haver ferits ni incidències greus i a les 2 de la matinada es va poder establir el subministrament i donar per tancada l'actuació.
3: I en cultura, el Barrejant tanca una edició que ha estat marcada per la pluja, també.
1: Sí, la 38a edició del festival està condicionada pels aiguats del cap de setmana que han obligat a adaptar part de la programació prevista. El certamen ha tornat a posar el focus a la cooperació, els drets humans i la solidaritat.
3: Passant 7 minuts de les 7, Carlos Ruano, què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, molt bona tarda.
3: I benvingut a Gent de Carrer. Déu-n'hi-do tot el que ha passat aquest cap de setmana.
4: Mare de Déu, sí, sí.
3: És que, de fet, anem a explicar una cosa. Avui volíem analitzar en què quedava tot el tema dels decrets.
4: Sí, com evolucionava, no?
3: Sí, perquè hem de recordar que amb tu fem una secció en la que volem analitzar algun tema relacionat, sobretot amb el dret, perquè podem desgranar-lo d'una forma que ho entenem tots, amb un tema que a vegades sempre són complexos. I és que, clar, han passat tantes coses que la secció ha volat pels aires i hem hagut de reconfigurar-la.
4: Sí, bueno, estava jo avui a les 2 de la tarda amb els macarrons a la boca, amb un missatge Déu de Carlos, admet-me canviar això.
3: Sí.
4: I refent el guió, i a les 4 de la tarda ara enviant-ho. Bueno, una cosa...
3: La secció pels aires, les Corts també han quedat dissoltes. Avui el president de la Generalitat ha convocat eleccions.
4: Generalitat?
3: Ai, de la Generalitat, ja no sé ni què estic... Avui estic molt de dilluns, eh?
4: Sí,
3: no, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Sí,
4: doncs sí, ha decidit anunciar ha decidit anunciar que desmantava les Corts, Però això, bueno, malgrat es dir que és com si explotessin, no? Es desmantelen, se'n va tot el món. No, això no és així. O sigui, ara passem a una cosa que a les persones que ens agrada el dret constitucional, doncs, ens agrada molt, perquè és una rara avis, és a dir, és una cosa molt estranya que sol passar, malgrat les últimes convocatòries d'eleccions han sigut sempre així, no? Abans de que s'acabi el mandat. I és que, bueno, ara mateix, al dissolir-se les Corts, el que es fa és, bàsicament, crear una diputació permanent, vale? Diputació permanent, no sé què us sona a vosaltres o què us vol sonar.
3: Diputació permanent, ara explicarem el que és, però el que podria fer aquesta diputació permanent, ara explicarem el per què, és que els decrets de l'habitatge que havien quedat el divendres, anul·lats després de que s'hagués votat en contra, ara pugui passar que siguin una realitat. Per què això?
4: Doncs és molt curiosa la situació perquè, com tu dius, a causa de que Junts va votar en contra de l'aprovació d'aquest decret, doncs no hi havia una majoria simple, no? Doncs en aquest cas, a l'haver una diputació permanent, el que passa és que es redueixen de manera radical la quantitat de diputats que hi ha en el Congrés. Per tant, es queden, per així dir-ho, el nucli dur de cada grup parlamentari i, per tant, si en aquest cas fent proporcions, perquè, si no m'equivoco, són 71 persones, fent proporcions, es queden, per exemple, 37, per així dir-ho, al bloc d'esquerres, 36 o 35 del bloc de dretes, estaríem parlant de que hi ha una majoria simple, per tant, es podrien aprovar aquests decrets. I durant el temps que dura, doncs, la legislatura fins al 29 de novembre, fins que el pròxim govern derrogui o no, depenent qui surti, doncs es mantendria aquest decret i, per tant, es podria aplicar tot el que vam parlar divendres i tot el que s'està parlant.
3: Que això potser acabaria en cas que hi haguessin eleccions i que sortissin partits de dretes, però això voldria dir que es podrien acabar aplicant per això que deies, no? Per aquesta diputació permanent que faria que això pogués acabar aplicant-se.
4: Exacte. I és que és molt curiós perquè, o sigui, el fet i a la fi... Això doncs, no podria haver passat si el president no hagués desmantelat Corts, no? Si, per exemple, després de divendres continuéssim amb la mateixa sintonia, que és el que anàvem a explicar que, avui, no? El que hagués passat és que una altra vegada s'estaria debatint de a veure com fer un altre decret, a veure si podem convencer Junts, a veure si podem pactar una altra cosa, però el fet que doncs, el president hagi decidit doncs, donar aquesta doncs, gir de guió, no? Perquè Pedro Sánchez és molt de gir de guió, doncs això, el fet que hi ha fet el gir de guió fa que s'ompli un bandall de coses que es poden fer, que es poden suposar, que es poden plantejar molt, molt, molt gran.
3: Anem a analitzar-ho també per entendre com podrien entrar en vigor a la pràctica aquests reials decrets. Com funcionaria això?
4: Doncs funcionaria igual que funcionaria amb el Parlament, però amb més gent. És a dir, ara mateix el Consell de Ministres està proposant doncs, aquest decret llei. Per tant, es publicaria el BOE demà, per exemple, no? En cas que avui es discutís i es publiqués. Suposo que serà per dimecres, encara, sí, no demà, no? I, doncs això, imagino que demà parlen al Consell de Ministres, que aproven el decret llei entre ells, per tant, va a votació d'aquesta diputació permanent. I, al igual que passa amb el Parlament, doncs es vota. Aquesta votació seria entre els integrants de cada grup parlamentari que es queda, normalment es queden els líders i persones doncs, més això, com he dit abans, d'aquest nucli dur, i el que fa és o bé convalidar o bé derrogar. No hi ha punt mig. És a dir, moltes vegades amb els decrets el que passa és que diuen, això va passar per exemple al decret Òmnibus, no sé si se'n recordeu d'aquest decret famós, que Òmnibus bàsicament és que hi ha moltes coses dins, no que sigui el nom específic del decret. Però bueno, la cosa està en que en aquest cas, com estem davant d'una comissió, o sigui, una diputació permanent, el que passa és que, com he dit, o es derroga o s'aprova. Per tant, és a dir, es convalida o ja s'acaba. Per tant, no entrem en aquests tràmits de negociem, parlem, tal. És com molt, molt, molt, molt més ràpid, per així dir-ho, no? Per tant, el fet també de que es convalidi o no es o es derrogui fa que també es pugui avançar més ràpidament entre ara i quan arribin les eleccions, no? Si per exemple, jo que sé, per lo que sigui es derroga, per tant ja no hi ha una majoria suficient per poder votar-ho, el que també es pot fer és plantejar altres decrets llei que potser sí que agradin altres grups parlamentaris, no? Que puguin ser, per exemple, com deia Junts per Catalunya, que volien protegir el petit tenidor. Doncs aprofitar aquesta rapidesa legislativa per doncs, proposar un altre decret llei i així intentar, doncs, pal·liar una mica aquesta crisi de vivenda que estem patint.
3: Parlem també de la vigència d'aquest decret des de la seva publicació fins després a les eleccions. Això com funcionaria?
4: Doncs, al igual que una norma en rang de llei, Vale? Recordem, Constitució, el més important, després estan les lleis orgàniques i després les normes en rang de llei. Estem en aquesta situació. En aquest cas, les normes en rang de llei s'aproven i es deroguen amb el mateix, una majoria simple, 50% més 1.
5: Sí.
4: És a dir, que en aquest cas, si per exemple guanyés, m'ho invento, PP i Vox en coalició, amb Junts per Catalunya, Aliança Catalana, el que vosaltres vulgueu, haurien de votar aquestes persones en el Parlament proposar derogar aquesta llei. Per tant, és molt volàtil a la pràctica, malgrat es pugui ara aplicar i es pugui convalidar i que molta gent es pugui aprofitar d'aquesta. Si, per exemple, el dia 2 que comença el nou Parlament i el nou govern, es pot votar per derogar-ho amb majoria simple. Per tant, és igual de fàcil aprovar-ho i és igual de fàcil derogar-ho.
3: Clar, pot ser, en aquest cas, una mesura que s'apliqui d'urgència per la situació que estem tenint últimament. El que serà és que si treu simplement una majoria simple tant PP i Vox, no caldria ni negociar ni amb Junts, ni amb PNV, ni amb ningú,
4: no.
3: Perquè ells mateixos ja podrien tombar aquest decret.
4: Exacte, no només estem parlant de decrets llei, sinó que també estaríem parlant de el Codi Penal, estaríem parlant de diferents tipus de lleis orgàniques, com, per exemple, també posen, jo què sé, Vox, per exemple, té el seu pla, doncs diferents coses, no? Doncs també podria aplicar aquest pla sense negociar amb Junts, PNV, etcètera, etcètera.
3: Mm.
4: Per tant, això també, bueno, es traslladaria també als carrers, no només al Parlament. No només hi hauria una agilitat conservadora a l'hora de votar, sinó que també hi hauria, doncs, aquests recessos notarien molt, per exemple, als carrers de Sant Boi. No? Per exemple, a Sant Boi hi ha més de 5.000 lloguers ara mateix, legals, evidentment, que es sàpiga, segons sí. l'Institut Català d'Estadística, i doncs aquestes 5.000 persones, en cas que, per exemple, PP Vox derogués aquest decret, o en cas de que ara mateix s'aprovés, estarien, doncs, o bé beneficiades o bé, doncs, perjudicades, no? En aquest cas, com pot, per exemple, afectar el decret aquí a Sant Boi? Doncs, com hem dit, podria afectar d'una manera positiva, ja que hi ha molt habitatge que està, doncs, de lloguer, i doncs, durant aquest mes i mig podria donar seguretat jurídica a aquestes persones, ja que també el fet de que s'aprovi el decret no és que el dia següent que es derogui de sobte desapareix tot això que s'ha aconseguit, sinó que s'ha d'entrar, per exemple, a judicis, per tant és més temps que la gent té per poder buscar lloguer i per tant donar més seguretat jurídica a les persones per poder viure. Per tant, malgrat és una mesura que és molt provisional, per no dir provisionalíssima, ajuda també a les persones de peu i les persones aquí que estem, bueno, en el meu cas no, però les persones que estan del lloguer, a poder buscar alternatives o poder lluitar per buscar aquestes alternatives, no?
3: Per tant, no només tindria un sentit polític de que segurament ja li interessaria a Pedro Sánchez que es parlés d'habitatge, sinó que també tindria unes aplicacions reals, tot i que puguin ser molt volàtils.
4: Exacte, aquestes aplicacions reals, com dius, són volàtils, però que poden ajudar sobretot a nivell processal, no? A nivell de, per molt que no hi hagi aquest decret, a la vella estat et pots, per si dir-ho, agarrar allà com...
3: Sí.
4: Com si fos, no sé com...
3: Sí, sí, agafar-te amb el que puguis.
4: Exacte,
3: sí,
4: sí. Agafar-te amb el que tu puguis. I que el fet i la fi, això també pot ajudar molt també a l'hora de votar també. El decret llei aquesta eina és molt política, ja que sí, el que facin aquest mes serà molt determinant de cara a les eleccions. I, per exemple, ara, posa a dir que decideixen fer decrets llei de tot tipus que no han fet durant aquests anys... doncs també podria decantar molt, no?, aquestes persones que no saben què votar o que no volen votar, etc, etc.
3: Per tant, resum, Carlos Ruano, del que acabem d'explicar.
4: Doncs, en resum, podem dir que a causa de que avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat oficialment aquesta convocatòria d'eleccions, el decret llei té un sentit diferent del que anàvem parlant recentment, i per tant, a l'haver dissolt les Corts, apareix la nova Diputació permanent, la qual, a causa de ser una mini versió del Parlament, està més compacta, per tant les persones que hi ha dins d'aquest Parlament són menors, per tant poden ser que a causa d'això hi hagi aquest 51-49%, doncs sigui més cap a l'esquerra cap a la dreta, per tant es podrien aprovar aquests decrets llei, els quals donarien seguretat jurídica a les persones que estan del lloguer i per tant podrien lluitar per poder viure més dignament durant aquest temps.
3: La cosa és bastant complexa, ho hem intentat explicar de la millor manera possible després de que avui ens hagi no sorprès, perquè podíem esperar d'alguna manera, però sí que el que ha passat a les últimes setmanes doncs ha estat una autèntica bogeria. Hem volgut avui resumir-ho també amb el Carlos Ruano. Gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
4: Gràcies a tu.
3: Res, passant 3 minuts d'un quart de 8 de la tarda. Una pregunta i et deixem marxar ja, Carlos. El tema de... En el dentista, si jo et dic dentista...
4: Dentista?
3: Ho portes bé o què? O et fa molta por?
4: Home, tu pots veure. Ho poden dir els... Bueno, jo crec que l'estim bé. O sigui, sí. El dentista poques vegades ha anat.
3: Eloi, com ho veus bé, no? Carlos Ruano.
1: Té les dents perfectes, sí. A mi em fa por, el dentista.
3: Por per què?
1: Bueno, per la sensació aquesta de mal, no? De les màquines, del soroll... Sí.
4: Una mica poruc, no?
3: Sí, tu vas allà com una mica estressat, fins i tot.
1: Sí, no m'agrada anar-hi. Mm.
3: Pot ser que sigui una mica per desconeixement de què és el que t'estan fent. Tu vas allà a les màquines, dius, què farà això, no?
1: Doncs segurament, a més estàs a l'espera, sentat, no saps què passarà...
3: Ets de revista, ets de mirar el mòbil?
1: Sento de mirar el mòbil, ja, revista, jo crec que s'està perdent, no?
3: De fer programa, no?, mentre esperes, vas fent l'escaleta, molt bé, així m'agrada. Doncs, Eloi, avui volem posar solució a les persones com tu, doncs, que pateixen una mica en anar al dentista, perquè és una cosa que de primera se'ns pot fer una mica de por, però avui marxarem fins a una clínica per descobrir com es treballa des d'allà i així treure'ns del cap algunes pors que segurament puguin ser infundades. Desiré Soto, què tal? Bona tarda, com estàs?
5: Hola, molt bona tarda, què tal?
3: Explica'ns ara mateix on estem.
5: Pues estem a la clínica d'Instituts Odontològics al carrer Mallorca número 40, al costat del Masellera.
3: De fet, ara mateix estem a l'entrada, és a dir, la gent quan passa és el primer que es troba en aquesta sala d'espera, aquí ja ens atenen a recepció, i aquí hi ha un passadís que ja indica cap a on comença tota la feina que feu aquí, no? Quan algú arriba, què és el primer que passa en aquesta clínica?
5: Quan arriba el pacient, el primer que fem és col·laborar que tingui cita, si no, li donem una cita perquè es vingui a visitar. Som una clínica de poble de tota la vida. Des del 2007 estem en aquesta mateixa clínica i només quan arriba el pacient el primer que fem és agafar-li les dades, que s'esperi a la sala d'espera i quan podem el fem passar on t'ho ensenyo ara, que és a la sala de radiofix per fer una radiografia.
3: Ara anirem també a veure com és aquesta sala i explicar-ho també des de dins. A vegades a la gent li fa una mica de respecte, però si entén el que es fa i també de la forma en què es fa tota la prevenció que hi ha, segurament els hi farà potser una mica més de respecte. Això també és el que volem aconseguir avui veient tot el que feu també des de dins. Deies que aquí és on s'atenia també la gent quan arribava. Quin és el perfil de gent que ve aquí? Ve gent de tot tipus?
5: Sí, venen des de famílies. Tenim famílies molt consolidades que venen el pare, la mare, els avis de tota la vida... I també tenim nens, però sí que és veritat, de tot tipus. Tenim sobretot famílies, moltes famílies consolidades de tota la vida, que fan molts anys que es visiten des dels avis, els nets, els fills, els pares i una miqueta de tot.
3: Diries que sou una clínica molt vinculada al barri?
5: Molt, molt vinculada. La veritat és que sí. Donem una atenció molt bona i molt personalitzada i jo crec que és això el que caracteritza la clínica d'Instituts de Sant Boi.
3: Et sembla si entrem cap a dins i així també m'expliques quina és la forma en la que treballeu vosaltres?
5: D'acord. Nosaltres, primer de tot, agafem les dades del pacient, que això ho fa sempre la directora, quan és una primera visita, després passem a la sala de RACICS per fer una ortopantomografia.
3: Ostres, quina paraula aquesta, eh?
5: Sí, una miqueta entremaliada, no?
3: Què significaria això?
5: Una ortopantomografia és una panoràmica, una radiografia de tota la boca panoràmica. Una radiografia que surten totes les peces. Sí que després tenim les... i periapicals, que són radiografies petitones que es fan només a la dent que tu vols veure. Però primer de tot el que fem és una ortopantomografia i després passem al box en el doctor, que és el doctor que just en l'ortopantomografia i en el pacient, al fer l'exploració, es explica tot el tractament que cal fer-li.
3: Podem anar a un box d'aquests i m'ensenyes també el que teniu a dins.
5: Sense cap problema. Nosaltres a la clínica d'Instituts de Sant Boi comptem en quatre box per poder fer els tractaments i amb moltes especialitats.
3: Estem caminant ara mateix per aquest passadís. Veiem que hi ha alguns box que estan tancats, que entenc que és perquè hi ha gent allà treballant i hi ha pacients que ara mateix a aquesta hora els esteu atenent justament ara.
5: Just avui tenim la prostodoncista i tenim el cirurgià. I just ara tinc cirurgia, està la meva companya en un box.
3: Per tant, esteu aquí sempre plens d'activitat, eh?
5: La veritat és que sí. Cada dia solem tenir uns 3 o 4 doctors des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda.
3: Escolta, Desiree, pot ser que haguem arribat en aquest box que em deies, que em pots ensenyar?
5: Sí, t'ensenyo, endavant.
3: Justament ara estem entrant, això és el bo que té la ràdio, que podem entrar a tots llocs i poder explicar les coses com són des de dins. Aquí ara mateix, què és el que ens trobem?
5: Bueno, ens trobem a la cadira, que fa sempre una mica...
6: una mica respecte, ho podem dir, sí, sí.
5: Sí, tal qual. Sí que és veritat que les visites del dentista ara cada cop més por dona. Abans donava molt de por, ara sí que és veritat que la gent ve més convençuda i no amb tanta por. Pues, què t'explico? En el bosc el que tenim és el silló, ¿vale? Després tenim un aparell que és l'ordinador, que és per mirar les ortopantos i l'historial del pacient. És molt important. I després el que sí que tenim és una pantalla, que és una càmera intraoral, que moltes vegades per ensenyar quan li diem al pacient que té que fes un tractament i no es veu o no, en la càmera intraoral, que és una pantalla, una càmera molt petitona, el que fem en això és que el pacient vegi on té la càries, on té que fer una extracció o si té més sarro o qualsevol tractament que li faci falta.
6: Que això també és el que defineix d'alguna forma la vostra manera de treballar, no? Voler explicar també al pacient exactament què és el que té d'una forma molt didàctica.
5: Sí, també ara el que tenim, des de fa uns mesos, tenim el TAC 3D, l'escàner, i també és una manera molt còmoda també per al cirurgià, perquè moltes vegades per fer cirurgies li fa falta fer un TAC al pacient. Abans sí que només teníem la teleradiografia, que és una radiografia de lateral, i la ortopantomografia, com hem dit abans, que és la gran.
6: Aquesta paraula ja sabem el que vol dir, ja no hi ha excusa aquí.
5: No, ja ho saps, ja ho saps. I ara sí que el tenim al TAC 3D, que això per al cirurgià li va molt, molt bé a les cirurgies, pel tema de l'os i per altres coses.
6: Clar, la odontologia, hi ha diferents formes també de treballar. Diries que aquesta clínica està dins del que es podria dir com a odontologia honesta, ho definiries així?
5: Tal qual, i molt innovadora. La veritat és que sí. I honesta perquè nosaltres, sobretot, intentem tractar molt, molt bé el pacient des que entra fins que surt. És molt primordial tratar bé el pacient.
6: Jo ara mateix estic la mar de bé, eh?
5: Moltes gràcies, m'alegro molt.
6: El que passa que ara quan em giro i veig aquesta cadira sí que t'haig de reconèixer que alguna cosa se t'activa a dins com sí. Que fa una mica de por, no sé molt bé per què.
5: Bueno, fa por perquè sí que és veritat que fa molts, molts anys l'odontologia no és com ara. Sí que és veritat que abans no es tractava el pacient com es tracta ara, no tenim les coses que tenim ara. Sí que és veritat també que quan tens que anestesia un pacient no és com abans, les agulles d'ara són molt, molt primetes, si vas amb molt de compte no tens per què fer mal. Si tu expliques un tractament molt bé al pacient, el pacient torna, tens que donar una mica de confiança, per això el de l'odontologia on estàs a l'IO, Sant Boi.
6: Et sembla si seiem i així em pots explicar amb més profunditat també com treballeu aquí?
5: Vale, d'acord, sense cap problema, endavant.
6: Faré una cosa valenta que és seure en aquesta cadira que moltes vegades doncs ja veiem que la gent li fa por, però potser si coneix exactament com es treballa aquí doncs hi ha algunes d'aquestes pors que al final es treuen. Per exemple, jo quan sé que aquí puc pensar, ostres, em farà molt de mal. En general, els tractaments que es fan aquí fan molt de mal?
5: No, la veritat que no. Tu tens que tenir en compte que la primera visita només és orientativa pel pacient i és per donar-li, per ensenyar-li el que li fa falta i donar-li un pressupost. Sí que és veritat que hi ha tractaments, el que sempre fa més mal al tractament és l'anestèsia. Però sí que és veritat, que és el que t'he comentat abans, que si vas en compte a poc i dones confiança, no tens per què fer mal. Sí que quan un pacient ve amb molta infecció, a vegades anestèsia costa una mica més que agafi l'anestèsia, però ara mateix és agafar-li confiança i nosaltres en això podem dir que són experts.
6: Veig que estàs còmode treballant aquí.
5: Sí, la veritat que sí. Porto 3 anys i tinc molt bones companyes. Tinc una companya que fa 20 anys que està treballant aquí, que això ja diu molt. Tinc una altra que porta 18 i tenim uns companys molt bons i una directora que la veritat que ens fa que el treball sigui molt, molt fàcil.
6: Aquestes companyes que porten molts anys, per tu també t'han servit com a guia, com a punt d'ajuda en alguns moments en els que potser vas una mica més perduda?
5: La veritat que quan vaig començar aquí, jo porto a l'odontologia 35 anys treballant. Sí que és veritat que he estat en uns altres puestos, però quan vaig començar aquí em van ajudar molt perquè cada clínica dental treballa d'una manera i tens que acostumar-te. I elles m'han ensenyat moltes coses, la veritat és que sí. Són molt bones companyes.
6: I a l'hora de la gent que, per exemple, pugui venir a fer pràctiques, no només a treballar, sinó també a formar-se, és un lloc que també impulsa la gent a fer-ho d'alguna manera?
5: Mira, puc ben dir que totes les noies que han vingut a fer pràctiques o a recepció, que ara tenim una noia que està fent pràctiques de recepcionista, tothom diu el mateix, que hi ha molt bona àrea de treball i que és una clínica que és molt bon ambient, que tratem molt bé a la gent, però és perquè nosaltres som així, ahir els envois són així, els companys, tots els doctors, la veritat és que tothom està molt content, la veritat. Tenim molt bones ressenyes.
6: Ah, sí? Quina és una ressenya que recordis?
5: Bueno, és que tenim moltes, la veritat. Ara ben bé no me'n recordo.
6: No sabries ni on escollir, no, potser?
5: No, la veritat que no, però tenim moltes. Algunes relacionades amb doctor i altres que són relacionades amb el doctor i amb l'auxiliar. Jo que estic en cirurgia amb el doctor Vilòria, tinc algunes de gent que ha vingut amb molta, molta por i ha sortit pues, molt contenta. I això a mi m'agrada molt quan posen una ressenya bona, perquè la gent mira molt les ressenyes, molt.
6: Crec que hi haurà gent que ens estarà escoltant que segurament aquesta por com una mica irracional que tenen de venir a un lloc com aquest encara la mantinguin, però jo crec que encara els hi podem explicar algunes coses més com perquè se'ls hi tregui aquesta por i perquè d'alguna forma vinguin amb una mica més de tranquil·litat. Si tinguessis davant aquestes persones, què els hi diries perquè vinguessin tranquil·les?
5: Que tenen que confiar, que sobretot és molt important fer-se una revisió a l'any. És importantíssim, perquè moltes vegades per por o per pensar és que em faran por, no vens a fer-te la revisió. Després tot es complica. Llavors, del millor d'una càries que has tingut, passes a matar el nervi perquè la càries s'ha fet més gran perquè no has vingut a la revisió anual. Això és superimportant. Sobretot és confiar en que no faran mal. Si tens algun dubte, sempre preguntar-ho. Si a lo millor és una persona que és molt nerviosa, doncs et poses un cascos de música i apa, endavant. O vinguis acompanyada d'un familiar teu. Això és molt important. Però ara mateix la odontologia d'ara puc ben dir que no és com la odontologia de fa anys. Ara no tens per què tenir por, la veritat.
6: Doncs escolta, estic aquí a la cadira, quasi que vinga, potser m'hauré de mirar alguna cosa.
5: Faré la revisió, si vols, no hi ha cap problema. Sobretot us vull dir que la revisió d'instituts odontològics, tant l'ortopantografia, la revisió i el plan de tractament, és totalment gratuït. No té cap cost.
6: M'has deixat tranquil·líssim. Desiré, moltes gràcies.
5: A tu, moltes gràcies, que vagi molt bé.

0: obrim el nostre setmanal esportiu on us recollim el millor del cap de setmana a Sant Boià, en una jornada on la gran majoria de partits s'han anul·lat a causa de l'alerta de Protecció Civil i només ha pogut jugar la Sant Boiana, que queia per la mínima al camp de la Vila, i el bàsquet Sant Boi, on el femení suma la segona victòria consecutiva i el masculí queia la pròrroga en una doble jornada viscuda a la parellada. Així que balanç molt fàcil, dues derrotes i una victòria en un cap de setmana molt reduït. Aprofitem per repassar-ho. Comencem parlant de la Unió Esportiva Sant Boiana, que diumenge es jugava la segona jornada de la Divisió d'Honor, on visitava el camp del Rugby La Vila. Malgrat la gran primera part, els santboians es veien remuntats als segons 40 minuts i en l'última jugada un drop els feia perdre el partit amb un resultat final de 36-33. Un duel també marcat per les tres amonestacions santboianes en aquests segons 40 minuts. Així ho valora el partit l'entrenador de la Sant Boiana, el xilè Ricardo Cortés.
1: Fue lamentable. Después tenía un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. Entonces creo que el apretón que le pegó el entrenador de la Vila al árbitro en el entretiempo fue decidor. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
0: La Sant Boiana suma així un punt bonus defensiu i es posa en sisena posició de la Divisió d'Honor amb 5 punts després de les dues primeres jornades.

0: I com dèiem, mentre la resta d'equips han hagut d'ajornar els seus partits a causa de l'alerta per pluges de dissabte, el Bàsquet Sant Boi, que jugava diumenge a la tarda, ha sigut l'únic altre club que ha pogut disputar aquesta jornada. El primer equip femení sumava la segona victòria consecutiva després d'imposar-se 65-61 al Xamba Bàsquet, posant-se momentàniament co-líder de la segona categoria. Ens explica com es troba l'equip l'entrenador Raico Felipe.
1: Partido de liga que se plantea diferente, son equipos nuevos que todavía no conocemos. Plantaron cara, nosotras todavía se nota que estamos en un proceso de engranaje del equipo, muchas jugadoras nuevas que necesitan entender cómo jugamos el año pasado para seguir manteniendo nuestro ADN, que nos caracterizaba tanto en casa como fuera. Pero lo importante es que sacamos una victoria, dos victorias ya, y el equipo contento, aún sabiendo que para conseguir los objetivos de este año tenemos que seguir trabajando, seguir engranando i seguir remando juntas hacia el objetivo comú que tenemos.
0: D'altra banda, el primer equip masculí juga el seu primer partit a la Parellada davant del Torreforta. En un duel igualat de principi a fi, els santboians acabaven caient a la pròrroga amb un resultat de 74-81, sumant la segona derrota en aquestes dues primeres jornades. Ens explica com es troba l'equip el jugador Pau Polonio.
2: Sí, un partit intens, amb els dos equips igualats al marcador des del primer moment. Vam aconseguir fer una primera part on vam jugar ràpid, amb moltes possessions, i al final el que ens demana l'entrenador i el del nostre signe d'identitat. A partir d'allà, l'encert també de l'equip rival, errades puntuals de concentració, de potser algun moment falta d'intensitat, també potser una mica de desgast físic, doncs vam fer que acabés el partit empatats, vam anar a la pròrroga, i allà els últims 5 minuts, doncs, encert del rival, males decisions nostres i una mica un cúmul de tot, va fer que el partit acabés de la banda del Torreforta. I bueno, en general, les sensacions de l'equip són bones, estem treballant bé els entrenos durant la setmana. Al final sabem que amb treball arribaran els resultats. No estem preocupats perquè som un grup maco i un grup unit. Llavors sabem que si treballem tots junts i ens fiquem a to, coses sortiran. L'equip tranquil, els jugadors, doncs, estem preparats per sonar al màxim de nosaltres perquè vinguin.
0: Estaria feta, parlem amb més profunditat dels duels viscuts aquest cap de setmana.

I comencem parlant de la Unió Esportiva Santboiana, que diumenge va jugar la segona jornada de la Divisió d'Honor. En el primer desplaçament de la temporada, el Degà s'anava a Alacant per jugar davant del Rugby La Vila, que venia a perdre davant del Brac, vigent campió. Santboiana va fer una gran primera part i es posava 7-26 per davant al minut 35, tot i que els locals van posar 14-26 abans del descans. Malgrat aquest bon inici, a la segona part la Vila va fer-se a poc a poc amb el domini del partit, posant-se 33-26 per davant en el marcador, i tot i que la Santboiana va aconseguir posar l'empat, un drop a l'última jugada del partit li va donar la victòria als alicantins per 36-33, fent que els de Sant Boi només sumin un punt i perdin en aquesta segona jornada de la Divisió d'Honor.

Passem a parlar de la jornada del bàsquet Sant Boi, que en un cap de setmana marcat per les anul·lacions de partits a causa de les pluges torrencials, va poder disputar la doble jornada de diumenge a la parellada. El primer equip masculí rebia Sant Boi al Torreforta, que ve de pujar de segona categoria. Un duel igualat de principi a fi, tant que es va acabar resolent una pròrroga, on finalment va acabar guanyant el Torreforta 74-81, fet que, malauradament, va fer que el bàsquet Sant Boi sumi dues derrotes a les dues primeres jornades a la primera categoria. En canvi, el primer equip femení també ha jugat diumenge a la parellada, on en aquest cas rebia el Xamba, que també és un equip recent ascendit. En un duel igualat de principi a fi, l'equip va saber aguantar a l'últim quart i va acabar guanyant 65-61. El bàsquet Sant Boi femení suma així la segona victòria consecutiva i es posen provisionalment co-líders, confirmant les bones sensacions d'aquest nou any de competició. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada el Raiko Felipe, entrenador del primer equip femení del bàsquet Sant Boi. Bona tarda, Raiko, com estàs? Hola, Raiko, no sé si nos escuchas. Hola, Raiko.

Ara sí podem parlar amb el Raico Felipe. Raico, bona tarda, com estàs? Raico, ¿nos escuchas? Hola, Raico.

0: I parlem ara del Futbol Club Casablanca, que dissabte feia el seu debut en aquesta nova temporada, on aconseguia una victòria més que contundent. Els de Sant Boi guanyaven 8-0 el Sant Lluís, al municipal de Casablanca, deixant clares les seves intencions: tornar a lluitar per l'ascens a la catalana. I passem a parlar del primer equip masculí del bàsquet Sant Boi, que tot i les pluges va poder jugar aquest cap de setmana i va rebre a la parella del Torreforta, que ve de pujar a segona categoria. Un duel igualat de principi a fi, tant que es va acabar resolent a la pròrroga, on finalment va acabar guanyant el Torreforta 74-81, fent que malauradament el bàsquet Sant Boi sumi dues derrotes en les dues primeres jornades a la primera categoria. I per saber com es troba l'equip, tenim en trucada el Fran Padró, director esportiu del bàsquet Sant Boi. Fran, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
1: Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
0: Primer et volia preguntar, no sé com has viscut aquest cap de setmana i aquesta setmana la parellada amb tot lo de les pluges, no sé com es troba el pavelló, si has pogut saber una mica el seu estat.
1: Sí, la veritat és que ens preocupa una miqueta, perquè la veritat és que ha plogut moltíssim, però contra tot pronòstic estava la instal·lació bastant bé, vull dir que es van haver d'ajornar

0: Doncs sembla que hem tingut uns problemes tècnics després d'un cap de setmana molt accidentat pel que fa a l'esport local per aquestes pluges, que sí, ens ha deixat alguns partits que s'han pogut disputar, però bé, la ciutat vol tornar a la normalitat i també ho volen fer els esports. Esperem que a partir de la setmana que ve puguin fer-ho, Albert.
1: Sí, tant de bo, de moment només 3 partits, hem tingut problemes en aquestes connexions amb el bàsquet, però la setmana que ve, si no torna a ploure com ha plogut, s'han de jugar tots els que queden i també els ajornats estan pendents de data.
0: Posarem espelmes perquè així sigui. 2 minuts i seran les 8, és el moment d'acomiadar-nos.

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vidal, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, a veure si demà surt millor.
0: Esperem que sí. Cuideu-vos molt, tots els que ens escolteu, que acabeu de passar un molt bon dilluns, un molt bon inici de setmana. Demà hi tornem, com sempre, a partir de les 6. Una abraçada i fins llavors.

0: Informatiu local, edició vespre.
1: Bona tarda, us saludem en directe en una nova edició dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi, avui en un dia on hem conegut la convocatòria d'eleccions generals de l'Estat després d'un cap de setmana i un dia on la ciutat de Nou ha estat afectada per les pluges torrencials que ha deixat diverses incidències al nostre municipi. Avui és dilluns 5 d'octubre del 2026. Jo sóc Adlanet Teruel. Analitzem el que és notícia punt per punt.

0: Sant Boi fa balanç avui dilluns del temporal de pluja que ha afectat la ciutat durant tot el cap de setmana. També avui dilluns l'episodi ens va deixar més de 90 litres per metre quadrat en un dels seus punts més àlgids, carrers inundats, arbres caiguts, talls de trànsit i afectacions al transport públic. Els serveis d'emergència van mantenir activat durant hores un dispositiu especial per donar resposta a les incidències. Recordem sobretot aquesta dada que ens avança el meteoròleg Jordi Alegret, que s'han recollit fins a 300 litres per metre quadrat en les últimes 3 setmanes a l'Observatori Meteorològic d'aquí de Sant Boi, pràcticament la meitat del que cau normalment en un any, Albert Vilà.
1: El temporal va provocar la caiguda de dos arbres. Un va sortir al recinte del Camp Montclar i va acabar sobre la vorera i part de la calçada de Pi Maragall, mentre que un altre va caure a Ciutat Cooperativa, a la BB-2002. En cap dels dos casos hi va haver ferits.
0: I un dels punts més espectaculars es va viure al barri de Marianà, on l'aigua va arribar a convertir un carrer de la zona residencial propera al Palau en una autèntica riuada. Una gran quantitat d'aigua baixava des d'una finca cap al carrer Eucaliptus. Policia local i Protecció Civil van intervenir en la zona. El temporal també va afectar greument la mobilitat. Els ferrocarrils de la Generalitat van quedar aturats, a hores d'ara ja operen amb normalitat i es van aplicar restriccions als desplaçaments, mentre que diferents serveis d'autobús van funcionar amb limitacions. Aquestes restriccions es van mantenir fins diumenge al migdia.
1: A Sant Boi, a més, es van suspendre activitats esportives, culturals i de lleure, així com les activitats del Barrejant, i es van tancar equipaments com els cinemes Can Castellets i els casals de barri abans de l'hora habitual.
0: La situació, però, va començar a normalitzar-se diumenge al matí. L'alarma es va desactivar a les 10 i una hora més tard, a les 11, l'Ajuntament ja donava per resoltes les incidències que quedaven obertes a la ciutat.
1: Durant tot l'episodi, el dispositiu municipal va mantenir el seguiment permanent de la situació des del CECOPAL, amb la policia local, Protecció Civil i els serveis municipals treballant sobre el terreny.
0: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha volgut agrair la feina feta durant

0: en aquestes hores els serveis d'emergència i els equips municipals.
1: Jo vull donar les gràcies d'una forma molt explícita als nostres veïns i veïnes, que han sigut un cop més un exemple de sentit comú, un exemple també del civisme, i per tant gràcies a tothom. Per altra banda, moltes gràcies a tots els equips d'emergència, a la policia local, a Protecció Civil, a bombers, tots els equips de les brigades, també de les empreses públiques que estan treballant i han estat treballant durant tota la nit intensament, com deia abans, per recuperar aquesta normalitat.
0: El perill continua. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que els models de predicció meteorològica no preveien l'episodi que ha afectat el litoral i prelitoral avui dilluns, perquè estava previst que les fortes tempestes descarreguessin al mar i, finalment, han arribat al litoral central i sud de Girona. Protecció Civil seguirà atent a les pluges i es preparen per l'episodi que també hauria d'afectar demà tota Catalunya.
2: La predicció no ha predit aquest fenomen, però sí l'observació del Meteocat i del Servei de Vigilància ens ha permès reaccionar de la millor manera possible, mobilitzant tots els recursos per poder donar la resposta adequada al volum d'emergències i danys que anaven tenint.
3: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Com escoltàvem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre. Ho ha fet avui, després de dos dies de reflexió, arran de la derrota parlamentària dels dos decrets d'habitatge impulsats pel seu executiu.
4: Els decrets van ser rebutjats divendres al Congrés amb el vot del Partit Popular, Vox i Junts, en una votació que va deixar el govern sense suport suficient per tirar endavant les mesures. Sánchez ha decidit ara dissoldre les Corts i convocar els comicis per aquest diumenge 29 de novembre. A Catalunya, l'avançament electoral deixa penjat acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic, que suposaran 4.700 milions d'euros anuals per a Catalunya. També la condonació dels fons de liquidació autonòmic a l'FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts altres.
0: Alguns partits s'hi han referit i d'altres no. Tots preparen les seves maquinàries per tenir candidats triats i a punt pel 29 de novembre. Amon Carvajal, La Xarxa.
5: L'exalcalde de Barcelona i ministre d'Indústria aquesta legislatura, Jordi Hereu, serà el cap de llista del PSC a Barcelona a les eleccions generals. L'executiva el ratificarà aquest dimarts i el Consell Nacional dissabte. El PSC és l'únic partit català que ha defensat l'avançament electoral. La portaveu Lluïsa Moret ha dit que treballaran perquè els acords de legislatura, que no passen pel Congrés de Diputats, tirin endavant.
6: Alguns temes es poden gestionar sense anar al Congrés, per tant, tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui, nosaltres continuarem treballant.
5: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha dit que Sánchez ha avançat les eleccions per interessos partidistes i vol que Gabriel Rufián sigui el candidat dels republicans. Tindran la llista tancada com a màxim el 17 d'octubre.
7: El PSOE intenta aprofitar una finestra d'oportunitat electoral per pur interès de partit.
5: En un vídeo difós per Junts per Catalunya, la portaveu al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat Sánchez d'utilitzar el dolor de l'habitatge per interès electoral.
8: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
5: La CUP decidirà dissabte si es presenta a les eleccions generals i Aliança Catalana ja ha decidit que no hi concorrerà.
0: Aquest avançament electoral arriba enmig de la crisi per l'habitatge, que continua als carrers. El moviment per l'habitatge manté avui les mobilitzacions i reclama mesures per facilitar l'accés a un habitatge digne. El sindicat de llogateres ha anunciat que mantindrà les protestes i que treballa per avançar cap a una vaga general pel dret a l'habitatge. Informació que hem conegut a Agenda Carrer. La biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi continua oberta després que aquest dilluns s'hagi desprès una part del fals sostre per les filtracions d'aigua del temporal, segons expliquen fonts municipals.
4: La zona afectada ha quedat acordonada i l'Ajuntament defensa que l'equipament és segur. La incidència, però, ha generat diferències entre les plantilles. Els treballadors de la Diputació han estat traslladats a altres biblioteques fins que hi hagi un certificat que acrediti l'absència de risc, mentre que el personal municipal continua treballant a l'edifici. Comissions Obreres denuncia aquesta diferència de tracte i reclama que la biblioteca no obri fins que es pugui reincorporar tota la plantilla. L'Ajuntament assegura que es tracta d'una qüestió purament burocràtica i no d'un problema de seguretat.
0: I un incendi en una habitació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu va obligar a evacuar preventivament una vintena de persones ahir a la tarda. El foc es va originar en un matalàs i va generar molt fum. Els bombers van rebre l'avís a 6:45 del vespre i van mobilitzar 6 dotacions, tot i que quan va arribar L'incendi ja estava apagat gràcies a la intervenció del personal del centre.
4: El SEMA va atendre 3 persones per inhalació de fum i no es van registrar ferits de gravetat. La majoria de dotacions es van retirar poc després i només una es va quedar fent tasques de revisió. L'actuació es va donar part tancada a la mitjanit.
0: I mentrestant, poc després, els bombers van desallotjar preventivament un edifici del carrer Joan Faf de Sant Boi ahir a la nit pel risc d'una possible fuita de gas.
4: L'avís va entrar a 8:45 i fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 3 dotacions. Durant la intervenció, els bombers es van mantenir en contacte amb la companyia subministradora. No es van registrar ferits ni incidències greus i a les 2 de la matinada es va poder restablir el subministrament i retirar les dotacions.
0: Més informació de servei. Durant aquestes setmanes es produiran talls puntuals a diferents carreteres per realitzar alguns treballs que queden pendents al voltant de les obres de l'autovia B25. Les carreteres que es poden trobar afectades són la mateixa B25, sentit Castelldefels i sentit Cornellà, i l'autovia A2, sortida direcció Sant Boi.
4: I també us recordem que la deixeria municipal segueix tancada per l'impacte d'un llamp fins nou avís. L'Ajuntament us recorda que podeu fer servir com a alternativa a qualsevol de les deixalleries metropolitanes properes.
0: La campanya de vacunació de la tardor contra la grip i la Covid-19 ja està en marxa. Aquesta dona prioritat als grups de risc, persones que viuen en residències, persones a partir dels 80 anys, dones embarassades, infants o personal sanitari i sociosanitari.
4: Cal demanar cita a La Meva Salut, al web de la Generalitat o al vostre centre d'atenció primària.
0: Sant Boi commemora aquesta setmana la Setmana de la Salut Mental, amb activitats fins divendres i una programació que continuarà durant tot l'octubre.
4: Avui l'associació Equilibri està organitzant un cinefòrum a Cal Niño des de 6:45 de la tarda, amb la projecció de la Corredora i un espai de reflexió sobre salut mental. Valora la importància d'aquesta setmana els membres de l'associació Equilibri i el Dies de Ràdio.
9: Ha sigut un avanç poder instaurar aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Està normalitzat, però encara té que avançar molt més. Per això fem aquests actes per al Dia Mundial de la Salut Mental.
10: El lema d'aquest any és donar-li una volta a la salut mental, no? Veure-la des d'una altra perspectiva, no? Perquè és un tema de la que ningú està exclòs.
11: M'agradaria que tots fos conscient que és un tema molt delicat i que hauríem de ser més tolerants i posar-nos en la pell de cadascú. Ser una mica empàtic.
0: La programació continuarà demà amb una passejada en grup al circuit urbà de Sant Boi, sempre que la pluja ho permeti. Dimecres hi haurà un torneig de pàdel i un taller d'art per a infants i dijous una activitat de senderisme i un taller de mindfulness.
4: I divendres arribarà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a la plaça Catalunya, amb una mostra d'entitats, activitats familiars, batucada, gincana i la lectura del manifest conjunt.
12: Què és el que més t'agrada a Sant Boi?
13: Si és que no sé dir expressament què és el que més m'agrada a Sant Boi. Bueno, et puc dir que està tot molt a l'abast, així com a facilitats.
0: Ja teniu disponible el Viure Sant Boi del mes d'octubre en aquesta edició, amb Jaime Guerra i Pol Ferrer com a l'entrevista de la contraportada. Artistes samboians que van convertir...
4: Atletes samboians.
0: Atletes samboians, perdoneu-me, que van competir el passat mes de juliol al Campionat d'Espanya d'Atletisme 2026, celebrat a Màlaga. Els dos samboians van aconseguir la medalla d'or a les seves respectives disciplines. Jaime, en salt de llargada, amb un salt de 8,14 metres, i Pol en decatló, amb 7.774 punts.
14: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, la samboiana perd per primera vegada i el seu entrenador apunta la polèmica.

0: Com us explicàvem, la Unió Esportiva Santboiana cau a l'última jugada davant de la Vila. En el duel disputat a Villajoyosa, un drop condemna el Degà a una derrota per 36-33 a la segona jornada de la Divisió d'Honor. Ens valora el partit l'entrenador de la Santboiana, el Ricardo Cortés.
1: Fue lamentable. Después de tenir un claro dominio en el primer tiempo, el segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. Entonces creo que el apretón que le pegó el entrenador de la Vila al árbitro en el entretiempo fue decidor. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minuts nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
0: Aquest, juntament amb el bàsquet Sant Boi, han sigut els únics clubs que han pogut jugar aquest cap de setmana. La resta de partits van haver de ser anul·lats a causa de l'alerta de protecció civil.
2: L'Arcea Cooperativa, per exemple, que havia de jugar el Dani Harque davant del Vilaseca, havia anunciat 2 fitxatges per aquesta jornada. El migcampista brasiler Jonathan Fonseca, amb experiència al juvenil de Divisió d'Honor del Cornellà, i l'extrem Joel Faures, que ve del Castelldefels de Lliga Elit. El mateix Joel ens explica la seva arribada a l'Arcea Cooperativa.
3: La decisión de ir a la COPE de Fonseca fue una COPE muy ambiciosa, con las ideas muy claras, un proyecto que era muy interesante, un staff que confiaba muchísimo en mí, un grupo de jugadores increíble. Yo sabía que iba a volver a ser yo, de saber lo que es competir ahí y ganar ahí. Sobre todo vengo a la COPE para aportar, para ser uno más, para disfrutar, para volver a recuperar esa confianza, esas ganas de ese extremo derecho y que vuelva a la COPE. A la COPE tiene que volver a Liga Élite, donde tiene que estar.
2: Com us explicàvem, també van poder jugar els primers equips del bàsquet Sant Boi. El primer equip femení va guanyar 65-61 al Xambà Bàsquet i suma la segona victòria consecutiva. En canvi, el primer equip masculí queia a la pròrroga davant del Torreforta amb un resultat final de 74-81, sumant 2 derrotes en aquest inici de la nova temporada a la primera categoria.
0: Pel que fa al temps, recordem aquesta dada que ens avança el meteoròleg Jordi Alegret. S'han recollit fins a 300 litres per metre quadrat a les últimes 3 setmanes a l'Observatori de Sant Boi, pràcticament la meitat del que cau en un any. Pel que fa a la previsió, avui tenim un cel entremig i molt ennuvolat, amb temperatures al voltant d'uns 23 graus ara a les 8. Durant el vespre, els núvols hauran de continuar presents i la temperatura baixarà aproximadament fins uns 21 a entrada la nit. No s'esperen precipitacions, amb només alguna possibilitat molt puntual de pluja. I atenció, demà, dimarts 6, el matí començarà força tranquil, amb un cel ennuvolat, però en principi sense pluja. Les temperatures se situaran al voltant dels 19 graus al matí i pujaran fins als 23 o 24 al migdia. Però a partir de primera hora de la tarda tindrem un canvi de temps. Entre la 1 i les 5 augmentarà clarament el risc de ruixats i tempestes, especialment entre les 2 i les 4 de la tarda. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 5 d'octubre. Recordeu que la programació continua a Ràdio Sant Boi. Nosaltres ens tornem a escoltar els informatius demà migdia, al punt de la 1. Molt bona tarda a tothom.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la gent gran. El dia 1 d'octubre, passat dia 1 d'octubre, va iniciar-se la Setmana de la Gent Gran. La Setmana de la Gent Gran és una oportunitat per reconèixer i valorar les persones grans, la seva experiència, els seus coneixements i la seva aportació a la societat. Volem reivindicar la bellesa digna i activa i respectada, amb habitatges adequats, segurs i accessibles, serveis de suport i espai que afavoreixin l'autonomia i relacions socials. Perquè envellir amb dignitat és un dret de tothom. Avui som 5 d'octubre, iniciem el programa 572 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda amb aquesta primera part a la Flora. Bona tarda, Flora.
2: Bona tarda.
1: I a l'Enric Cavaller. Bona tarda, Enric.
3: Bona tarda, companyes.
1: Bé, avui començarem amb la Flora, perquè ja... ella avui és el seu primer dia oficial de, sí, com a col·laboradora nostra. L'altre dia va venir com espectadora per familiaritzar-se una mica amb el programa i ja vam dir, la Flora és una senyora molt maca, per cert, eh?
2: Gràcies, gràcies.
1: Que es va jubilar el mes de maig, era treballadora de Correus.
2: Sí.
1: I ara, pues, clar, és un plaer per nosaltres tindre-la aquí perquè ens aporti la seva experiència. Mm-hmm. Però avui parlarem una mica sobre el tema de la jubilació, perquè, Flora, sí, com t'ha afectat a tu la jubilació i com creus que afecta a moltes persones? Cada persona és un món, no? Però en especial a tu i al teu entorn.
2: Bueno, com tu dius, cada persona és un món. Moltes persones comencem a preparar-nos abans que arribi la data. Per exemple, calculem quan cobrarem, cosa molt important, i quines despeses tindrem, perquè la part econòmica és molt important. I si a la nostra feina teníem personal al nostre càrrec, doncs deleguem, assessorem el personal que ens substituirà, ens preparem emocionalment per aquesta sortida del món laboral, pensant en què dedicarem les hores que abans dedicàvem a la feina. Per algunes persones, deixar de treballar suposa perdre una part important de la nostra identitat i utilitat. La feina no només ens proporciona ingressos, sinó també ens estructura el dia a dia, ens permet tenir relacions socials i un reconeixement. Si això s'acaba, apareix la pregunta, i ara què faig amb el meu temps?
1: Però, perdona que talli, Flora.
2: Sí, sí, digue'm.
1: Creus que la persona, quan deixa de treballar, se sent inútil? Perquè, clar, és el que deien, que per segons la persona, hi ha persona que se sent alliberada,
2: sí,
1: i
2: sí,
1: altra persona potser se sent menyspreada.
2: Sí, sí, sí, bueno, hi ha gent de tot, està claríssim, hi ha gent de tot.
1: El teu cas no ha estat aquest.
2: No, no, i tampoc, com ara aniré parlant, hi ha gent que s'estressa molt perquè, i ara què faré? Jo què sé, m'apuntaré a 50.000 coses i tal, i poc a poc, vull dir, és una altra etapa i tu has d'aprendre i has de planificar, però amb tranquil·litat, sense posar-se un amb les pitjors. No sé, és el que et dic, una part d'aquestes persones, pues, volem ocupar aquest temps amb aficions, estudis, viatges, esports, i ens pensem que ho hem de fer tot alhora. Vull dir, ens hem d'apuntar a totes les coses per poder omplir el temps amb el que sigui. I no és necessari, vull dir, tenim temps, molt temps encara, per fer moltes coses que ens agradin. I sí, i amb tot això ja existeix una part d'il·lusió i alleujament, perquè dius, després de tants anys treballant, més de la meitat de la teva vida treballant, sentim la necessitat, per una part, de recuperar aquest temps que hem perdut i que no hem estat amb les persones que ens estimem, amb els amics, fas de banda, no descanses, sempre vas corrents. I sí, podem sentir també por, incertesa, tristesa, perquè i ara què passarà? I ara com ens trobarem? Vale? Ens agafa ansietat perquè no sabem com anirà, ni sabem com estarà la salut, la relació amb la parella, amb els fills. Després de dècades amb uns horaris i obligacions molt marcats, aquesta nova llibertat ens pot desorientar i hem de fer balanç i planejar com podem viure aquesta nova etapa. Moltes vegades intentem forçar un apropament amb la família i potser ells no estan en aquesta etapa que tu estàs. I com que...
1: Vols dir que és més una necessitat teva que dels demés?
2: Evident, jo crec que sí. Sí, perquè tu ara tens molt de temps, intentes estar més estona amb els fills, amb la parella i tal, i potser la parella o els fills no tenen aquest temps que a tu sí que et sobra.
1: Ja tenen el seu món fet.
2: Exacte, encara no estan amb temps lliure i pot provocar pues, que s'afectin aquestes relacions més que favorablement, desfavorablement. Diguin allò, mama, o cariño, que és que ets una passada, ets un corcó, és que... Ah. I això passa molt sovint.
1: No són les mateixes necessitats.
2: Exactament. Pues, jo deia, pues mira, seure't al sofà sense fer res és una bona forma d'adaptar-te. I no tens per què sentir-te malament o culpable perquè no estàs fent res.
3: I tant.
2: Vull dir, no.
1: Home, l'Enric diu i tant perquè és un home i no es preocupa de fer res.
3: Jo em puc assentar allà al balcó de casa a llegir, que m'agrada molt llegir, i al deixar de llegir, senzillament mirar el cel.
1: Sí.
3: Miro el cel i veig uns núvols que passen. És tot un espectacle.
1: Sí, però les dones és diferent, Enric.
2: Sí, és diferent.
1: Una dona, si s'asseu i veu que allà sobre la tele hi ha una mica de pols, està sentada, li remou per dintre.
3: No.
2: S'ha d'aprendre que això no sigui així.
1: Ja.
2: Vull dir, organitza't el teu temps i digues, bueno, ara faré... dilluns faré això, dimarts faré jo. No apuntar-te tots els matins 3 hores al gimnàs perquè és que no ho he fet fins ara i ara em fa falta. No
1: t'ho vols menjar tot en un dia.
2: Sí, tot. O farem viatges. Clar. I cada mes hem d'anar de sortir a fer, a veure això, a veure l'altre. Poc a poc, si encara hi ha molt de temps, no vulguis forçar situacions que potser no fa falta forçar-les, que ja aniran passant.
3: Mira, companya, ja et puc dir una cosa. Tu ets novella, però jo ja sóc veterano, eh? Jo ja porto 17 anys, 17 anys de jubilat. I el que sí que entenc, perquè ho he vist que ha passat amb un tema d'autoestima, aquella persona que ha estat treballant en una empresa important, que tenia al seu càrrec una secció, que tenia al seu càrrec un treball, tenia que realitzar unes cotes i trobar unes cotes. Aquesta persona té una responsabilitat molt gran, ha viscut i ha conviscut amb aquesta responsabilitat i se l'ha fet seva, i ara de cop i trompara, pum, s'acaben totes aquestes responsabilitats. Ja no et pots realitzar. Estàs en un racó i ja no manes, ja no decideixes. Això a algunes persones els angoixa molt. A mi m'ho van dir, una vegada em van dir, ui l'Enric, quan deixi el camp, portava un camp aquí baix d'una hectàrea, tenia una feinada de por, i ui l'Enric quan deixi el camp, pobret, no sabrà què fer. No ha passat res, he deixat el camp, no m'hi ha acostat més i no ha passat absolutament res. Vaig molt a la biblioteca i ja
1: bueno,
3: sap la
1: que... T'has sabut encarrilar la vida, però potser en el cas de la Flora, que ella portava un càrrec a dintre de Correus.
3: És el que estic dient jo.
1: Llavors, ella, o has tingut d'encarrilar la teva vida o canviar el xip,
2: sí.
1: O bé has tingut de passar una etapa una mica dolenta fins que t'has adaptat.
2: Sí, he passat uns dies, no una etapa, uns dies que deia... Aviam, de fet, jo em vaig jubilar i seguia anant de tant en tant a l'oficina per aviam què tal, aviam si necessitaven ajuda, aviam a veure els companys, a fer un cafè, a fer el que fos. I arriba un punt que dius, no, veure'ns de tant en tant i de més, perfecte, però no com una obligació o no perquè tinguis que estar en contacte amb la feina que tenies. No, i vaig deixar d'anar, aniré alguna vegada, però no això. Sí que tenia clar que fins al setembre no prendria cap decisió. Ni m'apunto a res, ni faig absolutament res.
1: Et vas donar uns mesos sabàtics.
2: Sí, deixo passar el temps i aviam què, aviam si trobo algo que potser em crida i m'enganxo.
3: Ho trobaràs. Si,
2: exacte, vull dir, temps al temps, no hi ha pressa, no tinc pressa.
3: Jo no l'has de tenir.
2: No.
3: Ara ja no n'has de tenir de pressa.
2: Ja, però com portes aquest ritme de córrer, de fer, de uf, això, m'he deixat això, ara tinc...
3: Ja no, pues, ja no manes a ningú. Ja no. Ja no, de tu no depèn que arribin aquelles cartes o aquells paquets. Ja,
2: això
1: sí, però la feina de la Flora era molt estressant, perquè jo, clar, jo ho he viscut entre cometes, perquè sí. Estava a Santa Coloma sí. I et veia que venies sempre molt neguitosa.
2: Sí, ho era perquè havies de... lluitar amb els companys que tenies, portar-los, manar, entre cometes, i tenies els de dalt que t'anaven dient no, és que aquests no has facturat, no has fet, no, és que has de... I deies, mare meva, és que el poble en el que estic es poden fer certes coses, no tot el que m'estàs demanant, perquè no hi ha aquesta gent... per fer aquests clients, no, però sí que era un continu matxaque.
3: I inclús, això ens ha passat a tots.
2: Inclús amb els que jo tenia que manar, que deies, com els hi puc manar segons què, quan veig que és impossible, que no poden arribar-hi, que no poden fer-ho.
1: Clar, perquè a més veu passar la crisi de Correus, això crec que farà un parell d'anys, que la gent estava rebotada en contra de Correus.
3: Correus va fer una baixada.
2: Sí, continuament.
1: I vull dir que m'imagino que allà a l'oficina devien vindre molts a queixar-se
2: retalls,
1: tu.
2: Molts retalls. Claro. I això, pues...
1: Això pues, crema.
2: Sí, i portes molt a sobre.
3: Clar.
2: I per això... abans de jubilar-me vaig pensar, aviam, com t'ho muntaràs? Com ho encararàs? Bueno, doncs mira, pensa en tu, què és el que tu pots fer o t'agrada, i si ara no ho tens clar, no passa res, ja t'arribarà.
3: Exactament.
2: Ja faràs. Prou. I no hi ha més.
3: Ningú és imprescindible. Tots no. Podem
1: tothom
3: ser necessari.
1: Tothom és necessari i ningú no és imprescindible.
3: Tots podem ser necessaris, però imprescindible no hi ha ningú.
2: Sí.
3: Jo també em pensava que allà a la fàbrica que jo treballava, la secció que jo portava, jo era el millor del món, i després jo m'he anat i allò ha continuat igual i no ha passat absolutament res.
2: Sí, i ha seguit. Sí.
3: Llavors?
2: Sí, sí.
1: Continues.
2: No, només era... És això...
1: És que jo, abans de que acabis d'explicar,
2: sí.
1: Ja que parlem de Correus avui,
2: digues.
1: Consultarem, si vols acabar amb el tema de la jubilació...
2: No, ho hem anat dient mica en mica tot, sí.
1: No, però, com sabeu, avui s'ha donat la notícia de que tenim eleccions generals el 29 de novembre.
2: Sí.
1: I, bueno, ha sortit un polític o una política per la televisió dient el tema de la votació per correu. Tu que has treballat tants anys i has passat tantes votacions, és segur el vot de correu? Perquè...
2: Totalment.
1: Val,
2: totalment.
1: Més que res, perquè els nostres oients...
2: El que és Correus, tot el tràmit i tot el que nosaltres fem, és totalment segur. És que no hi ha fuites per enlloc. Perquè són engranatges i un va darrere l'altre, i vull dir, si falla un ja no pot seguir. Amb la qual, i això funciona. Un cop arriba... On t'ha d'arribar? Això ja...
1: Bueno, a les meses electorals.
2: Sí, perquè... quan tu fas la lectura i tu vas apuntant i de més, i tu això ho passes...
3: A la mesa?
2: Te l'has de passar. Jo ja no sé què fan.
1: Bueno, però...
2: sí.
1: Jo crec que és molt complicat falsificar-ho, perquè dintre de les meses hi han diferents partits polítics,
2: claro,
1: i estan
2: i
1: a la guai.
2: I estan vigilant contínuament.
1: Ah.
2: Estan vigilant i estan amb, vamos, tot
3: el
2: que fan.
3: I el president de la mesa també.
2: Tot. Clar. Hi ha un apoderat i tu respons i tothom signem allà, això és així, aquest documental d'on, que és el resum d'això. Vull dir, és que jo personalment tots aquests anys no hi he entès... On diuen que està aquesta... No sé, això que no és correcte.
3: Estafa.
2: No ho veig.
1: No, perquè els vots a Correus, jo he votat una vegada i sé que tens d'anar a Correus, et demanen el DNI, certificat, vull dir, i tot això consta.
2: Sí.
1: És impossible.
2: I ets tu i no pot anar ningú per tu. Vull dir, has de fer-ho tu. Vull dir, és així, no hi ha més.
1: Home, i m'imagino que els vots que venen de l'estranger, perquè també hi ha molta gent que vota a l'estranger, sí, oi? Sí. I m'imagino que també deu seguir el mateix procediment.
2: Igual, ens arriben a les oficines que correspon, a la que li correspongui, i nosaltres els enviem a la Junta Electoral i s'envia tot. Se'n van a les taules, es recompta...
1: La persona que, a veure, vosaltres us arriben tots els vots, totes les cartes de les votacions, els sobres.
2: Sí.
1: Vosaltres agafeu una persona autoritzada dintre de Correus, més que res ho dic perquè els nostres oients estiguin tranquils que poden votar per Correu.
2: Sí, perfectament.
1: I llavors ho porten directament a les meses, que les meses ho obren a les 8 un cop s'ha acabat ja el tema de votacions.
2: Pues abans que obrin les taules, a nosaltres el dia abans o aquell mateix dia arriba una furgoneta, un camió, el que sigui, amb els sobres que corresponen en aquella població, que han de votar en aquella població. Aleshores, el director de l'oficina s'encarrega de fer un resum, un recompte de tot el que ens arriba, està tot controladíssim, i això es queda quan ho tenim tot, que ja diuen ja està tot, no tens cap més vot pendent de rebre. Aleshores ho portem, abans de que obri la taula, ho portem a les taules a cada un.
1: Teniu de classificar cada taula, oi?
2: Exactament. I es porta a cada taula i aquesta taula guarda aquest sobre amb tot això fins l'última hora, fins a l'últim moment quan tanca la taula electoral. I fins aleshores no s'obren els sobres, que és un sobre amb tots els vots.
1: Ja, vale.
2: Que és l'últim que es compta. Vull dir, és que jo per part de Correus ja et dic que és...
1: Clar, és que, a veure, de la manera que avui s'ha expressat aquesta persona, us deixa a Correus en molt mal lloc, perquè sembla ser que
3: el que
1: feu és una estafa.
2: Però és que jo no sé aquesta persona si coneix realment
3: com segur
2: funciona,
3: que no.
2: És que no ho deu conèixer perquè és...
3: Segur que no.
2: Porto molts anys, vull dir, he estat 38 anys a Correus, he votat sempre per Correus, sé el procediment, inclús vaig estar una temporada, vaig anar a l'Ajuntament i estava a l'Ajuntament de delegada i de més. Vull dir, és que no hi ha opció, és que no hi ha possibilitat. Perquè si un dels sobres que nosaltres tenim i que hem de portar a la taula desapareix, se'ns cau el pèl.
1: Clar.
2: És que és algo que no és possible.
1: Clar.
2: No és possible. I
1: home,
2: jo arribo a taula, signo, conforme la taula em signa.
3: Ha rebut allò.
2: Exacte. I li dono un resum de tot el que hi ha. I ell, quan obri el sobre, tindrà aquells vots i tindrà el resum que jo li he portat.
3: Clar, si quadren els sobres...
2: Claro.
3: Jo et faig entrega a tu de tants sobres.
2: Sí.
3: Després
2: sí,
3: el que
2: sí,
3: hi hagi dins els sobres ja es veurà quan ho obrin.
2: Claro,
3: però
2: ja
3: els
2: és...
3: sobres que tu portes han de quadrar...
2: Sí, exactament.
3: Ja està.
2: Si jo et porto 150 sobres, són 150 vots...
3: Exacte.
2: I jo et full que et dono fora del sobre, hi han aquests 150. I prou. I és el que hi ha.
3: Sí.
2: Jo no sé aquesta persona que fa aquestes afirmacions, que ja fa anys que es fan aquestes afirmacions... Sí.
3: Són totalment interessades, eh?
2: Sí, bueno, jo crec que sí.
1: A veure, ja sabem que ara entrarem dintre del marc de la guerra política pel tema de les eleccions i aquí es diran disbarats com
2: sí,
1: bueno...
2: és manipular la gent.
1: Exacte. Però clar, el problema és que es deixen manipular. El problema és quan parlen de les pensions, que segurament a la segona part en parlarem amb la Maria Àngels de l'UGT sobre el tema de les pensions, que avui també s'ha fet un comentari dient que les pensions era... ha volgut dir un gasto inútil pel govern. Home, quants anys hem estat cotitzant?
2: Cotitzant, exactament.
1: Jo crec que ens ho hem guanyat.
2: Exacte, i no poc.
1: I que ens apugin el nivell, el que puja l'IPC, vull dir, és una cosa que ha costat molt aconseguir-la, i amb aquest govern s'ha aconseguit, vull dir, perquè ara vinguin unes persones i ens ho vulguin treure.
2: Sí,
1: vull
2: no
1: dir, és aquestes persones també es faran grans, eh?
3: Sí,
2: el que passa és que aquestes persones, depèn d'aquestes persones, ja s'estan omplint les butxaques, malauradament, per tindre un recolzament, potser el dia de demà, Jo no he pogut. No.
3: Has pogut o no has volgut. La picaresca és del pic. La picaresca és del pic.
1: Una persona que ha viscut honradament.
3: Pagat els meus impostos, jo no sóc un pícaro, clar, i jo ara tinc que treure el fruit dels meus impostos, que he pagat jo.
2: Sí
3: que hi ha hagut picaresques d'aquells que en el treball declaraven, per exemple, només el sou base, i les hores extres i les primes i tot això no ho declaraven per no haver de cotitzar tant. Ara, clar, el premi que ells tenen no és el meu.
1: Sí, però Enric, sempre el que tu dius de la picaresca, també hi ha persona, clar, aquí no podem posar tota la mateixa olla.
3: No.
1: Aquí hi ha persona que no ha cotitzat mai, que potser ha treballat, o sigui, fent feines a les cases i no ha estat, que és una feina molt digna, però no ha volgut que l'asseguressin perquè potser tenia l'ajuda d'aquí d'allà, i ara es troba que està jubilada i que no té cap...
3: Aquesta és la picaresca.
1: I llavors pretén cobrar el mateix que jo cobro, que hi ha estat cotitzant 50 anys.
3: Exactament.
2: Bueno, però això jo crec que això es deuria controlar i vigilar d'alguna forma. Jo no sé com.
3: Hi ha inspeccions de treball, però a veure...
1: Sí, però no aniràs a una casa...
3: No és suficient.
1: A veure si tu tens una dona que t'està fent la feina sense estar assegurada.
3: No, però mira, una de les picaresques que encara es porten molt desgraciadament és el clàssic jubilat, empresari jubilat, que cobra la seva jubilació i se'n va fer 8 hores cada dia al taller, o al seu taller o a la seva empresa. Això és una picaresca que, desgraciadament, encara funciona molt. Molt. Perquè jo tinc molts companys que ho fan.
1: Bueno... si entréssim a les picaresques, començant pels que ens governen i pels que...
2: Però quan tu vas a tramitar el que és la jubilació, i en algun lloc ha de posar si has treballat, no has treballat, si has cotitzat o no?
3: Sí.
1: Si no has cotitzat, no cobres.
2: Pues això.
3: La teva vida...
1: Però llavors demanes el SOBI, que és l'ajuda...
2: Però com pots demanar l'ajuda si no has treballat mai?
1: Però es demana.
2: Però si no has treballat mai, de què has menjat? De què has viscut?
1: De l'home. Representa que és una dona, està casada, i demana el SOBI perquè ha sigut mestressa de casa. Que, bueno, una altra de les coses que a vegades és cert. Perquè si has tingut sis o set fills, o dos fills, o quatre fills, i t'has dedicat a la cura de l'home, i a vegades dels avis i dels fills, tens tot el dret. Però... després hi ha l'altra picaresca, que és la persona que diu que ha estat a casa treballant i no és cert, i ha estat fent feines o ha estat de dependent en una botiga sense cotitzar. Vull dir, és complicat això,
2: és
1: molt complicat.
3: Però jo crec que precisament una de les solucions que seria, sense tocar les pensions, seria filar més prim, com diu la companya, filar més prim, i totes aquestes picaresques, que n'hi ha moltes, desgraciadament, mirar de retallar-les. Si retalléssim això, com? Ja sanejaríem la caixa de la jubilació.
1: Però com?
3: Pues amb inspeccions. Aquest empresari que està treballant a casa seva a l'oficina, pues se l'ha d'anar a veure.
1: Està prohibit.
3: Com que està prohibit?
1: És que inclús ara, l'altre dia m'ho deien, jo no m'ho creia, però deu ser cert, una persona té la baixa i si l'amo truca a casa per preguntar, està prohibit.
3: Això és una altra cosa, Carme, això és una altra cosa.
1: Home, com que és una altra cosa? Si jo tinc un empleat i està malalt i em preocupo per ell i li truco a veure com es troba...
3: Bé, si jo estic fent una prova, això, o m'he anat a treure sang, això és molt elàstic.
1: No, però està sancionat el treballador... l'empresari que truca.
2: No sé, hi ha coses que jo no les entenc.
1: Em van explicar l'altre dia, ja dic, diu que si vols mentir digues el que sents dir, possiblement, a lo millor...
3: Jo no sé això.
1: No ho sé de part certa, possiblement després la Maria Àngels ens ho aclareixi una mica, perquè ella està molt ficada amb el món aquest i possiblement ens ho pugui aclarir.
2: Bueno, jo sí que puc dir, per exemple, que si alguna vegada he estat o estic de vacances, o alguna vegada que he agafat la baixa, malauradament, i jo anar a l'oficina, que no m'enganxin, anant a l'oficina per fer una mà o perquè m'han trucat, perquè, escolta'm, que és que això, és que no sé com fer-ho.
3: És que no hi has d'anar.
2: Vaig, vinga, ara vinc un moment i t'explico el què. Pues que no m'enganxin.
3: No, No, pues
1: no, però a vegades és una consulta, Enric.
2: Claro, no, clar, pues no es pot fer. No es pot fer, jo ho sé.
3: Les lleis són les lleis. De totes maneres, jo, deixa'm dir una cosa, Carme. Jo li dono la benvinguda a la companya al club. I el que sí que et puc dir com a consell és que nosaltres tenim moltes coses, jo m'agrada fer moltes coses, però totes les coses que tenim que fer o que volem o que ens adjudiquem a fer tenen un plaç de començar però no tenen un plaç d'acabar. Aquesta és la nostra avantatge.
2: Sí.
3: Acabarem quan acabem.
2: Sí.
3: I llavors no t'has de preocupar.
2: Sí, i quan acabi ens ficarem en un altre.
3: Exactament.
2: I, ja està.
3: I després de l'Ubel 2.
2: I ja està.
1: Així m'agrada, força optimista.
2: Sí, totalment, totalment. Sí.
1: Molt bé. Doncs bé, Enric, avui de què ens parlaràs tu? Ja passem a la part de l'Enric.
3: Tu saps que...
1: Encara que posarem la cullerada també, sí, eh?
3: A mi m'agrada. A mi m'agrada que quan jo parlo...
1: Si t'hem de portar la contrària, te la portarem,
3: no, igual,
1: eh?
3: No, a mi m'agrada. Més que contrària és que interactueu. Quan jo parlo, interactueu. Bueno. A mi m'agrada. Jo tinc moltes coses aquí, ho saps tu, que sempre rumio coses d'aquestes, i sobretot els temes psicosocials i això. Però avui voldria parlar d'un tema que està molt, molt, molt de moda. I és el tema de els temes climàtics, les qüestions de la natura que últimament ens afecten molt. Fem un recordatori, tenim els grans incendis que hem patit aquest estiu, parlem-ne, hem tingut les ventades que hem tingut aquest estiu, hem tingut els focs, hem tingut els aiguats que acabem de tenir amb una, malauradament, amb persones mortes, i jo m'agradaria que parléssim una miqueta de l'autoprotecció dels veïns. Hem de ser més conscients del que fem, i quan ho fem, fer-ho amb una miqueta de rigor. Vaig a posar un exemple. Jo m'ha tocat la loteria i decideixo, com que la meva dona és de Granada, decideixo comprar un pis. No, compraré una torre, millor, perquè m'han tocat molts cèntims.
1: Sí, perquè siguin dos, una per nosaltres.
3: Vale. Compraré una torre, perquè m'han tocat molts cèntims. Jo, abans de fer cap tràmit amb aquella torre, jo preguntaré si aquella edificació s'ha fet amb el sistema antisísmic. I tu diràs, per què? Doncs molt fàcil, perquè jo sé que les contrades d'Andalusia, concretament aquelles de Granada, per allà passa una falla i és molt, molt, molt normal que hi hagi terratrèmols, com hi ha hagut aquest estiu a Granada, un eixam de terratrèmols, un darrere l'altre. Llavors, no podem fer les coses amb els ulls tancats. I les conseqüències de fer les coses amb els ulls tancats, malauradament, venen de seguida. Llavors, tot el que fem ha de ser amb un pensament pragmàtic. Dic, això, a veure, què haig de fer? Això. A davant de casa hi ha una família, em va fer molta gràcia, una família ara ja fa poder 5 o 6 anys que són, i venen d'allà, allà a Mèxic, aquella platja tan maca, Cancún, allò es diu, Cancún?
1: Hi ha Cancún,
3: sí, sí.
1: Allà, la Playa del Carmen...
3: Sí, allà tenien una caseta, i diu, bueno, diu, els mesos d'estiu, allò era paradisíac, unes palmeres que s'ageien sobre el mar, una sorra blanca, però després a la tardor venen els tifones i huracanes i esgarrifat. I l'últim huracan que va venir se'ns va emportar a la casa. Diu. I al final vam decidir que ens anàvem a viure a Santa Coloma. Perquè son pare tenia la casa aquella a Santa Coloma. O sigui que hem de ser conseqüents i estar alerta, per exemple, amb el tema dels incendis. El tema dels incendis, l'altre dia vam estar amb una xerrada a l'Ajuntament. I vaig demanar, per favor, que... per llei, s'anul·lés la venda del bruc sec. El bruc sec, això que posen a les tanques, que fa tan bonic, aquell bruc sec, allò s'encén com la pólvora. Allò s'hauria de treure una normativa que digués prohibit comprar aquest bruc i posar-lo a les tanques de les cases.
1: Però clar, totalment prohibit. A les botigues, això.
3: Sí, exactament. No? Per això ho dic, totalment prohibit. Les tanques també de xiprer, com la que tens tu a la cera de casa teva...
1: Ja està.
3: Aquella tanca de xiprer que surt quasi mig metro a la cera, que no pots ni passar per la cera. Aquella tanca de xiprer, penseu que per dintre de la tanca està completament sec, tot és sec. Només té un mil·límetre cada banda de verd. Quan allò s'encén, es crema la casa. És que se't crema la casa. Llavors hem de ser conseqüents i hem de pensar en totes les coses. I parléssim de les pluges,

0: A casa meva tinc que autoprotegir-me i tinc que fer les coses que a mi em sembla, que passaran.
1: Sí, però Enric, jo estic d'acord, no?, que tu abans de comprar una vivenda, abans d'edificar, tu tens de mirar a veure si pots edificar, però l'Ajuntament és el que té l'obligació de saber, per exemple, si hi ha una vaguada i sí, tu demanes permís per fer-te una casa allà, ja te l'han de denegar. No pot ser que et donguin el consentiment i al cap d'un mes et diguin no pots fer-ho perquè aquí és perillós.
0: Això estic amb tu. Però jo torno una altra vegada a l'autoprotecció. Jo sóc incapaç de fer-me una casa, per barato que sigui el terreny, en una zona inundable. Totalment incapaç. És que ni que me'l regalessin el terreny.
1: Sí, però hi ha vegades que aquestes cases ja estan fetes.
0: No, les cases s'han fet en un dia determinat. No estaven. Les cases no surten com bolets,
1: Però em refereixo que potser tu compres una casa que ja està feta i veus...
0: No, però jo no la compraré ja, a la zona inundable jo no la compro.
1: Però no, potser no te'n dones compte. Hi ha persones que no pensen.
2: No pensem. Perquè sí que hi ha una riera aquí, però és que fa 30, 40, 50 anys que no...
1: Mireu el càmping de Huesca. No havia passat mai res.
0: Exactament.
1: I feia molts anys que
0: Exactament.
1: Estava fet. Sí. De cop i volta va passar.
0: Clar,
1: hi ha casos excepcionals, com va ser l'incendi aquell dels Alfacs, d'aquell camion que va volcar.
0: Sí,
1: són coses excepcionals
0: que
1: són... Són accidents que no, ningú els espera. Els aigats d'aquests dies, qui els esperava?
0: Sí.
2: No, està però... clar.
1: Per molt que edifiquis tu,
2: està clar.
1: Es van portar les rieres i les no rieres.
0: És que l'aigua demana pas. L'aigua demana pas.
2: Sí.
0: I una rambla, que tu, en català, quan diem anem a passejar per la rambla, una rambla en castellà què és? És un torrent.
2: Sí.
0: La Rambla, en castellà, és un torrent.
2: És així.
0: I, en canvi, el nom de Rambla l'associem a un passeig... No. Allò és una Rambla que, en un moment donat, l'aigua demanarà passar per allà. Llavors, no et compris una casa amb una Rambla.
1: No, i les rieres. Vull dir, aquí a Sant Boi hi havia la Riera Basté, la Ribera Fonollar... Hi havia moltes rieres, i totes aquestes rieres estan edificades.
0: Exactament.
1: Vull dir, no ha passat res de moment, però...
0: De moment.
1: Sí, hi ha una riada.
0: Exactament, sí. Però dins de les cases aquelles que hi ha dins de la riera, jo quan vaig a buscar els nanos, veig allà a Can Baulet que hi ha cases dins mateix de la riera, no en un costat, no, dins de la riera. Jo penso que aquest senyor, si li passa alguna cosa, aquí demanarà, no pots demanar res a ningú si t'has fet la casa dins una vivenda.
1: Però ja no haguessin tingut de consentida que la fessin.
0: Amb això estic amb tu també, amb això estic amb tu.
2: Sí, però per aquella... què consenteixen? Per interessos, suposo.
1: Exacte. Però vull dir que aquesta persona, si compra en plano, amb un planell que li ensenyen, perquè aquelles cases de Can Carreres són comprades en plano, és com una cooperativa. Llavors, si tu la compres i et diuen, goita, aquesta caseta aquí et toca aquí, tu no veus el terreny, perquè ho veus allà. A lo millor te'n dones compte després. Ja no tenen d'autoritzar-ho. Aquí hi ha els topògrafs.
0: Jo estic amb tu. Tu no tenen
1: els topògrafs i hi ha les persones, els arquitectes, que crec que ho tenen de saber. Després, Enric, perdona que no et deixi parlar, però...
0: Digues.
1: Volia comentar-te, quan has comentat lo del canvi climàtic, sí que és cert que ara tenim molta pluja, però... No en teníem abans?
0: Sí.
1: Quan van hi haver les inundacions del 62,
0: sí,
1: de Rubí, del Besòs...
0: Sí. I tant, me'n recordo.
1: Quants morts van hi haver, llavors? A milers.
0: Sí, vam rescatar uns nois que estaven nedant d'uns plàtanos allà a l'entrada de Cornellà, amb una bassa que vam portar del Muntaner. El Muntaner tenia una bassa d'aquestes inflable, com es diu això, una Zodiac. I la va vindre a buscar la Guàrdia Civil. I dos guàrdies civils i dos o tres homes vam anar a rescatar uns nois que estaven dalt d'un plàtano.
1: Però quants morts van hi haver? Perquè d'allà de Rubí i d'allà a la part de dalt, totes aquelles empreses, tot allò s'ho van dur. Vull dir, que inundacions... Llavors, per lo que vaig veure ahir a la tele, va hi haver un cabdal de 1.800 metres cúbics.
0: Sí, una
1: bastia. I el cabdal d'aquests dies ha sigut de 980, vull dir, que quasi ha sigut la meitat. Després, incendis, quan n'hi havia, no? Llavors, la muntanyeta cada any s'incendiava.
0: Sí, sí, però els incendis no eren de les categories d'ara, eh?
1: Això, sí, això sí que, ha sigut diferent.
0: Això sí que hi entenc, i això dels incendis ara actualment han passat d'un incendi important a un macroincendi.
1: Bueno, perquè ara són provocats.
0: Que això ja és un altre tema, això hauríem de parlar molt d'això, perquè això va directament relacionat amb el bosc mediterrani, això té molta tela. Però el tema del clima, que

0: dius tu de les pluges, antigament també plovia. I inclús, et diré més, el mes de setembre hi havia anys que plovia una setmana seguida.
1: Exacte.
0: I jo me'n recordo d'aquell clinc-clonc, clinc-clonc, tota la setmana plovent.
1: I inundacions, perquè
0: també,
1: a la Rambla també, ja tenien també, els petipors allà preparats
0: i el
1: perquè
0: allò
1: no s'entrés l'aigua.
0: A baix del carrer Llevant també s'inundava.
1: Caiga, ai, de pluges fortes n'hi ha hagut moltes.
0: Sempre n'hi ha hagut.
1: I després, perdona, ja acabo, deixo acabar de parlar. El tema del canvi climàtic també té molt que veure els aires acondicionats, perquè tu vas per un hospital, a l'aire condicionat, passes pel costat d'on tenen els aparells i allò treu un escalfor que impressiona,
0: i el
1: mateix a l'hivern. Llavors, nosaltres, quan fa anys, no teníem, si teníem l'estufeta o la llar de foc, i para de comptar.
2: Sí, però tampoc feia la calor que fa ara.
0: No.
1: Però és que ara s'ha augmentat degut també, això és el peix que es mossega la cua.
0: Sí,
2: també.
1: També. Continua, Enric, que ja no et tallo més.
0: No, a mi m'agrada que intervengueu. Jo, això no ha de ser un monòleg, ha de ser que cadascú té que donar la seva opinió, i a mi m'encanta que... Llavors jo... he volgut tocar tot el ventall de tots aquests fenòmens. Fixa't que hem parlat dels terratrèmols, que és una cosa també molt fotuda, eh? Hem parlat de les ventades, aquelles ventades que vam tenir a Santa Coloma, jo me'n recordo d'aquella ventada, va ser importantíssima. Després hem parlat dels incendis, que aquests incendis d'aquest any, aquí a Catalunya hem tingut sort, però és que no hem d'estar només a la sort, eh? Però al resta d'Espanya hi ha hagut moltes maleses i molta gent que ha perdut les cases i després han perdut vides, que això és el més fotut. Però les cases, aquestes cases, torno una altra vegada a lo mateix. Les hem, nosaltres, que som els interessats, les hem d'autoprotegir. Mira, aquell que s'ha comprat una torreta allà dalt d'aquella urbanització, que està tota plena de pins, hi ha un pi, fins i tot, que té una branca llarga que quasi bé entra dintre l'habitació, i allà et ve a visitar un ocellet, i penges la menjadora perquè l'ocellet mengi allà. Això està molt bé, eh? Però perquè aquella mateixa branca que entra els ocellet, després entrarà el foc, eh? Això ho he de tindre present. Jo el que vull que arribem és aquest pensament, el de dir, ostres, aquí estic molt bé i això és molt maco i tot és color verd, però en un moment donat s'ha vist clar que es pot tornar no verd, no, vermell, i se't pot cremar la casa. Llavors hem de pensar que ens hem d'autoprotegir, i jo de casa meva als pins vull com a mínim 50 metres, si no, no viuré tranquil.
1: Sí? Però de qui creus que tindria de posar aquestes mesures? A part de que cada propietari té de ser responsable de lo seu, però, clar, el propietari que té una casa no és responsable de lo que passa al bosc. Qui creus que tindria de fer-se responsable d'això?
0: Mira, primer, és un interès. A qui se li crema la casa? Si s'encén el bosc, i jo visc com una casa de Balafort, a qui se li crema la casa? Alcalde? No, l'alcalde no se li crema la casa. Es crema la meva casa. Llavors jo sóc el primer interessat. Després serà l'administració, perquè això, per això paguem uns impostos, perquè l'administració es faci responsable d'algunes coses. Però primer, el primer interessat d'allò, la primera línia, sóc jo. Sóc jo. I si no netegen els 50 metres, jo els netejaré jo. O seré un corcó que cada dos dies estaré allà a l'Ajuntament fins que aconsegueixi que els netegin. Però hem de ser conscients del perill que pot venir en un moment donat. Ara no n'hi ha de perill, eh? Ara no plou, ara no hi ha terratrèmols, ara fa bona temperatura, estem molt bé. Però hem de pensar en el que pot venir i estar preparats pel que pot venir. Això és el que jo demano. Autoprotecció.
1: Sí, però jo torno a lo mateix. Aquí, la muntanya de Sant Ramon.
0: Sí.
1: Hi ha una gran part que no hi ha cases al voltant,
0: no.
1: Que tots són pins i matolls.
0: Bueno,
1: qui s'ha de fer responsable? Perquè allà és molt fàcil que es cremi. Si es crema, s'extendrà cap a Can Carreres i
0: cap a les Orioles, cap als Canons.
1: Els Canons.
0: Exactament. Els Canons, Carme, jo tinc dues parcel·les. Que les tinc a la venda, per cert, eh?
1: Si no te les compraré. No,
0: vale.
2: Jo tampoc.
0: Jo aprofito la benentesa. Les parcel·les estan a la venda, Carme. Les dues parcel·les meves estan netes com això. I els pins... Ara hi ha, a les parcel·les, són 800 metres quadrats, hi ha 3 pins, amb 800 metres quadrats. 3 pins. Impossible de que els pins es toquin per les copes i que hi hagi un fot de copes. Impossible.
1: Sí, però Enric, una flor no fa estiu, perquè, clar, tu tens molt net, però ets tu. Però saps que allà hi ha molts arbres i torno a dir, molts matolls que no tenen propietari, o sí que en tenen,
0: però
1: pot ser abans, crec que era d'un banc, pot ser de la Diputació, de l'Ajuntament, llavors, a qui denúncies?
0: El 96% dels boscos de Catalunya tots són de propietat privada. No hi ha boscos comunals.
1: Vols dir?
0: I tant, no hi ha boscos comunals. A Santa Coloma hi ha bosc comunal dels comuns, de l'Ajuntament nostre, dels veïns, unes 10 hectàrees, no hi ha més. El de més, tot és propietat particular. Llavors, cada any, l'Ajuntament, a tots els propietaris, a mi també, ens envia una carta perquè tinguem les nostres parcel·les netes. I a mi me l'envien, i em fa molta ràbia que me l'enviïn, perquè jo tinc la parcel·la neta i jo penso... Aquest que envia les cartes, que no s'ho va mirar o què? Perquè si vingués a veure les meves parcel·les...
1: És un protocol.
0: Vale, però tu dius, jo tinc la meva parcel·la neta com una patena, per què m'envien aquesta carta? Que jo ja ho sé, això del protocol, i que es posa en una màquina i que s'envia a tothom, vale. Però les meves parcel·les estan netes. Per què les del costat no estan? Aquell home no veu el perill. Jo no hi visco allà, però el del costat, que està bastant brut a la parcel·la, viu allà. Jo no entenc com aquella persona vivint allà no veu el risc. No el veu.
2: I rep la carta també.
0: Sí, i rep la carta com a tots.
1: Bueno, però llavors ja és cosa de l'administració que els té de fer complir el que mana la llei.
0: Sí, però ja estem que nosaltres no som capaços. És com si fóssim unes persones insuficients i cada vegada a l'administració vindre darrere nostre amb un bastó i anar-nos a picant a l'esquena. Heu de fer això, heu de fer allò, perquè si no feu això us farem una multa.
1: Malauradament,
0: no.
1: Aquí va així.
0: No,
1: aquí
0: no.
1: Tot va a cop de talonari. Si no et posen una multa, sí, fas molt poc de cas. Les caques dels gossos, per què les treuen ara? Perquè posen multa. Els patinets, per què van ara amb lo de la llei? Perquè els hi posen multa.
0: Bueno, si no, no estic en aquest món.
1: Perquè tu potser ets un
0: ciutadà. Jo m'estimo molt.
1: Que respectes
0: no solament respectes, la paraula seria és que jo m'estimo molt, moltíssim. I com que m'estimo tant, em protegeixo. I a veure, no estic en contra de que l'administració faci això, l'administració faci allò, jo, per això són els diners i els impostos que nosaltres paguem. Però primer sóc jo el que haig de decidir què m'ha de passar. Això que dic de les franges de protecció, va passar una cosa, que una vegada que es van fer unes franges de protecció, vam aclarir molt, molt el bosc, i va haver unes persones que van anar a l'Ajuntament a queixar-se que hi havia un impacte ambiental. Un impacte ambiental. Bueno, vale, pues no ho netegem. Però si no que eres impacte ambiental, quan vingui el foc a casa teva, llavors vens a l'administració a veure per què no estava allò net i se m'ha cremat la casa. Tens? Llavors, jo demano això, que tots els habitants, els ciutadans, ens protegim més, ens estimem més. I que exigim a l'administració. Jo estic d'acord amb exigir a l'administració. No dic jo que hàgim de fer-ho tot nosaltres i que l'administració no faci res, no. Però al ser els primers interessats nosaltres, hem de reaccionar primer nosaltres i després l'administració.
1: Hem de ser cívics. I tu saps que, malauradament, avui dia el civisme brilla per su ausència. Només tens d'anar... Tu vas a la muntanya i no tan sols són matolls. Veus llaunes, veus... Que agafen les escombraries i les tiren així. Això tindríem de tindre un guàrdia cada
0: Això no pot ser, Hem
1: de ser cívics, per això et dic que anem a cop de talonaris. I aquesta persona que tira les deixalles, li posessin una multa, no les tornaria.
0: És que les posen, les multes, Carme. Si tu,
1: però si no els troben...
0: Si tu t'enganxen amb un abocador il·legal, et fotran una bola multa, això estàs així.
1: Però no, si no es pots comprovar...
0: Clar, a veure, el que s'escapa, si s'escapa, s'escapa. Però jo torno una altra vegada a l'inici. El meu inici és que, degut a tots aquests fenòmens atmosfèrics que ens envolten i que ens afecten i que cada any ens afectaran, el tema que dius tu de canvi climàtic, jo estic molt d'acord, i cada vegada els estius seran més durs. Cada vegada jo veig que la calor cada vegada serà més. Llavors, veig si hi ha coses a fer. Per exemple, l'esporga dels arbres del poble. Ja l'altre dia a l'Ajuntament vaig demanar amb el que esporga, escolta, hem de canviar el tema d'esporgar. No es poden esporgar els arbres i deixar-lo com si fos un pal de telèfonos, perquè llavors a l'estiu no fan sombra. Hem de canviar el tema i hem de fer que les aceres dels nostres pobles hi hagin sombres, que la gent pugui caminar per sota els arbres amb sombra. I si no hi ha sombres, haurem de fer com fan algunes ciutats de les Andalusies, que hi posen uns tendalls. Però el que hem d'anar a buscar és sombra i refugis climàtics als pobles degut a lo que ve. L'any passat ja vam tindre un problema de que l'aire condicionat de la biblioteca no funcionava. Aquest any ens ha tornat a passar el mateix. L'aire de la biblioteca no ha funcionat.
1: Ja.
0: Home, per favor, Aquestes sí que són coses que jo les demano a l'administració. I s'ha de recriminar, perquè si a més ens va passar l'any passat, com pot ser que aquest any tampoc no funcioni l'aire condicionat? Però el tema dels arbres, fixa't, que és poca cosa. Senzillament canviar el xip i dir... No, perquè un pal de telèfon no em fa quasi de sombra. Llavors, a més de fer d'esporgar-lo així, ara el deixarem que faci així, que sigui horitzontal. I llavors, en 2 o 3 anys aconseguirem que s'allargui 2 metres per cada banda i ja tindrem una sombra sota.
1: Això no creus que és també un problema de que no hi ha gent experta al cap de...
0: Sí.
1: Perquè si hi hagués allà una persona entesa amb el tema del camp i del...
0: Per descomptat. Avui en dia...
1: A les jardineries, possiblement, tot això no passaria.
0: Exactament. Avui en dia, qualsevol, entra a Google, veu un tutorial d'aquells d'un mexicà o d'un peruano d'aquells, i el moment quan acaba el tutorial ja és jardiner, ja és esporgador, ja és paleta o ja és pintor. Això no va així. És el que tu dius, amb això estic molt d'acord amb tu, que les coses s'han d'aprendre, i si no en saps, malament, això és veritat. Però bueno, per això estem els que amb la jubilació també podem passar els nostres coneixements als que venen a darrere.
2: El
0: que més em pesa, ara t'ho dic de veritat, el que més em pesa de la meva jubilació és el bagatge, la motxilla que jo porto de coneixements, que és bestial, no poder-los travessar els que venen a darrere meu. Jo a vegades parlo amb els meus fills i intentes dir una cosa i ja et paren de seguida. Això era abans.
1: L'abuelo Cebolleta,
0: ara,
1: no?
0: Com
1: l'abuelo Cebolleta.
0: Però és que l'abuelo Cebolleta ha viscut molt, Carme. I a dintre d'aquesta motxilla de l'abuelo Cebolleta hi han coses interessants. I en canvi, arribes a una persona que... Això és a la jubilació, Una persona que durant tota la seva vida s'ha sentit molt útil, capaç, i de fer coses, quan arriba a la jubilació, pam, quedes en un racó i tot allò que has après, tot allò que has estudiat, ja no serveix per res. No, perquè, això, avi, això, papa, això era quan tu eres jove, ara ja les coses són d'una altra manera. No. L'aprenentatge és important, molt important.
1: Però ara tu saps... Que ho hem parlat moltes vegades, no hi ha aprenentatge.
0: Aquest és el problema.
2: Estic anant a internet i busquen per internet i abans es creuen el que diu internet que no pas el que
0: exactament.
2: El que t'estan dient
0: una
2: persona que ho ha viscut 1, 2, 3, 10 vegades.
0: A veure,
1: l'experiència no
2: serveix per ells,
1: Per nosaltres.
0: Ens van per poc, diguem, no, per res tampoc, però per poc
1: sí. Nosaltres,
2: per nosaltres.
0: Bueno, per nosaltres sí que val, L'experiència que jo tinc... Jo, a casa meva, ja saps tu que... Vale, que la meva experiència em val. El que a mi m'agradaria és que la meva experiència valgués pels altres.
1: Ens agradaria tot, però no...
0: A veure si m'explico bé.
1: És com els errors que hem fet a la vida, voldríem que... els nostres fills, nostres nets no els passessin.
0: Exactament.
1: Però et diuen jo soc diferent.
0: Exactament.
2: Poden passar aquests errors, però si tens en compte el que li va passar a ton pare, a la teva mare o al teu avi, tens una referència.
0: Exactament. Dius,
2: puc tirar per aquí o per allà. Errors tots tenim i tindrem.
0: I és bo equivocar-se, estic amb tu.
2: Mira aviam el que t'estan explicant o el que t'estan dient, que igual agafes algo positiu.
0: Exactament. És bo equivocar-se i quan t'equivoques aprens quasi més que quan no t'equivoques, això és veritat. Però, clar, si jo ja ens ha pegat amb una pedra, jo no vull que el que ve darrere meu ens s'apegui amb la pedra. Apartaré la pedra perquè el que ve darrere no ens s'apegui. Llavors jo, el que m'agradaria, l'únic que em sap greu de la meva jubilació, l'únic, us ho dic de veritat, l'únic que em sap greu de la meva jubilació és aquest fet. Que després del que jo he estudiat, ho vaig començar a estudiar als 14 anys i no hi he acabat d'estudiar fins que em vaig jubilar, de lo que arribo a saber i que ara jo totes aquestes sapiències que tinc no les pugui travessar abans de marxar jo. Això és el que més m'atabala. T'ho dic de veritat,
1: En aquests casos, Enric, és deixar-ho tot escrit, perquè després, quan...
0: M'ho han dit diversos, això,
1: quan es facin grans...
0: M'ho han dit diversos.
1: Te no en recordes, perquè jo diria que tots hem fet igual, Jo quan la meva mare em deia, oi, és que ja veuràs, ja tindràs fills, pensava, jo serà diferent, jo no ho faré. I després, quan he tingut els fills, te n'adones que és cert el que deia ella. I moltes coses que ara els meus pares i els meus sogres també, el cel sigui, m'explicaven, i veig que jo llavors no els hi feia cas i pensava, i ara... penso que tenen, o sigui que si tot això ho deixes escrit en aquell moment no t'escolten, però després els hi servirà molt, eh?
0: Clar que sí. I jo, tu i jo, que moltes vegades parlem de la gent gran, jo vull ressaltar aquest punt. L'experiència, el bagatge que tenim les persones grans ha de servir a la nostra societat. Hem de trobar la manera, escrivint, com tu deies, com sigui, hem de trobar la manera de transmetre-la, totes aquestes sapiències i totes aquestes vivències que hem tingut, bones i no tan bones, les hem de mirar, de travessar a la gent que ve darrere.
1: Clar, clar. Però el problema és com ho fas. Perquè quan s'han fet així trobades intergeneracionals que han volgut que les persones grans ensenyin als jovents, han passat democràticament. Ara el jovent dona'ls-hi els mòbils, dona'ls-hi l'IA, dona'ls-hi la tablet, dona'ls-hi... No estan per això, no.
2: No
1: tenen interès, eh?
2: Poques coses estan per això. Jo recordo una vegada, i no recordo per què va ser, que el meu fill em va dir: ostres, mama, quina raó tenies quan em deies això, que ja no recordo què era. Quina raó tenies, perquè ara m'ho trobo jo i de debò... que no sabia jo... Hòstia, mira...
0: Pues això és molt de lluar, si et va dir això, és molt de lluar, perquè no ho diuen tots.
1: Sí, però quan et vas fent gran... Sí, Enric, a lo millor hi ha vegades que no ho diuen per orgull, no? Però se'n donen compte que realment els pares en moltes coses tenim raó. Hem tingut els nostres errors, però el fumut és que els errors sí que te'ls diuen, eh?
2: Sí, també.
0: Però la nostra bellesa, Carme, que jo m'admiro de gaudir-la el màxim que puc, la rentabilitat que jo li voldria treure, el suc que jo li voldria treure a la meva bellesa és precisament aquest. Passar coneixements al gent jove que ve darrere. I, jo no sé...
2: És complicat.
0: Sí.
2: És molt complicat.
0: Sí. Però és que jo crec que és convenient i que és profitós, fins i tot. Tot i el canvi de tecnologia que hi ha hagut, tot i el canvi de tecnologia, és profitós el que nosaltres sabem. És valuós.
1: Ja. Però partim de la base de que ara no hi ha oficis. Hi ha molt pocs oficis. Llavors, clar, la teva experiència és com un ofici. Tu pots ensenyar com a forestal... pots ensenyar com a soldador, com aquestes coses que ara no existeixen.
0: Bueno, però ara en la indústria...
1: I això et sap greu, que es perdin els oficis així, et sap molt de greu.
0: Sí, és veritat, això és veritat, perquè s'ha arribat a l'especialització de totes les feines, però a les indústries es paga molt el pato samaniego, eh? Es paga molt. Aquella persona que té enginy, aquella persona que sap solucionar problemes, es paga molt més a vegades que el que té dues o tres carreres, eh? Avui en dia la indústria el que vol és gent que tingui inventiva i gent que tiri endavant uns projectes que a lo millor no té els coneixements que ha de tenir, però com que té aquesta manera de fer i aquesta enginy, és important.
1: Però això ara actualment també...
0: Sí, actualment.
2: Si et donen l'oportunitat és genial, perquè...
0: Exacte.
1: El fumot és que te la donin.
0: Exacte.
1: Perquè ara inclús quan jo era jove les empreses tenien el seu delineant, tenien el seu dibuixant, tenien l'arquitecte que feia els... Ara, si tot ho fan a través de l'ordinador, perquè necessiten... I els càlculs, ja no tens matemàtiques mateix, ja no tens de fer aquests càlculs de matemàtiques, perquè tot ja ho fan a través de l'ordinador.
0: Sí, però... No...
1: Ens hem de posar al dia, Enric, tenim d'anar...
0: Sí, no, jo intento...
1: A l'IAE.
0: Sí,
1: a l'IAE.
0: A l'IA, sí, sí. Jo intento estar al dia, però no deixo que la tecnologia, que avança tan ràpid, no intento que m'ofegui. No deixo que m'ofegui.
1: No,
0: a mi la tecnologia no m'ofega.
1: És que no ens ofegarà, eh?
0: Jo, hi ha gent que està molt espantada amb això de l'IA, eh?
1: Bueno,
0: però molt, eh?
1: Tocar aquest tema, vull dir, és molt difícil.
0: Sí, clar, però no anem tan enllà. Només amb el tema de l'online i tot això. Hi ha gent que té unes patologies, jo ho sento perquè ho diuen per la tele, gent que està 7 hores o 8 hores enganxada amb un mòbil d'aquests. Això és una cosa molt rara.
2: No, ara és el comú, eh?
1: Sí, ara és el més normal. I si
0: bueno,
1: no,
0: a mi no em passa.
1: Si no, la tauleta.
2: Sí.
1: Si no, no és a l'ordinador, és la tauleta. Bueno, ho hem de deixar-ho aquí, perquè ara ens anem d'anar a les notícies de les 5,
0: val,
1: però tornarem. No marxeu, que tornarem.
0: A mi m'agraden aquests diàlegs, Carme.
1: Vinga,
0: són
1: doncs
0: profitosos.
1: Continuarem, perquè ara tenim a la Maria Àngels de la UGT a la segona part.
0: Valent.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: La veu de la gent gran.
3: Després d'aquesta pausa, donem la benvinguda ara a la Maria Àngels, però bueno, us aprofitem per dir-vos-ho que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i en diferit de 9 i mitja a 11 i mitja. I també el podeu escoltar, recordeu, que abans es feia de 9 a 11 i ara es fa de 9 i mitja a 11 i mitja, que ho tingueu present. I també ho podeu escoltar per la web de Ràdio Sant Boi les vegades que vulgueu. Doncs bé, com ja us he dit, donàvem, perquè acabava d'arribar la Maria Àngels i li donàvem la benvinguda. Maria Àngels, molt bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
3: La Maria Àngels és membre de l'UGT, defensa les dones, bueno, amb capa i espasa, que s'acostuma a dir, oi, Maria Àngels?
4: I tant.
3: Forma
4: i tant,
3: part del Consell, Consell Consultiu del Consell Comarcal, vull dir, en fi, moltíssimes coses. Bueno, i no cal dir que tenim també, continuen amb nosaltres l'Enric i la Flora, que estan aquí per fer una mica de tertúlia. Maria Àngels, explica'ns una mica, perquè el dia 1, bueno, jo ja he comentat que va ser el Dia Internacional de la Gent Gran, però sé que el dia 1 vau fer una gran manifestació a Barcelona, que on va acudir moltíssima gent. Fes-nos en 5 cèntims.
4: Doncs, bueno, ja és el tercer any consecutiu que ocupem la plaça Sant Jaume, mai millor dit, aquest any més que els altres dos anys anteriors, moltíssima gent, moltíssimes persones d'arreu de Catalunya que han vingut allà amb autocars, amb transport públic, amb cotxe, amb taxi, de tota manera ha vingut moltíssima gent, moltíssima. Ha estat un gran èxit, ens felicitem tots les persones del grup promotor, no sé si, bueno, ja ho hem comentat altres vegades, a part de ser la secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya, estic en el grup promotor de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre precisament va sortir de la UGT i dels jubilats, en concret dels jubilats de l'UGT. El que m'enorgulleix molt aquest any és que el lema "Ens jubilem del treball, no de la vida", bueno, ha tingut molt d'èxit i per mi és un gran orgull. He sigut la promotora d'aquest lema, perquè va sortir d'aquí, del Baix Llobregat, ja fa uns quants anys. Érem uns companys, que tu ja coneixes, i parlant sempre d'això vam decidir, vam pensar que això era una bona frase. I amb tots els meus discursos que he anat fent arreu, inclús quan hi he estat a Madrid, això mateix ho he dit, i la veritat és que mai millor dit, ens jubilem del treball però no de la vida.
3: Això va una mica per la Flora, eh?
4: Sí, sí, sí,
3: que s'acaba de jubilar.
4: Molt bé, totalment. Doncs això, vull dir que ha estat un orgull per mi que aquest any el lema fos aquest, no?
3: I tinc entès que vas llegir tu el manifest a Barcelona, oi?
4: Sí.
3: A la plaça Sant Jaume.
4: Sí.
3: Ens el podràs llegir després, no?
4: Sí, bueno, més que res perquè el manifest és molt llarg, llavors, bueno, sí que es va llegir sencer, però jo vaig fer un trosset de dintre del que és el manifest. Doncs es fa sempre un recull, cada un a la seva manera, jo, quan vulgueu, quan tu em diguis.
3: Quan tu vulguis.
4: Vinga, doncs, el llegirem. Avui, Dia Internacional de les Persones Grans, volem parlar d'una paraula que ens ha d'interpel·lar a tots i a totes: igualtat. Però també volem parlar d'allò que encara impedeix que aquesta igualtat sigui real: la discriminació. Quines desigualtats i quines discriminacions hem de continuar combatent? En primer lloc, hem de combatre l'edatisme, els prejudicis, els estereotips i les discriminacions que pateixen les persones simplement perquè es fan grans. Perquè fer-se gran no significa deixar de tenir drets, no significa deixar de tenir capacitat per decidir, no significa deixar de participar i, sobretot, no significa deixar de ser útils a la societat. Nosaltres sabem molt bé què significa lluitar pels drets. I ara que som grans, no acceptarem que ningú ens faci sentir que ja no comptem. Nosaltres encara podem aportar molt a la societat. Les persones grans som diverses, no som un grup uniforme. No tots tenim les mateixes necessitats, ni la mateixa família, ni la mateixa situació econòmica, ni les capacitats, ni la mateixa manera d'entendre la vida. I no oblidem que la major desigualtat la segueixen patint les dones, que no desapareix quan ens jubilem, i amb una doble discriminació, ser dona i ser gran. Per això necessitem una societat que no ens posi etiquetes, una societat que no ens digui què podem fer i què no podem fer, simplement per la nostra edat. Volem una societat que ens respecti, perquè som persones i perquè tenim drets, perquè jubilar-se del treball no significa jubilar-se de la vida.
3: Molt maco, molt
2: bé,
3: eh?
2: Molt bé, genial.
3: Molt bé.
5: I va molt amb el que hem parlat abans nosaltres.
3: Exacte,
5: eh?
3: Precisament sí, sí, sí. Estàvem parlant del tema aquest, no?
5: Hem tocat aquest tema, l'edadisme. I contra l'edadisme, que a mi m'ha passat també, el que tenim és la tecnologia. Aquesta tecnologia actual que tenim, que avança tan ràpid que el d'avui, demà ja no val, és l'arma que esgrimeixen els nostres familiars quan et diuen això era quan tu eres jove, però ara ja, això ja no és així. I llavors caus ja directament amb els quatre peus amb l'edadisme. Ja el que tu penses ja sembla que no val. No val perquè ja la tecnologia ens ha rebassat, ens ha passat a davant, i ja no pots discutir res perquè tu no estàs dintre de la tecnologia actual.
3: Sí, té raó, no? Parlàvem d'això, però Maria Àngels, de tot això que has estat parlant està molt bé, no? Però moltes persones pensaran, i què? Quins són els següents passos perquè tot això s'elimini? Què es pot fer? Què podem fer? En primer lloc, conscienciar la gent és molt difícil, perquè és el que comentàvem abans, no? Quan ets jove no hi penses, no? Com no penses ni en la jubilació, ni en fer-te un seguro, ni res. Penses que has de viure el moment. Però quan et vas fent gran, llavors te'n dones compte de que el que no has fet, que haguessis tingut de fer. Però en aquest cas, què podem fer?
4: Bueno, jo crec que tu més que jo quasi saps el que podem fer, perquè
3: no.
4: Estem als consells,
3: el Consell Comarcal.
4: Clar, sí. Els consells són una base importantíssima per a les persones grans, els que estem actius, perquè també és veritat que hi ha persones grans com nosaltres que no volen saber res, ni d'anar a consells, ni d'anar a jornades, ni de prendre tecnologies. Ara, els que estem ficats en aquestes coses, doncs sí, i ho diem i ho expliquem a tothom, que el que tenim que fer les persones grans és aprendre, intentar. Ja sabem que mai ho farem com la gent jove, la gent d'ara, no, però bueno, si ens anem defensant i anem preguntant i anem... La veritat és que jo ja fa anys que estic amb això, perquè ja just quan em vaig jubilar ja començava el tema d'edatisme, que el tema d'edatisme sempre ha existit, però no tenia la paraula, no? Ara sí que la té. I la veritat, vull dir, és una manera de fer-se visibles. Si ens fem visibles i reivindiquem la gent, bueno, potser primer no són massa cas, però després ens escolten. I avui dia puc dir que hi ha moltíssimes persones grans com nosaltres que estan molt visibles. Sí que és veritat que encara ens falta bastant. No podem arribar, per exemple, a Europa, doncs hi ha més gent gran que està en política que no passa aquí a Espanya. Aquí a Espanya les persones grans estem més limitats, i si som dones, més. No, és difícil poder accedir a un lloc polític, sindical o un lloc que sigui visible de persona gran on hi ha persones joves, és complicat.
3: Potser tot aquest treball que estem fent, perquè jo també, tal com tu has dit, formo part del Consell Consultiu del Consell Comarcal i estem treballant, i treballem molt, però bueno, a mi m'agrada que parlis tu, perquè per això ets la nostra convidada. Tot el tema aquest que estem treballant tant, i estàs treballant tu i des de l'UGT, el Pedro i tothom, no creus que nosaltres possiblement no ens en beneficiem, però els nostres fills es podran beneficiar de tot això. Per lo menys jo amb aquesta esperança ho faig, perquè tal com tu has dit, hi ha gent, de gent gran de molta mena, hi ha gent gran i gent vella, i malauradament hi ha molta gent vella, eh? Llavors, si tot aquest treball serveix perquè els nostres fills i els nostres nets puguin tindre una altra visió de la vida, ho donarem per ben sentat. Creus que serà així?
4: Home, hi ha esperança. A veure, hi ha una part de gent jove mínima, anem a dir, que no vol saber res de les persones grans. A més, escolten aquestes redes socials, que ja sabem de qui venen, de les dretes, de l'ultradreta, que volen l'enfrontament de les persones grans amb les persones joves, dient que nosaltres tenim millors pensions que ells els sous. Bueno, n'hi ha, sí, jo vull creure que aquests són els mínims. Però també és veritat que hi ha una altra part de la població jove que sí que ens escolta i que es van quedant una mica amb el missatge. A veure, tenir una bona pensió és un motiu molt important per seguir lluitant. Ells ho han de veure, perquè avui dia hi ha moltes famílies joves que viuen amb part de la jubilació, o sigui, amb part de la pensió dels pares.
5: I avis.
4: I avis. Vull dir que, aviam, i això es veu, i hi ha gent jove que sí que ho reconeix i se n'adona. Per tant, el futur té que passar per unes bones pensions. Properament sembla ser que ja estem abocats a anar a votar. Doncs aquest és el lema que hem de dir. Vull dir, si ells volen tenir una vida més o menys semblant a la nostra, digna, tenen que votar amb cap i votar a les persones que el poden portar a tenir una vida completa. Ara, que en acabat s'escoltaran a persones que no els hi convé, doncs, però nosaltres fem aquest treball.
3: Sí, però malauradament cada vegada més el jovent es decanta cap a una part de la política, la part que ara s'ho creuen, però s'ho creuen perquè, clar, no estan ficats a dintre del tema aquest que diuen que si la jubilació és una ruïna per a Espanya. Oi? I es creuen que, clar, hi ha molts jubilats que cobren molt més que ells, com també diuen que els nouvinguts, que els hi donen una paga de 1.500 euros sense treballar i ells tenen de treballar per 800. Vull dir, és un tema que està enveninant el jovent de tal manera que això potser és el que et fa una mica de por, oi? Però bueno, si nosaltres des del que bonament podem aconseguim que tot això es vagi arreglant, els hi deixarem potser un futur més comprensible cap a la gent gran, quan ells siguin grans. Això és el que jo em referia.
4: Sí, sí, nosaltres ja, com tu dius, nosaltres ja mirem d'explicar-los tot això i de contradir el que ells van, perquè esclar, jo a vegades em passo el dia discutint amb persones que em diuen això, no? Que em diuen, no, és que aviam, no tots els jubilats tenim una bona pensió. Pensem que el 63% de les pensions estan per sota de 1.000 euros i això amb aquest programa, quan ve el Pedro, que ho ha explicat moltes sí. vegades, que a veure, i això és així. El que passa que, clar, ara, d'ençà que tenim el govern que hem tingut fins ara, doncs la veritat és que s'han revaloritzat moltíssim. Ara mateix el president d'aquí de Catalunya, el president de la Generalitat, va dir que les persones no contributives aquest mes cobrarien 57 euros més. Això, amb unes pensions que no fa tant, quan abans, quan teníem l'altre govern, eren persones que cobraven 400 i pico d'euros, avui dia estan a 800. Ja sabem que no és per tirar coets, no, però almenys aquestes persones tenen una vida més digna que no tenien abans.
3: Però el de pensions no contributives són les persones que no han cotitzat.
4: Sí.
3: I ara en parlàvem, no?, fa una estona, que hi ha moltes injustícies en aquest cas també, perquè hi ha persones que potser no han cotitzat perquè no els ha interessat, per el que sigui, i han anat a fer feines, han sigut persones que han anat a fer feines, no han cotitzat i ara cobren de l'ajuda, quan no han cotitzat. Vull dir que també ha sigut una mica de viva la Virgen, no?, en aquest cas, que sí, que també hi ha les típiques dones que s'han dedicat només a la cura de la dona i dels fills, i aquestes dones tenen tot el dret de tindre una paga. Però clar, tot això es tindria de justificar, no?
4: Sí.
3: Perquè també hi ha gent que es queixa. Digues.
5: És molt, molt difícil que tot sigui equitativament, perquè, a veure, si partim de la base que tu ets una persona i jo sóc una altra, i com a persones tots tenim les mateixes necessitats, tots tindríem que cobrar igual. Si tu mires així, tindria que ser així. Però passa que, sobretot, quan jo tenia l'edat de treballar, que jo estava treballant, a vegades t'entrevistaves amb un altre company i deies, on treballes? Jo treballo a tal lloc. I quan paguen? Oh, mira, el sou base el tinc declarat, però les hores extres no, eh? I les pagues tampoc. Llavors, aquesta persona cotitzava només pel seu base. Llavors, clar, ara quan li arriba la jubilació, el tope de la base reguladora no hi ha arribat perquè no pagava el que tenia que pagar. Llavors, els que hem cotitzat tota la vida el tope de la base reguladora perquè hem estat amb empreses grans que ho han declarat tot, que no teníem cap escapatòria de res i pagàvem cada mes un dineral, que jo cada vegada que em donaven el sobre, a més de posar-me content, agafava una enrabiada perquè veia tot el que em treien, ara, clar... Ara el meu tope de la base reguladora està al màxim. I aquella persona que cobra els 800 euros diu que té que cobrar el mateix que jo, perquè és una persona igual com jo, sí, i té les mateixes necessitats que jo.
3: Però, Enric, tu has tingut l'oportunitat, a lo millor, de tenir una bona feina, però no tothom ha tingut aquesta oportunitat. Vull dir, jo crec que aquí el tema de la jubilació, clar... possiblement nosaltres ja no ho veurem, nosaltres ja no ens ho tocaran, però que ara els nostres fills sí que tindrien de mirar que hi hagués un tope. Tothom, jo crec que tothom tindria
5: és,
3: de cobrar.
5: El tope hi és, el tope de la base reguladora
3: hi és. Però tothom
5: tindria
3: de cobrar un sou adequat, tothom, I la jubilació també adequada, i ja està. Clar, aquí... Jo crec que això és molt complicat.
4: Sí, és
5: no, però això
4: és
5: el que ha passat a aquest país, eh?
4: Sí.
5: Això és el que ha passat a aquest país.
4: Sí, sí.
5: A més, ara, últimament, el sindicalisme, saps que no està de moda. Jo parlo amb els meus fills i... Jo, sindicat, jo, què dius, home? Abans sí. Jo he sigut...
4: Ja s'ho trobaran, eh?
3: Però, ara que ha dit l'Enric això, per quin motiu és que la gent no s'afilia tant al sindicat?
5: No està de moda.
4: No està de moda, és el que estem dient. Vull dir, ara això de dir, però escolta, i els hi dius, mira, és barat, no és una cosa molt costosa, no, jo haig de pagar això, no. Jo el dia que em passi alguna cosa m'agafaré un advocat i pagaré... Tu saps el que et costarà un advocat el dia que et faci falta? Doncs aquests mateixos, perquè jo fa molts... O sigui, abans d'estar amb el que estic, era delegada. I aquest tema ja començava. Vull dir, això fa uns quants anys ja se sentia. No, quan passava alguna cosa, com ells deien, et venien a trobar. Escolta, tu que estàs al sindicat. Ara vens. Jo he ajudat a molta gent que no estava sindicada, informant-los i dient... Però et dic una cosa, ara m'enterpadeixo, perquè ara ja quan me venen a preguntar alguna cosa, els hi dic, no, vés al sindicat, t'afilies i llavors tindràs tota la informació, tindràs els advocats i tindràs tot el que fa falta. Perquè esclar, la gent s'ha pensat que la classe treballadora, que no existeix això. Aquesta gent jove que parla així, que es dediquen, que em sembla molt bé que viatgin i que vagin a bons restaurants i que vesteixin superbé, a mi m'encanta que ho fagin, però... almenys no critiquis el que han fet els teus pares, perquè és clar, és com que els que nosaltres que sempre hem estat sindicats i que els hi hem volgut inculcar amb ells que se sindicalitzin perquè tindran un empar, són com
5: t'ha passat de moda,
4: això ara,
5: això no
4: això
5: es porta,
4: ara
5: no es porta.
4: Doncs, bé, doncs ara hi ha el problema que hi ha, i que quan tenen problemes a les empreses no saben com solventar-ho, i si els tiren al carrer, ara què faig? Sí. I llavors, bueno, clar, això és un peix que es mossega la cua.
3: Saps què passa? Que Àngels, el que molts jovent no entén és que en una empresa hi hagi Comissions Obreres, UGT i alguna altra, no, la CNT, no? Que crec que també...
4: Bueno, ara ja no.
3: Bueno,
4: sí.
3: Jo per dir
5: la CGT.
3: Alguna,
5: CGT.
3: Bueno, és igual. La que sigui, hi ha tres sindicats. Un et fa anar a la vaga i l'altre no. I llavors, això és una manera també de fer ballar. Jo un dia parlava amb una persona i em deia, és que jo no em sindicaré mai. I m'explicava el per què. Perquè diu, jo hi he entrat, estic a prova amb una empresa. Llavors, la setmana de treballar a l'empresa, organitzen una vaga. El sindicat organitza una vaga. Clar, diu, jo si anava la vaga, l'empresa em tirava fora. Si no anava la vaga, era un esquirol i tothom em mirava malament. Diu, vaig anar a la vaga i vaig anar fora. Diu, jo... I a mi ningú em va donar cap suport. Clar, ell estava a prova, no s'havia encara sindicat. I vaig dir, noi, tens raó, no?
4: Potser si hagués tingut el sindicat darrere no hagués anat al carrer. Que aquesta,
3: clar,
4: aquesta és
3: si,
4: una de les ventalles.
3: Si ell entrava a prova, no, a lo millor no li donava temps encara. Si feia una setmana, no li donava temps de sindicar-se.
4: Si no havia treballat mai, potser no. Però bueno, que avui, aviam, tot té un risc. Aviam, tampoc... A veure, que estigui sindicalitzat no vol dir que t'hagi de venir tot de cara. També n'hi ha de coses, de problemes que et poden venir. Però tens un recolzament. El treballador... Si no estàs sindicat és que no tens cap recolzament, perquè tu que ets una persona que treballes i ja està, per l'empresa ets un número. Per tant, si tens un sindicat darrere, sempre tens un empart. Vull dir, això és una cosa... I amb el que deies abans d'aquestes persones que han cobrat tant en negre i tal, precisament a mi el que em fa gràcia, amb el sentit...
5: A mi també, eh?
4: Sí, amb el sentit... Que ara són els que més critiquen a la immigració.
2: Sí.
4: I els que parlen de les paguites. És que les paguites, i jo que sé positivament persones de la meva edat, que a l'època, jo cobro en negro, perquè, claro,
5: hosti,
4: el que tu dius, i jo, la meva nòmina tenia unes retencions,
5: sí.
4: I el meu home també. Vull dir. A veure, és que...
3: Què volem? El millor dèiem, el que comentàvem abans, que aquestes persones que han cobrat en negre i ara doncs, volen cobrar la pagueta quan no han cotitzat gens.
5: Tope, perquè són persones iguals. Tu tens les mateixes necessitats que jo i jo tinc les mateixes que tu, per tant han de cobrar igual.
4: Sí, clar.
5: Ara vaig a sembrar jo aquí una miqueta de discòrdia perquè a mi m'agrada el Puig.
3: Vinga, ara
5: com que estic en franca minoria, vull que em facis em diguis què et sembla a tu el tema dels comitès paritaris.
4: Està bé,
5: Pues jo no el veig bé.
4: Per què? No pot ser igual homes que dones.
5: Sí, sí, la dona ho val, sí.
3: Ai, Enric, t'has posat en un terreny.
4: Ui. I si l'home val o no val?
5: Soc conscient, soc totalment conscient d'on m'he ficat, eh?
4: Clar.
5: Posar la reductora i el 4x4. Però jo, a la dona, jo la magnifico i per mi és el més gran que hi ha a la natura.
3: Com a dona.
5: Com a dona i com a persona.
3: Com a persona,
5: Com a persona, sí. I no, si la persona és... val, si la persona val, té que estar allà. Però... És que jo ja m'hi he trobat amb dos, com que vaig també a moltes reunions, com tu. Jo he sigut el número 2 de l'OGT de Sant Vicenç i he sigut delegat de Salut Laboral de l'OGT durant 30 anys, quasi. Bueno,
4: I no continues?
5: No.
4: Pues,
5: a la vellesa...
4: T'has de venir amb mi.
5: A la vellesa ho he deixat. A la vellesa ho he deixat. Pues, el comitè paritari. Oh, és que tenim que ser en el comitè el mateix número d'homes que el mateix número de dones. No estic d'acord. No estic d'acord.
4: Doncs
5: jo crec que les persones tenen que ser vàlides. I si allà hi han 10 dones que són vàlides i un home sol, no tenen que treure dones vàlides i posar homes que no ho són. No estic d'acord.
4: També hi ha homes que no valen, eh?
5: Per això t'ho dic.
4: Mira, jo he sigut delegada.
5: Vinga, sí.
4: He estat a l'empresa 43 anys. El 77 vaig fer les primeres eleccions a l'empresa que jo treballava.
5: Sí.
4: El 77. Que una època que no vegis, perquè jo vaig dir, bueno, vaig reunir a tothom i vaig dir, escolta, veníem del sindicat vertical i aquí què passa? Això hem d'innovar. I jo soc de l'UGT, tothom va estar d'acord i tota l'empresa, és veritat que érem 40 persones, però bueno, tota l'empresa vam ser d'UGT. Em vaig jubilar fa 10 anys i escolta'm, l'empresa continuava sent d'UGT i única dona, jo amb el comitè.
5: Bueno, però a mi,
4: amb el comitè.
5: Pues això està bé.
4: No sé si era vàlida,
5: clar, però si estaves allà és que eres vàlida.
4: Ja estan molts anys, m'han anat renovant cada vegada.
5: Perquè eres vàlida, si no, no et haguessin renovat.
4: També tenia companys que eren vàlids.
5: Bueno.
4: Però n'hi havia algun que no valia res.
5: Però llavors, aquest no hi ha de ser-hi. No pel sol fet de que sigui home té que ocupar una plaça, però tampoc no pel sol fet de sigui dona ha d'ocupar una plaça si la dona no es vol.
4: Però qui ho diu, això?
3: Amb el tema de la paritat, i a vegades faré una mica d'advocat del diable, jo primer de tot, perquè és veritat que ara t'has de presentar mosso, tenen deia bé un, no sé si és un 50% o un 30% de dones i l'altre 70% d'homes. Lògicament, a lo millor dintre d'aquest 60%, un 70% treu més votació que moltes dones. I entraran aquest... A veure, no sé si m'enteneu, no?
4: Sí.
3: Si, per exemple, hi han, tenen, deia bé, 10 homes i 3 dones, a lo millor aquestes 3 dones treuen més puntuació, més dolenta, que l'home que fa 11. Ah, llavors, jo, i ho he dit moltíssimes vegades, no? Jo crec que quan es fa una prova on tenen de haver homes i dones, com pot ser bombers, com pot ser guàrdia urbana, com pot ser policia, de lo que sigui seguretat, jo trauria on posa sexe, jo trauria la casella del sexe i el nom propi, posaria només lo que és els cognoms, i que tothom el que realment valgués ho fes per les seves qualitats, no perquè sigui home ni sigui dona.
5: Exactament, és el que he dit jo.
3: Jo crec que això estaria bé. Avui dia que ja ens hem... les dones ens hem emancipat, i avui dia una dona pot estudiar igual que un home. Sí. És diferent la meva generació, que no podies estudiar, llavors no tenies la mateixa oportunitat perquè no podies tindre els mateixos estudis, però ara sí. Llavors això de la paritat jo ho trauria i posaria, sí, sense sexe, que passin les proves i el que tregui,
5: exactament,
3: millor nota entra.
5: Si que són tot dones,
3: 10 dones, perfecte,
5: pues tot dones, em sembla perfecte,
3: les qualitats,
5: però jo no estic d'acord amb el comitè paritari. A més, avui en dia, les dones, el col·lectiu femení, teniu una sort molt gran amb la tecnologia. La tecnologia ha avançat molt i avui en dia podeu fer una quantitat de feines que abans us estaven vetades. Per exemple, abans conduir un camió de carga era impossible per la fisiologia de la dona, era impossible portar-ho perquè...
4: N'hi havia,
5: molt poques.
3: Sí,
5: molt
3: poques. Americanes, sobretot americanes, eh?
5: No, estem parlant d'aquells camions que no tenien... A veure, si us poseu on estic jo. No tenien direcció assistida i allò era impossible remenar-ho. Avui la tecnologia està treballant a favor del col·lectiu femení, que a mi em sembla molt bé. Avui els cotxes porten tot direcció assistida. Avui veuràs moltíssims autobusos que els porten dones, i a mi em sembla perfecte, que jo crec que la dona és tan bona conductora com l'home. I llavors vull dir que el tema físic, degut a la tecnologia actual, s'ha eliminat. Avui en dia ja una dona pot fer el mateix que un home, exactament el mateix. Per tant, en els comitès hi ha d'haver la gent vàlida, no comitès paritaris, gent vàlida. I és el que deia ella, jo estic amb ella.
4: Però aviam, a veure, ser sindicalista i que el comitè sigui paritari, no li veig jo la...
3: No, si
4: estàs en un sindicat, què importa? Quines feines has de fer? Si és igual un home que una dona, i per què dius que una dona ho fa pitjor que un home?
5: No? Jo no he dit que ho faci pitjor.
3: No, jo he dit
5: que si ho fa pitjor no pot estar allà.
4: Però i per què ho ha de fer pitjor? Dic, eh?
5: Bueno, ja...
4: Perquè al sindicat hi ha moltíssima dona que estan en llocs de responsabilitat.
3: Però en aquest cas, jo estic amb tu. Jo em refereixo amb els llocs que tenen de passar unes proves, una sèrie de proves, tindrien
2: proves
3: de treure-lo de la paritat. Ara, si tu demanen, jo què sé, un president d'una entitat, i et pots presentar tu, i qui et voti, amb això ho trobo molt bé, que sigui igual home que dona. Jo ho he dit moltes vegades i no ho dic per fer-me la fanfa, però jo vaig ser fa ja 30 i pico d'anys, vaig ser la primera dona que portava l'Associació d'Atletes Veterans de Catalunya, estava dintre de la federació.
5: I ho vas ser perquè valies, no? o va ser perquè eres dona?
3: No, perquè em vaig presentar. Perquè em vaig presentar i em van votar. No sé si valia o no, perquè
5: clar
3: no ho havia
5: sí,
3: fet.
5: Clar que sí.
3: Perquè em van votar, llavors és una... Amb això sí que ho trobo lògic, que es pugui presentar un home o una dona, i el que més ofereixi, el que més dispost estigui, que guanyi.
5: Exactament.
3: Però per votació. Ara, amb els altres temes, és el que he comentat. Però jo penso que, igual, amb el tema de l'UGT, igual ho pot fer una dona que un home.
5: Exactament.
3: A vegades, millor una dona que un home.
5: Bueno.
3: Perquè la sí. Les dones tenim més seguretat, eh?
5: Hi ha una dita que no me'n recordo què és, que diu: els teus fets parlen més alt i més fort que les teves paraules. Per tant, la persona que és vàlida ha d'estar allà, i la que no és vàlida, fora. No perquè sigui home ni perquè sigui dona.
4: Bueno, però és que el que no és vàlid, parlem de sindicalisme, el que no és vàlid ja va fora. És que és així de planer.
5: N'hi ha que grimpen bastant, eh? Bueno, i ha estat en el sindicat molts anys.
4: Bueno, però si grimpen, la teva obligació com a afiliat és agafar i dir aquesta persona no va. I si hi ha més persones, aquesta persona anirà fora.
5: Sí.
4: Té que dimitir. Vull dir, aquí no és un càrrec que tinguis per tota la vida. No, aquí estem 4 anys, eh? Vull dir, jo...
3: I tu has de guanyar, no?
4: Clar. Jo ara em porto 1 any i mig sense secretària general aquí a Catalunya. Si quan arribin les properes eleccions no em presento o em presento i a mi no em voten, jo vaig guanyar per un 99% aquí a Catalunya.
5: Exactament.
4: Però bueno,
5: això demostra que ets una persona vàlida, si no, no tenies que estar.
4: Bueno, suposo que sí, però tenia que demostrar, no?
5: Claro.
3: I després ja no és tan sols el demostrar-ho al començament, és la continuïtat, perquè la gent et tingui el mateix respecte de que quan et va votar.
5: Tots tres estem parlant el mateix. Jo el que critico és que la paritat sigui per norma. Per norma.
3: Però jo crec que en el cas de la del que diu l'Àngels de l'UGT ni de Comissions Obreres, no va per paritat. Jo crec que aquí no va per qui es presenta.
5: Però és que ja m'he trobat en diverses reunions i et diré més. A la taula del patrimoni ja m'ho han dit 3 o 4 vegades. Aquí lamentem, al començar l'acte, per exemple, lamentem que hi hagi més homes que dones. Escolta, llavors un dia em van d'allò tant que vaig dir, escolta, mira, jo el que no puc fer ara és canviar de sexe. Entens? Si venen aquí dones vàlides, benvingudes siguin. Però jo no puc canviar de sexe ara.
3: Bueno, però...
4: Has d'entendre que les dones també se'ns ha de donar...
5: I cada vegada que fem la reunió es diu el mateix.
4: A veure...
5: Aquí tindria que haver un comitè paritari. Llavors,
4: perquè és per llei. Això ja és per llei.
5: Però jo no estic d'acord.
4: Clar, per exemple, el sindicat és un 40%. Un 40% té que ser dones. Perquè és que si no ens posarien mai, no ens posaven mai. Perquè venim dels ancestres, de la manera de pensar d'abans.
5: Vale.
4: Llavors, què passava? Pues que les dones no es podien presentar mai.
5: Però això, sortosament, ho esteu trencant, i jo us felicito. I, a més, us ajuda la tecnologia actual, que us permet fer un munt d'oficis que abans eren únicament reservats als homes per la seva condició física, que és el que hem parlat abans. Avui en dia una dona pot fer qualsevol feina i qualsevol lloc de la
4: societat. I un home també.
5: Un home també.
4: Coses que abans no fèieu.
5: També. Però també has de quedar amb mi, que, escolta, jo veig els meus nois, i els meus nois no són com jo, eh? Ara et donaré... No, que això no ho dic perquè estem a la ràdio, no ho dic.
3: No, més val que no.
5: No ho dic. No, per exemple, no ho acabaré de dir. Per exemple, la meva àvia, quan estàvem allà baix, que vivíem allà baix, el teu home i jo vivíem allà baix, al barri del Gato Negro, que tu sempre ho dius malament, al barri del Gato Negro, aquest era un company de jocs que jo tenia, el seu home. La meva àvia tenia terminantment prohibit, la meva àvia tenia terminantment prohibit que els homes entressin a la cuina. Sí mateix. I a vegades afegia una altra cueta que no la diré ara, que estem a la ràdio, però te la diré tu després.
3: Bueno, ja ens deixarà amb l'intriga.
4: Societats matriarcals, bueno. Que clar, el masclisme no ve només dels homes.
3: No.
4: També de dones,
3: El masclisme és purament exclusiu de dones. Perquè aquí qui criticava a les dones eren les mateixes dones.
4: Sí, senyora.
3: I encara ara, eh?
4: Encara
3: ara, tu vas ben arreglada i un home et dirà que maca estàs, i una dona dirà, vés a saber el que s'haurà fet. Potser s'ha fet la cirurgia. I és així.
4: Sí.
3: Vull dir que som les dones.
4: Sí.
3: I aquest comentari...
5: Això és veritat, Maria Àngels? Això és veritat, això que t'explico. Això és veritat, eh?
4: No, sí, ho sé. Ho sé, que passen aquestes coses. Però, bueno, no ho sé, potser tu no, però potser la teva dona sí.

0: teníem de treure la taula, ella. I això, veus, també m'ho tira encara. I és cert, i li dic, tens raó. Perquè llavors jo era la masclista.
1: Era el que es portava.
0: Després ja vas canviant a còpia dels anys i et vas renovant i vas canviant. I el que tu dius, abans els nens eren... No podien... Oh, la paraula, la típica paraula que senties moltes vegades. Ja plores com una nena.
1: Sí.
0: Això...
1: Sí.
0: I això ara és impensable, vull dir que anem avançant i avançant.
1: Sí, sortosament sí. Per això jo dic que enrere no, hem d'anar endavant,
2: Endavant anem.
1: Endavant sempre.
2: Sí.
1: Endavant,
2: sí.
1: Enrere jo no hi vull tornar-hi.
2: Tu tens que avançar que les persones de la nostra edat ara hem donat un pas cap endavant.
1: Bo.
2: Grandíssim.
1: Sí, senyora.
2: On s'ha vist persones de 70 i pico, 80 anys que tinguin l'activitat que avui dia s'està veient?
1: Sí. I nosaltres, el que deia la Carme, nosaltres, la gent gran, i el que tu fas i el que fem és estar presents a la societat, que se'ns vegui que estem aquí, que no estem en un racó, estem aquí. I nosaltres, des de Santa Coloma, el casal dels avis de Santa Coloma, jo trenco una llança perquè estem fent una feina que som presència al poble, i el poble se'n dona compte.
0: Sí.
1: El poble, explico, digo.
0: Sí, no, bueno, que hem deixat el que he comentat abans, que ara no som vells, els... Hi ha vells i gent gran. Sí. I nosaltres puc dir que la gent que ve al casal, la que fem activitat, som gent gran. Anem tirant endavant.
1: Un munt d'activitats.
0: Sí, moltes en fem. Amb aquest manifest, i t'ho he comentat abans de que entressis, hi ha una cosa que no s'ha posat, que és el tema de la vivenda. Des de l'UGT, què esteu impulsant pel tema de la vivenda per la gent gran?
2: Bueno, doncs, més o menys el que s'està dient a tots els consells, no? Vull dir que les persones grans hem de tenir... Aviam, és que, clar, la idea de les persones grans ha canviat molt, perquè abans era el destí era anar a una residència. Llavors, ara això ja no. Ja no. La manera d'avançar de les persones grans avui dia és viure a casa fins que no puguem més, si tenim casa de propietat o de lloguer, i a última hora, com a últim recurs, quan ja no puguis més, anar a parar en una residència. Però, de moment, totes les persones grans, la seva manera de pensar, el dret a decidir...
1: Com antigament. Antigament els avis morien a casa dels fills. No hi havia residències.
0: Ha canviat molt, ara no pots.
2: Jo no parlo de casa dels fills, eh? Estàs sol, cuidado, és diferent, eh? El que passa que, clar, no és igual estar sol amb ajudes, amb serveis a domicili, de tot tipus, que et vinguin a portar el menjar, que vingui la infermera, que et vingui... Vull dir, una sèrie de coses que avui dia hi són, que és diferent. Perquè avui dia el que passa és això, els fills treballen, els fills viuen lluny, si és que viuen aquí, perquè n'hi ha molts que estan viuen a fora, i l'últim que pensen és que han de cuidar els pares. També vull creure que és perquè tampoc tenen temps. Ells han de cuidar els seus fills, ells treballen i tenen molt d'esbarjo, i l'esbarjo per ells és primordial. Vull dir, ells no és com nosaltres, que encara a mi em va tocar això, no? Que jo pensava, bueno, si no puc anar de vacances no hi vaig. No, per ells anar de vacances és una necessitat, que ho entenc, que estan treballant i també necessiten tenir vacances, conviure en família i tot això. Però, esclar, les persones grans no comptem amb les famílies. Si tens la gran sort que no els tens massa lluny i poden venir a veure't algun dia entre setmana, molt bé, però si no, tu estàs sol. Per tant, necessitem serveis a domicili. I serveis que de qualitat. Que si ens ve una persona per la dependència que et ve a cuidar,
1: que
2: sigui una persona que estigui formada, que et pugui cuidar, doncs, que et miri bé. Vull dir, tampoc es tracta de que et vingui a fer-ho tot, però sí que et tingui una bona companyia amb tu i tot això. I això és molt difícil, perquè lo ideal, les vivendes, aquestes vivendes que es fan per persones grans
0: socials,
2: sí. I aquestes vivendes n'hi han, però poques. La veritat que és una meravella.
0: Però, a part de tot, a veure, les vivendes socials que s'han fet, que se n'han fet a Sant Feliu i se n'han fet aquí al Prat, o se n'estan fent, és vivenda horitzontal.
2: Sí.
0: No, vertical.
2: Vertical.
0: Vivenda vertical. Què passa? Que tu et toca un pis i et toca un sisè. Eh? sí que tens ascensor i els serveis, però i si s'espatlla l'ascensor?

0: Jo crec que per les persones grans, a veure, és que el tema de la vivenda és molt complicat, perquè hi ha la típica persona que vol viure a casa seva i no es vol moure, hi ha la típica persona que se'n vol anar a casa als fills, hi ha la típica persona que vol anar a la residència. Però la persona que vol viure sola amb unes condicions, jo crec que en lloc de vivenda vertical tindria que ser vivenda horitzontal, tipus bungalows, que la gent pogués estar tota, que tingués el seu trosset de terra, perquè clar, aquestes vivendes tampoc no surten barates, has de donar la teva casa a canvi. Vull dir, és molt complicat, el tema de la vivenda.
1: Sí, és complicat perquè és molt car. És molt car, no hi ha sol, el sol que hi ha és caríssim, ja veiem les vivendes que es fan per a les persones joves, vull dir, aviam, és que són caríssims
2: lloguers assequibles.
1: No poden, vull dir, aviam, doncs una persona gran encara pitjor. El que passa que, bueno, hi ha els coworkings, els she-workings, els green workings, sí. És que ara hi ha tot en anglès, Tot en anglès.
2: Que són paraulotes, sí. Són paraulotes.
0: Ens queixem de si es diu en català, però es parla en anglès i no es queixa ningú.
1: Llavors, esclar, tot això és molt maco, és molt idíl·lic, tenir una caseta a la platja o tenir una caseta a plena natura, clar que és molt maco, però això, qui ho pot tenir? Hem de tocar de peus a terra, això només és per persones que tenen un molt alt poder adquisitiu.
0: Però tampoc podem permetre'ns el luxe d'anar a una residència. Qui pot pagar-se una residència 2.500 euros i si tens d'anar al matrimoni 5.000 euros?
2: És impossible.
1: Tens que esperar que hi hagi plaça en una pública.
2: O tornar a l'ho
0: d'abans. O t'envien a Palau de Plegamans.
1: Sí.
0: Vull dir, no.
2: O
0: crec que
2: abans, els avis a casa dels fills, o els fills com anaven a casa dels avis, és que abans quan, jo parlo dels meus pares, per exemple, abans quan un matrimoni es casava, no tenia el cap ja de comprar una casa. Ara quan un es casa, vol una casa.
0: Discrepo de tu, Enric. Jo per res, i a més ho tinc escrit, jo no vull anar a casa als fills, jo no vull donar res de feina als fills.
2: Tu no vols, però jo, per exemple, sí. Però abans era lo comú era que quan una família, un fill festejava i es casava, li feien una habitació. No se n'anava a viure en una casa. Això no, abans no era així. Llavors aquella casa era una miqueta la casa de tots. I allà naixien els fills, naixien els nets i morien els avis. Tots a la mateixa casa.
0: Gràcies a Déu que ha canviat, Perquè
1: ja
0: si no, gràcies
1: ja
0: a Déu,
1: molt,
0: eh?
1: Molt. Això és, bueno... Això és història.
2: Això és, per mi, d'una forma natural de la societat. La família.
1: Però ja s'ha perdut.
2: Perquè
1: és que la família ha canviat. Les famílies han canviat totes, perquè... Aviam.
2: Però si quedem a fora tu i quedem desemparats, els grans,
1: sí,
2: han canviat malament.
1: Bueno, però aviam, cuidado, que hi ha moltes coses, perquè tu, aquest tipus de família que estàs parlant, eren famílies, bueno, eren la dona amb l'home, amb els avis i tot, però avui dia et pots trobar que la teva filla sigui lesbiana, que tingui parella de noia, que tinguin fills... De la parella, perquè abans no era lesbiana. No.
3: És així.
2: Però bueno, això també n'hi havia abans, eh?
0: Sí,
1: no
0: però tant,
1: no. Home, però no era visible. Ara sí. Gràcies a Déu, ara sí. Perquè, escolta, si tu t'enamores d'una persona que és del mateix sexe que tu...
2: Jo respecte, sempre.
1: No, és que
2: jo respecte a tothom.
1: De respectar, i més si és fill teu.
2: Sí,
1: ho acceptes. Sí, llavors, esclar, no em vull imaginar com eren abans les famílies, el que tu dius, viure tots junts i d'aquesta manera, fills d'una banda, fills d'una altra.
3: No, i les dones no treballaven, estaven a casa.
0: A veure, l'Enric parla com a home,
3: clar.
0: Però si ara tens de... Qui se n'encarregava dels avis? Anaves a viure amb sogres,
3: claro.
0: I cuidaves els tenies de cuidar els fills,
2: els
0: després els avis, i et passaves tota la vida esclavitzada.
3: Sí.
0: Vull dir,
3: sí.
0: No, ell no parla com a home, però com a dona
3: no gens.
2: Allà el tens, allà darrere.
1: No.
2: L'has vist?
0: Vull dir que no és just.
3: No.
0: Jo crec que ara lo que sí que s'ha de treballar molt és perquè les persones grans tinguin una bellesa digna.
2: Jo estic d'acord.
0: cada persona dintre dels seus límits i dintre sí. de les seves, com deia la Maria Àngels, dels seus preferències, els seus gustos, la sí. persona que vol viure sola, que se li doni la possibilitat de viure sola, la que vol anar a una residència, que tingui opció d'anar a una residència, però que tingui opció, no que tingui d'esperar-se 2 anys perquè la que et donen la plaça ja t'has mort, eh? Vull dir, encara s'ha de treballar molt. L'imatge de la gent gran, sobretot les dones, i això ho hem parlat moltes vegades, Maria Àngels, el Consell Comarcal, l'imatge que és, tu veus per la tele quines propagandes fan de les dones grans, les compreses pel pipí,
3: eh? Sí, per exemple.
0: Ja està, perquè treuen una crema per la cara i et treuen una nena de 30 anys. Sí, eh? I diu crema antiarrugues i dius, bueno, per a persones majores, dius, bueno, si aquesta nena, vull dir, sembla que a vegades que se n'enfotin, no?
2: Això és més invisible, el col·lectiu femení de la gent gran és més invisible que el dels homes, bueno, desgraciadament encara.
1: Bueno, perquè envellir una dona és fer-se vella i envellir un home és fer-se interessant.
2: Interessant, exactament, ja tu ho has dit. Sí, senyora.
0: Bueno, ho tenim.
2: Sí, senyora, sí, senyora.
0: La prova la tenim amb que el Julio, el pare del Julio Iglesias, exactament, es va casar amb aquella noia tan jove, i la Sara Montiel es va casar amb aquell noi jove i tothom la va criticar.
2: Sí, senyora.
0: Vull dir que no.
2: Aquest és la clau, sí, senyora. Pues molt bé.
0: Quins projectes tens ara? Perquè sé que has estat a Madrid també, no?
1: Sí, bueno, vaig voltant una miqueta. Bueno, projectes, aviam, a nivell nostre de Catalunya estem treballant molts temes. Hem fet la presentació d'unes pel·lícules de persones grans i la veritat és que ha tingut molt d'èxit, perquè una es diu A la bretxa, us dic el nom perquè si podeu la podeu baixar de YouTube, és un curt. A la bretxa parla de les tecnologies amb les persones grans. També toca el tema de la soledat no desitjada, bueno, i la veritat que tot arreu on s'ha presentat aquesta pel·lícula ha agradat molt perquè és la nostra vida de les persones grans. Hi ha una segona que es diu Em quedo amb tu, és més aviat parlem de sexe, de les diverses maneres de practicar sexe amb parelles grans, quina forma de vida podem tenir avui dia amb els avenços que tenim i la visibilitat, perquè esclar, vull dir, venim d'una generació que de tot això no se'n parlava ni se'n sabia
2: ni tocar-ho,
1: doncs avui dia, doncs, esclar, i també és molt interessant perquè les persones grans veuen això i diuen, no, doncs mira, doncs, no sé, potser, no, podria, això està molt a l'abast. I després seguim amb molta formació, sobretot de tecnològica, de tot. Fem cursos, els mòbils ja ha passat una mica, però vull dir, n'hi ha d'altres, i vull dir, ara estem amb la IA. I la veritat que les persones que fan el curs queden molt contentes perquè és fàcil i pràctic per nosaltres que som grans, perquè és clar, no, ni tan siquiera has d'escriure, tu li dius, escolta, fes-me això, fes-me allò i tal, i t'ho fan, i llavors, clar, dius, ostres, però això és facilíssim, no? I bueno, això també és una cosa que a nosaltres ens va molt bé, i seguim amb això, vull dir, treballant amb tothom i fent visible i fent jornades i expliquem les noves maneres de la gent que jubila, les noves oportunitats que pots tenir de fer coses, sempre doncs, buscant. Ja ara fa poc una jornada que va venir una persona que treballa amb jubilats de partir de 55, doncs tenen s'han ajuntat una sèrie de gent que han fet allà un grup i tal, i les persones grans que volen ajudar amb altres persones doncs s'apunten allà en un xat que tenen aquesta gent que ells controlen, no que sigui una cosa que no hi hagi alguna cosa estranya, no? I llavors tu pues, et pots dedicar. A mi què m'agradava? Cuinar, doncs, pues mira,
2: faig un taller de cuina.
1: No, a mi m'agradava cuinar, i llavors ells et posen en contacte amb una persona jove que necessita que algú li cuini.
0: Mira, el que tu deies, Enric,
1: és un intercanvi de jo tinc experiència, tinc ganes de fer coses, i estic jubilat, tinc temps, i hi ha una persona que pot necessitar que jo, i bueno, i ells et posen en contacte.
2: Jo puc anar, per exemple, a ajudar a canviar una persiana. Això és el que sé fer, eh?
0: Sí, per exemple. Però, per exemple, Maria Àngels, això és a bon... aquests cursets a bon els feu, i aquestes xerrades, perquè clar, hi ha persones que potser li poden interessar, si es feu aquí a Sant Boi, si es fan a...
1: No, tot això es fa a Barcelona.
0: Tot es fa a Barcelona.
1: Sí, a la seu nostra de... Bueno, n'hi ha alguna, que llavors també ho fem aquí a Cornellà, a la seu de l'UGT de Cornellà. Això amb el company Pedro ja parlaré, que tot això, aquestes
0: clar,
1: coses que fem...
0: Clar, que en passi les dreces...
1: Que faci sensible,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè, per exemple, el que tu has comentat de la nostra experiència, poder-la transmetre al jovent, és el que l'Enric ens ha dit a la primera part, que li agradaria. Sí. Llavors, clar, la Flora també, dintre de la seva experiència, dintre de Correus, doncs també, potser, hi ha persona que li interessa. Jo crec que això és molt interessant.
1: No tan sols per treballar, sinó hasta per fer companyia. Hi ha persones que estan molt limitades per sortir de casa, que no poden sortir. Doncs mira, un cop a la setmana hi vaig 2 hores i em prenc un cafè i xerro amb aquella persona i tal. Bueno, doncs està molt bé. Però clar, tots som grans, però clar, no és igual. Una persona amb 65 que s'acaba de jubilar, que va a veure una persona que en té 80 i a sobre té poca mobilitat o cap. Doncs, bueno, i per el que diem, perquè hi ha tanta soledat, n'hi ha no desitjada, hi ha soledat que, bueno, que és vinguda sense fer res, perquè mira, el que no vol saber res de la família està sol, però n'hi ha que sí que volen estar acompanyats.
2: L'altre dia la classe aquella que vam fer de sexualitat,
0: sí,
2: aquella classe
0: sí,
2: va estar molt bé, perquè les fotos que van sortir era sexualitat, eren dones i homes grans. Nosaltres quan vem una pel·lícula de sexe tots són ties bones i tios que estan
0: era molt dolç,
2: amb uns abdominals de por, i en canvi aquelles fotos de persones grans fent-se carícies, allò impactava, impactava, sí, va ser molt maco. I això ho vam fer allà a Santa
0: Clara. Però clar, és que són temes tabús totalment, sí, encara sí, m'estranya, però bueno, però que no s'havien tocat
2: mai,
0: fins ara,
2: mai,
0: com es toquen
2: guard,
0: ara, tal com
2: guard,
0: tu dius, no?
2: Sí,
0: que es parla molt. El que passa que sí que m'agradaria que el Pedro o tu mateixa em passessis un llistat de les xerrades que es fan i tot, i a veure si fos possible fer-ne alguna, o aquí a Sant Boi, a la biblioteca, o vindre a Santa Coloma, perquè la gent cada vegada s'interessa més. Aquí hi ha molts casals, aquí a Sant Boi. Jo crec que fer una xerrada d'aquestes amb un dels casals, jo crec que els hi podria interessar.
1: Sí, sí, si voleu a Santa Coloma també, podem venir...
2: Això on esteu? A quina hora? On esteu?
1: No, estem al Raval. Al Raval.
0: Quina hora és la Comissions?
1: Sí. No? I llavors, bueno, i ara el proper projecte que vull engegar és de fer alguna jornada intergeneracional, però molt important, perquè les persones grans i les persones joves tenim moltes coses en comú. Mira que som diferents, no? Pues tenim punts de connexió bastant similars en moltes coses, i això sempre que nosaltres toquem i parlem alguna cosa amb persones més joves, que el sindicat tenim els avalot, que són els joves, no? Són de menys de 30 anys, per nosaltres joves. I ells ens escolten bocabadats i els encanta de que els diguem coses, i ells ens criden a fer coses amb ells. Per tant, crec que és molt important fer jornades intergeneracionals, i això és el proper projecte que vull engegar.
0: Doncs quan,
1: de fer-lo,
0: quan tinguis dades, amb tota la informació que tu vagis tenint que pugui interessar els nostres oients, tu m'ho passes, que jo els hi dic, i els llocs a on poden anar o poden adreçar-se, o inclús algun telèfon que puguin trucar per posar-se en contacte amb ells.
1: Sí, perquè també el que pot anar bé és els cursos que es fan online, que també són gratuïts i estan
0: molt
1: bé.
0: Perfecte, doncs m'agradaria molt que poguéssiu vindre a fer alguna xerrada d'aquestes. Bé, moltíssimes gràcies, companys, ho hem de deixar aquí perquè el temps se'ns tira a sobre. Moltes gràcies, Maria Àngels.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Moltes gràcies, Flora.
3: Moltes gràcies.
0: I moltes gràcies, Enric.
2: Un plaer.
0: I vosaltres, amics oients, gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
2: Molt bé.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, what the fuck?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Yeah, Poc Ioli.